0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: Galatia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
3: Ui, ui, que...
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
1: Wow, what the fuck?

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a ICAT.

0: podríem tenir son.
1: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
2: Mare, literalment.
0: Tinc poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
3: Oh, i jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
3: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser soc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
3: A mi això també em va passar.
4: AICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalias.
5: Som pura cafeïna.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i amb TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya.

divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença i

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

Escoltes i cap. Yeah, Bocchioli, com ho fem, home?

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. La mort de la Mari Carmen Abascal, la dona desnonada de casa seva a Madrid, continua marcant les mobilitzacions en favor del dret a l'habitatge. Els sindicats han convocat per avui al migdia un minut de silenci en record seu a tots els centres de treball i també es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre en la seva memòria i en la de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. Això, mentre hi ha el vespre a Madrid, la marxa en record de la Mari Carmen va plegar milers de persones.
2: Con una tristeza infinita, directamente le arranca en su memoria.
3: Això no ens pot parar, és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
4: Con un sentimiento de ahora más que nunca también por Mari Carmen.
1: La manifestació va anar de la Puerta del Sol, on continua l'acampada pel dret a l'habitatge, fins a l'edifici on la Mari Carmen va viure durant més de 70 anys. Més notícies, Agustí Serrat.
5: Els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya després de 9 anys a l'exili a Bèlgica. Un cop el Tribunal Suprem els ha aixecat les ordres de detenció, no descarten que el seu retorn a casa sigui abans fins i tot que se'ls apliqui definitivament l'amnistia. Comín necessita recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i Puig vol asseure's al seu escó del Parlament que porta anys buit.
6: Jo porto dos anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
7: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. És de justícia que torni aviat, molt aviat.
1: Avui, 9 d'octubre, és la Diada Nacional del País Valencià. Serà la primera i segurament l'última amb Juanfran Pérez Llorca com a president després d'agafar el relleu a Carlos Mazón. La Diada arriba enmig d'una lluita interna pel lideratge del PP valencià sense que la direcció estatal hagi proposat encara cap nom per ser el candidat a les eleccions autonòmiques del maig de l'any que ve.
5: El govern francès ha començat a acceptar les demandes dels estudiants que des de començament de curs encadenen una mobilització rere l'altra. El ministre d'Educació reforçarà amb efectes immediats el personal docent, especialment el professorat substitut. A la Catalunya del Nord també han arribat les mobilitzacions. Ahir centenars de joves van sortir al carrer a Perpinyà per reivindicar una millora de les seves condicions. La jornada es va desenvolupar sense incidents.
1: El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres catalanes amb motiu del cap de setmana llarg del 12 d'octubre que comença avui. L'objectiu és reforçar la seguretat viària durant un cap de setmana en què es preveu que més de mig milió de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. A més de les restriccions als vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a l'AP7 per la tornada, tant al nord com al sud de l'àrea metropolitana. A més, amb l'inici de la temporada de tardor, també ha fet que es prenguin mesures addicionals a la C16 al seu pas per Berga. Iniciativa pionera al cementiri Roques Blanques del Papiol, al Baix Llobregat. Les persones que ho vulguin podran demanar que les enterrin juntament amb les cendres de la seva mascota.
5: Segons ha avançat a 3Catinfo el conseller delegat d'Àltima, Joan Ventura, aquest nou servei respon a una demanda social. Fins ara els animals domèstics, quan eren incinerats, tenien els seus propis espais als cementiris, però molts propietaris volien dipositar les cendres a l'espai familiar.
8: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors, pot la família, el titular de la concessió, si ell ho autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura i pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari. Però sempre i quan el titular de la concessió ho autoritzi.
5: Aquests enterraments mixtos ja es fan en altres països com Itàlia, el Brasil o els Estats Units, però a tot l'estat només es pot fer de moment en aquest cementiri del Papiol.
1: Esports, aquest divendres arrenca la 8a jornada de primera amb el Màlaga Espanyol a les 9 del vespre. Els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat.
5: El blaugrana Rafinha s'ha entrenat aquest dijous al marge dels seus companys i continua sent dubte per jugar el partit de dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Mentrestant, el club ha renovat Xavi Espart fins al 2030.
1: El Barça ha demanat canviar la data del partit de Champions de l'equip femení contra l'Arsenal, previst per l'11 de novembre al Camp Nou, per la coincidència amb la vaga general.
5: Victòria del Barça d'en Bol en la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. A la Lliga Sobal, aquest divendres, Ciutat Real-Granollers a 8:45.
1: I a l'Eurolliga de Bàsquet, el Barça rep aquest divendres els Alguiris a 8:45, partit de la quarta jornada.
0: Fins aquí les notícies.

0: Edu Esteve, bon divendres.
1: Bon dia, matiners.
0: Què tal, com estàs? Escolta, m'estava pensant que no sé si has fet mai una actuació a les 5 i pràcticament 10 del matí en directe en una ràdio.
1: Crec que és el primer cop que ho faig, això.
0: Com ho portes, això, de matinar?
1: Malament. Normalment l'alarma em sona cap allà a les 8, les 7, 7 i mitja, 8.
0: I com has fet per escalfar la veu? Perquè també ha de ser complicat, eh?
1: Despertar-me una hora abans. Cabrón.
0: Estem encantats de tenir-te als matiners de Catalunya Ràdio. L'Edu Esteve acaba de presentar nova cançó que es diu Torna. Mm-hmm. Explica'm una mica d'aquesta cançó, perquè té molta simbologia emocional, Edu.
1: Sí, bueno, al final és tornar-se a il·lusionar per les coses senzilles. I ara ho estem fent.
0: Com et va la vida? Perquè fa temps ja que va sortir del concurs d'Eufòria de TV3. Fa temps sí. Que t'hem anat escoltant, presentant algunes noves cançons. La meva sort, sí. Ara torna. Què tal la vida, Edu Esteve?
1: Doncs bé, molt enfeinat ara, perquè fa menys d'un any vaig obrir un segell discogràfic.
0: Caramba, que arriscat en aquests temps que vivim, eh?
1: Sí, però molt content a la vegada, estic aprenent moltíssim. Fa un parell de setmanes estàvem allà al Mercat Música Viva de Vic, també, coneixent gent, fent networking a saco. El networking es fa al bar, a la terrassa.
0: I tant, o al backstage.
1: I allà hi érem, pràcticament tot el dia estàvem allà. I molt bé, molt content, molt enfeinat, però la feina és bona, al final.
0: Un dels camins o una de les opcions que tenen els nous artistes és autogestionar-se?
1: Sí, jo crec que sí. Jo crec que cada vegada la indústria està evolucionant cap a un altre lloc, a veure què ens depara els propers anys. Però també el fet d'estar tot tan digital, que pots agafar-te una distribuïdora online i pujar-te tu sol les cançons sense necessitar pues, una empresa discogràfica. M'estic tirant pedres al meu propi terrat, eh?
0: Sí, però tu tira.
1: Però és cert, no? Llavors també pots contractar a persones que et portin pues, la comunicació, que siguin freelance, no? M'estic tirant totes les pedres. O sigui,
0: però el missatge és important, deixa'm que t'ajudi, perquè al cap i a la fi és un mateix ha de fer la seva pròpia carrera, sí. el món discogràfic i la indústria musical és més complicada que mai. També és cert que hi ha més gent que té opcions d'arribar a la vostra música, la teva música en aquest cas, però també moltes vegades fer-se un mateix és la millor de les solucions.
1: Sí, a part que tens molta llibertat. Jo per això també vaig decidir crear pues, el segell discogràfic per tenir... Potser no arribo tan lluny com alguna altra persona, no? Però almenys la llibertat no me la treu ningú.
0: He de confessar que el nou disc d'Edu Esteve, que veurà la llum el 2027, hi ha una col·laboració meravellosa,
1: sí.
0: De la qual suposo que tampoc em deixaràs dir moment, perquè se faria la guitarra.
1: Sí.
0: Però
1: te la vaig deixar escoltar.
0: Sí, me la vas deixar escoltar, sense desvelar qui és la persona que t'acompanya en aquesta cançó. Sabem més o menys quan la podrem escoltar? Tens pensat la data de llançament o no?
1: Doncs mira, depèn de com vagi, torna realment, perquè això va una mica... Cada single pues, funciona d'una manera i com vagi, torna. Si torna va molt bé, pues, segurament l'haurem de passar després de Nadal. Però si...
0: No, si m'escalfo... Ja et dic ara que no. Aquesta cançó ha de sortir per Nadal.
1: Si m'escalfo... No. La nostra intenció és que surti abans de Nadal, perquè és una cançó molt maca i crec que en el moment del Nadal pues, la gent està molt més, és molt més emocional, molt més sensible i crec que tocarà els cors de molta gent.
0: És una meravella de cançó amb una col·laboració que crec que a la gent li agradarà molt. De moment sí. Ho deixem aquí, no desvalem el secret, però fes-me el favor de publicar aquesta cançó al Nadal, que és quan tindrà tota la gràcia i tot el sentit del món.
1: Sí.
0: Edu Esteve, gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio, gràcies per llevar-te tant d'hora, gràcies per cantar tan aviat, que jo sé que això costa, i com sempre, tots els èxits del món.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé, Edu, cuida't.
1: Adéu.

0: Molt bon dia, matiners. Arrenquem el divendres 9 d'octubre amb música. Ja ho acabeu d'escoltar ara mateix, Edu Esteve, en directe als matiners de Catalunya Ràdio. Això sí, si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tindrem un dia assolellat i la refrescada, molts de vosaltres ho notareu quan sortiu de casa, serà notable. Matí fred al Pirineu i al Prepirineu, i fresca la resta. Es manté el vent de nord, sobretot la tramuntana a l'Empordà, i a la tarda algun núvol prim i alguna nuvolada al Pirineu. Les màximes més altes tocaran avui els 25 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Escolta, què tal? Preparada pel cap de setmana o no?
1: I tant.
0: Què farem jo, aquest cap de setmana?
1: Des de dilluns ja estic esperant divendres.
0: Què passarà? Què passarà?
1: Tinc demà moltes coses. En el fons tinc moltes coses.
0: Demà anem a Oques Grasses.
1: Vaig a Oques, tinc un dinar familiar que em fa molta il·lusió.
0: Més que Oques?
1: Et diria que bastant 50-50, perquè va a la meva neboda i llavors sempre és una il·lusió.
0: Era dir-te que Coques ja no els veuràs mai més, també t'ho dic.
1: Ja, però la meva neboda passa per davant de tot, de tot, de tot, de tot.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners.
0: Amb què comencem avui?
2: Doncs mira, acabem la setmana amb una reflexió de l'actor i escriptor Carlos Bardem en una entrevista a El País, que ha assegurat que no existeix un acte d'amor més potent que demanar una vida digna per tots.
0: Doncs bones paraules també per arrencar aquest divendres al programa. Maiol Roger, a partir de les 6, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Sembla Shakira, també, Maiol Roger. Engega el matí de Catalunya Ràdio.
3: Sí, avui des de París, perquè farem un programa especial per seguir els diversos esdeveniments que estan passant a la ciutat, les protestes dels estudiants a França, que s'estan complicant. Entrevista amb Lilian Thuram, entrevista amb l'Orfeo Català, que estrena la gira europea de Gustavo Dudamel aquest cap de setmana, i si hi ha una cita especial aquest cap de setmana a París, és Maria del Mar Bonet a l'Olímpia,
0: sí,
3: a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio des de París.
0: Fantàstic, doncs. Bon jou a tothom.
3: Bon jou.
0: Ara ens escoltem, Maiol.
4: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Pràcticament un quart de sis del matí. Tres bones notícies per començar el dia. I si sou amants dels animals, aquesta notícia us encantarà, perquè rescaten un gos chihuahua perduda.
1: Sí, ha passat gràcies al poder de les xarxes socials. L'Olga havia perdut la seva gossa a Badalona, va penjar una fotografia a les xarxes i una veïna va veure aquesta suposada gossa al carrer i de seguida doncs, el que va fer va ser avisar la Guàrdia Urbana per veure si la podien identificar.
0: Veus?
1: Amb el xip. Els amos en aquell moment que tenia el gos van dir que l'havien comprat a una senyora, però no van donar gaires detalls més. La Guàrdia Urbana va comprovar, com dèiem, el xip i van veure que efectivament era la chihuahua que estàvem buscant.
0: Doncs mira, rescatar un gos i recuperar-lo. Mireu la Maria Pombo aquesta setmana, Paula, buscant el seu
1: el gat.
0: Per tant, us ho podeu imaginar, aquesta alegria. Més bones notícies per acabar la setmana. L'artista urbà TV Boy homenatja a la Mari Carmen a Barcelona. Ot Serra.
5: Al carrer Basses de Sant Pere, a Barcelona, en una paret de color marró clar, s'hi observa la Mari Carmen, amb la cara una mica inclinada i recolzada sobre la seva mà. Mira l'horitzó. Amb l'altra mà ensenya una clau, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És un dibuix. Du una túnica blanca i unes ales. El seu autor, TV Boy, explica al diari El País que quan es va assabentar de la seva mort, es va imaginar la Mari Carmen com un àngel al paradís i, per fi, amb les claus de casa seva.
0: Moltes gràcies, Ot, i aquest serà un gran cap de setmana pels boletaires.
2: Doncs sí, perquè avui arrenca la tradicional fira del bolet d'Isona i Conca Dellà, coneguda com a Boletus. Sempre que jo pugui, en tu
0: m'agradaria. Estàs bé? Va tot bé?
1: Saps què és això?
0: Rovelló mix.
1: Home, és que m'encanta, jo sempre que puc et colo.
0: A veure. Demanem disculpes avançades a la gent a qui no li agradi l'Eurodance, Techno House...
1: No, però el rovelló l'encanta a tothom, llavors saps com
0: equilibra. Molt bé, Lara, molt bé, molt bé.
1: Aquest any, a veure, el temps no ha acompanyat, encara no trobem rovellons, no trobem bolets als boscos, per tant...
0: Comença la temporada.
1: Exacte. Per tant, els organitzadors de la fira s'han hagut de posar una mica creatius per celebrar amb la mateixa il·lusió la natura, la cultura i la gastronomia de la tardor amb aquesta fira
2: sobre els bolets quan no hi ha bolets. Avui es farà un sopar popular obert a tothom. Demà començarà amb la sortida guiada al bosc amb una micòloga que es diu Laia Ribas. I llavors és una oportunitat perfecta per conèixer a fons els nostres boscos mediterranis. I diumenge la jornada s'omplirà de parades agroalimentàries, artesanes i servei de bar durant tot el matí.
0: I aniràs tu o no?
2: No.
0: Ah, és que ens vas presentar
2: perquè vaig a un cap grassa, sí. Saps? Mira, no puc anar tot.
1: És que estava a punt de canviar el pla.
2: No puc anar tot. Si hi haguessin bolets...
0: Hi aniries,
2: sí,
0: eh?
2: Això sí.
0: Renunciaries a l'últim concert d'Oques Grasses per anar a buscar bolets.
2: No, però el diumenge,
0: ja està,
2: saps?
0: Ja està.
2: No, a Oques no renuncio.
0: Tot dit,
2: no.
4: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Què passa, Marxa? Bon dia.
1: Bon dia. És que tenia més a l'Ara i he pensat, mira, també posa ahí música disco.
0: Perdona, aquesta cançoneta, l'Ara, un mocador al cap per anar a buscar bolets.
1: Mira, perdona, diversió assegurada, 100%.
0: Tal dia com avui, un 9 d'octubre del 1976, la versió disco de la cinquena sinfonia de Beethoven, Maiol Roget Matarà, arribava al número 1 als Estats Units.
1: Mira, i qui hi ha darrere d'això és Walter Murphy, que va convertir una de les melodies, evidentment, més conegudes de la música clàssica en un tema de la pista de ball. La cançó va funcionar tan i tan bé que es veu que va acabar també com a banda sonora de la pel·lícula Saturday Night Fever.

0: Quin comentari de Maiol Roger al respecte?
1: Ai, pobre Ludwig. Si aixequés el cap, es voldria tornar a quedar sord.
2: A mi m'agrada, eh?
3: A mi també.
0: Sí,
2: és un clàssicorro.
0: Sí. Un clàssicorro, clar que sí. Vinga, perfecte. Aquest programa només pot anar millor. 10 minuts, 6:15 del matí. Bon dia, matiners. Moment de repassar alguns de... Home, alguns dels sons que ens ha deixat la tele. No, el so que ens ha deixat la tele.
2: El so del dia, eh?
0: Perquè és, una, és un so que té molt poques hores. Si us lleveu ara al matí, això vol dir que també us aneu a dormir com nosaltres. I amb tota probabilitat no haureu escoltat el que ha passat amb Shakira, que fa ben poques hores ha passat per la revuelta.
2: Doncs l'hem sentit parlar català, oh, amb Broncano, i s'ha postulat com l'ambaixadora del català a Miami.
4: Puta mare, com ho deixen
5: en català. De puta mare, eh?
4: De puta mare.
5: Hables català?
4: Sí, parlo.
5: Jo parlo també.
4: Sí?
5: En català?
4: Sí, jo parlo també.
5: El meu segon idioma.
4: Jo parlo...
5: Si tu vols.
4: Els meus fills.
5: Ah, clar, perquè els teus fills són catalans.
4: Sí, sí, són catalans.
5: Parlen català?
4: Sí, sí, parlen català. I parlo amb ells...
5: Sí.
4: En Miami, també.
5: ¿En català?
4: En català, sí. Para que no nos entiendan mucho. Sí, cuando ellos no quieren que los amiguitos entiendan, me hablan en català. Hablo más català en Miami que en cuando vivía en Cataluña.
5: Es bonito esto, ¿eh? Tú con tus hijos en Miami.
4: Sí.
5: ¿Crees que es de fach?
4: ¿Pero qué fach, tío?
5: ¡Ah, dormido!
4: ¿Qué fach?
5: Y la gente en Miami está poseída. ¡Ay, Virgen, Shakira, se le fue la cabeza! ¡Está loca!
4: Milan, Milan, parlem després. Parlem després.
5: Milan, estic... Molt enfadat amb tu.
4: Sí, sí, molt enfadat.
5: Aquesta cosa que tu has fet, per mi, és una decepció.
4: Jo tenim que parlar d'això,
5: I així, ells, així nadie s'entera. I ellos hablan català?
4: No, hablem mucho inglés entre ellos.
5: Sí,
4: sí, sí. Sí.
5: Muchas cosas, muchos idiomas,
4: ¿eh? Sí. En inglés, yo intento hablar en castellano con ellos todo el tiempo.
5: También que no pierdan tanto
4: en castellano. Y en catalán cuando no quiero que me entiendan.
5: Muy bien. Bueno, a mí pasa también, yo hablo en catalán también.
4: Sí. Sí, porque tú eres de Barcelona.
5: No.
4: No, ¿tú dónde eres?
5: Jaén, Andalucía.
4: ¿Y tú por qué hablas catalán?
5: Porque me gustan todos los idiomas del Estado
4: español.
5: Me encantan.
4: ¿Tú tuviste aprender... una novia catalana? ¿Alguna?
5: También, también ha pasado,
4: ah,
5: sí.
4: Ah, ¿ves?
5: Nos ha pasado lo mismo los dos.
4: Bueno, más o menos es lo mismo. No sé si es lo mismo, pero...
5: Los dos hemos pasado por eso. La tierra
0: unida. Molt bé, Macià, molt afinadet, molt afinadet. Mira, aquesta versió, de la veritat, puja una miqueta. Em passo els dies esperant a mi. Escolta, m'està fent més Shakira pel català.
2: Sí,
0: molts
2: sí.
0: Catalans, t'ho dic, perquè aquest vídeo es viralitzarà al llarg del dia i els titulars de Shakira parla català aniran no només aquí, sinó per tot el món.
2: A Twitter ja és viralíssim, eh, el tall
0: viralíssim.
2: Aquest.
0: Viralíssim! Viralíssim! Una cosa mai vista. Una cosa mai vista.
2: És fortíssim. Al Broncano li van donar només 15 minuts per fer una entrevista i l'havia de fer, evidentment, només sobre el concert.
0: Imagina't.
2: I ha acabat veient això. I mira, tu diràs...
6: Servil i acabat. Vinga, va, seguim.
0: Ah, que per cert, el sot dissaré de l'Àngel Llàcer hi va haver un moment molt emotiu.
2: Sí, perquè Diana Roig presenta el programa al costat de Llàcer. L'actriu ha sigut una de les roses del Petit Príncep i va passar això amb una concursant.
7: T'encantaria cantar la rosa del Petit Príncep amb una rosa del Petit Príncep.
8: Sí, senyor.
7: Aquest moment s'ha de crear ara mateix.
8: Doncs sí, els somnis es fan. Anem cap allà. Fixa't!

0: no sabia que cantava tan bé. O sigui, han dit que jo no havia explicat coses, però ella tampoc ha explicat aquesta habilitat que té cantant, perquè és que canta molt bé i ha sigut espectacular.
1: Home, molt bé, eh? Escolta, m'ha de cantar molt bé, perquè la cançó de la Rosa és molt difícil de cantar. I he sentit autèntiques bestieses en directe, cantant aquesta cançó. I, a més, cantar-la al costat de la Diana Roig, que, clar, aquesta atrapa-la també, que sí, és per donar-li de menjar part en positiu. Celebrem que passin coses com aquestes al Soc i Seré, que podeu recuperar si encara no l'heu vist a través de la plataforma 3CAT. I ara el programa és moment d'obrir la revista del cor, perquè Mercedes Milà s'ha mullat i diu... Qui vol que guanyi les eleccions generals?
2: Milà va anar a recollir un premi al Celebrity Pets Awards, una gala per mascotes, i davant els mitjans de comunicació ja va dir que temia l'avançament electoral i va deixar en això.
3: L'únic que te puedo decir es que deseo con toda mi alma que gane Pedro Sánchez las elecciones y que la gente entienda todo lo que han hecho, que es mucho.
1: Bueno, tampoc no sorprèn gaire que Mercedes Milà digui que votarà Pedro Sánchez.
4: La veritat, no.
1: Com vaig llegir la... Però quan vaig llegir la notícia vaig clicar, vaig dir, a veure a qui votarà.
4: No, per si de cas, no?
1: T'imagines que de cop i volta Mercedes Milà diu votaria a Esquerra Republicana?
4: Sí, home,
2: hauria sigut més titular, evidentment.
1: Li treuen un dels balcons de la Casa Milà, de la Pedrera, li treuen. Sara Carbonero ha passat per la mesa d'Antena 3, on ha parlat, evidentment, d'Iker Casillas, bé, evidentment, no tan evident,
4: no.
1: I ha rebut una sorpresa d'Alejandro Sanz.
4: Sí, sobre la seva relació amb Iker Casillas, Carbonero ha confessat que la seva vida va canviar completament, que es va tornar molt més reservada a causa de la persecució mediàtica que va patir durant molts d'aquells anys, i no en vol parlar molt més, doncs justament per això, perquè va haver-se de tornar ella mateixa molt més reservada. I el moment que s'ha fet més viral de l'entrevista és quan Alejandro Sanz li ha enviat un missatge molt emotiu.
5: Yo, como si tan fan tuyo, quería estar de algún modo y mandarte este abrazo enorme desde México, que estamos de gira por aquí. Espero verte muy pronto y ya sabes que te quiero con todo mi corazón. Chao.
6: Hay gente que le estaría dando un tabardillo si recibiera un vídeo de este calibre y de esta persona.
7: Yo estoy aguantando la lagrimita. Yo también. Muchísimas gracias, Alejandro, si ves esto. Sabes también lo mucho que te quiero y te admiro. Y lo gran persona que es al final, ¿no? Porque yo creo que ahora detrás del artista... Hay un poema que me gusta bastante de Marc Juan que se llama Nunca conozcas a un artista, pero en algunos casos merece la pena.
8: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
1: Doncs vinga, arribats a aquest punt, amb només 4 minuts, 6:15 del matí, és moment de connectar-nos amb els astres, agafem-nos de les mans i sapiguem quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
9: Bon dia, matiners. Avui divendres 9 d'octubre la lluna entra a balança i ja ens prepara per la lluna nova que tindrem aquest dissabte en aquest mateix signe. Comença un nou cicle especialment relacionat amb els vincles, els acords i l'equilibri que necessitem recuperar a la nostra vida. Aquest cap de setmana pregunta't, què puc fer jo perquè les meves relacions siguin més justes, més sanes i més equilibrades? Perquè trobar l'equilibri no sempre és cedir, de vegades també és aprendre a posar-te al teu lloc. Bon cap de setmana!
1: I Lara, qui li diem anys i anys per molts anys?
2: Doncs avui divendres felicitem el guionista, productor i director de cinema Albert Serra, en fa 51.
10: No és igual el que consideri la gent, ja s'ho faran.
2: Un altre productor, guionista i director de cine, el mexicà Guillermo del Toro. I acabem felicitant el músic cubà Chucho Valdés. El pianista avui arriba als 85 per molts anys.
10: No és igual el que consideri la gent, ja s'ho faran.
1: Posa'm ara una miqueta de Chucho Valdés, home, quina meravella. Doncs escolta'm, felicitats Albert Serra, també Guillermo del Toro i, evidentment, el cubà Chucho Valdés. I com cada dia als matiners, ens despertem amb una cançó. En aquest cas, música que ens proposa un rostre conegut.
11: Molt bon dia, matiners.
8: Joan Roca, xef. Fa anys que ens deixa bocabadats amb els seus espectaculars plats del celler de Can Roca.
11: Us convido a escoltar Dancing Queen d'APA. Sempre he estat fan d'APA, però Dancing Queen me la posava en bucle quan la meva filla Marina, amb 17 anys, s'estava recuperant d'un greu accident de trànsit. Em recorda, quan l'escolto, aquells moments de...

0: Els més matiners.
1: Són 6:15, molt bon dia, matiners, benvinguts i benvingudes al divendres 9 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. La mort de Mari Carmen Abascal, la dona desnonada de casa seva a Madrid, continua marcant les mobilitzacions en favor al dret a l'habitatge.
2: Els sindicats han convocat per avui al migdia un minut de silenci en record seu a les empreses i també es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre en la seva memòria i també en la de l'Olga, que és la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després d'haver estat desnonada a l'abril. Això mentre hi ha al vespre, Madrid, la marxa en record de la Mari Carmen va plegar a milers de persones. La manifestació va anar de la Puerta del Sol, on continua l'acampada pel dret a l'habitatge, fins a l'edifici on va viure durant més de 70 anys.
1: La mort de Mari Carmen Abascal també ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29 de novembre.
2: Els minuts de silenci en memòria de la dona s'han convertit en una arma llancívola entre el PSOE i el PP. Els populars han impedit que se'n facin tant al Senat com a l'Assemblea i l'Ajuntament de Madrid, i davant les crítiques de l'esquerra, l'alcalde madrileny, José Luis Martínez Almeida, ha carregat contra el president català, Salvador Illa.
3: Guardó el president de la Generalitat de Catalunya o l'alcalde de Barcelona un minuto de silencio por una mujer que en Barcelona, que en Cataluña se suicidó después de un desahucio dejando dos hijos? No lo hicieron. ¿Por qué se hace ahora en Madrid? ¿Por qué se instrumentaliza Mari Carmen?
2: Parlava en aquest cas de l'Olga, és cert que ni la Generalitat ni el Parlament li van fer cap minut de silenci. Sigui com sigui, ella no ha respost a Almeida, però sí que ha demanat que el cas de la Mari Carmen serveixi per remoure consciències.
1: Esquerra Republicana continua sense resoldre la incògnita sobre el seu cap de llista a les eleccions del 29-N.
2: La direcció d'Esquerra manté l'aposta per Gabriel Rufián com a cap de llista, però el diputat insisteix a establir aliances amb altres forces d'esquerres d'àmbit estatal i territorial, cosa que el partit ha rebutjat. El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, que és del sector de Junqueras, es podria convertir en l'alternativa per liderar la llista si finalment no s'arriba a un acord amb Rufián. Pel que fa a altres partits, a Junts per Catalunya, Míriam Nogueras repetirà com a cap de llista, ja és oficial, mentre que el PP, Xavier García Albiol, sona com a cap de llista per Barcelona.
1: Els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya després de 9 anys a l'exili a Bèlgica.
2: Un cop el Tribunal Suprem els ha aixecat les ordres de detenció, no descarten el seu retorn a casa abans fins i tot que se'ls apliqui definitivament l'amnistia. Comín necessita recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i Puig vol asseure's al seu escó del Parlament, que porta anys buit.
4: Jo porto dos anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
5: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. El valor o el significat de tornar a seure a l'escó que em pertoca democràticament també em sembla que és de justícia que torni aviat, molt aviat.
2: Recordem que Puigdemont sí que ha dit que s'esperarà que l'amnistia estigui oficialment aplicada per tornar.
1: El govern francès ha anunciat les primeres mesures per calmar les protestes dels estudiants.
2: Després de setmanes de mobilitzacions, l'executiu ha anunciat que en les pròximes hores destinarà 3.000 professors substituts per reforçar els centres educatius del país i que autoritzarà que es pugui contractar docents on calgui. Això després que ahir continuessin un dia més les mobilitzacions amb aldarulls a la plaça de la Bastilla de París.
1: Recordem que avui al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell en directe des de París. La família

0: Una exmoderadora de continguts de Meta demandarà la companyia arran del judici del suïcidi de la jove.
1: Va passar diumenge a França. La noia havia treballat a la seu de Meta de Barcelona entre el 2022 i el 2025 i havia explicat als advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a continguts violents. De fet, estava en tràmits per sumar-se a una demanda col·lectiva de més de 600 moderadors contra Meta per aquest mateix motiu.
0: Mare meva, i ara tranquil·litat tothom, per favor, perquè aquesta tarda, paciència, comença l'operació sortida del cap de setmana llarg del 12 d'octubre.
1: Sí,
0: ara veuràs tu.
1: Es preveu que entre aquesta tarda i demà al matí més de mig milió de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls de les carreteres per reforçar la seguretat viària. El responsable del dispositiu del Servei de Trànsit, Guillermo Villuendas, apunta al tipus de controls que hi haurà.
2: Controls d'alcoholèmia i drogues, controls de seguretat passiva, controls molt adreçats a motocicletes, a distraccions, a controls de velocitat i també controls molt adreçats a les restriccions de circulació de vehicles pesants a l'AP7 des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Maçanet de la Selva, tant a la sortida com en la tornada.
1: Només d'aquesta restricció de circulació de vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a l'AP7 per la tornada.
0: Paciència, a poc, bona lletra, que després ens posem nerviosos i passa el que passa. La poesia s'ha imposat al Premi Nobel de Literatura.
1: L'ha guanyat la canadenca Anne Carson, considerada la poeta viva més important de les lletres anglosaxones, poeta, assagista, traductora i professora universitària. La seva obra està marcada per la literatura clàssica que ha reinterpretat. El seu títol més conegut és la novel·la En vers, autobiografia de Rojo, que trasllada el mite d'Hèrcules i Gerió al món actor.
0: Marxes de pont o no? De cap de setmana llarg?
1: No, em quedo per aquí, Per no fer la cua.
0: Quasi millor. Bon cap de setmana, Agustí, descansa. Dos quarts de sis del matí, 5 minuts, ells de moment no marxen. Ens espera un matí mogudet. Marc Curado, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Com cada matí és moment de fer un cop d'ull a les portades de la premsa. Avui, evidentment, amb la precampanya a tot arreu.
3: Sí, una precampanya que es tensa per la mort de Mari Carmen Abascal, titula l'Ara, titular semblant a La Vanguardia, que parla de duel aspre que augura una campanya electoral ruda. Al País es fixen els números, enquesta electoral que els du a titular que PP i Vox parteixen amb un clavat avantatge, tindrien de sobres majoria absoluta, mentre el PSOE, diu La Razón, pugna amb l'esquerra per incloure les llistes als indignats de la Puerta del Sol.
4: També a Madrid, El Mundo assegura que Sánchez anunciarà la pujada de les pensions a 2 dies del 29N i que Ayuso i Moreno Bonilla faran campanya pròpia per Feijó com si fossin candidats. Parlant de candidats, a l'Ara hi veiem foto de Gabriel Rufián que negocia amb Esquerra mentre el partit prepara una alternativa.
3: Això en un dia en el qual la majoria de portades porten fotos de la destrucció a Ucraïna. Un autocar calcinat a La Vanguardia i l'Ara, per exemple, titular Rússia bombardeja 2 autocars de civils a cremators.
4: I la premsa també es fa ressò del Nobel de Literatura que s'ha endut la canadenca Anne Carson.
0: I els articles d'opinió, avui un dia més reflexions sobre la Mari Carmen, l'habitatge i també les eleccions.
4: L'editorial de l'Ara diu que el problema de l'habitatge no és només de les capes més vulnerables, sinó que afecta de ple la classe mitjana i totes les generacions.
3: I es pregunta fins a quin punt beneficiarà Sánchez el fet que la batalla electoral s'hagi tenyit de lluita per l'habitatge.
4: La Vanguardia considera penós l'ús polític que es fa de la mort de la Mari Carmen.
3: De fet, critica que els partits s'embranquen en un debat estèril i defensa que el problema de l'habitatge no resoldrà amb paraules irades, sinó amb pactes.
4: A El Periódico, el periodista Joan Cañete Baile titula La política de la crueltat i critica que es faci servir una persona vulnerable com la Mari Carmen per humiliar l'adversari.
3: Assenyala que quan la maquinària es torna contra una persona anònima no es tracta de derrotar un oponent, sinó de destrossar qui no havia triat participar en aquest combat.
4: El Mundo troba comprensible que la mort de la Mari Carmen hagi provocat un esclat social per l'habitatge, però diu que el govern espanyol i els seus socis no tenen dret a instrumentalitzar la situació. Diu que això és obscè.
3: Creu que un govern responsable no buscaria treure un rèdit electoral de la mort de la dona desnonada.
4: El País també parla d'eleccions, però es fixa en la convocatòria de vaga general de l'11 de novembre.
3: I exposa que l'aturada no ha de servir per fer més gran la bronca partidista a unes setmanes de les eleccions.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia. Què rius?
0: És que m'encanta perquè... Últimament hi ha molta gent que s'està sonant abans de posar-se davant del micro i em fa molta
5: fresqueta,
0: gràcia. Perquè l'altre dia no sé si li passava.
5: A mi em va passar ahir, però l'estudi de dalt feia fred.
0: Però jo sóc molt partidari de que us moqueu davant del micro.
5: Home, Tampoc cal, no? Exacte.
0: Vinga, va, centrem-nos, per favor. Repassem la premsa digital amb la Sílvia. Què han trobat a Capellades?
5: Doncs mira, restes de fusta de fa més de 40.000 anys demostren que els neandertals van ser fusters experts. En concret, les excavacions on han fet aquesta troballa és a l'abric romanín, fa 40 anys que hi excaven. Durant aquest temps hi han trobat armes, eines o envasos, per exemple. Ara han vist que la fusta no la feien servir només com a combustible, sinó també per fabricar armes i objectes domèstics. Ho recull la Vanguardia.
0: Ui, i qui s'ha posat a subhastar?
5: Sí,
0: digo.
5: Els Franco.
0: Apa, venga, bon divendres.
5: Sí, treuen a subhasta mobles i objectes del Pazo de Meirás. En concret, a Magna Art Auctions traurà gairebé 700 lots d'objectes, entre els quals hi ha mobles, pintures o vaixelles. Ho recull el Mundo, detalla que serà el 27 d'octubre. L'obra més valuosa és un quadre de temàtica naval que surt per 4.000 euros. Ara bé, també publica una imatge al Mundo que veiem d'un quadre de Joan Carles I amb la bandera franquista darrere i una dedicatòria del monarca. No m'ho puc creure!
0: Et dic que això se subhasta en hores?
5: No, clar, no em sorprendria.
0: Ai, Déu meu, els veïns d'Eivissa volen multes adaptades?
5: Sí, el nivell de renda. Tot bé perquè l'amo d'un Lamborghini s'ha rigut d'una multa de 200 euros que li van posar per aparcar malament. Els veïns diuen que per ell són com 2 euros. És un debat que han obert i veiem al diari d'Eivissa. La mateixa policia local va ironitzar a Instagram sobre el cas dient que el propietari del Lambo potser es pensa que amb diners es podria aparcar a qualsevol lloc, però que avui li ha sortit car.
0: Avui no parlem de formatges ni d'esmorzars de forquilla, però tenim rànquing dels 50 millors bars del món.
5: Sí, per segon any consecutiu, el bar Leone de Hong Kong està al capdavant de la llista. De fet, el continent asiàtic es consolida ara sí, com una de les grans potències, amb 13 locals en el top 50, especialment això, Hong Kong, Bangkok o Tòquio. En segon lloc, està més a prop, Moebius, a Milà, i tanca el podi l'Alquímico, Cartagena, Colòmbia. Més a prop encara, Barcelona, número 16, el bar Sips, al carrer Montaner, i el número 17, el bar Paradiso, també a Barcelona. Llegim al País.
0: Gràcies, Sílvia. 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al primer programa en directe de la Ràdio Catalunya. També, per cert, en emissió conjunta per ICAT. Ja tinc per aquí la Marta, perquè amb la Marta, com cada dia a aquesta hora, repassem alguns apunts culturals. Comencem amb notícies tristes, Marta.
6: Sí, perquè hem de lamentar una mort. És la de Joan Porta, conegut com el Gitano de Balaguer. Va ser una icona de la música marginal i de la rumba a les comarques de Lleida i es va retirar, de fet, fa uns dies ja per problemes de salut. Per tant, des d'aquí, doncs, tot el carinyo a tota la família i tota la gent de Lleida. Continuem ara amb notícies una mica més positives.
7: M'encanta la teva veu. I tu més.
6: I és que la sèrie Sense filtres del 3CAT... Del 3CAT.
0: Ai, Déu meu senyor, però poc a poc, no hi ha massa.
6: És un drama adolescent sobre tres joves que s'enfronten als problemes derivats de les xarxes. Doncs bones notícies, perquè ha guanyat el premi Best Short Form als Premis Internacionals de Drama de Seul, que premien les millors sèries de 46 països diferents. I acabo amb algunes previsions per avui mateix. Per exemple, comença la Ruta de l'Art de Castelló d'Empúries. Avui també s'entreguen els Premis Nacionals de Cultura al Vendrell. També engega el Festival Internacional de Titelles al Teatre La Puntual de Barcelona. I, parlant de teatre, es fa la presentació institucional del projecte del Teatre Nacional de Catalunya del nou director Josep Maria Mestres, que agafa el relleu a Carme Portacelli.
0: Amb només 3 minuts, 3 quarts de 6 del matí, Catalunya està fent el primer cafè del dia i nosaltres us animem, com sempre, a participar a la Dada Maria. Maria, bon dia de nou.
5: Molt bon dia de nou.
0: A veure, avui tinc el cordoní, per aquí, em sembla, també.
8: Bon dia, aquí present, sí.
0: Fem una cosa, Eloi, abans de la Dada Maria, espera't un moment, perquè ahir jo, amb les presses, em vaig oblidar de fer el sorteig de les entrades de teatre. Per tant, m'hauries de dir un número de l'1 al 4.
8: El 3.
0: El 3. Doncs mira, en Carles, des d'Esplugues de Llobregat, que ens va trucar ahir. Carles, per tu, aquestes entrades per anar a veure Morning Sun, que les sortejàvem ahir. Que, per cert, avui tenim un regal.
5: Ja el voldria, jo.
0: Ja et dic ara que podeu estar preparats tots els oients dels matiners, perquè això serà la revolució d'aquest programa de ràdio. I deixeu-me que us digui que avui tenim una altra novetat. Cada divendres hi haurà un resum del que ha passat al programa protagonitzat per Macià Closes, el nostre tècnic.
5: Ah, que xulo! Com pillarem,
0: No tenen per què ser errades, però diguem que és... Des de la seva
5: òptica.
0: El què, perdó, Eloi?
9: Dominaran les errades.
0: Dominaran les errades. Sí, molt ben definit. Sí. Ja que he venut tot el peix, és moment d'escoltar què ens proposes avui, Maria.
4: Ai. Doncs mira, avui celebro que hi sigui l'Eloi, perquè vaig dir que un dia te'n faria una de litres dedicada a tu. Jo crec que aquesta t'agradarà. Sí?
9: Compte.
4: Mira, després dels aiguats d'aquesta última setmana...
9: Ai.
0: D'això es tracta, la dada, Maria. Vinga, va, anem-hi.
4: Avui una dada sobre pluges.
10: Però on ha caigut més aigua ha estat a la localitat d'Alforja, al Baix Camp. Aquest aiguat ha col·lapsat les dues rieres que passen pel poble i ha provocat la inundació de diversos carrers. Els forts corrents s'han endut molts cotxes cap als afores del nucli rural.
4: Això que sentíem era la crònica de TV3 de l'any 1994.
0: Ai, Déu meu.
4: De les pluges que van caure al Camp de Tarragona, també bona part de les comarques de Barcelona, van ser unes greus inundacions que demà farà 32 anys, el 10 d'octubre del 1994. Com sentíem, l'Alforja, al Baix Camp, en aquell episodi va ser el municipi que més litres per metre quadrat va recollir aquell dia. Però és que no només això, sinó que és una de les vegades que a Catalunya s'han recollit més litres per metre quadrat en un sol punt en 24 hores. I la pregunta és...
0: Ai, però a veure, un moment, jo ja m'he perdut amb tot el que em vas explicat.
4: A veure, situa't, 1994, episodi de pluja.
0: Jo tenia...
4: L'Alforja cau moltíssima aigua.
0: Tenia
4: moltíssima,
0: dos anys,
4: moltíssima.
0: Jo, si és que tenia dos anys.
5: La Lara no existia, jo en tenia un d'any. Imagina't.
0: Sí, sí, home, t'estic fent broma, Maria. Va, anem a la pregunta, a veure.
9: Mira, calculeu bé, calculeu bé les dades.
0: Sí, però contestaràs primer tu.
4: Sí, sí.
0: Ah, ho dius per mi. Eloi, sisplau. Va, anem.
4: Quants litres per metre quadrat van caure a l'Alforja el 10 d'octubre del 1994? És un dels pitjors episodis de pluges que hi ha hagut des que hi ha registres.
0: Val.
4: Ja us dic que són més dels que s'han recollit ara, d'acord?
0: Ah, sí? Ah, sí?
4: Com a pista.
0: Però més ara, que més d'aquest...
4: Aquests dies, aquest últim cap de setmana,
0: val,
4: si vas veure les xifres de litres...
0: Sí, sí, sí. Doncs jo diré 500. Eloi?
5: Jo 400.
0: Eloi?
5: Perdó.
9: Ah, me l'ha robat.
0: No, no.
9: Jo recordo els 400.
0: Eloi, jo t'he donat pas. Eloi.
5: No, sí, home. Sí, jo m'he colat.
0: Eloi.
9: No, no, ara no em fotré aquí amb... 405. Jo volia dir 400. 405, vinga.
0: Bartona.
5: 550. Sé tu.
0: Macià. 444.
9: Sí, aquí necessitem un Francesc Mauri jugant, que et diria 410,7.
0: Sí, però el Mauri, el truquem ara, estarà despert, el Mauri, si el truco?
9: No, no. Sí, sí que estarà despert, però no sé si voldrà que el truquis.
0: Per això vull dir que, no sé. Eloi Cordomí, 405. Marta Viana, 550. Macià, 444. I jo que dic 500. Quants litres per metre quadrat van caure
9: al
0: mil...
9: Final... Al final, la Marta no ha dit 400?
5: Jo he dit 400. La Lara.
9: Ah, val, val, la Lara, val, val, val, perdó.
5: Sí, però sí, no sí, m'has sí, dit sí, ara, sí. Crec.
0: Ah, doncs la Lara, 400. Anem a resoldre, per favor, perquè qui guanya la dada Maria d'avui és...
4: Macià Closes!
0: Molt bé! Molt bé!
4: És que em porta 4, eh?
0: És que, ahir, és que Macià, ja no participes més,
4: molt
0: Macià.
4: Molt fort.
5: S'ha acabat.
4: No para.
0: Molt bé, escolta'm, perfecte. Quants van ser, exactament?
4: Són 450, d'acord?
0: Molt bé, Macià.
5: Molt
0: bé,
5: final,
0: molt bé.
4: La veritat és que
9: molt
4: us
9: bé,
4: heu aproximat molt avui. I d'aquests, 240 van caure només en 2 hores i mitja. És una passada, eh? Perquè aquest cap de setmana, Eloi, si no recordo malament, hi havia algun punt amb 250 litres durant tota la nit de dissabte a diumenge, que ja era una passada, doncs imagina't, en 2 hores.
9: A Granollers.
4: Ah, sí, per exemple.
9: Dos llocs més. I 280 a Vilassar de Mar.
0: Molt bé. Imagina't. Doncs escolta, Macià Closa, que ens està fotent una avançada per la dreta, que té tal el tema. Eloi, d'aquí uns moments t'escolto.
9: Vinga, fins ara.
0: Fins ara. I Maria, moltes gràcies i bon cap de setmana.
4: Bon cap de setmana.
0: A veure, un moment. Avui tenim no només les mans de Macià Closes muntant el bo i millor d'aquesta setmana, sinó que tenim un regal especial. No marqueu encara el telèfon del programa, d'acord? Qui el marqui, automàticament ja no participa. Perquè tenim dos xecs de 200 euros... En aquest cas, dos talonaris de 200 euros, bescanviables en prop de 1.500 establiments de Catalunya adherits a la Comerciada. Dos xecs de 200 euros. Què haureu de fer? Aneu-hi pensant. Durant uns quants segons, fer-nos molt la pilota als matiners. Molt. Les dues primeres persones que ens facin molt la pilota s'emportaran aquest xec. que no està gens malament, tal i com estan les coses. Dits preparats, no truqueu encara al 93207474. D'aquí uns moments, aquests dos talonaris de 200 euros per sortejar entre els oients més matiners. 13 minuts, arribem a les 6 del matí. Maiol Roger, bon dia de nou.
11: Molt bon dia.
0: Què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio?
11: No regalem 200 euros, però sí contingut d'alt valor. Avui especial des de París per seguir l'efecte de les protestes que hi ha a França des de fa uns dies amb els estudiants. Parlarem amb estudiants francesos. També tindrem experts que ens ajudaran a il·lustrar què està passant a tot França amb aquestes revoltes. Després hi ha conversa de Rigarostri amb Lilian Thuram, una conversa deliciosa que us recomano escoltar. Parlarem amb l'Orfeo Català, que presenta la seva gira amb Gustavo Dudamel, la gira europea de Gustavo Dudamel, i a les 11, Maria del Mar Bonet fa 51 anys del seu concert a l'Olímpia, diumenge hi torna, i Maria del Mar Bonet amb Ricard Ostrella al matí de Catalunya Ràdio des de París.
0: Doncs vinga, tot això a partir de les 6 amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
11: Fins ara.

0: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
1: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
1: I a partir de les tres,
2: l'espai de reflexió a la tertúlia.
3: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabarà amb la humanitat?
4: I em va vindre a dir, sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
3: El més perillós és que escapi el nostre control.
5: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
0: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de dues a quatre, amb Òscar Fernández.
6: Ja hi tornem a ser.
7: Onzena temporada del Tot Costa.
8: Por qué? Por qué?
6: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
7: Nova temporada amb els vells clàssics.
8: No sé si són muy simpáticos. No sé.
2: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
8: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo. Catalunya.
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
9: Vinga, va, que en 10 minuts arribem a les 6 del matí. El tenim preparat perquè portes una ratxa a l'oi amb la dada Maria.
10: Sí, no, però jo aniré en aquesta línia, eh? Aquesta és la idea.
9: Jo estic, no he de dir que estic molt desmotivat.
10: I el dia que parlem de pluges ho he recuperat.
9: Exacte. Bé, la vida funciona així. Eloi, vinga, anem-hi. Quin temps ens espera per avui? I sobretot anem mirant el cap de setmana.
10: Si no, organitzaré un concurs perquè la gent obtiri floretes i ja està, i no passa
9: res. Ah, mira-li, molt bé.
11: Molt ben tirat, molt ben jugat.
9: Va, que vaig tardíssim, Eloi.
10: Vinga, va. Avui ja està, marxen les pluges. Avui ha entrat el vent, en farà avui encara, sobretot als dos extrems de Catalunya, tramuntana i mestral. La tendència és que vagi afluixant, però no acabarà a desaparèixer del tot, i cap de setmana assolellat. Aniran passant alguns núvols prims a la meitat nord. Diumenge potser aquests núvols seran una mica més abundants a la meitat nord. I les temperatures avui han baixat, fa fred ara mateix, i la tendència és que es vagin recuperant també durant el cap de, setmana. Demà ja ho notarem, que sobretot les mínimes ja comencen a pujar. La nit de la pròxima nit no serà tan, tan freda.
9: Tot i que avui, escolta, hem sortit al carrer, Marta Viana va amb jaqueteta també a l'estudi, eh?
11: Sí, sí.
9: Avui s'ha notat, aquesta davallada de les temperatures.
10: Mira, en tot cas, a Barcelona 15 graus i és la temperatura més alta, i a molts llocs estan al voltant dels 10.
9: Doncs vinga, jaqueteta i bufandeta per sortir de casa.
11: Sí.
9: Eloi, una abraçada forta, que tinguis bon cap de setmana.
10: Igualment, bon cap
9: adeu,
10: de setmana.
9: Adéu. Vinga, 93207474, el moment ara sí de marcar el telèfon de Catalunya Ràdio. Aquests dits més àgils s'emportaran aquest... Vaja, en tinc dos, per tant, un xec de 200 euros i un xec de 200 euros que bescanviarem, o que podreu bescanviar en prop de 1.500 establiments a Catalunya adherits a la Comerciada. De fet, és una iniciativa impulsada per la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, també amb la col·laboració de les Cambres de Comerç de Barcelona, Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols. Per tant, si teniu ganes de participar, només us demanem que durant una estoneta ens feu la pilota al programa.
11: Vinga, va.
9: Que hem de començar el cap de setmana una miqueta per la porta gran.
11: Sí, que ha sigut una setmana molt intensa.
9: Exacte. Per tant, necessitem pilota màxima als matiners de Catalunya Ràdio. Un xec de 200 euros, bé s'ho val. Per tant, 93207474. Tinc algú per aquí? Home, suposo que sí, tinc la Sara, pobra, agafant 10 telèfons a l'hora. Però a veure si podem parlar ja amb algun dels primers oients. Perdoneu. Aquí tinc el Xavi. Xavi, bon dia.
12: Bon dia, Carles.
9: Molt bé, comencem bé per fer la pilota, Xavi?
12: Xavi Canalies, perdó.
9: Carles,
12: d'aquí? Com jo.
9: Però, Carles, com has arribat a que em dic Carles?
12: Que m'he equivocat, perdona.
9: Ah, val, val. Escolta, que aquestes hores tots estem adormits, eh? Aquestes hores tots estem adormits.
12: Estem una mica adormits.
9: Però, clar... Sí, dic, feu-me la pilota.
12: Tot i que sou l'alegria de tot Catalunya, eh?
11: Ara!
9: Sou molt bé, molt bé, molt bé. Escolta, Xavi, et posaré una musiqueta i, escolta'm, durant una estoneta, uns segonets, has de fer-nos molt la pilota per emportar-te aquest xec.
12: Vale.
9: Xavi? Sí?
12: Sí, sí.
9: Estàs preparat?
12: Sí, sí.
9: Vinga, va, som-hi. A veure, va, quan vulguis. Xavi.
12: Pues que cada dia quan me llevo no hi ha cosa millor que posar la ràdio i escoltar-vos a vosaltres per despertar-nos i fer-nos el dia més feliç.
9: Xavi,
12: sou la canya de tot Catalunya. Sou els millors. No hi ha res més millor que escoltar Catalunya Ràdio de bon matí. Oh. Què et sembla?
9: Xavi, un aplaudiment, clar que sí, home. Vinga, per tu aquest xec de 200 euros. Que tinguis un molt bon dia, Xavi.
12: Moltes gràcies. Igualment, bon dia i felicitats pel programa.
9: Moltes gràcies, una abraçada. A veure, qui Vinga. Més tinc per aquí? Em dieu el nom? No sento res.
13: Enriqueta?
9: Enriqueta! Què tal,
13: Hola,
9: Enriqueta?
13: Bon dia, bonic.
9: Va tot bé o no, Enriqueta? M'hauries de baixar una mica la ràdio.
13: Sí, la baixo, la baixo.
9: A veure...
13: Pues mira, que m'alegro moltíssim,
9: espera,
13: moltíssim,
9: espera,
13: moltíssim.
9: Espera, espera, espera. Que t'he de posar una sintonia abans de que comencis. Que hi ha en joc aquest sec de 200 euros, d'acord?
13: Molt bé.
9: Enriqueta, som... Famuguis, Enriqueta!
13: Doncs que m'alegro moltíssim, moltíssim, moltíssim de que estigueu regalant aquest xec, perquè és tot un detall per part vostra i sou supersimpàtics i molt amables i esteu al dia de tot, perquè mira, avui gràcies a vosaltres, m'agafaré la xaqueta que no vaig a ser que m'encostipi i veig que us preocupeu moltíssim per tots els oients del matí. Sou l'hòstia, la veritat que cada dia em deixeu més al·lucinada. És espectacular el que feu des d'aquí del programa. I a més m'aixeco amb una alegria que és que si no fos per vosaltres, mare meva, és que no sé què estaria. Jo ja, quan surto al carrer avui, que aniré a Brigadeta, gràcies a vosaltres, sobretot.
9: ja està, Enriqueta, home. Ja visca.
13: Vinga, que tinguem molt bon dia, gràcies.
9: M'encanta. Una abraçada, Enriqueta, bon cap de setmana. Escolta'm, ens han de donar més xecs?
11: I tant, sí.
9: Ens han de donar més xecs d'aquests?
11: Cada dia volem xecs.
9: Això és una meravella, que acabem d'inflar-nos uns quants quilets, l'equip del programa. Això és fantàstic. Doncs mira, ara farem un gir inesperat en aquest matí de divendres. Posa'm una música agradable, Macià.
11: Què és això?
9: Sí, perquè a partir d'avui els matiners, el pensament malèfic del nostre tècnic de so, Macià Closes, apareixerà tots els divendres. Ho farà en forma de muntatge, un muntatge sonor, perquè cada final de setmana les seves mans editaran un recull dels moments més destacats del programa. I aviso que destacats no vol dir que siguin els millors.
11: Quina por. Ui.
9: Estimades meves, esteu preparades?
11: Sí, jo no.
9: Que arrenqui el muntatge, Macià.

0: cosa mai vista.
1: A més, tenim festa, perquè és el 12 d'octubre.
2: Fem matinès el 12 d'octubre.
1: Ah, sí?
3: Què?
1: Bueno, després ho parlem. No, es que per un dia que tenia festa...
4: El trabajo te realiza. Trabajo en la hostia, el trabajo hasta te pone cachondo, fíjate.
5: A mi que mengen el...
6: I descobreixen...
7: Es tracta de nous mons que es formen a partir de matèria.
2: Passem de l'Ot perquè l'Ot m'acaba de repetir la notícia de l'estrella forta. A un grup de nens tu no els hi pots dir, que mal! Exacte. Imagina que acaben de cantar i dius, que mal!
0: Una puta mela!
8: De veritat, molts ets...
2: Sempre m'ha costat molt de dir Sigourney Weaver.
1: Vale, a mi no.
2: Des que et posen una mica de rever a la veu, déu-n'hi-do, eh?
1: Sóc una autoritat.
2: Home, t'ho diràs, no ho havia dubtat mai.
9: Pim, pum, pam, porrazo.
1: Sigourney Weaver.
2: Mira, dona pas tu la nota de veu, va.
0: Adéu!
2: Marta Viana, Lara García, que tingueu molt bon cap de setmana.
1: Igualment.
2: Adéu. I abans d'acabar, toca saber amb quina reflexió va acabar ahir l'Agnès Marquès després del Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
10: Bon dia, matiners. Com esteu? Jo aquest dijous me n'he anat cap a casa pensant en Anne Carson, que és aquesta poeta canadenca que ha guanyat el Premi Nobel de Literatura. Al Catalunya Nit, la nostra companya Montse Camps de Cultura i en David Guzmán ens han explicat qui és, com escriu, quin és el seu estil, i ens han recomanat un llibre que es diu La bellesa del matrimoni, en el qual aflora, diuen, aquest sentit de l'humor tan especial que es veu que té. Jo no l'he llegida, diuen un sentit de l'humor irònic i sec. Així que he sortit del programa i me n'he anat a buscar que aviam si hi havia alguna cita d'aquest llibre, i és amb el que us deixaré avui. Diu, el desig duplicat és amor, i l'amor duplicat és bogeria. La bogeria duplicada és el matrimoni. Au, que us vagi bé el divendres i el cap de setmana. Bon dia.
2: La bogeria duplicada és el matrimoni, eh? El cert és que és una bona frase que ens ha deixat l'Agnès Marquès, la seva reflexió per acabar aquest divendres, almenys els matiners. Francesc Soler, bon dia.
11: Bon dia, què tal, Canàlies?
2: T'havies impactat amb aquesta frase, eh?
11: Sí, he de pensar, eh?
2: Dóna-li un parell de voltes. Tens fins les 12 o la 1 del migdia encara sí. Per fer-ho. Ricard Ostrell, avui per ser a partir de les 7 del matí en directe des de París, atents a tot el que està passant al país i a la ciutat. Estàs preparat o no per començar el cap de setmana?
11: Sí, es veu que farà fred, eh? Bueno, de fet, ja en fa.
2: Ja en fa.
11: Sí,
2: jo ja sortiria amb la rebequeta.
11: Sí, ja ve de gust, també, una mica, no?
2: Ara t'escalfaràs una miqueta.
11: Vinga, endavant.
2: Engega el matí de Catalunya Ràdio, ara mateix amb Francesc Soler. I tornem dilluns. Bon cap de setmana, matiners.
12: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT. Els experts! Roger Saró.
1: I ara la calidesa d'una de les nostres divas, la Dua Lipi.
0: Sergi Viva.
2: A veure, tots sabeu que vaig dormir pels llocs perquè m'aixeco molt d'hora.
0: Laia Vidal.
3: Hi ha algú en català de bombo, però que fa en bas. Sound, sound.
0: Anna Closa.
4: Jo vaig estar la setmana passada un parell de dies fora perquè tenia festa.
0: Laura Grau.
5: És del desigui de menys condicionament intel·lectual de...
3: Vinga!
5: ...societat, eh?
0: Mariví Pérez. L'estudiant en pràctiques, que ara no recordem com es diu. Els experts, temporada 15. Aquesta, per fi, sí que és la bona.

0: Closa. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Tots tenim aquella persona al nostre entorn que arriba tard a tot arreu i si jo els hi poso el tard davant. Per exemple, tu, els meus amics, series la Tardaia.
1: Ah, molt
0: que
1: bé.
0: Que sembla un personatge de Game of Thrones. I sí. Tu series en Tardergi.
2: Tardergi? Oh, m'agrada molt Tardergi.
0: Sí, aquest seria un dels dolents de Game of Thrones.
2: Que jo soc dels que arriba a l'hora, nois.
0: Bé, doncs, si ho cata a les 8, apareixerà un quart de 9. Això sí, tenim sort. I si decidiu enganyar-li i dir-li l'hora errònia, doncs és inútil que ho feu perquè arribarà tard igualment.
2: A més, jo ho sap.
0: Es constata.
2: Sí, home.
1: Exacte. I si no tens a prop una persona com aquesta, és que aquesta persona ets tu.
2: Ei, senyora.
1: Ets tu.
3: Sí, és així.
1: La persona impuntual, a més, acostuma a avisar amb un missatge molt concret. Ja surto.
2: Ja.
1: Aquest ja surto pot voler dir que realment està creuant la porta de casa, que acaba de sortir de la dutxa, que encara està decidint què posar-se de roba o que és conscient que realment hauria de sortir ja de casa, però és que està fent scroll l'estirat al sofà.
3: Eh? Home, no. Yeah. També diré una cosa.
2: Un
3: moment.
2: Enorme.
3: La gent que fem tard no fem scroll al sofà. És a dir, estem fent coses, hem calculat malament
2: i... Coses molt importants. És que estic fent coses molt importants.
3: No, doncs estàs acabant de dutxar perquè no has calculat bé.
2: Estic matant un gat.
3: Estàs desestenent la roba perquè no pots, perquè saps que plourà i no pots marxar amb la roba estesa o aquest tipus de coses, però scroll al sofà no.
1: Parla per tu, Laia, perquè hi ha de tot, hi ha de tot. Després arriba el segon missatge. Arribo en 5 minuts. Aquí ja sabem que no parla de 5 minuts reals, parla d'una unitat de temps que pot durar entre un quart d'hora i 40 minuts, depenent del trànsit, el transport públic, o de tots els obstacles que hagis hagut d'anar esquivant al llarg d'aquest trajecte.
3: Perquè tu fas el càlcul si no passa res. És a dir, tu dius, jo arribo d'aquí 5 minuts, si tot anés com flash, però sempre passen coses.
2: Laia, tu saps que sempre passen coses.
3: És una variable que no introduïm mai.
1: Doncs, segons la psicologia, les persones que habitualment arriben tard no sempre ho fan per falta de respecte o compromís, sinó que calculen malament el temps i tendeixen a autoenganyar-se. Aquest fenomen es coneix com la fal·làcia de la planificació, que és la tendència a subestimar quan trigarem a completar una tasca, encara que l'experiència anterior ens hagi demostrat moltes vegades que el nostre càlcul no és realista.
3: És ben bé així, és ben bé així.
1: Sí, sí. De fet, és a dir, una persona pot estar convençuda que necessita 20 minuts per dutxar-se, vestir-se, preparar la bossa, sortir de casa, però tot això no ho ha aconseguit mai, fer-ho menys de 40 minuts. Per tant, perquè ara... O sigui, tu estàs convençut que ara sí que ho faràs en 20 minuts.
2: I penso posar això a la meva parella quan arribi a casa, penso posar aquest text així tal qual.
3: És que
2: seré increpat, però m'és igual.
3: No, perquè hi ha gent que ho té més exagerat. És a dir, a la meva germana li passa especialment, i per això dic que és genètic. Jo crec que jo ho tinc bastant més controlat, diguéssim.
2: Yeah.
1: Doncs si una cosa fa la persona que és impuntual és calcular el temps que trigaria si tot sortís perfecte. L'impuntual no contempla haver de buscar les claus, contestar un missatge d'última hora o esperar que l'ascensor pugi 7 pisos. Aquesta persona pensa, trigaré 10 minuts en arribar, per tant, si surto d'aquí 10 minuts abans, arribaré més que puntual, no? Segur, però és clar, no ha calculat que abans de sortir de casa haurà d'agafar la jaqueta, cordar-se les sabates, comprovar que la cartera i les claus les porta a sobre. Fer un pipí, esperar l'ascensor, caminar fins al transport públic, arribar al lloc.
2: És el que s'anomena els ponderables.
1: Exacte. És a dir, minuts que existeixen en la realitat, però que en el seu cap...
3: En el plan no hi són.
1: No ho ha tingut en compte. Segurament és una persona que es distreu fàcilment amb qualsevol cosa. I és que, esclar, les preses no són bones, perquè aquesta persona potser acaba de rebre una nota de veu d'una amiga mentre l'escolta està a Instagram, però llavors veu un vídeo que el porta cap a un altre vídeo, que parla sobre un tema que li interessa mentre escolta un altre vídeo. Clar,
3: Això ho veig lleig.
2: Això ho fa la gent.
1: És lleig. Però aquesta persona impuntual també pot ser que tingui la mania de no poder sortir de casa deixant a mitges una tasca. Aquesta persona sap que té 5 minuts de marge per marxar, però sap que té pendents rentar un parell de plats del dinar, que té el llit a mig fer perquè l'ha deixat ventilant quan ha marxat de la feina, ha marxat a casa per anar cap a la feina, que ha anat a buscar un jersei i s'ha adonat que la calaixera està desordenada i decideix en aquell moment ordenar-ho.
2: Els que tenen toc i han de tocar totes les parets de la casa abans de sortir de casa.
1: Ah, mira, també.
2: O han d'encendre i tancar l'interruptor 15 vegades.
1: Exacte. És a dir, que tot això és temps que perd quan en realitat aquesta persona ja estava llesta per marxar. Per tant, tenim dos tipus de persona que entenen el temps de manera molt diferent. La persona puntual considera que arribar a l'hora és una mostra de consideració. En canvi, la persona impuntual acostuma a pensar que no ha fet res perquè la seva intenció no era arribar tard. Clar. No és greu.
3: Hi ha un punt, ara potser faig més llenya al foc, però crec que la persona impuntual a vegades pot ser una persona com bastant ocupada que diu, a veure, el que no faré és esperar. Llavors, jo aprofito el temps al màxim a casa, fent totes les coses que he de fer, i perquè trobo... si arribo 10 minuts abans i m'espero allà, no tinc res a fer i tinc molta feina.
2: Ja, trobo que estàs justificant molt l'impuntualitat.
3: Sí, ho he dit jo, que era una mica impuntual, una mica, però en punt de comparació amb gent molt impuntual, i jo mai faria escrolar al sofà.
2: No, no, mai.
3: Sempre és per feina.
1: Sí, també pot passar que això, tu ho has fet tantes vegades que has arribat tard, que el teu cervell ja ho té interioritzat i això ja és automàtic. Vull dir, no passarà res. L'altra persona no s'enfadarà perquè ja em coneix.
2: Exacte.
1: Però tot això es pot corregir, d'acord?
2: Sí?
3: I tant, jo ho he corregit molt. Els experts. I que...

0: ara parlem d'història. Laia Martí Gironell, n'ets fan?
1: Una mica.
0: Torna a la novel·la històrica amb Mala veïna, on s'endinsa en la història d'una curandera de Garriguella, temuda pel seu caràcter, però demandada per les seves habilitats per curar. Es titula així el llibre, Mala veïna, amb el qual anem al segle XIX, i Gironell el que diu és que vol homenatjar la saviesa femenina.
2: És un homenatge al llegat d'aquestes dones, no?, que van ser mal vistes, que van ser maltractades, que moltes d'elles van ser perseguides i tractades de bruixes, quan l'única cosa que feien era ser dipositàries d'un coneixement, posar-se al servei de la societat, curar, no?
0: La història s'ambienta a l'entorn del castell de Peralada de finals del segle XIX, on sembla que els fets històrics i la llegenda es donen a la mà. No sabia que hi havia històries de bruixeria a prop de Peralada. El Martí Gironell us ho descobreix.
3: No, de bruixes hi ha tot arreu.
0: Teniu aquest nou llibre.
3: I s'acosten, recordem-ho, quan s'acosta el dia de Tots Sants i la nit de la castanyada, hi ha més bruixes que mai.
1: Bueno, però són bones, hem quedat, no?
3: Sempre. Acaba d'entrar a Rosalia, però no és bruixa, no, la Rosalia?
1: Bueno, no en sabem.
0: Cadascú fa la seva màgia. La Rosalia ara ha guanyat un premi al Nacional de Músiques Actuals que entrega el Ministeri de Cultura.
1: El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc Lux, publicat l'any passat amb èxit com aquest, La Perla, que sentim per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora. Diuen que l'àlbum eleva els límits creatius i que ha rebut el reconeixement unànime de crítica i de públic. El jurat també destaca la trajectòria internacional de l'artista de Sant Esteve Sarrovires i diu que Rosalia té una enorme capacitat per combinar tant avantguarda com patrimoni. El premi del Ministeri està dotat amb 30.000 euros.
0: Sí, ara sentiu la Naina. Ni les ganes que em sobren, he perdut aprenent i aprenent m'he fet gran. Naina, aquí, versionant els Oques Grasses, que són protagonistes del dia o de la setmana, ara que llegíem cròniques vostres del concert d'ahir, doncs la Naina obrirà els tres concerts de comiat, en aquest cas de la Fúmiga, al Sant Jordi Club de Barcelona. Digueu-nos qui anirà, perquè algú de vosaltres ja ens va explicar que teníeu entrades per anar a veure els dies 16 o 17 o 18 d'octubre algun d'aquests tres concerts de comiat de la Fúmiga al Sant Jordi Club. Doncs enduen aquests valencians la seva amiga Naina, artista de 19 anys, que ja consolida la seva irrupció a l'escena després del disc Vives o Mortes i d'haver fet col·laboracions amb artistes com Figaflaues, Ginestar o, en aquest cas, la Fúmiga, amb qui la veurem sobre l'escenari.

0: Càudies Plais.
1: Som-hi!
2: Som-hi!
1: Sí, aquest cap de setmana la gran majoria de caus, esplais, centres excursionistes i entitats educacionals lliure comencen la seva activitat amb noves incorporacions de nens i nenes que tot just hi entren perquè acaben de fer els 5-6 anys o l'edat que sigui que necessites per entrar-hi, i també doncs, nous monitors, caps, nous grups, i sempre hi ha com aquesta il·lusió. Jo ja me l'he d'anar recordant des de la nostàlgia, perquè efectivament jo ja no tinc edat, vale, per anar al cau, jo ja fa uns quants anys que vaig penjar el foulard.
0: Però sí, per ser monitora.
1: No, home, no.
0: Què? Per ser monitora no tens edat?
1: Sergi, no.
0: No,
1: Sergi,
0: pregunto,
1: O sigui, jo, per mi, un límit, però molt, molt límit, són els 30, però ja una mica abans hauries d'anar recollint el cable.
2: Pots passar a fer de coordinació, pots parlar, fer tasques d'ajuda, però...
0: No, parlo des del desconeixement absolut.
2: Ja ho veig.
1: Sí, crec que la gràcia d'aquestes entitats, tot i que n'hi ha que són una mica diferents i sí que tenen potser monitors o gent a coordinació molt més gran, o pares, fins i tot, la gran majoria et diria que la gran característica que tenen és que són gent molt jove i que doncs, encara estan estudiant, estan a la universitat, estan fent les seves primeres feines i, sobretot, que tenen ganes de tornar a la seva experiència com a nens i nenes, en cas d'haver-ho sigut, a la seva etapa adulta, com a monitors, monitores de nous infants.
2: Ai, mira,
1: que...
2: Laura, pell de gallina, de veritat.
1: Bueno,
0: per
1: és que és
0: què?
1: Això.
0: Què t'ha passat?
2: Per això que està explicant.
0: Ah.
1: Perquè és aquest moment de l'any en què comencen a no tenir caps de setmana, si és que n'han tingut en algun moment, aquesta gent jove, per dedicar-los a muntar activitats per aquests nens i nenes de manera totalment voluntària, que és una cosa que a vegades ens n'oblidem i que ens pensem que és com una mena d'activitat extraescolar més en què aquesta gent fa la feina pagant. O sigui, cobrant, cobrant, perdoneu. I no és així, són gent que es reuneix quan pot de la setmana, doncs a vegades és fent el vermut el dissabte per preparar just la tarda de després, o a vegades és una videotrucada un dimecres després de classe, o jo què sé, un diumenge a la nit, fins i tot si és l'únic moment que coincideixen, per poder posar-se d'acord i muntar aquestes sortides i activitats.
2: A més d'aquest moment tan bonic, Laura, estaràs d'acord a principi de curs quan veus aquells que fins fa 4 dies eren els nens més grans que debuten fent de monitors i monitores.
1: No, no, jo
2: que
1: cada any...
2: Això el trobo de llàgrimes. Sí, estic tan contenta.
0: Pel mig hi ha pausa sabàtica, hi ha interstici.
2: No, com a molt hi ha un curs de monitors fet amb pentes i rodolons.
1: I jo cada any tinc més trauma de sentir-me una persona anciana perquè veig la foto de l'equip de caps d'aquest any i penso... A més, aquest any, l'equip de caps del meu cau...
3: Aquests els havia dut jo, no?
1: No, no, han fet l'anunci dels equips amb fotos seves de petits. I dic, és que per mi encara sou així, m'entens?
0: Ja,
1: vull dir, encara teniu aquesta cara.
2: Laura, hi ha un pitjor que et passarà, que és quan els teus nens els veus empenyent un cotxet pel carrer i penses, hosti, sóc àvia. Mira. Clarament, ara mateix sóc àvia.
1: Pas per pas, ara ja en tinc prou veient els meus amics empenyent cotxets.
0: Un cotxet de què?
2: Cotxets de criatures.
1: En tot cas, jo avui venia a fer una petita empanteta als pares i mares, famílies que tinguin algun dubte de si estan fent bé apuntant els seus fills al cau a l'esplai de centre excursionista.
2: És que em perdo molt el temps del cap de setmana amb el meu fill si l'apunto.
1: Sí, ja ho entenc, però jo crec que és una experiència que té altres coses. Encara potser hi sou a temps en algunes entitats.
2: I tant, segur que sí.
1: Que segur que busquen nens i nenes, algunes segur que hi han tancat inscripcions, però vosaltres insistiu, si no hi ha lloc, poseu-los a la llista d'espera, algun moment o altre podran entrar.
0: Un dia jo faré el mateix amb els esbars dansaires. Avui et toca a tu.
1: T'estàs posant gelós, ja?
0: Sí, bastant.
1: Ah, bueno, no,
2: i doncs... Apunta les teves filles al cau i deixa't estar.
1: També tens un micròfon, tu, cada dia aquí,
0: faré,
1: de 7 a 11.
0: Jo faré.
2: Ah, ara, segueix. No facis cas d'aquesta interrupció.
1: Doncs, vinga, el motiu número 1 per apuntar el vostre nen o nena al cau o l'esplai és el contacte amb la natura.

0: molt divertit perquè jo poso cançons al guió i jo ja sé quina cara farà la Laia Vidal.
1: Sí, i les cantarà totes aquestes, la Laia.
0: Doncs mira que no n'he posat de gaire friquis de cançoner perquè he pensat que seria massa folclòric tot. En tot cas, el que us deia del contacte amb la natura, ja sé que sona molt hippie, potser, o que és una cosa que penseu que vosaltres, com a famílies, podeu també aportar als vostres fills i filles, i és fantàstic si podeu anar a la muntanya els caps de setmana i poder-los ensenyar, doncs, una mica el nom dels arbres, el nom dels ocells, el que sempre ens diu en Pau Riba amb aquella cançó preciosa que té de curar, de que sabem moltes coses efímeres i que només pertanyen al nostre temps i que, en canvi, les espècies que porten aquí milers d'anys no sabem ni com es diuen ni com funcionen. Doncs crec que és una cosa molt important que es fa des de les entitats d'educació en el lleure. I també hi ha una part d'autogestió i de supervivència, si li vols dir així. Jo penso que ja no cal dir-li supervivència, perquè al segle XXI no hi ha ningú que estigui sobrevivint a la muntanya. Tots anem totalment previstos de tot el que necessitem per passar una jornada còmoda i no hi ha ningú que estigui allà, bueno, com si estigués abandonat al mig del bosc. Però a mi em fa molta gràcia aquests dies de l'acampada de sol, per exemple, que sí que és veritat que hi ha una part reivindicativa que no té a veure amb el que es fa en uns campaments normals, que jo entenc que t'emocionis, però hi ha tot de gent emocionant-se, que és el primer cop que munta una tenda la seva vida, de veure que realment amb quatre pals, un toldo i un sistema de roda de serveis clàssic d'uns campaments, la societat funciona. I que funciona a través del voluntariat i de l'altruisme i de l'organització. Bueno, i la gent descobrint la sopa d'all, de cop i volta, dic...
2: Tal qual.
0: Clar, dient, bueno, és que... No sé quant temps durarà aquesta acampada, però és que m'entren ganes de no tornar mai més a casa. Dic, bueno, benvingut a la sensació que tens quan te'n vas de qualsevol campament des de que tens 6 anys, si estàs a punt de fer un cau o un esplai, no? Que tens com aquesta sensació, una mica d'utopia, perquè, evidentment, no podries viure tota la vida en uns campaments, però sí de... no necessito totes les comunitats que tinc a casa.
2: Tal qual.
0: I, a
2: soc
0: més
2: capaç
0: a més...
2: de viure sense elles i me les puc apanyar i li trobo altres virtuts a aquest sistema de vida.
0: Exacte, i amb una petita organització de res, de ja et dic, de dir aquestes tres persones cuinen, aquestes tres netegen, pots viure durant molt de
2: sí,
0: temps.
2: Sí, sí, sí.
0: I no fa falta que gastis tant ni que consumeixis. Vale, seguim, doncs, amb els vincles personals que fas a les entitats d'educació en el lleure.

0: Ai, Laura, hem de plorar tota l'estona.
1: Aquells cruixos, eh?
2: Doncs sí, al final són històries d'amor que et queden per tota la vida. De fet, el Nil, en aquesta cançó, canta, jo penso, a un amor, no sé si cert o fals o imaginari, de la seva infància al cau, i són moments de molta intensitat. Llavors, els vincles que tu fas, tant d'amistat com de crashos i com de descobriments vitals que tu fas en una nit de campaments, et duren tota la vida i, a més, són amistats que no és broma que sí que duren en el temps. Així com les de l'escola, sempre quan s'acaba l'etapa perquè te'n vas de l'institut o del batxillerat, on sigui, dius, oh, ens escriurem, serem amics per tota la vida, quedarem per sopar.
1: I no és veritat.
2: No acaba de ser la veritat en tots els casos. Jo et diria que les amistats que fas al cau o a l'esplai és molt més fàcil que amb el que has construït justament en aquestes nits de pluja, amb anècdotes de perdre't al bosc,
0: d'ajudar-se sí. Molt. Els vincles, fan vincles entre, per exemple, moments en què els nens i nenes no tenen massa relació a l'escola, es fa un vincle com de germans, d'haver-te ajudat i d'haver-nos ajudat mutuament, d'aconseguir un repte plegats, i això és molt indestructible.
2: Per molts nens i nenes que potser a l'escola no tenen tanta facilitat de socialització, al cau l'esplai a vegades és el refugi. Per mi ho va ser durant un temps.
1: És que és molt important teixir una altra xarxa més enllà de la de l'escola, eh?
2: Sí,
1: que no
2: sí.
1: Tinguin només aquesta única xarxa, perquè després, si les coses no acaben d'anar del tot bé, doncs tens un refugi on estar.
2: Jo quan vaig canviar de l'institut del batxillerat, d'escola, vaig trobar una classe que no tenia gaire afinitat amb ningú, i els meus amics del dia a dia eren els del cau. Vull dir que al final és una alternativa, i penso que molt més forta que les de l'escola, no? I seguim amb l'última baula, que jo penso que és obligatori dir-la, que és la part d'esperit crític i de ganes de transformació social.

0: i ballar per això, no? I en contra de l'individualisme.
1: De donar valor a la llengua, també, de que la llengua vehicular de les entitats sigui el català.
2: Es fa servir o només de postureo?
0: Es fa servir, clar que sí.
1: Doncs això, que si teniu l'oportunitat de portar els vostres infants a un com bon esplai, feu-ho. Crec que també és un mètode infal·lible contra els temps d'aïllament que venen, en què tothom s'ha de protegir la seva bombolla perquè no et passi res. Al cau i a l'esplai, nois, us passarà de tot.
3: Molt bé.
1: Però això és el que us farà créixer com a persones i lluitar per un món més just.
4: Els experts i cat. Vaig

0: parlem de llibres, la nova, la tercera novel·la de la Maria Climent, Punt de no retorn, ja és una realitat. De fet, ahir mateix arribava a llibreries. Tu, Laia, també n'has tingut accés anticipat i ja te l'has més que acabada.
1: Sí, es llegeix gairebé d'una tirada, diria. A mi m'ha agradat molt, m'ha enganxat molt. I, de fet, és que som davant d'una novel·la, jo diria, marca de la casa, Maria Climent, si és que es pot dir així, això davant d'una autora que té tres novel·les, però que trobo que ha donat un segell ja molt personal. De fet, hi ha alguns dels components que coneixem de la seva literatura que s'hi reconeixen fàcil. Què us diré? A veure, canvis de rumb en la vida d'una persona, decisions transcendentals, aquesta idea com de recalcular plans previstos a unes alçades de la vida en què les coses veus que no t'acaben de sortir com havies planejat i has de fer allò de recalcular del GPS i veure doncs, com ho afrontes, no? A partir d'ara com traces un nou camí, un nou rumb. La Maria Climent ens acosta a la vida de la Júlia, i aquí va la premissa de la novel·la. És una protagonista que és una mare de família, té parella, té una filla d'uns 3-4 anys. Aquesta parella és una altra dona. I a ella, la Júlia, li sorgeix una oportunitat laboral a Gran Bretanya per 3 mesos. I aquí, quan tens una criatura de 3 anys i una parella, doncs, naturalment apareixen moltes emocions contradictòries. L'opció de llibertat, quan estàs absorbit per una maternitat, això, intensa, però també la culpa. És a dir, llibertat i culpa com a dues grans protagonistes. Perquè, de fet, és quan ella pren distància del seu dia a dia, quan fa aquest pas, doncs, que la Júlia descobreix que es troba en un punt de no retorn. D'aquí també doncs, un dels punts de no retorn, títol de la novel·la, no? A la seva vida, ella veu que acaba de guanyar una perspectiva que l'ajuda a desxifrar coses que potser no veia quan era ben bé a dins de l'ull de l'huracà. És a dir, ella pot començar a desxifrar quines són les peces que no funcionen en l'engranatge de la seva vida. Ens ho explica la mateixa Maria Climent.
2: N'hi ha uns quants de punts de no retorn a la novel·la, crec. Des d'adonar-se que s'han pres decisions irreversibles fins a adonar-se que no es vol continuar vivint així o sentint-se d'esta manera, deixar de veure la parella com l'havies vist fins al moment, aquell clic que et fa al cap un dia i després ja no es pot desfer.
1: Ara la Maria Climent per

0: Parlava, doncs, de les decisions que prenem o altres que no prenem, les conseqüències que té just això, aquestes decisions que en alguns moments de la vida hem anat prenent. En aquest sentit, la novel·la va fent un símil al llarg de tots els capítols amb el fet d'aparcar. És a dir, ella diu que a la nostra vida nosaltres anem conduint, però hi ha un moment en què aparquem. I a vegades aparquem al primer lloc que trobem.
1: Hi ha un moment en què la protagonista diu alguna cosa així com vas conduint per la vida fins que un dia aparques, jo duia amunt de copilot quan vaig aparcar, o potser era ella qui conduïa i jo em vaig deixar aparcar. I això ho dic perquè el temps, el pas del temps o l'edat, més aviat, té un pes molt important en la novel·la, però també en les nostres vides. Vull dir que al final tot gira entorn al fet d'haver pres o no encara decisions irreversibles i el cost que té canviar de vida quan sí que les has pres.
0: El cost que té canviar de vida, no és el mateix, no? Prendre una decisió en un moment en què no tens cap lligam, en què sí que en tens. Això és, per tant, un dels principals temes de la novel·la o dels contextos, si més no, en què es desenvolupa, que és la maternitat, la criança. És una qüestió, la maternitat o la criança, que no apareix a la novel·la per mostrar-ne la cara més dura, com sí que han fet altres textos últimament, no? Allò de... És una novel·la que descobreix la cara oculta de la criança, no? I que fins ara no se'n parlava. No és tant això, o no només, sinó també que una mica vol apel·lar a la pròpia responsabilitat i també valentia, perquè al final són les dues coses, i remarcar que no totes les decisions que prenem són igual de transcendents a la vida.
1: El que li passa a Júlia és que s'ha abocat tant a la criança que s'ha convertit en una persona horrible i té la sensació d'haver desaparegut de la seva pròpia vida. Fins que arriba un dia, des de la distància, que s'adona que es pensava que era feliç i no ho era, i que la maternitat no podia ser sinònim d'allò.
0: Mira, una cosa que li passa a la Júlia en relació amb la criança és que la confon. És a dir, això segur que hi haurà gent que ha estat mare i que ho identifica. La Júlia atribueix a la criança una sèrie de conseqüències que potser no acaben de ser certes. És a dir, que tenen a veure amb el desgast de la parella en un context de comaternitat i, per tant, és difícil saber on acaba una cosa i on comença l'altra, perquè és tan nebulosa de la maternitat i del cansament, doncs ho tapa tot, no? És a dir, potser la dicotomia maternitat-llibertat no és sempre tan evident, encara que potser a vegades es disfressi d'això. Però en un context així, això que dèiem, quan ets ben bé dins de l'ull de l'huracà, no és fàcil treure conclusions, perquè a més fer-ho doncs, implica el reconeixement doncs, de les pròpies emocions, d'allò que les causa, començar a fer diagnòstics, adonar-te que una mateixa, doncs, que t'has equivocat, que cal recalcular la ruta, allò que dèiem. La novel·la al final parla d'aquesta valentia, però també de les amistats, parla d'infidelitats, perquè tot això li dona aquesta pàtina d'humor, també de tragicomèdia, trobo tan característic de la Maria Climent, que és aquesta sensació que penses, hosti, és tan desgraciada, pobra, sempre. I això et fa també empatitzar molt, perquè doncs, la vida al final està plena d'encerts i d'errors, i al final doncs, la fugida endavant és un tema que tots hem recorregut alguna vegada, no?

0: Parlen d'altres coses, més enllà dels oques grasses dient adéu?
1: Doncs sí, jo ja us vaig dir ahir que aquest cap de setmana us tocarà menjar-vos la turra, la gent que us és absolutament igual a oques grasses. Us compadeixo, i hem estat tots aquí en algun moment de la vida. Però hi ha altres coses, sí, hi ha altres coses a atendre en aquest cap de setmana llarg. Res a celebrar el dia 12 d'octubre, però tot a celebrar qualsevol festiu del calendari. Tampoc no ens hi posarem de cul.
0: De fet, jo sempre que aprofito el dia 12 per veure més pel·lis al Festival de Sitges, dic que és feina. Ho faig bé? Porto 15 anys amb la mateixa
1: jornada
0: broma.
1: Jornada laboral, no,
0: sí,
1: per
0: sí,
1: tu?
0: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, doncs
0: sí,
1: com
0: sí.
1: Tu, suposo que n'hi haurà molts d'altres. Doncs, Roger, posa'ns una mica en context de què podem trobar al Festival de Cinema de Terror de Sitges, perquè jo, personalment, no hi he anat mai. Crec que m'agradaria viure aquesta experiència, però necessitaria anar amb un esquadró de persones que em facin sentir segura, perquè jo em cago a sobre amb qualsevol cosa de por. I, a més, sé que hi ha molt friqui. Sé que hi ha, és un ambient molt, molt cinèfil friqui.
2: Abans que t'ho diguin, Roger, demà la pregunta del dia justament és cinema de terror. Què onda?
1: Vull dir, doncs us aneu pensant.
0: De fet, us hem penjat al grup de WhatsApp al llistat de 11 pel·lícules que ens hem repartit aquí entre el Roger i el Roger i que veurem des de demà fins al dia 12 i la setmana que ve us les explicaré algunes que per això dic que és jornada laboral.
3: També per, deixa'm trecar una llança, Roger, tu m'has explicat al llarg dels anys, jo era potser com la Laura que tenia priorismes al voltant del terror, però ja fa anys que això passa de la història i Sitges és molt més sinònim de cinema fantàstic, els sí. Gèneres són molt més oberts,
0: de
3: no?
0: Fet,
3: vull dir que és més, molt més per tots els públics que no havies sí. Estat en un nici.
0: La paraula que vaig servir a Laia Gèneres és ideal perquè malgrat es diu Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya, el que veus és cinema de gènere. És a dir, tot el que està dintre de la fantasia o fantaterror, en pots veure un munt. Però tot el que sigui ciència-ficció, des de la més d'aventures a la més, el que se'n diu especulativa, també n'hi ha. I quan dic gèneres vol dir pel·lis de gàngsters o de yakuzas, és a dir, pel·lis asiàtiques de gàngsters, n'hi ha moltíssimes. Així com li pots dir pel·lis de samurais o pel·lis d'intriga, o vaja, sense anar més lluny, la Substància, de l'any passat, que va ser de les més comentades, que és ciència-ficció, és body horror i que et porta a parlar de moltes coses. De fet, a mi me n'han enviat una, ja també per premsa, una pel·li francesa que parla de... No sé si ho diré ja, perquè llavors...
1: No,
0: perquè perd la gràcia, perquè es podria haver dit l'he vist al festival. No, me l'han enviat per periodistes.
2: Ah, vale.
0: Una pel·li que parla de com els sanitaris estan tan matxacats de treballar, explicat des del primer dia, no només per les torns interminables, sinó també per jefes també insuportables.
1: Es pot veure The Pit, el Festival de Sitges?
0: És ambient The Pit, però es converteix en una pel·li també de body horror, on hi ha una pandèmia, on hi ha tot això que comença a sortir a la pell, doncs, coses fastigoses, erupcions a la cara i tal, et vas tornant un monstre, però molt efectiu. És a dir, pots aguantar més hores treballant, fas millor la teva feina, la protagonista, que és una resident...
1: Hòstia, distopia forta,
0: sí,
1: no?
0: Sí, és una resident com la de Pit, però al cap de pocs dies comença a fer cirurgies, ella, no? Però arriba a casa, es posa al llit, s'aixeca, torna a l'hospital, i això és una pel·li de terror. El terror del fet d'haver de treballar.
1: Molt bé, el Festival de Sitges és molt interessant. Ens explicaràs més coses, Roger, la setmana que ve, perquè de veritat que a mi m'agradaria passar-hi en algun moment.
0: Aquest es diu Sanguin i es veu aquest cap de setmana. Si voleu anar-hi, la primera recomanació que us llancem aquest any.
1: Perfecte. I per últim, comencen aquest cap de setmana les fires i firetes, que a mi em fan feliç, la veritat. Volia passar un momentet de res per l'Octoberfest, que em sembla el mal, o sigui, us penseu que jo defensaré l'Octoberfest? No. Però és un molt bon lloc perquè tots els quillos de Catalunya vagin a l'Octoberfest i ens deixin a la resta en pau a les nostres fires d'artesania, fires medievals i fires de cultura popular de la resta de Catalunya, perquè no sé per què està passant, que està havent un efecte crida, que els quillos estan anant a les fires d'artesania.
3: Ah, sí?
1: Bueno, no ho sé, jo me'ls estic començant a trobar gent allà fotent cua amb una parada de, no ho sé, de cervesa artesana, dient, perdona, és que tengo un agujero en el vaso, jaja. I jo pensant, però què és aquest ambient? Per què m'estan canviant el personal d'aquesta mena de fires? Jo estic a favor,
2: potser
1: que
2: la gent
1: que
2: anava a les fires medievals està anant a l'Octoberfest. S'estan canviant els llocs.
3: Jo hi vaig anar, però fa molts anys, no compta, no?
2: L'Octoberfest.
3: És aquest que fan aquí la fira de Montjuïc, no?
2: El fan ja tot arreu, perdona,
1: sí, exacte,
2: Jo tinc,
1: ja,
2: en el Ràdio Visió hi ha com dos o tres embalats que s'han habilitat només per això.
3: Pues jo dic que jo vaig anar amb una d'Alemanya d'Octoberfest i res a veure, és a dir, és com lo de fer la fèria d'abril aquí, tot o mal, no hi aneu un Octoberfest aquí perquè no té res a veure amb els guais d'Alemanya, és una cosa horrible,
2: ja
3: és una imitació barata.
1: Exacte, però bueno, si l'única cosa que voleu fer és passar el diumenge bevent cervesa de qualsevol tipus i molestant el personal cridant i fotent el xou amb la vostra família, Aneu a l'Octoberfest i ens deixeu a la resta anar a les fires tranquil·les.
0: Si el teu somni és que un expat alemany o austríac et doni l'Insta, potser
2: és el lloc.
0: I rasques, eh?
1: Ah, bueno, mira, també.
2: Però millor, mira quin ambient, mira com ha canviat l'ambient de cop i volta.
1: Perquè aquesta setmana, a més, no és que hi hagi una fira, és que n'hi ha 80, eh? Ja, simultàniament a tot arreu del país. Us en dic unes quantes per si us agafen a prop i voleu anar a treure-hi el cap.
2: És que la tardor és el moment de les fires medievals.
1: Sí. Fires medievals i fires de tota mena, sí, perquè la primera que us diré no té res de medieval, és una mica friqui, de fet, però jo crec que hi ha gent que li pot agradar molt anar-hi, que és el Festival de Lego a Montblanc.
3: Uau!
1: Es diu Bricània.
2: És que bueno, el lloc sí que és medieval, Montblanc.
1: Sí, el lloc és medieval, sí, però la fira no. Sí,
3: no, i el Lego tampoc.
1: I hi ha molta gent que li encanta el Lego i que penso que pot gaudir molt d'aquest esdeveniment.
2: El Lego Castell sí que és una mica medieval, no?
3: També és veritat. Ah.
1: Després, també a Reus, teniu la fira modernista de 1900. Tot
3: allò que tothom va vestit, eh? Que guai.
1: Exacte. A mi, el de vestir-se d'època, hi ha una part que em sembla bé.
2: Sí.
1: Si hi ha un rigor històric de com era realment aquella ciutat el 1900 i intentes recrear doncs, els oficis i tal, amb una mena de pàtina periodística que em sembla bé, però hi ha fires medievals que tot és inventat, eh? I que els vestits són de l'Amazon i que fa una mica de cringe. Però, bueno, espero que no sigui el cas de la fira modernista de Reus, ni tampoc de la fira de bandolers al Cuber.
2: Molt bé.
1: Que aquesta us faig spoiler, que jo hi passaré.
2: Val.
1: Perquè estaré per la zona. I ja us explicaré què tal, perquè no hi he anat mai.
3: Té
1: i
3: molt
1: fa
3: bona
1: molt
3: pinta,
1: bona pinta.
3: Sí, sí, sí.
1: Fira de bandolers al Cuber. També hi ha les festes de la Baronia de Pinós a Bagà. Cosa, jo penso, que també de rigor tradicional històric, perquè la Baronia de Pinós existeix, vull dir, va passar.
3: Val.
1: I també hi ha un mercat medieval a Tarragona, que aquest potser és una mica més públic generalista, us diria.
2: Segurament.
1: I vestits de l'Amazon, també.
3: Sí, perquè hauria de ser dels romans, no? Tarragona, vull dir, si volguéssim ser fidedignes.
2: Sí.
1: Però bé, sempre fa il·lusió. Una mica sí. Mercat medieval, si sou per Tarragona, doncs mira, passeu per allà i segur que hi ha, sobretot en aquestes fires, el que més m'agrada no és tant l'espectacle o la decoració que hi pugui vencir, sinó que sempre hi ha parades d'artesans que fan feina durant tot l'any a la seva zona per fer comerç de proximitat, per fer productes ecològics, fet amb molt de carinyo, molt de mimo, i que tenen oportunitat en aquests llocs per fer una mica d'aparador i perquè pugueu conèixer-los. Així que endavant.

0: ara seguim parlant de lletres, com és habitual en aquest programa, i parlem de les persones gràcies a les quals la majoria hem pogut llegir la majoria de premis Nobel o clàssics o fer descobriments literaris. Sí, parlem dels traductors. Jo, Laia, no puc evitar imaginar-me la persona traductora, el seu lloc de concentració especial, l'estona que s'està davant de cada pàgina del volum original, no només per comprendre'l, sinó per abocar-lo a una altra llengua i tornar a escriure el llibre de zero.
1: Davant de cada paraula, fins i tot penso a vegades jo, eh? Llegeixo una traducció i penso quanta estona ha invertit aquella persona en buscar la paraula adequada, perquè hi va haver aquesta i no cap altra.
0: Hem tingut el dubte que, a diferència de la sèrie més òbvia o l'òpera més densa, que tenen subtítols, en una novel·la on hi ha més text hi perdem alguna cosa en la traducció d'un llibre. Per saber-ne més, ho hem preguntat a, primer, un dels traductors que més plaent és ser escoltat, que és Miquel Cabal Guarro, el traductor del rus. Si heu llegit Dostoyevsky o Tolstoy en català, o la premi novel·la Svetlana Alexeyevich, heu llegit les paraules del Miquel. I com que mai ens referim a traductors de sèries o pel·lis que formen part del nostre dia a dia, també li hem preguntat a l'Elisenda Bofill. I, sense posar-se d'acord l'un amb l'altre, han respost el mateix. No hi perdem, sinó que hi guanyem accessibilitat.
2: Jo no diria que hi perdem. En el pas d'un text literari escrit en una llengua a una altra llengua, més que perdre-hi res, hi ha unes transmutacions, transformació. Òbviament, els jocs sonors de l'original, determinats jocs semàntics, pot ser que s'esvaeixin, però cal trobar la manera de traslladar-los a la llengua de destí. I el que es guanya és immens. És la possibilitat mateixa d'accedir a un text que altrament seria inaccessible. I això ja és molt. Respecte al to, al ritme, a la proposta estètica, cal que això s'equilibri amb una comprensió, no? I també cal moderar-se molt com a professional en la lectura personal que fem de cada text.
3: Alguns elements culturals, lingüístics o de significat que estan vinculats a la llengua original, com ara els jocs de paraules, les expressions idiomàtiques, els dobles sentits o determinades referències culturals que pot ser que no tinguin una equivalència i costi de traslladar-les. El que passa és que el que guanyes traduint una obra cinematogràfica és en accessibilitat. El que sí que cal tenir clar és que el que fem no és traduir només paraules, les que hi ha al guió, sinó que és experiència audiovisual completa. Tot el que és la música, els gestos, la comunicació no verbal que hi aporta la pel·lícula està integrada també en aquest procés de traducció.
2: En rus, més enllà d'una paraula o d'una expressió concreta, revisant una de les primeres traduccions que vaig fer, que és la zona de Sergei Dovlatov, perquè s'ha anat a fer una reedició i he tornat a afrontar-me amb un element molt interessant de la llengua russa, que és una llengua paral·lela que existeix, la llengua de la criminalitat, de la delinqüència, també de l'exèrcit, també de la policia. És una llengua que sona com el rus, que té la forma del rus, però que no és rus, i que de fet és indexifrable fins i tot pels russòfons, que no hi estan iniciats, no l'entenen, no s'entén si no es coneix. No? I, òbviament, això en català no ho tenim, cal buscar maneres i guarnir el text per tal que sembli realment un text pronunciat. Pels dolents més dolents i els malvats més malvats, o no, o pels presos polítics, tancats, en aquest cas, en un gulag de Sibèria.
0: De Bofill, que ara sentíeu, ha traduït pel·lis i sèries com The Avengers, American Dad, Breaking Bad, Doctor Who o House. I seguint en el món audiovisual, aquí els experts, que no ens en cansem de reivindicar, Laia, el que és just, que és no patir substitució lingüística a les sales de cine i que les pel·lis i les sèries, no moltes, totes, estiguin amb subtítols i àudios en català, també hem pensat, Laia, en un altre espai on la presència del català és encara més petita i les veus reivindicatives també són minces, als videojocs. Per això hem connectat amb la traductora Emma Callau.
3: El gran repte de traduir cinema al català és aconseguir que la traducció soni natural, que la llengua que parlen els personatges a l'espectador li sembli com si hagués estat escrit en català. I això és difícil d'aconseguir, però bé, aquest és l'ofici també dels traductors. I així, per posar-vos un exemple, vaig trobar un cas que la paraula racket en anglès, que pot voler dir raqueta de tennis, o un assumpte tèrbol, un frau, hi havia un personatge com que no se'n recordava d'aquesta paraula, li preguntava a un altre, com es diu allò que es fa servir per jugar a tennis? En aquest cas, que era subtitulació, ho vaig haver de canviar. Llavors vaig jugar amb la paraula frau, que en català també es pot dir congost. Un congost pot ser un frau. Llavors jo vaig jugar amb aquesta intenció de dir com es diu allò, una valla estreta, un congost, i l'altre li diu, no, no, un frau. I d'aquí arribaves al mateix resultat.
4: Malauradament, el català té una presència ínfima en el món dels videojocs. Solen ser jocs educatius amb el suport d'un organisme oficial, jocs amb creadors que tenen una relació personal amb el català i volen incloure'l, o bé jocs traduïts pels fans que volen jugar-los en la seva llengua, cosa que pot comprometre en la qualitat, ja que no acostumen a ser traductors. Per normalitzar la presència del català, hi ha diverses vies. Mesures reguladores per establir una quota mínima de videojocs en català, tal com es fa al cinema, informar sobre les subvencions disponibles i, finalment, com a consumidors, exigir traduccions professionals i donar-los suport. Al cap i a la fi, els videojocs són cultura i l'accés a la cultura és un dret universal. A més, patim una gran invisibilització. De fet, moltes vegades no apareixem als crèdits, cosa que pot difondre la idea que això ho pot fer qualsevol, quan en realitat és una tasca profundament especialitzada i vital i cal fer una gran tasca de documentació. Un dia investiga sobre nous especials i el següent sobre tipus d'animals marins, perquè els jugadors puguin gaudir dels videojocs en la seva llengua.
0: L'Emma Callaula, que sentiu, tradueix videojocs, jocs de taula, els que jugueu al joc de cartes Magic the Gathering, doncs forma part de l'equip que trasllada els textos de l'anglès al castellà. I tot plegat m'ha fet preguntar, ja per acabar, ja que començàvem parlant de Dostoyevski, de Tolstoi i les seves tutxanes, llibres grossos, però clar, un videojoc en total no té encara més text i menys linealitat narrativa i una estructura molt més imprevisible?
4: El volum de feina varia enormement segons cada projecte. Hi ha jocs amb molt poc text, com ara Journey. Però l'únic text que hi ha són els menús, les indicacions dels controls i els crèdits. A l'altre extrem hi ha jocs com Baldur's Gate 3, que, entre diàlegs i altres tipus de textos, té més de 2 milions de paraules. Amb aquesta variabilitat, és imprescindible fer el recompte de paraules de l'original per calcular el temps que caldrà no només per la traducció, sinó també per la revisió i, de vegades, pel control de qualitat lingüístic. Aquest recompte només és una aproximació i, segons el tipus de text, es pot trigar més o menys temps del previst. No obstant això, sovint la traducció no s'inclou dins els calendaris de producció, cosa que ens dona menys temps del que ens agradaria i ens fa treballar contra el rellotge. La coherència i la concordança són vitals quan parlem de sagues de videojocs. Si a la primera entrega hi ha un lloc, un personatge o un objecte que es diu X, els jugadors el coneixeran per aquest nom. Això implica una gran labor de documentació, sobretot si tu no has traduït les entregues prèvies o si són franquícies que no només es basen en jocs anteriors, sinó en contingut d'altres mitjans, com ara llibres, sèries o pel·lícules. Unes eines imprescindibles per mantenir aquesta coherència són les bases de dades terminològiques i les memòries de traducció, una mena de banc de dades que emmagatzem a les traduccions per tenir-les com a referència més endavant, sigui mesos o anys després. La no linealitat i la falta de context són el nostre pa de cada dia. Els diàlegs gairebé mai estan endreçats cronològicament segons l'argument del joc. Sovint també es barregen diàlegs amb text com ara menús, descripcions o botons. I això fa que hàgim de desenvolupar certa intuïció i estratègies per desxifrar frases ambigües. Per si no fos prou, si no sabem a qui ens dirigim o si una frase pot referir-se a diversos personatges, hem de traduir sense marcar el gènere, segons el que més bé encaixi en el context.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Catalunya homenatjarà avui la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el mes passat a Madrid, que va morir dimecres en un hospital de la capital espanyola. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de centres d'estudi i de treball i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. A Madrid, unes 20.000 persones han acomiadat la Mari Carmen, convertida en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La concentració ha sortit de l'acampada de la Puerta del Sol i ha acabat davant la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 9 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. El Banc dels Aliments prepara una nova edició del Gran Recapte que es farà el 13 i 14 de novembre. Enguany, la campanya se centra en les noves pobreses, famílies que tenen feina i ingressos, però que han de demanar ajuts per comprar aliments davant l'encariment del cost de la vida. Es busquen 17.000 voluntaris. Dels esports, avui es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al CUE, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat a la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha, amb problemes musculars. La lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final a Michaela Pollers. Precisament l'austríaca la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. I en cultura arrenca una nova edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges, que serà de rècord amb 442 projeccions i més de 600 convidats. La primera projecció ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. Els propers dies passaran per la catifa vermella grans estrelles com els directors Alejandro Amenábar i Peter Jackson i els actors Danny DeVito i Kevin Bacon, entre d'altres. I pel que fa al trànsit, pendents de l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona, d'on es preveu que entre aquesta tarda i demà al matí surtin més de 500.000 vehicles pel cap de setmana llarg que tenim per endavant. Ara, però, volem saber com se circula a aquesta hora en concret per la xarxa viària. I, per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia.
3: Doncs comencem la jornada d'avui i divendres recordant que encara doncs, queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en un dos sentits de la marxa per inundació i des d'ahir està allà la BB5002 per esfondraments a l'altura de Vilanova del Vallès. Per altra banda tenim 2 accidents i una avaria actius. El primer ha estat a la C25 ahir al vespre a Rajadell en direcció Lleida on està allà un carril de circulació. El segon accident ha estat durant aquest matí a primera hora fa tot just una estona a la AP7 a Sant Feliu de Buixalleu en sentit nord que deixa els vehicles al voral. I per últim, doncs recordem aquest vehicle avariat que obliga a tallar un carril de circulació i que provoca 3 quilòmetres d'aturades a la B10, a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i el Nus de la Trinitat en sentit nord. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, deixem enrere la pluja, però ens ha vingut de cop la fresca. Déu-n'hi-do com ha baixat la temperatura i, de fet, al llarg d'aquestes immediates hores del matí, l'ambient serà de plena tardor. Tenim alguns valors propers als 0 graus a hores d'ara a les Valls Pirinenques. També està bufant el vent, amb moltes ganes, sobretot a l'Alt Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. Fa que hi hagi sensació de més fredor, amb alguns núvols enganxats a la costa, també alguna boira que hi ha cap al Prepirineu o l'interior gironí. També s'han acabat les nevadetes de l'Alt Pirineu. De fet, aquesta tarda el temps serà ben assolellat, amb 4 núvols prims, cap ruixat, menys vent i un ambient agradable. De fet, és el que també tindrem al llarg del cap de setmana. Matins frescos, tardes molt confortables i absència de pluges, si de cas alguns núvols més el diumenge. Estem pendents a la xarxa.
2: Els sindicats de l'habitatge han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça d'Urquinaona de Barcelona que també vol recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després de ser també desnonada. A Madrid, l'homenatge a la Mari Carmen s'ha fet aquest dijous. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acomiadat amb una marxa fins la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Una fotografia de la Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop davant de casa seva han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adéu a la veïna, entre consignes que han qualificat la mort com un assassinat. Així ho ha explicat la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Valeria Racu.
5: Mari Carmen, una vez más, hoy nos ha dado una lección. Una lección que muchas ya sabíamos y teníamos muy claro, pero que hoy nadie en España podrá decir que no es cierto. Nadie podrá desmentirlo. Y es que el rentismo mata. Que este sistema capitalista y ese sistema, este modelo de vivienda que hemos normalizado, que pone el lucro de unos pocos por encima de la vida, se lleva cada día muchas vidas.
2: L'artista urbà TV Boy també ha volgut homenatjar la Mari Carmen amb un mural que ha pintat a Barcelona, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Amb el títol Mari Carmen per sempre, a l'obra es pot veure la Mari Carmen convertida en un àngel i amb les claus del pis del qual va ser desnonada a la mà. La mort de la Mari Carmen Abascal, dues setmanes després d'haver estat desnonada, ha impactat en la precampanya electoral. Símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, els partits polítics han aprofitat la notícia de la seva defunció per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. Mentre el candidat dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional, des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit per la mort de la Mari Carmen i ha demanat humanisme.
6: Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensadlo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
7: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
2: La convulsió política pels decrets d'habitatge ha ressonat amb força en les darreres hores a l'Assemblea de Madrid. El PP ha vetat un minut de silenci que el PSOE i Més Madrid havien demanat guardar abans del ple en senyal de dol. L'enganxada dialèctica i el foc creuat d'acusacions ha estat especialment tens entre la portaveu del grup socialista, Maria del Mar Espinar, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
8: Mira, el drama de la vivienda tiene rostros. Ayer se nos fue uno. Pero el de la rapiña de los buitres también tiene rostro, el suyo, señora Ayuso. Valore cuál es su acción política en materia de vivienda. Muchas gracias.
9: Recuerdo una de las últimas declaraciones de Mari Carmen cuando le preguntan ¿a quién responsabilizas tú de todo lo que está pasando? Y dice ella, con toda claridad, a Pedro Sánchez. No quiere enterarse de la cantidad de desahucios que hay. Literal, dijo Mari Carmen. resulta que es desahuciada por una ley socialista, que el gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, con la Policía Nacional, pero la culpa es de Ayuso. ¡Es genial! ¡Es genial!
2: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral, amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol, insistim, de la lluita per l'accés a l'habitatge. Ens n'informa la Carina Bellbé.
10: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys i fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els enquestats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels enquestats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels enquestats.
2: Des d'aquest dijous ja està en vigor precisament el primer dels 2 nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha alguns canvis respecte d'aquells que va tombar el Congrés. El nou decret manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i també la suspensió dels desnonaments. D'aquesta manera, l'esperit del primer dels 2 decrets és el mateix. Els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor del mercat d'un pis. Ara s'amplia 2 anys aquesta obligació, fins a finals del 2030. També es manté la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre del 2028. En aquesta situació, els llogaters podran demanar 2 anys més. La qüestió de les pròrrogues, però, podria canviar amb el segon decret, que ja s'ha publicat, però que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent li dona llum verda a mitjans de novembre. Un altre dels punts destacats del primer decret, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. I, si hi ha impagament, el decret obliga l'administració a assumir el deute d'aquests llogaters. Sílvia Jiménez Xarier, advocada i vicepresidenta del Dret de Civil del Col·legi d'Advocats de Barcelona, ha explicat al programa 180 graus de la xarxa com afecta l'entrada en vigor del primer decret a algú que tingui el contracte de lloguer a punt de vèncer.
11: Molts dels inquilins, que ja se li acabava el contracte, del 22 de març al 30 d'abril van enviar un burofax, perquè hi havia un decret en aquell moment, sol·licitant una pròrroga de 2 anys. Què passa? Que ara, a l'entrar en vigor aquest decret, aquest Real Decret, s'estableix que tots aquests burofaxos que van decaure tornen a tenir vigència. Per tant, si tu vas sol·licitar aquella pròrroga de 2 anys en el seu moment, sense que tu diguis res, te l'han d'autoritzar.
2: Pirineu Viu, el Sindicat de Llogateres i la Confederació Sindical de l'Habitatge han protagonitzat aquest dijous protestes a la Seu d'Urgell i a Ripoll amb la intenció de traslladar-hi també les mobilitzacions que s'estan produint arreu del país. Aquestes organitzacions consideren que les segones residències i els lloguers de temporada agreugen la crisi de l'habitatge a la zona. També denuncien les problemàtiques com els desnonaments silenciosos i la falta d'aïllament dels habitatges. Per aquest motiu, aquests moviments socials proposen una regulació efectiva dels lloguers de temporada i mesures per mobilitzar habitatges amb usos turístics. N'ha parlat Bernat Lavaquiol, portaveu de Pirineu Viu.
12: Nosaltres considerem que l'administració és part del problema en tant en quant els pressupostos públics de la Generalitat de Catalunya i de la majoria d'administracions se'n van a fer promoció del turisme, sobretot promoció de pistes d'esquís. El 90% de la inversió que fa productiva la Generalitat al Pirineu, la fa via Ferrocarrils de la Generalitat, que Ferrocarrils al conjunt del país fa trens, al Pirineu fa pistes d'esquí. I al voltant d'aquestes pistes d'esquí es fan macrourbanitzacions de luxe. Això és el que ens fa fora del Pirineu i les institucions en són directament responsables.
2: I quan ja és un quart de vuit del matí, afegim que la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que el salari mínim interprofessional s'apujarà i així ho proposa el grup d'experts. Recomana que la pugin conforme a la inflació, que és del 4,9%, i marca l'1 de novembre com a termini. L'objectiu és incrementar aquest sou que cobren, per exemple, cambrers, treballadores de la llar o molt joves que s'incorporen al mercat laboral.
13: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El Gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
2: La situació meteorològica evoluciona de forma favorable i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta. Ara, els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat un temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Justament, els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. El Vallès Oriental és una de les zones més afectades pels aiguats, especialment la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar fang i restablir els serveis. Pimec estima que els aiguats han generat un impacte econòmic de més de 55 milions d'euros a la comarca. A Granollers, insistim, un dels punts més crítics és l'accés a una residència d'avis, perquè el camí ha quedat molt inestable. És per això que els bombers han evacuat de forma preventiva 22 persones davant el risc que nous aiguats poguessin bloquejar l'accés al centre i la residència quedés aïllada. Un despreniment de terres en un talús no garantia la seguretat del pas de vehicles i per això es va optar per traslladar els residents a un altre centre. Aquests aiguats que han tornat a colpejar i amb força la pagesia, en aquest cas de les Terres de l'Ebre, un dels sectors més afectats pels temporals dels darrers dies. Finques inundades, cultius malmesos i camins agrícoles destrossats se sumen als danys que el camp ja arrossegava per la sequera. Tot plegat amenaça una campanya de l'oliva que serà més curta que la d'altres anys. És una informació de Canal T.
14: La producció d'oli d'oliva al Baix Ebre i al Montsià podria caure fins a un 60% respecte d'una campanya normal, segons les previsions de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Una davallada que ja venia condicionada per la sequera i que els aiguats dels darrers dies l'han agreujat. Els aiguats han provocat danys en finques, camins i terrenys agrícoles, especialment en zones on l'aigua dels barranquets ha baixat amb força.
15: Els barranquets sempre han estat tota la vida baixat aigua, però el que hem de tindre molt clar és com fem les infraestructures que envolten el món rural, inclús el món urbà, no? Podem fer una carretera i canviar el curs totalment d'una aigua que ens pensem que no és molt, però acaba agafant l'aigua de 1.000 o 2.000 hectàrees de muntanya, que quan cauen 200 litres de cop acaben sent verdaders barrancs i li canviem tot el curs, podem inundar un poble o fer qualsevol cosa. S'haurien de repensar molt, no repensar, sinó quan se fa una estructura, a vegades també comptant la gent de territori perquè et pugui donar una informació certa i real de lo que passa per allí.
14: A més, Unió de Pagesos reclama que se tornen a obrir els expedients dels danys de l'any passat que no se van arribar a resoldre.
2: I en aquest context, el Parlament exigeix de nou revisar i actualitzar els protocols d'activació del sistema S-Alert ara per buscar un equilibri entre la sobrealerta i l'alerta justa. És un dels punts d'una moció d'Esquerra Republicana que ha comptat amb el suport de tota la cambra, a excepció de l'abstenció de Vox. La seva revisió també va superar la votació en el debat de política general de la setmana passada. Per això, la diputada republicana, Laia Cañigueral, ha demanat al govern que s'afanyi a executar-ho.
16: Forestal per fer prevenció d'incendis, qüestions. Hem aprovat moltes vegades també la internalització del 112, la creació del cos de protecció civil. Tot això s'ha de materialitzar i tenim un any i mig per fer-ho. I ens hi hem de posar, perquè ara tenim les majories possibles per portar-ho a terme.
2: I l'estació de Rodalies de Fabra i Puig de Barcelona ha tornat a obrir després de més de 2 setmanes tancada arran del despreniment d'una part del fals sostre del vestíbul. Els fets van passar el 22 de setembre i van causar ferides lleus a 3 persones que van ser ateses pels serveis d'emergències i traslladades a l'hospital. Arran de l'incident, l'estació va quedar tancada i els trens van deixar de fer-hi parada. Ara, Des de Renfe s'assegura que han finalitzat les tasques per reparar aquesta incidència i continuen, això sí, les obres de millora de l'espai. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina, però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. Ens en dona tots els detalls l'Esther Minguell.
17: Els responsables dels quatre bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjós, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
18: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
19: S'atansen el recurs molt sovint doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
17: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
2: Obrir-se camí al mercat laboral no és fàcil, i menys quan es parteix d'una situació de vulnerabilitat. Per trencar barreres, Manresa acull la segona edició de l'Speed Dating Laboral, una fira per apropar persones en situacions complicades a empreses del territori.
20: Les persones en situació de vulnerabilitat sovint es troben amb barreres importants a l'hora de buscar feina. A Manresa, però, aquest dijous han tingut una oportunitat especial. Com l'Anna Maria, unes 200 persones han participat en la segona edició d'aquesta fira organitzada per la Fundació La Caixa i entitats socials de la Catalunya Central.
21: Vinc aquí perquè hi ha aquesta oportunitat, hi ha moltes empreses i entregaré currículums, espero tenir sort.
20: Una iniciativa que té l'objectiu de posar en contacte empreses de la zona i persones vulnerables que busquen feina.
22: Tu vas donar un currículum a una empresa i no te l'agafen. Canvi aquí, amb aquestes entrevistes tan petites, de pocs minuts, ells ja veuen la persona, l'actitud que té.
23: Es tenen ocasió el mateix dia de poder parlar amb els directius o representants de les diferents empreses i ho tenen molt més fàcil per trobar una feina de manera ràpida.
20: En l'edició de l'any passat, segons l'organització, una de cada tres persones van aconseguir feina. Enguany s'han ampliat les possibles oportunitats amb la participació d'una vintena d'empreses.
2: Després de 19 dies d'aturada pels partits internacionals, avui es reprèn la Lliga amb la 8a jornada. L'encarregat d'obrir foc serà l'espanyol que visita el CUE, el Màlaga, a les 9 del vespre. La gran novetat a la convocatòria és el retorn de Javi Puado 9 mesos després de lesionar-se. Els blanquiblaus, que enllacen dues derrotes, volen millorar la imatge i aprofitar el mal moment dels andalusos per tornar a sumar. El tècnic, Manolo González, afirma que se sent fort, tot i els dubtes sobre la seva continuïtat la banqueta.
24: Intentar pues, tornar a agafar les sensacions que l'equip venia tenint abans i donar la volta a aquesta situació que no ha sigut bona els darrers dos partits. Al final, també entenc que crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. Jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
2: I el Barça rebrà demà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick només disposarà de la plantilla al complet en dos entrenaments per preparar el duel contra els madrilenys. L'únic dubte és si Rafinha entrarà a la convocatòria, ja que encara no ha entrenat amb el grup pels problemes físics amb què va tornar de la concentració amb el Brasil. D'altra banda, el club s'ha volgut assegurar la continuïtat d'un dels joves valors de la plantilla, Xavi Espar, a qui ha renovat fins al 2030. Us ho dèiem en titulars, la lleidatana Ai Sonoda s'ha proclamat campiona del món de judo als Mundials de Bakú, en la categoria de menys de 70 quilos. La judoka, de 24 anys i filla de pare japonès i mare francesa, tots dos judokes, ja havia estat campiona del món júnior i cadet. Ara s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final Michaela Pollers. Precisament l'austríaca va ser qui la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. El Barça en rep el Žalgiris Kaunas a partir de 9:15 en la quarta jornada de l'Eurolliga de bàsquet. Els blaugranes buscaran sumar el tercer triomf a la competició europea i començar amb bon peu els 4 partits que disputaran al Palau en 8 dies. A banda de l'equip lituà, també hi passaran el València, el Maccabi i l'Olympiacos. Els de Sekulic confien en el factor pista per superar un dels rivals més exigents del continent. A la Champions femenina de waterpolo, 3 equips catalans busquen des d'avui el bitllet per a la fase preliminar. El Sabadell, el Terrassa i el Catalunya volen unir-se al Sant Andreu i al Mataró, ja classificats. Ens repassa el camí de l'equip sabadellenc el Toni Arisa, de TV Sabadell.
0: Després de quedar-se fora de la final del play-off i acabar terceres a la divisió d'honor, el femení del Club Natació Sabadell es veu obligat a disputar la fase prèvia de la Champions. Malgrat aquest peatge poc habitual, les sabadellenques parteixen com a grans favorites per acabar al capdavant del grup D i conèixer el seu futur en el sorteig d'aquest dilluns. El calendari de partits arrenca a les 7 de la tarda amb el duel davant el Dong neerlandès. La segona jornada es jugarà dissabte a les 12 del migdia contra el Lille francès. Diumenge, a 1:15, arribarà la gran cita amb el derbi davant del Club Natació Terrassa. Aquesta fase prèvia serà la posada en escena davant l'afició d'una plantilla profundament remodelada. Amb Enric Arnella agafant el relleu de David Palma a la banqueta, el club ha incorporat figures com Martina Terré, Nona Pérez, Paula Campos, Mardia Keuning, Ryan Neuschul o Jordan Raney. Tot i haver perdut la final de la Copa Catalunya a Mataró en els darrers segons, el Sabadell es presenta com un dels grans favorits de la temporada.
2: El Festival de Sitges ja està en marxa en una edició rècord, on hi hauran 442 projeccions i més de 600 convidats. El film encarregat de donar el tret de sortida al festival ha estat el thriller Fauna Live, de Carlota Pereda. A més, a la gala inaugural s'ha homenatjat Julio Fernández, fundador i expresident de Filmex, que va morir l'any passat. En aquesta edició recolliran el gran premi honorífic grans estrelles com el director Peter Jackson i els actors Danny DeVito, Emmy Irving o Kevin Bacon, entre d'altres. Un altre nom destacat és Alejandro Amenábar, que serà distingit per la seva trajectòria en el 30è aniversari de Tesis.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Mentre venia cap aquí, el vent m'ha pres el barret, m'ha girat el paraigües, m'ha omplert de fulles i m'ha despentinat. És ben clar que avui el vent tenia moltes ganes de jugar. Ens trobem a la biblioteca de l'escola Doctor Samaranch i Fina de Santa Margarida i els Monjos, convidats per l'Ada Martín.
5: Hola, Ada.
6: Hola.
5: Per què has escollit aquest poema? Que t'agrada el vent?
6: Sí.
5: I què és el que més t'agrada que et faci el vent? Que t'arranqui el barret?
6: Sí.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que Catalunya homenatjarà avui la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el mes passat a Madrid, que va morir dimecres en un hospital de la capital espanyola. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de centres d'estudi i de treball i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. A Madrid, unes 20.000 persones han acomiadat la Mari Carmen, convertida en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La concentració ha sortit de l'acampada de la Puerta del Sol i ha acabat davant la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 9 d'octubre. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara, els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. El Banc dels Aliments prepara una nova edició del Gran Recapte que es farà el 13 i 14 de novembre. Enguany, la campanya se centra en les noves pobreses, famílies que tenen feina i ingressos però que han de demanar ajuts per comprar aliments davant l'encariment del cost de la vida. Es busquen 17.000 voluntaris. Dels esports, avui es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al CUE, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat a la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha amb problemes musculars. I la lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judó en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final a Michaela Pollers. Precisament, l'austríaca la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. I en cultura arrenca una nova edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges, que serà de rècord, amb 442 projeccions i més de 600 convidats. La primera projecció ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. Els propers dies passaran per la catifa vermella grans estrelles com els directors Alejandro Amenábar i Peter Jackson i els actors Danny DeVito i Kevin Bacon, entre d'altres. Avui estem pendents de l'operació sortida d'aquesta tarda de l'àrea metropolitana de Barcelona, d'on es preveu que surtin més de 500.000 vehicles pel cap de setmana llarg que tenim per endavant. Pel que fa, però, a la circulació d'aquest matí, segons el RAC, encara està tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en tots dos sentits per inundació. I des d'ahir es talla també la BP 5002 per esfondraments a l'altura de Vilanova del Vallès. D'altra banda, tenim 2 accidents i una avaria. El primer accident ha estat a la C25 a Rajadell, en direcció Lleida, on es talla un carril. El segon s'ha produït a l'AP7 a Sant Feliu de Buixalleu, en sentit nord, que deixa els vehicles al voral. Per últim, un vehicle avariat obliga a tallar un carril i deixa 3 quilòmetres de lentitud a la B10 entre Sant Adrià de Besòs i el Nus de la Trinitat en sentit nord. I pel que fa al temps, deixem enrere la pluja i arriba de cop la fresca. Durant les immediates hores del matí, l'ambient serà de plena tardor i fins i tot s'han assolit valors de 0 graus a les valls pirinenques. El vent bufa amb força a l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre i això enforteix encara més la sensació de fred. Hi haurà alguns núvols enganxats a la costa i s'han acabat les nevadetes, de l'Alt Pirineu. Aquesta tarda el temps serà assolellat i agradable. El cap de setmana ens portarà matins frescos i tardes confortables. Per ara,

0: de parlar d'absència de pluges.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: I quan passen 5 minuts de 7:45, tanquem el sumari, tanquem portada i entrem de ple en matèria explicant-vos que els sindicats de l'habitatge han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça d'Urquinaona de Barcelona que també vol recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. A Madrid, l'homenatge a la Mari Carmen s'ha fet aquest dijous. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acomiadat amb una marxa fins la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Una fotografia de la Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop davant de casa seva, han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adéu a la veïna, entre consignes que han qualificat la mort com un assassinat. Així ho ha explicat la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Valeria Racu.
2: Mari Carmen, una vez más, hoy nos ha dado una lección. Una lección que muchas ya sabíamos y teníamos muy claro, pero que hoy nadie en España podrá decir que no es cierto. Nadie podrá desmentirlo. Y es que el rentismo mata. Que este sistema capitalista y ese sistema, este modelo de vivienda que hemos normalizado, que pone el lucro de unos pocos por encima de la vida, se lleva cada día muchas vidas.
0: I l'artista urbà TV Boy també ha volgut homenatjar la Mari Carmen amb un mural que ha pintat a Barcelona, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Amb el títol Mari Carmen per sempre, a l'obra es pot veure la Mari Carmen convertida en un àngel i amb les claus del pis del qual va ser desnonada a la mà. La mort de la Mari Carmen Abascal, dues setmanes després d'haver estat desnonada, ha impactat també en la precampanya electoral. Símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, els partits polítics han aprofitat la notícia de la seva defunció per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. Mentre el candidat dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional, des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit per la mort de la Mari Carmen i ha demanat humanisme.
3: Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensádelo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
4: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
0: La convulsió política pels decrets d'habitatge ha ressonat amb força també en les darreres hores a l'Assemblea de Madrid. El PP ha vetat un minut de silenci que el PSOE i Més Madrid havien demanat guardar abans del ple en senyal de dol. L'enganxada dialèctica i el foc creuat d'acusacions ha estat especialment tens entre la portaveu del grup socialista, Maria del Mar Espinar, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
5: Mira, el drama de la vivienda tiene rostros. Ayer se nos fue uno. Pero el de la rapiña de los buitres también tiene rostro, el suyo, señora Ayuso. Valore cuál es su acción política en materia de vivienda. Muchas gracias.
6: Recuerdo una de las últimas declaraciones de Mari Carmen cuando le preguntan ¿a quién responsabilizas tú de todo lo que está pasando? Y dice ella, con toda claridad, a Pedro Sánchez. No se entera de la cantidad de desahucios que hay. Literal, dijo Mari Carmen. Resulta que es desahuciada por una ley socialista, que el gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, con la Policía Nacional, pero la culpa es de Ayuso. ¡Es genial!
0: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal. Ens n'informa la Carina Bellvé.
7: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys i fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% apujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els enquestats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels enquestats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels enquestats.
0: Precisament des d'aquest dijous ja està en vigor el primer dels 2 nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha alguns canvis respecte d'aquells que va tombar el Congrés. El nou decret manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i també la suspensió dels desnonaments. D'aquesta manera, l'esperit del primer dels 2 decrets és el mateix. Els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor de mercat d'un pis. Ara s'amplia 2 anys aquesta obligació, fins a finals, per tant, del 2030. També es manté la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre del 2028. En aquesta situació, els llogaters podran demanar 2 anys més. La qüestió de les pròrrogues, però, podria canviar amb el segon decret, que ja s'ha publicat, però que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent li dona llum verda a mitjans de novembre. Un altre dels punts destacats del primer decret, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. I si hi ha impagaments, el decret obliga l'administració a assumir el deute d'aquests llogaters. Sílvia Jiménez Xerier, advocada i vicepresidenta de Dret Civil del Col·legi d'Advocats de Barcelona, ha explicat al programa 180 graus de la xarxa com afecta l'entrada en vigor del primer decret a algú que tingui el contracte de lloguer a punt de vèncer.
8: Molts dels inquilins, que ja se li acabava el contracte, del 22 de març al 30 d'abril van enviar un burofax, perquè hi havia un decret en aquell moment, sol·licitant una pròrroga de 2 anys. Què passa? Que ara, a l'entrar en vigor aquest decret, aquest Real Decret, s'estableix que tots aquests burofaxos que van decaure tornen a tenir vigència. Per tant, si tu vas sol·licitar aquella pròrroga de 2 anys en el seu moment, sense que tu diguis res, te l'han d'autoritzar.
0: Pirineu Viu, el Sindicat de Llogateres i la Confederació Sindical de l'Habitatge han protagonitzat aquest dijous protestes a la Seu d'Urgell i a Ripoll amb la intenció de traslladar-hi les mobilitzacions que també s'estan produint arreu del país. Aquestes organitzacions consideren que les segones residències i els lloguers de temporada agreugen la crisi de l'habitatge a la zona. També denuncien les problemàtiques com els desnonaments silenciosos i la falta d'aïllament dels habitatges. Per aquest motiu, aquests moviments socials proposen una regulació efectiva dels lloguers de temporada i mesures per mobilitzar habitatges amb usos turístics. N'ha parlat Bernat Lavaquiol, portaveu de Pirineu Viu.
9: Nosaltres considerem que l'administració és part del problema en tant en quant els pressupostos públics de la Generalitat de Catalunya i de la majoria d'administracions se'n van a fer promoció del turisme, sobretot promoció de pistes d'esquís. El 90% de la inversió que fa productiva la Generalitat al Pirineu la fa via Ferrocarrils de la Generalitat, que Ferrocarrils al conjunt del país fa trens, al Pirineu fa pistes d'esquí. I al voltant d'aquestes pistes d'esquí es fan macrourbanitzacions de luxe. Això és el que ens fa fora del Pirineu i les institucions en són directament responsables.
0: A Castelldefels continua el malestar de la plataforma d'afectats per la hipoteca, que torna a reclamar solucions habitacionals per a tres famílies del municipi que estan pendents de desnonament. La plataforma denuncia que les famílies no disposen d'una alternativa d'habitatge estable i critica la resposta de l'Ajuntament. Segons l'entitat, l'opció que se'ls ofereix és un allotjament d'emergència en una habitació d'hotel durant pocs dies, una solució que considera insuficient. El col·lectiu reclama més inversió en habitatge públic i que el consistori traslladi als jutjats la situació de vulnerabilitat de les famílies abans dels llançaments. Escoltem els militants de la plataforma d'afectats per la hipoteca, Josep Antoni Jiménez i Esther Casadellà.
10: És una situació pràcticament quotidiana. El problema no és que la gent estigui crispada, la crispació és de sempre.
11: Està abocat al turisme, només es dona prioritat al turisme.
0: I afegim, d'altra banda, que la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que el salari mínim interprofessional s'apujarà i així ho proposa el grup d'experts. Recomana que l'apugin conforme a la inflació, que és del 4,9%, i marca l'1 de novembre com a termini per poder aprovar aquest increment abans de les eleccions i que entri en vigor el 2027. L'objectiu és incrementar aquest sou que cobren, per exemple, cambrers, treballadores de la llar o molt joves que s'incorporen al mercat laboral.
12: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El Gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
0: Quan són 7:45, us expliquem que la situació meteorològica evoluciona de forma favorable i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta. Ara els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat un temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Justament els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. El Vallès Oriental és precisament una de les zones més afectades per aquests aiguats, especialment la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar fang i restablir els serveis. Pimec estima que els aiguats han generat un impacte econòmic de més de 55 milions d'euros en aquesta comarca. És a Granollers, un dels punts més crítics d'aquests aiguats, on també hi ha un punt crític, que és l'accés a una residència d'avis, perquè el camí ha quedat molt inestable. És per això que els bombers han evacuat de forma preventiva 22 persones davant el risc que nous aiguats poguessin bloquejar l'accés al centre i la residència quedés aïllada. Un despreniment de terres en un talús no garantia la seguretat del pas de vehicles i per això es va optar per traslladar els residents a un altre centre. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina, però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. Ens en dona tots els detalls l'Esther Minguell.
13: Els responsables dels 4 bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjós, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
14: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
15: S'atansen del recurs, molt sovint, doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
13: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
0: L'estació de Rodalies de Fabra i Puig de Barcelona ha tornat a obrir després de més de 2 setmanes tancada arran del despreniment d'una part del fals sostre del vestíbul. Els fets van passar el 22 de setembre i van causar ferides lleus a 3 persones que van ser ateses pels serveis d'emergències i traslladades a l'hospital. Arran de l'incident, l'estació va quedar tancada i els trens van deixar de fer-hi parada. Ara, des de Renfe, s'assegura que han finalitzat les tasques per reparar aquesta incidència i continuen les obres de millora de l'espai. I ahir es va fer la primera de les 7 jornades de vaga parcial d'abusos convocades pels treballadors de TMB aquest mes d'octubre, que reclamen millores en els calendaris laborals i la jornada de 35 hores setmanals. Les aturades van provocar llargues esperes i cues a les parades de fins a 40 minuts. Segons fonts sindicals, el seguiment va ser del 100%, mentre que la companyia ho xifra en el 66%. Els serveis mínims establerts per totes les aturades d'aquest mes són del 40% en hores punta i del 20% la resta del dia. Les properes jornades de vaga seran dimecres i dijous de la setmana vinent. Un veí de Belianes, de 67 anys, ha mort aquest dijous al matí en un accident de trànsit a la carretera que uneix aquesta població de l'Urgell amb Bellpuig. Per causes que s'investiguen, el vehicle que conduïa la víctima va xocar frontalment amb un camió. El conductor del cotxe va quedar atrapat a l'interior del vehicle. Els serveis mèdics van intentar reanimar-lo, però no li van poder salvar la vida. El conductor del camió va resultar il·lès. L'accident va obligar a tallar la carretera durant 2 hores en tots dos sentits de la marxa. Després de 19 dies d'aturada pels partits internacionals, avui es reprèn la Lliga amb la 8a jornada. L'encarregat d'obrir foc serà l'Espanyol, que visita el CUE, el Màlaga, a les 9 del vespre. La gran novetat a la convocatòria és el retorn de Javi Puado 9 mesos després de lesionar-se. Els blanquiblaus, que enllacen 2 derrotes, volen millorar la imatge i aprofitar el mal moment dels andalusos per tornar a sumar. El tècnic, Manolo González, afirma que se sent fort, tot i els dubtes sobre la seva continuïtat a la banqueta.
16: Intentar tornar a agafar les sensacions que l'equip venia tenint abans i donar la volta a aquesta situació que no ha sigut bona els darrers 2 partits. Al final, també entenc que crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. Jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
0: El Barça rebrà demà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick només disposarà de la plantilla al complet en 2 entrenaments per preparar el duel contra els madrilenys. L'únic dubte és si Rafinha entrarà a la convocatòria, ja que encara no ha entrenat amb el grup pels problemes físics amb què va tornar de la concentració amb el Brasil. D'altra banda, el club s'ha volgut assegurar la continuïtat d'un dels joves valors de la plantilla, Xavi Espar, a qui ha renovat fins al 2030. La lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo als Mundials de Bakú, en la categoria de menys de 70 quilos. La judoka, de 24 anys i filla de pare japonès i mare francesa, tots dos judokes, ja havia estat campiona del món júnior i cadet. Ara s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final Michaela Pollers. Precisament l'austríaca va ser qui la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. El Club Natació Terrassa afronta des d'avui 3 partits en 3 dies per aconseguir una de les 2 places que donen accés a la fase de grups de l'Eurocup. Els de Sergi Mora, ferms a la Lliga, on han sumat 5 victòries en 5 jornades, afronten ara un grup exigent a Europa. En té més detalls Marc Casulleres, de Canal Terrassa.
17: Els agarencs estan enquadrats en un grup complicat, amb 2 equips balcànics i un hongarès. A priori, el favorit és el Mana, de Budapest, que l'any passat va arribar a semifinals de l'Eurocup. El primer orgull croat també està cridat a ocupar una de les 2 primeres places que donen accés a la següent ronda. I, finalment, el Podgorica farà valer la seva condició d'anfitrió.
18: Qualsevol equip en aquest nivell juga bé. No hi ha ningú partit fàcil. Sí que ens agradaria, òbviament, doncs començar molt bé, intentar guanyar els 2 primers partits, cosa que ens donaria de classificació. És el nostre objectiu principal.
19: Fins que no arribem allà, fins que no veiem els partits a l'estat de forma, és complicat dir qui són els més forts. Jo crec que els tres són forts, hem d'anar partit a partit.
17: A diferència de l'any passat, el Terrassa arriba a aquesta fase prèvia amb l'important rodatge de 5 jornades de lligues disputades i l'empenta moral d'haver-les guanyat totes 5. En aquestes fases curtes però intenses, la condició física és un factor clau. Sergi Mora comptarà amb tots els efectius.
0: Aquest cap de setmana es disputarà la final a 4 de la Lliga Catalana Femenina d'Hoquei Patins. La cita serà al pavelló de Can Vedell de Bigues i Riells. Demà es disputaran les semifinals entre el conjunt anfitrió i el Palau i, per altra banda, entre el Voltregà i el Cerdanyola. Els vencedors s'enfrontaran a la final que jugarà diumenge al migdia i que es podrà seguir per la xarxa Més. L'entrenador del Voltregà, Xevi Cabanes, explica com hi arriben.
20: Ens fa il·lusió, sí que un dels primers objectius doncs, era intentar competir bé, el tenim, doncs ara un altre mini objectiu doncs, és guanyar la semifinal, no? Anem partit a partit i a partir d'aquí doncs, gaudirem d'un partit més competitiu i que el disfrutarem molt.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha lliurat la medalla d'or al mèrit esportiu a Rafael Niubó. El dirigent esportiu ha estat premiat pel seu compromís en la promoció de l'esport popular i de base. Niubó va començar la seva trajectòria fundant l'Escola d'Iniciació Esportiva i la Unió Barcelonina d'Activitats Esportives. Entre el 2004 i el 2006 també va ser secretari general de l'esport i va ser un dels impulsors de les seleccions esportives catalanes. El Festival de Sitges ja està en marxa, en una edició rècord. Hi haurà 442 projeccions i més de 600 convidats. El film encarregat de donar el tret de sortida al festival ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. A més, a la gala inaugural s'ha homenatjat Julio Fernández, fundador i expresident de Filmax, que va morir l'any passat. En aquesta edició recolliran el gran premi honorífic grans estrelles, com el director Peter Jackson i els actors Danny DeVito, Amy Irving o Kevin Bacon, entre d'altres. Un altre nom destacat és Alejandro Amenábar, que serà distingit per la seva trajectòria en el 30è aniversari de Tesis. La participació popular centrarà la 29a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà a Flandes. Ens ho apropa el David Navarro.
21: La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitza la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana, tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La Fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins a la cultura popular.
22: Aquest obrador que vam començar fa 6 anys, en què el que vol és teixir sector, ajudar a impulsar els artistes a la seva creació i producció i també que faci xarxa amb altres equipaments, amb altres festivals, fires, tant dedicats a les arts d'arrel com no, portem ja en aquests 6 anys més de 100 projectes que han rebut l'acompanyament d'aquest obrador.
21: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: ¿Sabías que...?
4: Al cor del desert de Namíbia, Àfrica, es troba una formació geològica extraordinària coneguda com els cercles de Fades. Aquests cercles són trossos de terreny nu que formen patrons circulars regulars a la vegetació circundant. Cada cercle pot variar en mida des d'uns pocs metres fins a més de 20 metres de diàmetre. El sorprenent és que durant dècades els científics no van poder explicar-ne l'origen. Es van estudiar hipòtesis que anaven des de tèrmits subterranis fins a patrons de vent i radiació de plantes competidores. Tot i això, cap d'aquestes teories semblava ser la resposta definitiva. Finalment, el 2013, un grup de científics va presentar una teoria que ha guanyat acceptació a la comunitat científica. Va argumentar que els cercles són el resultat d'una interacció complexa entre les plantes, l'escassetat d'aigua i els tèrmits. Els tèrmits excavaven galeries subterrànies a la recerca d'aigua, creant patrons circulars mentre eviten destruir les plantes més properes. Això dona com a resultat la formació dels cercles de Fades. Aquesta curiositat geològica no només representa un enigma resolt a la natura, sinó també un recordatori de com encara comprenem poc del nostre món i la importància de seguir investigant per descobrir els secrets ocults de la Terra.
0: La xarxa de... Ona Codinenca. Al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia. Catalunya homenatjarà avui la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el mes passat a Madrid, que va morir dimecres en un hospital de la capital espanyola. A les 12 del migdia es farà minuts de silenci davant de centres d'estudi i de treball i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. A Madrid, unes 20.000 persones han acomiadat la Mari Carmen, convertida en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La concentració ha sortit de l'acampada de la Puerta del Sol i ha acabat davant la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres, 9 d'octubre, i al punt de les 8 repassem més titulars. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. El govern espanyol accelera per apujar el salari mínim interprofessional per a l'any 2027 abans que se celebrin les eleccions del 29 de novembre. La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha encomanat al grup d'experts en la matèria que faci una proposta conforme a la inflació, que és de gairebé el 5%. Analitzarem quines implicacions pot tenir aquesta possible pujada amb Josep Ginesta, secretari general de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara, els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal, que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Pel que fa a la persona que es buscava a Pineda de Mar, s'ha suspès la recerca perquè ningú n'ha denunciat la desaparició. El Banc dels Aliments prepara una nova edició del Gran Recapte que es farà el 13 i 14 de novembre. Enguany, la campanya se centra en les noves pobreses, famílies que tenen feina i ingressos però que han de demanar ajuts per comprar aliments davant l'encariment del cost de la vida. Es busquen 17.000 voluntaris. Dels esports, avui es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al CUE, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat de la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha, amb problemes musculars. I doble titular esportiu, la lleidatana Ai Sonoda s'ha proclamat campiona del món judo, del món de judo en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer hora en categoria absoluta, superant a la final a Michaela Pollers. Precisament l'austríaca la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. I de la cultura us expliquem que avui arrenca una nova edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges, que serà de rècord, amb 442 projeccions i més de 600 convidats. La primera projecció ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. Els propers dies passaran per la catifa vermella grans estrelles, com els directors Alejandro Amenábar i Peter Jackson, i els actors Danny DeVito i Kevin Bacon, entre d'altres. Pel que fa al trànsit, pendents de l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona, d'on es preveu que entre aquesta tarda i demà al matí surtin més de 500.000 vehicles pel cap de setmana llarg que tenim per endavant. Ara, però, volem saber com se circula a aquesta hora a la xarxa viària. Són les 8 i gairebé 5 minuts, és hora punta. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Bon dia, Sílvia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs, hores d'ara tenim un gran volum de trànsit a l'àrea metropolitana. Les dues rondes van molt carregades i si fem una ullada, per exemple, als accessos nord, hem de mencionar l'AP7 a Barberà en sentit Tarragona, al seu lateral, també en aquest cas en sentit Girona, però hi ha aturades a la C31 a la zona de Sant Adrià, i a la C33 i la C58 cap a la zona de Montcada i també a la zona de Sabadell, per exemple. A la part sud, destacar les aturades que hi ha a Sant Joan d'Espí cap a Barcelona i l'entrada i sortida per la B23, la zona de la Diagonal. Estem en plena hora punta, com dius, cap al mig matí comença l'operació sortida del cap de setmana i aquest pont, i per això us demanem que, sobretot, intenteu preveure el viatge. Molt bon dia.
5: I ara ens fixem en la previsió meteorològica, més tenint en compte que ens interessa de cara a aquest cap de setmana llarg. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Ara sí que sí, va de debò, de veritat, que s'acaba la pluja a tot arreu?
6: Doncs sí, Helena, molt bon dia. Ahir encara algunes comarques tenien bon sidral, avui ja no. I, de fet, ja avancem. Demà, diumenge, dilluns festiu també, no s'espera que plogui a gairebé cap indret del país. El que sí que podem dir és que en el lloc d'aquesta pluja ha arribat el fred. I déu-n'hi-do, el bany de realitat tardorenca que tenim a hores d'ara. Hi ha moltes temperatures entre els 5 i els 8 o 10 graus a hores d'ara. I, a més, en alguns racons s'està bufant el vent amb moltes ganes, sobretot ho fa cap a l'Empordà i també en alguns racons del Pirineu i de les Terres de l'Ebre. Aquest vent que s'endú els núvols. A hores d'ara en tenim alguns de baixos amb alguna boira també a les comarques interiors de Girona, també al voltant de la plana de Vic. La pluja ha marxat, ja està cap a les Balears. Si algú s'hi ha de desplaçar allà, aquest viatge de cap de setmana potser, doncs allà algun ruixat, però a casa nostra no. Demà i diumenge ja diem dos dies tranquils i sobretot el que hem de destacar és que les tardes s'aniran suavitzant, però que els matins seran ben frescos. Per tant, Helena, que ningú torni el dimarts ja refredat o refredada. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Els sindicats de l'habitatge han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça d'Urquinaona de Barcelona, que també vol recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. A Madrid, l'homenatge a la Mari Carmen s'ha fet aquest dijous. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acomiadat amb una marxa fins la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Una fotografia de la Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop davant de casa seva, han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adéu a la veïna, entre consignes que han qualificat la mort com un assassinat. Així ho ha explicat la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Valeria Racu.
7: Mari Carmen, una vez más, hoy nos ha dado una lección. una lección que muchas ya sabíamos y teníamos muy claro, pero que hoy nadie en España podrá decir que no es cierto, nadie podrá desmentirlo, y es que el rentismo mata. Que este sistema capitalista y ese sistema, este modelo de vivienda que hemos normalizado, que pone el lucro de unos pocos por encima de la vida, se lleva cada día muchas vidas.
8: L'artista urbà TV Boy també ha volgut homenatjar la Mari Carmen amb un mural que ha pintat a Barcelona, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Amb el títol Mari Carmen per sempre, a l'obra es pot veure la Mari Carmen convertida en un àngel i amb les claus del pis del qual va ser desnonada a la mà. La mort de la Mari Carmen Abascal, dues setmanes després d'haver estat desnonada, ha impactat en la precampanya electoral. Símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, els partits polítics han aprofitat la notícia de la seva defunció per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. Mentre el candidat dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional, des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit per la mort de la Mari Carmen i ha demanat humanisme.
9: Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensadlo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
10: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars. I un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, el tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
8: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població. Això és prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgine electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal. Ens n'informa la Carina Bellver.
11: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys i fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats.
8: Precisament des d'aquest dijous ja està en vigor el primer dels 2 nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha alguns canvis respecte d'aquells que va tombar el Congrés. El nou decret manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i també la suspensió dels desnonaments. D'aquesta manera, l'esperit del primer dels 2 decrets és el mateix. Els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor de mercat d'un pis. Ara s'amplia 2 anys aquesta obligació, fins a finals del 2030. També es manté la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre del 2028. En aquesta situació, els llogaters podran demanar 2 anys més. La qüestió de les pròrrogues, però, podria canviar amb el segon decret, que ja s'ha publicat, però que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent li dona llum verda a mitjans de novembre. Un altre dels punts destacats del primer decret, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. I si hi ha impagaments, el decret obliga l'administració a assumir el deute d'aquests llogaters. Sílvia Jiménez Xarier, advocada i vicepresidenta de Dret Civil del Col·legi d'Advocats de Barcelona, ha explicat al programa 180 graus de la xarxa com afecta l'entrada en vigor del primer decret a algú que tingui el contracte de lloguer a punt de vèncer.
12: Molts dels inquilins, que ja se li acabava el contracte, del 22 de març al 30 d'abril van enviar un burofax, perquè hi havia un decret en aquell moment, sol·licitant una pròrroga de 2 anys. Què passa? Que ara, a l'entrar en vigor aquest decret, aquest Real Decret, s'estableix que tots aquests burofaxos que van decaure tornen a tenir vigència. Per tant, si tu vas sol·licitar aquella pròrroga de 2 anys en el teu moment, sense que tu diguis res, te l'han d'autoritzar.
5: Més coses. La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que el salari mínim interprofessional s'apujarà i així ho proposa el grup d'experts. Recomana que la pugin conforme a la inflació, que és del 4,9%, i marca l'1 de novembre com a termini per poder aprovar aquest increment abans de les eleccions i que entri en vigor el 2027. L'objectiu és incrementar, doncs, aquest sou que cobren, per exemple, cambrers, treballadors de la llar o molt joves que s'incorporen al mercat laboral.
13: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El Gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
5: Aquest increment del salari mínim afectaria més de 2 milions de treballadors, però també preocupa, certament, a moltes petites i mitjanes empreses. Volem entendre com pot impactar aquesta decisió en el teixit empresarial i com ho han entomat des de la Pimec. Josep Ginesta n'és el secretari general. Senyor Ginesta, bon dia i gràcies per atendre'ns.
14: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
5: Ho dèiem, el Ministeri de Treball ha accelerat el calendari per pujar el salari mínim abans de les eleccions. Com interpreteu des de Pimec aquesta decisió?
14: Bé, incrementar el salari mínim és una qüestió que succeeix sempre, cada mes de gener, o normalment cada mes de gener. És veritat que els últims anys hem tingut increments una mica més enllà del mes de gener, fruit de la conjuntura política i fruit de les dificultats que han tingut per arribar a consensos, no? Però és una qüestió que succeeix cada mes de gener. Val a dir que, així com en altres èpoques, l'increment del salari mínim impactava molt poc en les persones treballadores. Espanya és un país, Espanya i Catalunya són països que hi ha una alta incidència de la negociació col·lectiva i els convenis col·lectius, pràcticament la immensa majoria, tenen salaris per sobre del salari mínim. És cert que abans l'increment del salari mínim impactava molt poc perquè la majoria de treballadors estaven per sobre d'aquest salari mínim. Però també és veritat que l'increment que s'ha produït, especialment des del 2018, pràcticament aquest increment que pot estar ara en aquests moments ratllant el 72% aproximadament, si comptem el darrer increment, fa que això ja afecti a molts treballadors i que afecti directament a molts convenis col·lectius en el que les bandes més baixes poden veure's afectades per aquest increment, no?
5: Per tant, entenc que, d'alguna manera, aquesta acceleració no els preocupa excessivament, pel que m'està explicant, eh?
14: No és que no ens preocupi, em refereixo a que és una qüestió que es produeix normalment. El que sí que ens preocupa és que no es compleixi l'Estatut dels Treballadors, no es compleixi la llei i, sobretot, no es compleixi el que venen dient els últims anys els experts que fan aquest informe. Esperem que en aquesta ocasió la ministra de Treball faciliti la informació que reiteradament els experts han dit en el seu informe que no disposen per poder fer un increment com aquell que caldria fer. De fet, han fet increments a partir d'una màxima, que és la d'intentar ajustar el salari mínim al salari al 60% del salari mitjà del país. Val a dir que a Espanya, l'any 2019, aquest equilibri entre salari mínim i salari mitjà el tenia molt descompensat. Érem dels pitjors països d'Europa. Pràcticament només arribàvem al 40%, aquest salari mínim, al 40% del salari mitjà, i per tant hi havia una bretxa salarial molt rellevant. Però val a dir que els increments reiterats que s'han fet han produït l'efecte contrari. En aquests moments Espanya és dels països d'Europa, estem pràcticament a un 70% el salari mínim sobre el salari mitjà d'equilibri, i per tant estem ja en una situació molt alta. Però de fet deia que els experts reiteraven, perquè l'Estatut dels Treballadors el que diu és que s'ha d'incrementar amb l'IPC, cert, si puja el cost de la vida s'ha d'incrementar el salari, però també s'ha de tenir en compte la productivitat, la participació del treball també en la renda nacional, l'evolució de l'economia. És cert que l'economia està en una fase expansiva, però sobretot la productivitat, és a dir, millorar tots els factors que envolten el treball. I una cosa molt important, constant, que no és menor en el nostre país. Aquest any tornarà a passar, com ja va succeir l'any passat, que junt amb l'increment del salari mínim s'haurà de revisar la tarifa de l'IRPF, perquè Espanya és un país que, malauradament, no aplica l'ajust automàtic de les tarifes de l'IRPF amb el progrés de l'IPC. És a dir, si no ens ajusten les tarifes de l'IRPF, les empreses fan un gran esforç incrementant salaris, però una part d'aquest esforç se l'emporta Hisenda perquè no s'ajusten les tarifes equilibradament com sí que fan molts països en Europa. Per tant, ens preocupa, òbviament, perquè produirà una tensió, malgrat sigui una situació normal, perquè esperem, i dic esperem perquè no sabem què acabarà succeint, però esperem que els experts ajustin el seu informe el que han vingut demanant els últims anys, que l'increment del salari mínim es produeixi amb la normalitat, i també val a dir una cosa que ens hem de recordar reiteradament, especialment des de les pimes. Espanya no és del tot un país de salaris baixos, és un país de costos alts. Quan parlem d'habitatge, quan parlem d'energia, quan parlem d'aquests factors, tensionen enormement el poder de compra de les persones, i no és que les empreses no pugin els salaris, que sí que ho fan. De fet, les empreses han pujat els salaris per sobre de l'IPC els últims anys. Ara bé, el poder de compra de les persones cada cop és més petit perquè hi ha determinats factors en mercats regulats que impacten moltíssim en el poder de compra de les persones.
8: I, senyor Ginesta, no sé si els preocupa excessivament o no la vaga general del proper 11 de novembre. No sé com encareu aquesta vaga general.
14: Miri, sí que ens preocupa, perquè és carregar els neulers una altra vegada entre qui probablement no és el culpable. Miri, la gent que no està d'acord amb els decrets d'habitatge, el que diu o el que expressa és que no pot ser que un problema social de primer ordre pel nostre país i per les persones acabi impactant en els propietaris, no? En un país de petits propietaris com és el nostre, no? I consideren que carregar els neulers en els propietaris no és just, sinó que s'han de fer polítiques públiques per afavorir que hi hagi una millor oferta. Doncs nosaltres amb la vaga diem el mateix. És una sensació estranya que carreguin els neulers del problema de l'habitatge a les empreses, sobretot perquè les empreses poc poden fer per la qüestió de l'habitatge. I en tot cas el que sí que té competències per fer-ho és l'Estat, les administracions i també l'Estat, i no només l'administració de l'Estat, sinó l'administració local, l'administració autonòmica, i en tot cas té a veure amb política pública. I el que diem als sindicats és que estem asseguts en taules on debatem sobre la qüestió de l'habitatge. I estem asseguts. Per què? Perquè a les empreses també li afecta el problema de l'habitatge. Les empreses del nostre país, fa uns dies presentàvem un estudi que analitzava aquesta qüestió, moltes d'elles no tenen dificultats per contractar gent per la qüestió de l'habitatge, per l'atenció residencial en algunes zones, tenen sobrecostos per la qüestió de l'habitatge i tenen dificultats per seguir creixent perquè l'habitatge s'ha convertit en un problema per apropar els treballadors als centres de treball, no? Si això és així, el que plantegem és que ens posem d'acord amb els sindicats, amb les administracions, i treballem conjuntament, perquè el que sí que sabem és que l'endemà de la vaga general seguirem tenint el mateix problema d'habitatge i no ho resoldrà.
8: Acabo ja, senyor Josep Ginesta. Pimec ha quantificat en més de 115 milions d'euros l'impacte dels aiguats d'aquests darrers dies sobre les empreses. Quina fotografia ens deixa aquest balanç i, d'alguna manera, quines són les vostres demandes o les vostres peticions?
14: Miri, el balanç que ens deixa és d'una afectació important, com sempre amb els darrers episodis climàtics, molt concentrada en determinades zones, perquè efectivament això és un dels problemes que tenim, aquesta concentració molt intensa, per exemple a Granollers, Vallès Oriental, amb una afectació molt important en determinades zones, i a més, a vegades poc previsible. Fixi's, ens vam passar la setmana passada i el cap de setmana gestionant l'episodi del dissabte al vespre, i malauradament el dilluns al matí amb hora punta, que sortosament va tenir una afectació material, va tenir una afectació en persones, però molt menor de la que podia haver estat. Pensi que a la zona de Granollers va caure tanta aigua com la que cau en un any, en poc més de 24 hores, no? Això genera una situació de dificultats, en molts casos. Danys materials vam quantificar en 115, pràcticament la meitat d'aquests anys es concentren al Vallès Oriental, però especialment a la conurbació de Barcelona, no? Barcelonès, el Baix Llobregat, Maresme i els dos Vallesos, no? Aquesta incertesa que provoca aquesta afectació dels episodis climàtics genera, sobretot, primer, per una banda, les empreses, sovint, una certa incertesa al voltant de què succeirà, què no succeirà i com han d'actuar, no? Per una banda, el que sí que demanem a les administracions és que atès que alguns d'aquests danys i com es produeixen, i sobretot l'afectació tan directa com indirecta, no sempre pot ser coberta amb assegurances, o com a mínim en aquests moments no ho és, perquè no està previst aquestes situacions, que les administracions donguin el suport al recolzament. De fet, el govern de la Generalitat ja va aprovar el dimarts un primer acord de govern en el que destina ja una part de recursos a gestionar-ho, no? Però no només això. Miri, part de la problemàtica que tenim també té a veure amb el dèficit d'infraestructures. El que no ens pot passar és que és cert que la intensitat és important i això afecta, però que no pot ser és que quan cauen quatre gotes els trens s'aturin en el nostre país. Això no pot passar. I té a veure amb les infraestructures que tenim. Tenim una major afectació per un dèficit d'infraestructures importants que tenim, no? Però sobretot hi ha una qüestió que és important, la seguretat jurídica. Quan s'envien alerts, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer. Es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball, i nosaltres sempre recordem el que l'experiència dels empresaris de València. Els empresaris de València ens expliquen sempre que molta de la gent que malauradament va morir aquell fatídic dia, aquell fatídic divendres, és perquè quan va començar a ploure, quan van començar els llogats, tothom va entendre l'instint de preservació com marxar cap a casa ràpidament. No. La gent s'hauria d'haver quedat al centre de treball. Dic això perquè sovint, quan rebem l'alerta, pensem que hem de marxar ràpidament cap a casa, no, ens hem de quedar a l'empresa, ens hem de quedar a la... hem de pujar a la segona planta. I la inseguretat que produeix les alerts, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions de les empreses, no? I aquí demanem també seguretat jurídica i millors protocols.
8: Josep Ginesta, doncs, ha quedat bastant clara la carta als Reis que ens acaba de fer des del Notícies en Xarxa. Gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
14: Gràcies a vostès.
8: Parlem encara de pluges i de temporal perquè la situació meteorològica, per sort, evoluciona i de forma favorable, i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta. Ara els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat un temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Justament els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. El Vallès Oriental és una de les zones més afectades per aquests aiguats, especialment a la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar fang i restablir els serveis. Encara relacionat amb el temporal, els serveis d'emergència han abandonat completament la recerca del jove que es buscava a Pineda de Mar des de diumenge, quan una persona va alertar que un home havia caigut a la riera mentre feia unes fotos. Segons han confirmat el Notícies en Xarxa, els bombers de la Generalitat, no s'ha denunciat aquesta desaparició i, per tant, s'ha deixat de considerar com a possible víctima del temporal.

5 minuts per arribar a 8:45. Abordem la crònica esportiva. Després de 19 dies d'aturada pels partits internacionals, avui es reprèn la Lliga amb la 8a jornada. L'encarregat d'obrir foc serà l'Espanyol, que visita el CUE, el Màlaga, a les 9 del vespre. La gran novetat a la convocatòria és el retorn de Javi Puado, 9 mesos després de lesionar-se. Els blanquiblaus, que enllacen dues derrotes, volen millorar la imatge i aprofitar el mal moment dels andalusos per tornar a sumar. El Barça rebrà demà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick només disposarà de la plantilla al complet en dos entrenaments per preparar el duel contra els madrilenys. L'únic dubte és si Rafinha entrarà a la convocatòria, ja que encara no ha entrenat amb el grup pels problemes físics amb què va tornar de la concentració amb el Brasil. D'altra banda, el club s'ha volgut assegurar la continuïtat d'un dels joves valors de la plantilla, Xavi Espar, a qui ha renovat fins al 2030. La lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo als Mundials de Bakú, en la categoria de menys de 70 quilos. La judoka, de 24 anys i filla de pare japonès i mare francesa, tots dos judokes, ja havia estat campiona del món júnior i cadet. Ara s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final Micaela Pollers.

El Festival de Sitges ja està en marxa en una edició rècord on hi haurà 442 projeccions i més de 600 convidats. El film encarregat de donar el tret de sortida al festival ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. A més, a la gala inaugural s'ha homenatjat Julio Fernández, fundador i expresident de Filmex, que va morir l'any passat. En aquesta edició recolliran el gran premi honorífic grans estrelles com el director Peter Jackson i els actors Danny DeVito o Kevin Bacon, entre d'altres. Un altre nom destacat és Alejandro Amenábar, que serà distingit per la seva trajectòria en el 30è aniversari de Tesis.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Petició. Seqüència de text o de dades d'altra mena que un usuari introdueix en un sistema informàtic, especialment en un sistema d'intel·ligència artificial, per fer-li una sol·licitud específica.
5: Els usuaris de la intel·ligència artificial fan anar molt el terme anglès prompt, que són les instruccions que dones a la màquina perquè generi el que vols i que correctament hem de dir-ne petició o, com a sinònim complementari, indicació. Els especialistes descarten anomenar-ne instrucció perquè en l'àmbit de la informàtica aquesta forma remet a indicacions pròpies dels llenguatges de programació, en què no hi ha interactivitat, com per exemple les línies de codi que constitueixen scripts o programes.
4: Les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa A Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. Tot seguit analitzarem aquest nou escenari de càlculs i estratègies polítiques amb Lluís Pastor, professor de comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal, que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Pel que fa a la persona que es buscava a Pineda de Mar, s'ha suspès la recerca perquè ningú n'ha denunciat la desaparició. Dels esports, avui doble titular. Es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al CUE, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat a la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha, amb problemes musculars. I la lleidatana Ai Sonoda s'ha proclamat campiona del món judo en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer hora en categoria absoluta, superant a la final a Michaela Pollers. Precisament l'austríaca la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. I avui, com cada divendres, fem una ullada a les novetats de la cartellera. Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton. I Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Els sindicats de l'habitatge han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça d'Urquinaona de Barcelona que també vol recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després també de ser desnonada. A Madrid, l'homenatge a la Mari Carmen s'ha fet aquest dijous. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acomiadat amb una marxa fins la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Una fotografia de la Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop davant de casa seva, han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adéu a la veïna, entre consignes que han qualificat la mort com un assassinat. La mort de la Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada, ha impactat en la precampanya electoral. Símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, els partits polítics han aprofitat la notícia de la seva defunció per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. Mentre el candidat dels populars, Alberto Núñez Feijó, ho considera tot plegat una manipulació emocional, des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit per la mort de la Mari Carmen i ha demanat humanisme.
2: Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensadlo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
3: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
0: La història de

0: Mari Carmen ha trasbalsat la política espanyola. També està clar la vida social, però en pocs dies ha passat de ser una dona anònima desnonada a convertir-se en símbol i bandera, però també en motiu de confrontació entre partits polítics. L'exemple més recent, el minut de silenci que es va intentar fer ahir a l'Assemblea de Madrid. Analitzem si aquest és o no un cas d'instrumentalització política i ho fem amb Lluís Pastor. Ell és professor de comunicació de la UOC. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
1: Molt bon dia, Helena. Què tal? Gràcies a tu per convidar-me.
0: Com es construeix un símbol mediàtic? Mari Carmen era una dona anònima fins fa dues setmanes. Què ha fet que el seu cas s'hagi convertit en una icona social, però també i política?
1: Doncs mira, el fet de convertir un fet, diguem, del dia a dia en una icona, com tu has dit, perquè de fet la Mari Carmen s'ha convertit per aquestes properes eleccions amb la icona que està movent, diguem, passions i està movent sentiments a Espanya, passa per moltes coses. En aquest cas concret, fixa't, si tu el que vols mostrar és una situació d'injustícia i de vulnerabilitat, que és el que passa amb els desnonaments, en el moment en què el cas gira al voltant d'una persona que mostra aquesta injustícia i que mostra sobretot aquesta vulnerabilitat, ja tens un primer pas donat. És a dir, el fet de que sigui una senyora i una senyora gran fa que amb una espècie del que podríem anomenar la piràmide de la vulnerabilitat, doncs trobaries que a la base d'aquesta piràmide el que menys empatia genera pot ser un home adult que se suposa que es pot guanyar la vida. En aquest mateix cas també trobaríem una dona adulta. A partir d'aquí, si trobes una parella que tenen fills, a la que apareixen fills petits que són desnonats, ja l'empatia es multiplica, i a la que apareix una persona que ja té la màxima vulnerabilitat perquè ja no està en el mercat laboral i a sobre el seu cos físic no respon, diguem, per poder tenir una feina, per poder estar en el dia a dia d'una manera normal, com era el cas de la Mari Carmen, que sempre va aparèixer en cadira de rodes o sempre va aparèixer en camilla, el grau d'empatia es multiplica fins a molt amunt. Què passa? Que això es converteix en el símbol, en el signe d'un fet social que és per si mateix injust i que afecta a les persones més vulnerables, amb la qual cosa ajuntes les dues coses i tens una icona perfecta per poder esgrimir una bandera de lluita enfront d'una cosa que no està bé.
0: Lluís Pastor, parlaves de sentiments, i és cert que la història de la Mari Carmen ha commogut molt. És fàcil que en casos com aquest l'emoció es barregi amb la política? És a dir, com detectem quan un gest és sincer i quan es fa servir en clau de propaganda?
1: Aquesta és una bona pregunta i si tinguéssim la resposta, tindríem la resposta pràcticament a tot. L'emoció sempre està a la política. No es pot fer política prescindint de l'emoció, perquè l'emoció està impregnada a la nostra vida. És a dir, raó i emoció són les dues peces que fan funcionar el motor del dia a dia. Amb la qual cosa, qui digui que l'emoció d'estar fora de la política s'enganya i ens enganya, perquè habitualment ho diuen polítics que saben que ells utilitzen l'emoció quan els interessa. És a dir, que emoció i raó són dos elements que sempre estan implicats en la política. Recorda Churchill quan deia aquelles frases que han passat a la història, no? Sempre hi ha emoció i política vinculats, no? Llavors, el fet de que tu deies quan és sincer i autèntic i quan és construït, la comunicació sempre és una construcció, tu ho saps. La comunicació és una construcció. Llavors, quan el senyor Feijó està dient apartem les emocions que diguem, d'alguna manera subsumeixen del cas de la Mari Carmen, no et diu apartem les emocions que subsumeixen del cas de Ceuta. És a dir, que cadascú mou i les emocions que més li interessen en funció del seu ideari polític.
0: Lluís Pastor, ens queden moltes preguntes al tinter. Un altre dia te les haurem de fer. Gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
1: Gràcies, Helena. Una abraçada.

0: El Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles sortint des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia d'avui i les 3 de la tarda de demà dissabte, coincidint amb el cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Les retencions més importants de tornada a l'àrea metropolitana de Barcelona s'esperen per dilluns a la tarda. La previsió és que augmenti la mobilitat cap a zones d'interior i muntanya amb l'inici de la temporada de bolets i excursionisme, tot i que encara es poden mantenir desplaçaments cap a la costa. Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després, sobretot, dels efectes de la pluja. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i es desplegaran més de 1.500 agents. Precisament la pagesia catalana arrenca avui la primera de les mobilitzacions d'aquesta tardor. Convocats per la JARC, pagesos i ramaders de les comarques de Lleida protagonitzen aquest matí una tracturada que busca col·lapsar la capital del Segrià. Fins a Torre-serona, des d'on sortiran alguns dels tractors participants, s'hi han desplaçat el Ricard Gómez i la Carla Rodrigo de Lleida Televisió. Bon dia, Carla. Tot a punt aquí veig per arrencar ja aquesta mobilització, si més no des d'aquest punt, eh?
1: Doncs sí, som aquí a Torre-serona, que és un dels punts des d'on aquest matí es donarà inici a la mobilització de tractors cap a Lleida. Bé, el sector reclama mesures degut a l'augment en els costos de producció i avui mateix en parlarem amb Joan Carles Massot, que és el president de la JARC. Bon dia, Joan Carles.
2: Bon dia, què tal?
1: Bueno, quin és el principal motiu que us porta avui a sortir al carrer i a convocar aquesta manifestació?
2: Bueno, és la situació actual del sector que estem patint, no? Sobretot la crisi de costos de producció i sobretot afegit amb això pues, ja costa prou la incorporació dels joves, no? I clar, nosaltres ara el que prioritzem sobretot és mesures estructurals, no? Pel sector, les mesures fiscals que hem anat reivindicant tots aquests anys i a partir d'aquí pues, bueno, plantar-nos i sobretot també les mesures de crisi que necessitem per en aquests moments.
1: El gasoil agrícola s'ha augmentat el seu preu en un 62%. Com ha afectat tot això, bueno, aquest preu, a les produccions i als seus costos?
2: A veure, d'una manera molt forta, i fins i tot amb aquesta pujada del gasoil, moltes explotacions s'estan plantejant iniciar la sembra de cara a l'any que ve, i això és un perill per a futur per a la sobirania alimentària, no? Cal constatar, com has dit tu ben bé, ha pujat més d'un 60%, i amb el topall que presenta el Ministeri dels 20 cèntims, nosaltres creiem que és insuficient. La Unió Europea autoritza fins al 70%, un topall de fins al 70%, d'augmentar més encara la disminució. I nosaltres el que plantegem, que en aquest 70% que planteja la Unió Europea, ens anaríem entre els 40 i 45 cèntims, que és el que s'hauria de baixar el gasoil agrícola.
1: I, per exemple, tot el que són fertilitzants, energia i l'alimentació animal també ha tingut un augment en el seu cost. Llavors, quines mesures concretes reclameu a dia d'avui?
2: A veure, la pujada dels fertilitzants degut als conflictes bèl·lics, això ha tingut una incidència molt forta. Llavors, el Ministeri ja va fer una aportació al sector i en aquests moments hi ha una altra aportació complementària per la pujada dels fertilitzants, amb la qual a Catalunya li toca uns 2 milions d'euros i el Departament de Catalunya pot complementar amb un 200%, o sigui, seria 6 milions d'euros. De moment està tot damunt de la taula, no? El Departament d'Agricultura només parla, però no ha proposat res en ferm per donar suport al sector.
1: Doncs moltes gràcies, Joan Carles Massot, president de la JARC. I avui mateix els carrers de Lleida s'ompliran dels pagesos i els seus tractors fent sentir el seu malestar.
0: Gràcies, companys de Lleida Televisió. Una manifestació que arrencarà, si no tinc mal entès, a les 10 del matí, com deies bé, al centre de Lleida. Gràcies, companys, pendents d'aquesta moguda.

0: Tres quarts de nou, la situació meteorològica evoluciona de forma favorable i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a la fase d'alerta. Ara, els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat una tempesta que ha provocat tres morts i un desaparegut. Justament els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. I és que el Vallès Oriental és una de les zones més afectades pels aiguats, especialment la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar fang i restablir els serveis. Encara relacionat amb el temporal, els serveis d'emergència han abandonat completament la recerca del jove que es buscava a Pineda de Mar des de diumenge, quan una persona va alertar que un home havia caigut a la riera mentre feia unes fotos. Segons han confirmat Notícies en Xarxa, els bombers de la Generalitat no s'ha denunciat aquesta desaparició i, per tant, s'ha deixat de considerar com a possible víctima del temporal. Encara parlant de temporal, Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa, estima que els aiguats han generat un impacte econòmic de més de 117 milions d'euros a Catalunya. N'hem parlat al Notícies en Xarxa amb el seu secretari general, Josep Ginesta, que també ha lamentat la inseguretat jurídica que generen entre empreses i treballadors els enviaments d'alertes als mòbils durant els temporals.
1: Quan s'envien els alerts, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer. Es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball, i la inseguretat que produeix les alerts, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions de les empreses, no? I aquí demanem també seguretat jurídica i millors protocols.
0: I abans dels esports us expliquem que l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa a Torre Baró un operatiu especial per recuperar les zones afectades per les pluges, també. Els darrers dies s'han reportat una vintena d'incidències a Torre Baró, però tot el barri s'ha vist afectat per l'arrossegament de terres, vegetació i altres materials de forma generalitzada. L'Andrea Martínez i l'Anna Ruiz són en aquest punt, en aquest barri barceloní. Bon dia, Anna. La fotografia és bastant dantesca darrere teu, eh? Déu-n'hi-do.
2: Bon dia, Helena. Sí, la situació és complicada aquí a la part baixa de Torre Baró. Et mostrem ara mateix quins han estat els efectes dels aiguats en aquesta part del barri. I sí, un pla d'emergència desplegat per l'Ajuntament intenta solucionar els desperfectes que pateixen els veïns. Així que parlem ja, Helena, amb Valeria Ortiz. Ella és la presidenta de l'Associació de Veïns de Torre Baró. Valeria, bon dia.
3: Bon dia.
2: La situació molt complicada en aquests moments.
3: Sí, sí, ahora mismo nos cuesta recuperar la normalidad, pero bueno, estamos esperando a que los operarios hagan efectivo su trabajo.
2: ¿Y quiénes han estado las consecuencias, Valeria? Porque algunos veïns no podían acceder a casa seva y ha habido dos líneas de bus que han dejado de funcionar.
3: Sí, exactamente. En las primeras horas los vecinos salieron a limpiar rápidamente para poder tener los servicios de emergencia, sobre todo, y poder recuperar las líneas del autobús. De momento, gracias al trabajo del sector 3, sobre todo, y hemos recuperado una línea del autobús y la siguiente aún se limita a la mitad del barrio. Así que está dejando ahora mismo a muchos vecinos caminando por la zona.
2: Valeria, ¿y cuántos días han de pasar para que las cosas se solucionen?
3: En teoría, hoy ya se van todos los tres efectivos que están trabajando aquí. Así que, bueno, ahora mismo estamos como ahí a la espera de ver qué es lo que va a pasar.
2: Claro, porque la gran pregunta es cómo evitar que això torni a passar. Perquè, clar, aiguats i temporals tornarem a tenir-los, no?, en els propers mesos.
3: Totalmente. Al final el cambio climático ha llegado para quedarse. Así que nosotros desde la Asociación de Vecinos de Torre Baró estamos solicitando y pidiendo hace ya muchos años un plan de emergencia para barrios de montaña como el nuestro.
2: I Valeria, una última pregunta. Què podeu fer els veïns des del punt de vista de l'autoprotecció? Quina és la cultura per protegir-vos davant els aiguats, tempestes com els que hem patit els últims dies?
3: Claro, hasta ahora no lo habíamos vivido nunca, así que los vecinos pues han actuado con sentido común de intentar tener todo limpio, desagües, pocos desagües hay también en Torre Baró y entonces hemos salido directamente a las calles a limpiarlos.
2: Valeria Ortiz, presidenta de l'Associació de Veïns de Torre Baró, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts en aquest matí molt fresca aquí a Torre Baró. Es viu especialment la baixada de temperatures. Helena, una zona de Barcelona que ha patit de manera directa els aiguats, els efectes dels aiguats i de les tempestes dels últims dies, com a barri de muntanya que és.
0: Música. 10 minuts per arribar a les 9. És temps per a la crònica esportiva avui amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui que torna la Lliga de Primera Divisió. Molts ja l'esperaven amb candeletes, eh?
4: Sí, s'ha fet llarg per a molta gent. Aquests 19 dies d'aturada pels partits de seleccions, aquests dies d'aturada per partits internacionals. Avui, però, ja torna a la Lliga i ho fa obrint foc aquesta nit l'Espanyol a la Rosaleda de Màlaga, en la visita al CUE de la categoria. La gran novetat a la llista de convocats de Manolo González és Javi Puado, 9 mesos després de lesionar-se. Els blanquiblaus, que enllacen 2 derrotes, volen millorar la imatge i aprofitar el mal moment dels andalusos per tornar a sumar. El tècnic afirma que se sent fort, tot i els dubtes sobre la seva continuïtat a la banqueta blanquiblava.
5: Intentar tornar a agafar les sensacions que l'equip venia tenint abans i donar la volta a aquesta situació que no ha sigut bona els darrers 2 partits. Al final, també entenc que crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. Jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però, bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
4: I el Barça rebrà demà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick només disposarà de la plantilla al complet en 2 entrenaments per preparar aquest duel contra el conjunt madrileny. L'únic dubte és ara mateix si Rafinha entrarà a la convocatòria, ja que encara no ha entrenat amb el grup per problemes físics als quals va tornar des de la concentració al Brasil. D'altra banda, el club s'ha volgut assegurar la continuïtat d'un dels joves valors de la plantilla, Xavi Espart, que ha renovat fins al 2030. La lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo als Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. La judoka de 24 anys i filla de pare japonès i mare francesa, tots dos judokes, ja havia estat campiona del món júnior i cadet. Ara s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final Michaela Pollers. Precisament l'austríaca va ser qui la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. A la Lliga Femenina de Bàsquet, una de freda i una de calenta per als equips catalans. El Cadí la Seu ha sumat el primer triomf del curs, imposant-se al Leganés per 70-60. Per contra, l'Esper Girona ha encaixat una nova derrota davant el Bàsquet Mallorca per 83-89 a Fontejau. Amb aquesta desfeta, les de Roberto Íñiguez acumulen 2 partits perduts en 2 jornades al campionat domèstic, a més d'haver quedat fora també de l'Eurolliga per haver perdut a la fase prèvia. I nova victòria del Barça a la Champions d'handbol. Va superar el Dinamo de Bucarest per 34-27. És el tercer triomf en 3 jornades dels de Carlos Ortega a la fase de grups. Dicamem amb 6 gols i Àlex Gómez amb 5 van liderar l'anotació dels Blaugrana. El tècnic valora el triomf, però diu que encara hi ha marge de millora.
6: Era importante los 2 puntos, sin duda. Lo hemos sacado holgadamente, pero también creo que podemos hacerlo mejor, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Satisfecho por 2 puntos. Hay clara mejoría en algunos jugadores que tienen que aportar mucho, pero hay camino por recorrer también.
4: Doncs una victòria que encamina l'equip ja cap a la main round de la competició continental.
0: Gràcies, Marta. Adéu. Que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
4: Igualment.
0: I és temps ara per fer un repàs a la cartellera de cinema. Com cada divendres, ens acompanya en David Navarro.
7: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
8: ¿Qué problema hay?
7: Algo cambió.
9: Se han puesto borde conmigo porque son la caja.
7: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
8: ¿Y?
7: Nosotros.
10: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts 2 dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
8: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
11: ¡Ya bastas!
8: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
12: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
10: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus 3 fills que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els 3 nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
13: No hay países malos. doña gritona, claro.
14: Bienvenida.
15: Creo que necesita uno más grande. ¿Qué te parece?
16: ¿Mami?
15: ¿Lista para salir?
10: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
16: Intentes enganyar-me.
15: Bella, sou jo.
0: La participació popular centrarà la 29a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'obrador d'Arrel.
10: La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitza la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana, tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins a la cultura popular.
17: Aquest obrador que vam començar fa 6 anys, en què el que vol és teixir sector, ajudar a impulsar els artistes a la seva creació i producció i també que faci xarxa amb altres equipaments, amb altres festivals, fires, tan dedicats a les arts d'arrel com no, portem ja en aquests 6 anys més de 100 projectes que han rebut l'acompanyament d'aquest obrador.
10: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.
0: Posem el punt i final a una setmana intensa, pluges torrencials, avançament electoral, decret d'habitatges i la mort de Mari Carmen. Tornem, per cert, dimarts, recordeu-vos. Gràcies per l'atenció. Adéu-siau.

0: de tu.
1: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
2: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: És divendres 9 d'octubre, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí. I no només ens podeu escoltar, ja sabeu que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a 9:45, a partir de repassar l'actualitat de les nostres comarques, serà el moment per la tertúlia de la setmana i avui, òbviament, en concret, parlarem sobre els concerts de comiat d'Oques Grasses de l'estadi Lluís Companys i ho farem amb el company Eudald Puig i també amb Andreu Jiménez. I acabarem el programa repassant algunes de les novetats musicals d'aquest divendres i també les novetats musicals que han anat sortint al llarg d'aquestes últimes setmanes. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Sant Tomàs estrena el nou centre d'ocupacions de Manlleu. Es tracta d'un servei que ja funcionava al polígon de la Coromina i que ara s'ha traslladat al centre de la ciutat per donar servei a 18 usuaris que tenen unes instal·lacions més dignes. Andreu Jiménez, del Nou FM.
1: La Fundació Sant Tomàs ha obert el centre ocupacional de Manlleu al passatge del Vendrell, un punt més cèntric, on ja ha traslladat l'activitat que hi fan 18 usuaris que abans eren en un espai del polígon de la Coromina. Ahir al matí va ser-hi present el conseller de Drets Socials, que, com l'entitat i l'Ajuntament, posava en valor el fet que s'ubiqui al mig de la ciutat. Sentim a Joan Casany, president de Sant Tomàs, i Raül Moreno, conseller de Drets Socials, valorant la nova ubicació.
2: Aquesta ubicació ens ofereix moltes possibilitats i esperem que encara n'ofereixi més quan aquest carrer, d'aquí davant, el Call, estigui plenament obert i connectat amb el seu entorn.
3: Això permetrà que les persones amb discapacitat, que sovint estan en centres més aïllats de la zona urbana, estiguin en el nucli i, per tant, es puguin relacionar amb el conjunt del teixit social, que es puguin expressar i ensenyar-se al conjunt de la societat com persones de ple dret, amb diferents capacitats.
1: Els usuaris de Sant Tomàs han valorat positivament aquest canvi d'ubicació per ser en un punt més cèntric. Jordi del Viso és un dels usuaris.
4: Ens permet tenir-ho tot més a prop, poder parlar i veure la gent del poble, fer passejades per l'embarcador i visitar el mercat setmanal, anar a la biblioteca. Ara sí que hi podem anar tots, el grup, perquè anem caminant.
1: A part del conseller, també va ser-hi a la inauguració l'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, que apuntava que el centre es troba a l'illa de coneixement, un àmbit que preveuen desenvolupar també a través de la llei de barris.
5: Un espai llargament reivindicat, es tracta d'un espai que fa més diria que fa 6 anys que estem treballant en que això pugui ser una realitat. Parlàvem del Call, hem de poder obrir el Call, hem de poder ser inclús més ambiciosos, hem de poder obrir un carrer, s'ha de poder reforçar amb aquest nou edifici que tenim aquí davant.
1: El nou centre ocupacional de Manlleu té una superfície de 260 metres quadrats per a fer-hi les activitats de centre ocupacional i també una sala polivalent per fer-hi altres activitats, una de reunions, menjador i despatxos. Sant Tomàs va comprar l'immoble fa 4 anys i s'han invertit 700.000 euros per adequar-lo, dels quals 382.000 han estat aportacions de la Generalitat, l'Ajuntament i entitats privades.
0: I abans d'anar a Manlleu, el conseller va fer una visita institucional a l'Ajuntament de Sant Vicenç. En aquesta trobada s'ha confirmat que el consistori rebrà finançament per equipar les primeres 17 places de la residència i s'ha emplaçat a parlar de la construcció de les 17 de la següent fase. Andreu.
1: L'obertura de les 17 places de residència de Sant Vicenç està més a prop. Les obres ja estan acabades, però el consistori havia demanat finançament per equipar-lo. Al febrer van ser al Parlament per demanar-ho i aquest dijous una visita del conseller de Drets Socials ho ha confirmat. Ho explica l'alcalde de Sant Vicenç, Enric Mayo, i el mateix conseller, Raül Moreno.
6: Acabi transferint la Generalitat ens ha de permetre equipar aquesta unitat de convivència i, per tant, que no només puguem posar en marxa el centre de serveis, que això sí que és una cosa força imminent, sinó que també veiem més proper a la posada en marxa de la primera unitat de convivència.
7: La importància de tenir equipaments residencials en pobles com aquest, com a Sant Vicenç, és fonamental. La gent vol envellir a casa i si no pot envellir a casa perquè la seva situació de salut no ho permet, el que vol envellir és prop de casa. I que tinguem aquests recursos residencials a pobles grans i pobles petits, al costat de casa de la gent i a més en una comarca on necessita aquest tipus de recursos, és fonamental.
1: El consistori rebrà un finançament de 400.000 euros per part de la Generalitat, que servirà per a les necessitats bàsiques com els llits i la resta de mobiliari. A la trobada també es va parlar de la fase que queda pendent per les 17 places més.
6: El projecte hi és i que la manca de places hi és a nivell comarcal i que per nosaltres seria molt interessant, també per economia de gestió d'aquesta instal·lació, que poguessin tenir aquestes 17 places més, per tant tenir una residència, una part residencial de 34 places.
1: A banda de la part residencial, ja està equipat el centre de dia, un edifici que està acabat des de fa anys i que ha d'obrir abans d'acabar l'any.
0: L'Institut Giola de Llinars aconsegueix una subvenció Erasmus més per la formació en salut animal i ramaderia d'avantguàrdia. Enric Rubio, des de Radio Televisió de Cardedeu.
8: Així és, Ona, i és que el Centre Públic de Llinars del Vallès lidera el projecte europeu Green Vet Horizons, orientat a modernitzar la formació professional agropecuària. L'alumnat i el professorat del cicle formatiu faran estades d'aprenentatge a Irlanda i Itàlia per formar-se en ramaderia de precisió, benestar animal i sostenibilitat. Aquest projecte neix amb la finalitat de donar resposta als desafiaments actuals del sector agroramader, com els reptes de salut animal i el canvi climàtic. De fet, mitjançant aquesta iniciativa, l'alumnat i els docents del cicle formatiu de grau mitjà de producció agropecuària tindran l'oportunitat de formar-se en aquestes institucions europees de referència. El centre educatiu vol promoure el concepte Una sola salut, que vincula la salut animal, la salut humana i la protecció del medi ambient. A més, els coneixements i tecnologies adquirits durant aquestes estades s'integraran directament en el currículum del cicle. L'objectiu estratègic de l'Institut no és només augmentar l'atractiu i la matriculació en els seus estudis agropecuaris, sinó també posar les bases pedagògiques per poder especialitzar-se en la sanitat animal i poder apostar per la possibilitat d'oferir un cicle superior d'aquest àmbit, donant resposta a les demandes del sector i les del propi alumnat, convertint l'Institut Giola en un centre públic de referència a la comarca i a la província de Barcelona. Cal apuntar que totes les activitats compten amb el suport financer de la Unió Europea i l'expedició dels certificats de mobilitat Europass per als participants.
0: I acabada la font del trencadís del passeig Regull de Ripoll, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
9: Les mosaicistes de renom internacional Dolors Simó i Marta Macià han acabat el nou mosaic de trencadís de la font del Passeig Regull. L'obra artística ret homenatge a l'arquitecte Antoni Gaudí i a l'agrupació sardanista de Ripoll, que hi fa el tradicional aplec de la sardana anualment. L'obra, que va començar a l'agost, ha tingut un cost de 60.400 euros i també inclourà la col·locació de tres bancs. L'alcaldessa va defensar la idoneïtat del mosaic.
10: Per mi és baratíssim, per d'altres serà caríssim, per mi és preciós, algú altre el pot trobar, doncs, lleig, això, quan entres al món artístic, doncs és el que s'estila. No tothom té els mateixos gustos ni les mateixes preferències, però considero que han estat uns diners molt ben invertits i que, a més, generaran un impacte positiu a nivell econòmic pel municipi, perquè, de moment, a les xarxes socials ja hi ha moltes persones d'arreu del Principat que manifesten la seva intenció de venir fins a Ripoll expressament per presenciar aquesta font. Per tant, considerem que és un benefici per al conjunt de la població.
9: Urriols va tenir una enganxada amb Marian Medel de l'Alternativa per Ripoll CUP, que insinuava això.
11: Evidentment que estic veient que hi ha autoritzar i disposar la despesa a banda de la inicial de 22.500 euros. Això és un acord de la Junta de Govern de 14 de setembre, és a dir, posterior a tenir aquests 12.000 euros. I amb aquesta junta el que es fa és convidar a la senyora Dolors Simó, consola reconeguda experta en la tècnica del trencadís, i a Marta Macià Fontanet, mosaicista, per tal que presenti oferta fins al dia 13 de maig de 2026. Per tant, és un copiar i pegar, on hi ha un error, perquè estem al setembre, estan copiant i pegant del dia 13 de maig, i aquí sí que sembla que el cost serà 60.000 euros, que d'una altra banda, no sé si això és un fraccionament de contractes o no, dintre del mateix any uns contractes d'una banda i d'una altra.
9: Després de diversos estira i arronsa, Urriols va aclarir que aquests diners provenen d'una subvenció de la Diputació de Girona. En una segona fase es preveu posar un panot d'estil gaudinià a la zona. A més, s'ha de fer la baixada per connectar amb el riu, com van pactar amb Som i Ripoll, i millorar la il·luminació del passeig.
0: I Marata sempre ha estat un exemple de comunitat i autogestió, i aquest setembre ho han tornat a demostrar amb una iniciativa ciutadana que els ha portat a dur a terme el que el propi ajuntament ha desatès, Enric.
8: Així és, Ona, i és que, com bé dius, Marata sempre ha estat una de les genuïtats del Vallès Oriental, i una vegada més han tornat a fer gala d'aquest títol. El fet és que, després de demanar reiteradament en diverses ocasions al govern de les Franqueses del Vallès, que és d'on depenen el manteniment d'aquests punts de la carretera, i no obtenir resultats, han decidit fer-ho ells mateixos. Escoltem a Sabina, una de les veïnes de Marata.
12: Abans de dur a terme aquesta acció ja s'havia anat entrant diferents vegades a instàncies demanant al consistori que es fes aquesta desbrossada, si més no en aquest punt concret del tros de la via del tren, i no havíem obtingut respostes via reclamat, i no havíem obtingut resposta. Per tant, arriba un moment que davant de la no resposta s'actua.
8: Des de les veïnes de Marata insisteixen en que no és un fet aïllat i insten el consistori a posar-hi remei.
12: El que demanem al consistori és que faci neteja dels marges, dels camins, de manera recurrent, no amb un pla que digui dos cops l'any i prou. Dient dos cops l'any és molt variant, el temps ja sabem com actua i la natura creix quan ella vol.
8: Així doncs, Marata ara resta a l'espera de veure si en futures ocasions s'estableix una política d'esbrossa i manteniment dels vorals de la carretera que no sigui únicament les dues vegades que estan calendaritzades i que vagi en funció de les necessitats reals de la via.
0: I en plena crisi de l'habitatge s'han fet públiques les dades dels desnonaments d'Osona des de l'any 2013, Andreu.
1: 2.761. Aquesta és la xifra registrada de desnonaments a Osona des del 2013 fins al 2025. Les dades més altes corresponen als primers anys de la sèrie després de l'esclat de la crisi hipotecària i es veu com es frenen el 2010 arran de la pandèmia i les mesures extraordinàries de suspensió. Les entitats socials alerten que ara torna a haver-hi una onada de desnonaments. Aleguen que els interessos partidistes passen per davant del dret a l'habitatge i a una vida digna. Una altra preocupació compartida per les entitats és que perceben els ajuntaments una actitud hostil envers les persones necessitades. Parlen de negatives a fer informes de vulnerabilitat, manca de col·laboració i dificultats per accedir als serveis socials. El decret principal de l'habitatge del govern central, considerat el que té més opcions de ser convalidat a la Diputació Permanent després de la dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions generals per al 29 de novembre, es va començar a aplicar ahir, després de la seva publicació dimecres, al Boletí Oficial de l'Estat, el BOE. La nova regulació suspèn fins al 31 de desembre del 2030 els llançaments contra persones en situació de vulnerabilitat quan qui reclama siguin fons o entitats centrades en l'adquisició massiva de crèdits impagats o d'immobles per sota del seu valor de mercat. També incorpora un mecanisme extraordinari pels desnonaments per impagament de lloguer, una eina destinada a evitar que famílies amb vulnerabilitat econòmica perdin casa seva sense que se'ls ofereixi abans una alternativa habitacional. En el terreny de la lluita contra l'especulació, el decret veta fins a finals del 2030 que els grans tenidors i jurídics i les empreses compradores de deute adquireixin habitatges per un import inferior al 70% del seu valor oficial de taxació. Són mesures que han d'ajudar a pal·liar una situació que, tot i que ha anat fluctuant, encara és crítica. També van ser les entitats socials les qui van pressionar per suspendre el desnonament d'una família als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic. Només en aquests blocs s'han detectat 11 famílies en situació d'emergència habitacional.
0: Caldes de Montbui rep per segon any consecutiu una delegació de representants municipals d'Ucraïna interessats a conèixer de primera mà les polítiques locals en àmbits com la joventut, el desenvolupament econòmic i la projecció internacional. Aia de Déu, una codinenca.
13: Una desena de representants de tres municipis de la regió de Vinnytsia han viatjat a la Vila Termal per conèixer de primera mà les iniciatives locals en matèria de desenvolupament econòmic, polítiques de joventut i cohesió social. La trobada s'enmarca en un programa d'intercanvi organitzat per la Diputació de Barcelona per ajudar a enfortir les capacitats de gestió dels ajuntaments ucraïnesos. Més enllà de la teoria, la jornada ha inclòs visites a espais com les Termes Romanes, l'Espai Juvenil al Toc o la Piqueta. La regidora de Projecció Exterior, Núria Carné, destaca la voluntat dels representants ucraïnesos d'agafar idees pel futur del seu país, tot i el context de guerra actual.
14: M'ha sorprès, no?, dintre de les dificultats que estan tenint enormes, perquè estan tenint una guerra, no?, com encara doncs, tenen aquestes ganes de seguir fent reformes, d'ajudar la seva població, d'ajudar les famílies que internament estan en moviment, però també de poder venir aquí a agafar idees i aplicar-ho al seu país, no? És una actitud admirable i estan molt agraïts, no?, amb el suport doncs, de la benvinguda que se'ls està donant des de Caldes, des de Catalunya.
13: Per la seva banda, els integrants de la delegació han valorat molt positivament el model de gestió de la Vila Termal, especialment l'aposta del municipi per la projecció internacional i la dinamització juvenil. Així ho explicava la representant de la delegació ucraïnesa, Volodymyr Sabolina, amb traducció de Mariana Kolomiyets.
15: Nos impone y nos gusta muchísimo lo que hemos visto. De momento vemos que es un municipio histórico y también hemos conocido a los representantes del gobierno local que nos han transmitido su afán de presentar el pueblo a nivel internacional, que tiene muchas actividades tanto de juventud, de proyectos europeos y de cambio de experiencias.
13: Aquesta trobada es consolida com un espai de treball bidireccional, on a més d'oferir eines de gestió locals als municipis d'Ucraïna, també es reforcen els vincles de cooperació internacional des del poble.
0: I Campdevànol acollirà el certamen nacional de pubillatge a finals d'octubre. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
9: Els pròxims dies 23, 24 i 25 d'octubre, Campdevànol acollirà el certamen nacional de pubillatge, on representants d'arreu del país s'aplegaran per escollir els nous representants de pubillatge de títol nacional, l'hereu i la pubilla de Catalunya, com també el pubillatge nacional de les quatre demarcacions. Pot aspirar al títol qualsevol persona que ho hagi estat del seu municipi, barri o d'una associació. Per valorar qui pot ser-ho, els candidats han de passar tres proves al matí de dissabte. La primera, un examen de 20 preguntes de coneixement del territori des de qüestions més científiques, com què s'hi fa al Sincotró Alba, a temes més culturals, com qui va escriure el Virolai. Tot seguit es fa una redacció amb una temàtica concreta per poder veure el nivell d'expressió i el pensament crític. Finalment, un examen oral repassa el currículum que prèviament han presentat i valora les seves aptituds a l'hora de parlar en públic. Seran proclamats aquell diumenge al migdia a la plaça de l'Església. Abans de l'arribada de l'esdeveniment, Campdevànol ja fa algunes activitats prèvies, com la del pròxim 17 d'octubre. Sentim a l'alcalde Oriol Lázaro.
16: A més, també farem un taller amb nens i nenes que faran les seves bandes, faran les seves faixes i se'ls explicarà no tan sols com fer-les sinó com posar-se la faixa també, com enfaixar-se i les podran lluir el dissabte del Nacional de Pubillatge. Per tant, no és una faixa simplement per passar l'estona sinó que la podran lluir com amb orgull. És el que busquem, que sentim tots un orgull de la nostra tradició.
9: Durant tot l'octubre i fins al cap de setmana del certamen hi haurà més activitats.
16: Al llarg del mes d'octubre també hi haurà programes de ràdio que aniran explicant, aniran entrevistant i parlant amb aquells aquells hereus que són del Ripollès i que van ser hereus o pubilles de Catalunya en el seu moment. També farem entrevistes de vídeo, hereus i pubilles de Campdevànol, que ens explicaran les seves experiències al llarg del pubillatge i, sobretot, una cosa que ens agrada molt, que és que hem anat recollint fotos de pubillatge d'arreu del Ripollès i farem una exposició a tots els aparadors dels comerços de Campdevànol. I tot això és per recordar, treure pit, fer memòria, explicar-nos i tenir aquest orgull del pubillatge de la comarca que realment ens ha representat molt bé.
9: Prèviament, fa uns dies, la Sala Diagonal va acollir una conferència col·loqui a càrrec del sastre Carles Soler, que va parlar sobre la vestimenta i la indumentària dels hereus i pubilles del Ripollès.
0: Bigues i Riells del FAI recupera la memòria històrica LGTBIQA+, amb una exposició que es podrà visitar des d'aquest divendres 9 fins al 30 d'octubre al Centre Cívic i Cultural El Rieral, l'AIO.
13: La mostra repassa alguns dels moments i espais que han marcat la història i la mobilització del col·lectiu, com els aldarulls de Stonewall, el Molino de Barcelona o la manifestació LGTBIQA+, del 1977. La iniciativa s'emmarca dins del mes de l'octubre trans i pretén acostar la memòria i la lluita del col·lectiu al municipi. La regidora LGTBIQA+, de Bigues i Riells, Nico Maiola, ha explicat d'on neix la proposta.
17: A nivell internacional s'utilitza tot el mes per parlar del col·lectiu LGBTI des de la perspectiva de memòria històrica. I a nivell estatal s'aprofita el mes, aprofitant que també ve la data de la despatologització de la commemoració de la despatologització de les identitats trans, també s'aprofita el mes doncs això, per parlar de les persones trans. Doncs hem combinat una mica tot plegat i aprofitem el mes doncs, per la memòria històrica.
13: L'exposició posa el foc en tres episodis i espais de referència: Stonewall, els aldarulls que van tenir lloc a Nova York l'any 1969, el Molino, el paral·lel barceloní, i la manifestació del 26 de juny del 1977 a Barcelona, considerada la primera gran manifestació pels drets LGTBI de l'Estat. Més enllà dels episodis concrets, però, la mostra també vol deixar una idea, que les realitats LGTBIQA+, no són noves, sinó que han existit al llarg de la història, encara que sovint hagin estat amagades o hagin hagut de viure i resistir en silenci.
17: Fer visible pues, que les nostres realitats no són una cosa nova. Sobretot, jo crec que la idea és portar-ho a aquest terreny perquè des de l'odi sorgeix la visió de que les realitats LGBTI són una cosa moderna i que com a cosa moderna, bueno, és com és, si és una cosa moderna ho podríem deixar i podríem tornar enrere i tot plegat. Bueno, la realitat és que no és una cosa moderna, les etiquetes poden ser més modernes, però les nostres realitats han existit sempre amb uns noms o amb altres.
13: I precisament portar aquesta memòria a Bigues també respon a la voluntat de descentralitzar les iniciatives vinculades al col·lectiu que sovint es concentren a les grans ciutats.
17: Perquè al final tota la vida LGBTI, que diguem-ne, moltes vegades passa massa sovint, passa a Barcelona, passa a la capital, i en la capital de Catalunya, en la capital del país, que ens obliga a desplaçar-nos i ens obliga a tenir-ho lluny. I més enllà de la incomoditat, també, no? És com desplaçar la nostra idea d'on poden estar les nostres vides, no? I és necessari, doncs, que en pobles com els nostres diguem, collons, existim als nostres pobles i pel molt que ens costi, renoi, la gent LGBTI del meu municipi hi és, encara que no hi surti sovint, hi és, igual que abans hi eren les persones LGBTI del meu municipi. Sempre hi han sigut amagades, més callades o menys, i ara el que volem és recordar-ho i a més...
18: L'exposició, com hem dit, s'inaugura aquest divendres a les 6 de la tarda al Centre Cívic i Cultural al Rieral i es podrà visitar fins al 30 d'octubre, tot recuperant la memòria històrica del col·lectiu.
0: I Oques Grasses va signar aquest dimecres el primer concert de comiat dels quatre carregat d'emoció. Ho va fer davant de milers de persones que van voler aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. Andreu.
1: La formació amb Josep Montero al capdavant ha regalat al públic un show enèrgic i alegre, ple de llums i colors, a través de la qual ha fet un viatge per la seva trajectòria musical durant les dues hores que ha durat el recital i s'han pogut sentir temes tan coneguts com Petaros, Tawall, Elefants, passos importants com El dia i la nit o Hi ha els mítics, La gent que estimo o Sort de tu. La vida està plena de principis i finals i això la fa única, ha assegurat el cantant. L'espectacle de la formació sonenca ha començat que passaven 8:45 del vespre amb un vídeo introductori amb un tot seguit de moments divertits i de caràcter més íntim protagonitzats pels integrants de la banda. Avui divendres i demà dissabte seran els dos concerts restants després del d'ahir, que s'havia de dur a terme el dilluns, però que no va poder ser així a causa de la pluja.
0: I acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
19: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps. Pep Acosta, bon dia.
20: Bon dia. Ja estem aquí a l'Espai del Temps. Què tal? Com esteu? Com va tot? Per fi ja som divendres a les portes d'un nou cap de setmana. I atenció amb les temperatures mínimes que hem tingut aquesta nit. Per sota dels 5 graus al Pirineu i en moltes zones de l'interior també per sota aquests 5 graus, sens dubte, o la matinada més freda d'aquest mes d'octubre, i de bastant, no hi ha cap mena de dubtes, que de la tardor és el dia més fred de moment, la matinada més freda que estem tenint. D'ahir ja encara hi va algunes tempestes cap a Osona, més de 20 litres, alguna zona del peritoral també alguna precipitació, però mica en mica aquesta inestabilitat es va anar allunyant i ara avui serà el primer dia tranquil des de fa una setmana ben bé que no tenim un dia tranquil com el que tindrem avui. Altes pressions, anticicló, temps estable i unes temperatures màximes normals per l'època de l'any. Moltes màximes al voltant dels 21-22 graus. Els costarà una mica de pujar la temperatura després d'aquesta nit tan freda. I a la tarda, alguna nuvolada, algun núvol prim, poca cosa, sense precipitacions. Igual que demà dissabte serà un dia molt tranquil, les temperatures mínimes pujaran, no farà tant de fred a la nit, i les temperatures màximes al voltant també dels 22-23 graus. Seran estables com les d'avui. Sense precipitacions, dia assolellat demà dissabte. I diumenge serà el dia en què hi haurà més núvols de tot el cap de setmana, núvols força abundants, això sí, sense precipitacions i amb unes temperatures molt semblants a les divendres i dissabte. Les mínimes poden pujar una mica, moltes mínimes entre els 5 i els 10 graus, no tan fredes com aquesta nit, i les màximes al voltant dels 22-23. En definitiva, un cap de setmana molt estable, un cap de setmana, res a veure amb aquests últims dies que han tingut moltes tempestes i precipitacions, i un cap de setmana amb unes temperatures normals per l'època de l'any en què estem. Moltes gràcies, que vagi bé, adeu.
19: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins dilluns. Nosaltres ara farem un breu repàs de quina és la situació a l'R3. Andreu, explica'ns com està l'R3 avui, com avançarà aquest cap de setmana, explica'm.
1: Funciona com els àngels avui l'R3, no hi ha incidències, però el que hem de destacar a la C-17 és que ja tenim calçada restringida a la zona de les Masies de Voltregà i també a Orís, per tant, a dos punts quilomètrics, la gent que vingui a Vic des del Ripollès es trobarà doncs un carril tallat i poder una mica més de cua de l'habitual.
0: Doncs divendres de paciència a les carreteres de la C-17, per la resta, doncs normalitat en el servei.
1: Normalitat.
0: Gràcies, Andreu.
1: A tu, Ona.

0: I ja que som divendres, repassarem breument la portada del 9-9 d'avui.
1: Doncs sí, Ona, mira, avui el que llegim és compte enrere per l'enderroc de la vintena de cases de Sant Romà de Sau i la imatge, evidentment, doncs, del tema de la setmana aquí a Osona, que és el concert d'Oques Grasses, i un dels altres temes, anem a la portada, viatgem fins al Vallès Oriental, on, evidentment, que avui la portada d'aquest diari doncs, va dedicada a totes aquestes tasques que s'estan fent a causa, doncs, per reparar
0: dels
1: aiguats a Granollers, les Franqueses i aquella zona del Vallès.
0: 3 minuts i tornem. Fins ara.
2: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
3: Obrir un llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits.
4: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre. Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
3: Llibres, papereria i regals.
4: Mater, des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic.
5: Vols donar un nou aire als teus espais?
4: A Pintures Osona som especialistes en pintura d'interiors, exteriors i façanes, pàrquings i reparació de tot tipus de superfícies amb acabats professionals i de qualitat.
5: També fem treballs de pintura en via pública i pintura industrial. No dubtis en demanar pressupost.
4: Pintures Osona. Fem fàcil el canvi que necessites.
5: Visita la nostra web pinturesosona.cat.
6: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
0: Què hi has trobat aquí, tan a prop nostre?
6: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsecalm.
0: Ah, sí? Què té d'especial?
6: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gers.
0: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
6: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
0: I com s'hi pot contactar?
6: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El mirador del Puigsecalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
7: Coberta Serveis Funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta Serveis Funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
8: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
9: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona.
10: Jazz Club, dimarts, a les 11 de la nit, al 9FM.
11: Anuncia't al 9FM.
12: La màquina de casa. 93-889-4949.
11: Publicitat arroba al 9FM.cat. Anuncia't al 9FM.
12: La publicitat més eficaç.
2: El 9FM. El nou so d'Osona.
13: Territori 17.
0: Són 2:15 del matí, per tant, és moment de tertúlia.

Doncs, quin començament més tendre! Avui parlarem d'oques.

0: se me farà difícil, però òbviament hem de parlar d'això perquè, vull dir, s'ha de parlar d'aquest tema i, a més, amb dues persones que ja hi han pogut anar als concerts.
1: Crec que fas ben fet, de no tenir spoilers,
0: sí,
1: perquè
0: no?
1: És un concert que està a l'altura. Jo, per exemple, a la crònica del 9-9 sí que comento que és un concert que està a l'altura del comiat del que crec que la majoria ens esperàvem. Com a mínim els que vam anar al Cabra Rock aquí a Vic el mes de juny, sí que com a mínim ens pensàvem que seria alguna cosa més emotiva, un comiat més a l'altura també de l'adéu a casa. No va ser així. Va ser un concert més de la gira, però en canvi, com a mínim en el concert de dimecres i en el concert de dijous, en els que jo hi he pogut anar...
2: Ahir també?
1: Vaig anar-hi dos dies, jo. Vaig tenir aquesta sort. Un per feina, dimecres, i l'altre per oci. Que jo havia d'anar el de dilluns i després va ser aquell que m'han pogut posar a dijous. Però vaja, que hi he pogut anar dos dies, puc corroborar que és un concert històric i que és un concert que val molt la pena, pensat al detall, amb aires de superproducció de concert, però sense perdre aquell estil oques, aquella delicadesa, aquell punt de detallisme, d'elegància que caracteritza Oques Grasses i que és un concert de comiat a l'altura d'un concert de comiat d'Oques Grasses.
0: Val, el que penso és... ara, clar, jo no hi he anat al concert, i vaig l'últim dia, o sigui, vaig demà, i, clar, de moment... Això no, m'estic intentant no fer spoilers, però el que sí que veig són els comentaris de la gent, perquè és inevitable no entrar a Twitter.
1: Què diu la gent? Què diu la gent?
0: Clar, què diu la gent?
2: Hi ha de tot, eh?
0: Hi ha de tot. És a dir, ahir parlant amb els meus pares em deia, és que a mi m'han dit que s'esperaven més. I jo els dic, és que a mi m'estan dient que és un concert que és... O sigui, que et quedes amb bon gust de boca. Clar, hi ha opinions diverses, també entenc que és potser per... les expectatives que et facis, no? O creieu que és un concert que realment no... És a dir, el que tu creus que és, serà?
2: Vosaltres, és que jo crec que també la gent que va anar al Cabra Rock, on va ser un desastre per complet, molta gent no els hi va agradar el concert.
1: Va ser una decepció més que un desastre.
2: Va, doncs sí, una decepció.
0: Exacte,
2: va.
0: Sí, decepció.
2: Clar, suposo que les expectatives, doncs, molt altes no deurien ser perquè diuen, va, els fan perquè, mira, va, ens hem de despedir i ja està. Però tu veus l'espectacle i és el que... És que recalco totes les paraules que ha dit l'Eudald. A mi, jo em vaig quedar impactant. Sobretot a mi, a l'inici, ostres, jo vaig dir, on estic? I, va, tot és un espectacle de llums, també la sensació... El desplegament que hi ha a nivell tècnic és brutal. No sé, crec que és un concert... També en Josep Montero, més d'una ocasió, doncs, interacciona amb el públic, que això potser no ho sé, jo no hi era al Cabra Rock. Això no sé si va ser així, que també doncs, et demostra que vol estar aquí, saps? Que té ganes de fer un concert de despedida i la veritat que a mi li posaria un excel·lent al concert d'Oques Grasses.
1: Unes expectatives que dius, Ona, jo crec que al final és com tot. Vas amb expectatives les que t'autoimposes. Jo anava amb por, era ser sincer en el primer concert. Tenia zero expectatives, la veritat. No m'imaginava, no n'era conscient de que era l'últim, dels últims concerts d'Oques Grasses que vivia. I crec que al final és això, és un concert que sí que és veritat que podria ser molt diferent, eh? Podria tenir... col·laboracions, podria tenir molta més pirotècnia, podria tenir moltes més cançons de discos antics, però jo crec que és un espectacle, amb molta performance fins i tot, amb coreografies, amb com has d'estar disposat a l'escenari, amb la lluminària, i ja l'únic, pel sol fet de que sigui a l'Estadi Olímpic,
0: i és impressionant, no?
1: Ja crea un què. I jo fins i tot us convidaria, encara que sigui en un sol moment, en el que sigui, quan estigueu al concert, si encara no hi heu anat en aquesta jornada d'avui divendres o la jornada de demà, si podeu agafar i mirar una mica al voltant, dir, ostres, realment està passant, és impressionant, és impressionant. Expectatives, que cadascú se'n faci les seves, però jo crec que es compliran totes. Es compliran totes les que us feu. Sí que és veritat que jo, dels comentaris, el que he sentit és... que estava mal sonoritzat, o que a vegades no se sentia massa bé, depenent d'algun lloc on estiguessis i tal.
2: Clar, depèn del lloc, és que és molt gran l'Estadi Olímpic.
1: Pensem que és l'Estadi Olímpic. És un dels recintes de concerts més grans que tenim a Catalunya. Són 57.000 persones que hi queben en total.
0: Diria que és el més gran, no?
1: Jo diria que hi ha el Camp Nou.
0: Ah, clar, el Camp Nou.
2: Quan estigui acabat, doncs serà el més gran.
1: Sí que és veritat que el Camp Nou no serà especialment per concerts.
2: No, correcte.
1: Tot i que segurament també se'n poden fer en ocasions, però... és l'Estadi Olímpic.

0: saps? Que Déu-n'hi-do. Sonoritzar-ho no és fàcil, però jo crec que està ben sonoritzat i al final, ostres, que hi ha molta enginyeria darrere per acabar de, tècnicament de sonoritzar tot aquell espai. En fi, que aquí vagi, que es prepari, però que jo crec que passarà la nota de tall, o que és gràcies.
1: L'Andreu sabia que estava a pista B, pista A, per tant, estaves, diguéssim, a la...
0: A front stage.
1: A front stage.
0: Just davant de l'escenari i entre el tècnic.
1: Estaves un de cada, has tingut una de cada.
0: Exacte, sí, jo dimecres, el primer dia sí que vaig estar a front stage, i ahir, dijous, vaig estar a pista B, però pràcticament a davant.
1: Clar, això és una por que tinc també, que és el fet que jo estic a grada.
2: Mm-hmm. Clar, llavors, a quina zona de la grada estàs?
1: Desconec. Vale. O sigui, no, demà o avui em miraré on estic, però estic a grada. Llavors, clar, sí que he sentit bastants comentaris de no estar ben sonoritzat. L'altra cosa que penso és, a veure, realment, que no estigui ben sonoritzat, és a dir, les cançons, sé com sonen, no crec que hagin canviat la melodia d'una cançó o que hagin canviat la lletra, per tant, si no s'escolta bé o no se sent bé, doncs, més o menys, jo crec que la lletra i se sent al fil. Clar, si parla o fa algunes declaracions, potser sí que és el que potser fallarà més.
0: És més per l'experiència, en el cas del moment, perquè al final sí que és això, les cançons te les coneixes.
1: És les que et coneixes, les has sentit mil vegades, les pots posar a l'Spotify arribant al cotxe a casa, vull dir, jo crec que és més el fet d'estar allà.
0: Sí, l'únic que hi ha un canvi de escoltar-ho bé i no escoltar-ho... Escoltar-ho bé i escoltar-ho malament.
1: Això també.
0: I això canvia molt l'experiència que vius al concert i el record que et queda al final. Tu quin dia hi vas, o no?
1: Demà.
0: Demà dissabte, El dia l'últim.
1: Vaig demà dissabte i ahir ho parlava amb uns amics meus de dir... dissabte creieu que per ser l'últim concert, perquè demà sí que ja és final... Creieu que pot ser que faci algun canvi o que per el fet de dir no canviar l'experiència de la resta de gent que també per ells ha sigut l'últim concert afegiria alguna més? Jo crec que tema col·laboracions i aquestes coses no passarà. Però potser tema discursos i això, no sé si creieu que pot ser diferent.
2: Jo crec que aquí el que li hauríem de preguntar és el company que tenim aquí a l'estudi, que ha anat els dos dies, i ha sigut un cop i enganxa.
0: I jo és el que anava a dir, el concert de dijous, i el concert de dimecres i el de dijous, idèntics.
1: Idèntics,
0: Fins i tot, és que dic coses, jo sí, parlo. Sí. Fins i tot amb les coses que diu Josep Montero. El discurs és exactament el mateix en els moments que toca, les paraules pràcticament calcades, que no passa res. Escolta, jo fins i tot el dimecres vaig anar amb un amic del sector musical que deia, ostres, t'imagines que... Perquè ell sí que hi va els 4 dies, t'imagines que demà... és totalment el show diferent i dèiem, ostres, és que seria molt difícil que, per cada dia haguéssim plantejat una cosa diferent. Ja amb el que hem fet, ja Déu-n'hi-do, o sigui, com per plantejar-se ara que cada dia fer 4 concerts diferents. Cada dia ha sigut diferent, dia ha sigut exactament igual, com a mínim aquests 2 primers. Dissabte m'estranyaria que hi hagués alguna cosa diferent, sí que és veritat que podria haver-hi algun punt que canviés, però vaja. Sempre ens poden sorprendre, però jo no, en aquest cas no hi esperaria gaire massa.
1: No ho dic tant en el canvi de, ostres, farem un concert diferent, però no, o sigui, jo sé que l'actuació serà la mateixa, em refereixo més en el fet de...
2: Els missatges, no?
1: Algun missatge, algun detall, perquè, clar, penseu que també aquest concert, que és l'últim, estarà retransmès per 3CAT, no sé si en directe, clar. És a dir, és un concert que quedarà gravat per la història. No sé si potser en aquest punt de que és un concert... que és l'últim, que estarà en directe, gravat. No sé si potser... Jo crec que potser sí que pot canviar alguna cosa en el fet del discurs. Sé que amb l'ordre de les cançons, el show i la lluminaria i tot, no canviarà res, perquè és de lògica. Crec, és el que em penso, que potser no. Com que serà l'únic que veuré, realment serà el meu concert. Vull dir, com tu has vist aquests dos...
2: Ja ho has vist a l'Instagram.
1: No l'he vist. I a mi aquesta foto de la portada del 9-9, que la trobo... espectacularment, Andreu, no sé si podem fer una miqueta de zoom a la meva càmera. Zoom.
0: Per la gent que ho està veient per la tele.
1: Per la gent que ho veu, que ho està escoltant per la ràdio. És una imatge que impressiona, perquè, primer de tot, l'escenari sembla enorme, ho és? És enorme l'escenari? És gran?
2: És molt gran.
1: És molt gran, oi? Les dues pantalles. També veig que aquí hi ha una pantalla al mig de la pista A.
2: No, aquí és on hi ha la línia divisòria del que separa la pista A i la pista B. I aquí és on ja ve la zona tècnica.
0: Sí, exacte.
2: I totes les càmeres, que són càmeres... A mi em donava la sensació que estigués al final de la Champions, perquè el desplegament també a nivell de realització, increïble.
1: I a mi el que em sembla molt fort és, o sigui, la gent. És que, clar, no és ni una quarta part, això, perquè és,
2: no.
1: És un fragment... O sigui, és literalment la cara de l'escenari. És que no es veu tot l'estadi. He vist imatges... O sigui, pell de gallina, sí. A mi... O sigui, uf...
0: Què dius? És Oques Grasses? És Coldplay? O és The Weeknd que...
2: Però és que...
0: Sí. T'impressiona.
2: Aquí està la cosa, que clar, té molt mèrit que un grup català... Quants grups catalans han omplert un estadi olímpic Lluís Companys?
0: No, cap.
2: Perquè ho feien al Palau Sant Jordi, i al Palau Sant Jordi, val, clar, les dimensions són molt més petites, però un estadi olímpic Lluís Companys quatre vegades és que està a l'alçada dels noms que acabes de dir tu.
1: Qui ho ha fet, això? Qui ha omplert l'estadi?
0: Quatre vegades Coldplay. Només Coldplay ho ha fet. I després, en altres ocasions, sí que ho han fet altres artistes. The Weeknd va començar el mes de setembre amb un concert, després va vindre Bad Bunny, entre d'altres, per exemple. No?
2: Però clar, és que...
0: Però quatre vegades.
2: I amb música, i en
0: un
2: català.
0: Grup que parla en català, que canta en català, que a més a més, en aquest cas...
1: Us donencs,
0: perdó,
1: que
0: són d'Osona, exacte. Exacte.
1: O sigui, això...
0: Ostres, jo crec que és un mèrit... Vaja, que és que és un mèrit increïble, amb tots els adjectius que li poguéssim qualificar.
1: Jo vaig anar al concert d'en Bad Bunny, mm-hmm. El primer que va fer a Barcelona en va fer dos.
0: Mm-hmm.
1: Jo vaig anar al primer, i ja per mi va ser... Bueno, és que mai havia anat a un concert amb tanta gent, o sigui, i, és a dir, la vibe del Bad Bunny amb Oques Grasses serà totalment
2: no,
1: diferent.
2: No té res a veure, no crec que tingui gaire.
1: Bàsicament també perquè al final en Bad Bunny tenia els dos escenaris, és mm-hmm. La part de la casita que estava a darrere.
0: Què? Segueix, Joan, sisplau.
1: Bueno, hi havia com dos parts, una part. I l'altre escenari, i clar, era com, tu estaves així girant tota l'estona, i la gent impressionava. I ja vaig anar també al concert de l'Aitana, al Palau, que també em va impressionar, perquè estava a rebentar. Clar, vull dir, hòstia, és que quan hi ha tanta, quan es mou tanta gent... Clar, el fet de tornar també, com tornes a casa, quan surts d'allà, és molta gent que marxa de l'estadi, com és també la tornada. Entenc que també... Tu, Audal, que ho has viscut dues vegades...
0: Jo els dos dies he tornat a la una de la matinada a casa.
1: Clar.
0: Sortint de per aquí, d'Hostalets de Balenyà.
1: Sí.
0: Vaja, és un show no només pròpiament Barcelona, per a la gent que som de comarques, que això ja és una cosa estressant,
1: sí.
0: Sinó és bàsicament el fet de sortir de l'estadi. Bueno,
2: aquí és on està el problema. Mare meva, la cua que hi havia. Per
0: bueno,
2: hi ha el coll d'ampolla aquell...
0: Sí, a les escales del Museu Nacional d'Art. És terrible. Però vaja, veiem.
2: No, és el peatge
0: que has de pagar.
2: Correcte.
0: O sigui, que no ve d'aquí.
2: I jo ens he dit una cosa, o sigui, que estàvem parlant on tu deies, la de gent que hi havia, jo em vaig donar compte, o sigui, vaig fer la reflexió de la dimensió del que estava veient, just quan havia acabat el concert, que estàvem pujant les escales per marxar, i veies la pista plena, i hi havia gent que ja estava desfilant, i anant cap avall, però és que donava la sensació de, uau, què ha fet aquesta gent? És que acaba d'omplir.
1: Sí. I també queden pocs minutets per la tertúlia, però avui ens podrem allargar una mica més. També vull parlar d'un tema aquesta cosa que ha passat aquestes últimes setmanes abans dels concerts, i és que la gent es venia molt les entrades. I clar, jo he parlat amb gent que es volia vendre les entrades, no perquè no poguessin assistir, sinó perquè no els hi venia de gust anar al concert. Tota aquesta gent que va comprar les entrades per FOMO, perquè literalment va ser FOMO, és a dir... Jo també hi vull ser en aquell moment històric.
2: Explica què és el FOMO.
1: FOMO, Fear of Missing Out, és a dir...
0: La por de perdre't
1: alguna cosa.
0: És
1: aquesta. Una cosa que ara mateix...
0: Allò que tu potser no podràs anar a viure, i dius, ostres, quina por, o quina enveja de...
1: Perquè
0: jo també podria ser-hi.
1: Exacte. Llavors, tota aquesta gent que va fer el fet de dir, val, em venc l'entrada, perquè realment doncs no m'he de gust anar, s'arrepentiran o no s'arrepentiran?
0: És que potser no eren tan fans.
1: També és veritat.
0: Es van comprar per enveja dels altres, ostres, hi aniran i jo no hi aniré, doncs potser és per això.
2: Jo, mira,
0: escolta.
2: Jo no sóc un mega fan d'Oques Grasses, crec que aquest ha sigut el segon concert que jo els he vist en directe, el segon o tercer, però també, evidentment, tothom diu, Oques Grasses, doncs jo hi vaig sumar i dic, va, doncs anem, al final és cultura catalana, mm-hmm. És un grup que, si et fa això, és perquè ho fan bé i a mi m'ha quedat demostrat de, mira,
1: sí.
2: Ha valgut la pena anar. Jo crec que també hi ha una altra variant aquí que s'ha de tenir en compte, de que hi ha gent que s'està venent les entrades dies abans, torno a anar al concert del Cabra Rock, que allà potser la gent es va sentir decepcionada, i al veure que li feien pagar ara 40, 50, 60 euros per un concert, potser hi ha gent que aquí ha dit, epa, mira, em rento les mans, venc l'entrada i ja està, perquè crec que no valdrà la pena pagar aquest preu.
0: No, però és que ja l'has pagat, perquè les entrades van sortir l'any passat.
2: Sí, clar,
0: clar, però... Tu ja l'has pagat i dius, ostres, ara em toca tornar a veure, doncs, sí, sí. Doncs potser ja li fas un vot de confiança perquè ja tens les entrades i els diners ja te'ls has gastat.
2: Però també tens l'opció de vendre-les. I jo crec que aquí hi ha gent que ha fet aquesta reflexió de dir, epa, mira, no m'ha acabat de fer... El... No em, va... em van decepcionar aquell dia, doncs jo a l'últim concert, mira, doncs segur que et trobaré comprador per les entrades i me les veig.
1: Clar, jo no ho faria, això.
2: No, no, jo tampoc. Tot i que em va fer molt pal, eh? T'haig de dir, el dimecres estava... Ostres, haig d'anar a Barcelona.
1: És, crec no. que és el més el fet de la gestió d'anar fins a sí, Barcelona, esperar...
2: Un cop arribes ja està, eh? Però el moment de, ostres, ara haig d'anar fins allà.
1: Sí, és la gestió que potser és el que ens fa més mandra.
2: Però val molt la pena.
1: Però val la pena.
0: Totalment. En fi, oques gràcies, que ha fet història. I que els estarem infinitament agraïts.
1: Eudald, tu, per anar acabant ja, tot i que podríem estar aquí parlant molta estona perquè és un tema... Bueno, a mi m'encanta. Ja, tu ja no hi aniràs més?
0: No, ja només els podré veure per televisió.
1: Com,
0: ja
1: o sigui, quina és la sensació que tens? Perquè tu, Eudald, ets molt fan d'Oques Grasses. I, clar, és que és una cosa que crec que potser fins al cap de... un any o així direm, ostres, que ja no els veurem més. Quina sensació tens?
0: Jo de...
1: Tristesa,
0: no és tristesa,
1: nostàlgia...
0: Jo d'allò de que n'ets conscient de que s'ha acabat i de que ho has tancat, sincerament.
1: O sigui,
0: sí, sí, sí.
1: Tens la sensació de tancament? Sé que el... necessito?
0: Sí, jo crec que és això. Ells diuen, mai se sap si tornaran o no, diuen de que ho deixen aquí, que aquest és el punt final, i per mi és això. Me'ls crec, crec que... M'encantaria, evidentment, que tornessin, però veig lluny. S'ha tancat aquí, s'ha viscut i ja està, escolta. Ens quedaran les cançons, ens quedaran els dos concerts, perquè aquest suposo que també quedarà gravat i es podrà recuperar. Ens quedarà el concert del Palau Sant Jordi, el concert de l'Estadi Olímpic. Els podrem escoltar, podrem pensar, podem recordar tot el que hem viscut amb ells i per això jo crec que és el que queda.
1: Que maco, i amb això acabarem, Eudald. Moltes gràcies per estar aquí avui a la tertúlia, Eudald Puig, Andreu Jiménez també, moltes gràcies.
0: Deixa'm recordar una cosa.
1: Recorda, Eudald.
0: Diumenge,
1: tens temps.
0: Pels que s'hagin quedat amb ganes d'haver vist el concert de l'Estadi Olímpic, pel Nou TV podrem escoltar i veure un dels primers concerts de la història d'Oques Grasses. 2013,
2: Mercat
0: de Música IVA, Plaça Major de Vic, un dels primers concerts d'Oques Grasses, els podrem recuperar per la televisió.
1: Doncs ja sabeu, diumenge tothom a punt per fer com aquest, com es diu, un remember d'Oques Grasses des d'aquí al Nou TV.
0: Exacte.
1: Eudald, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Andreu Jiménez, que vagi bé.
2: Igualment, Ona.

I després de la tertúlia de Cas Grasses farem aquest breu repàs de cançons musicals, de novetats musicals. I ho hem fet i hem començat amb Malalts de somnis de Sexeni, una cançó doncs, que transmet bona energia i que també hem de pensar que no només ens queda Oques Grasses, sinó que també hi ha altres grups, com per exemple Sexeni, que també ens donaran molt a parlar. Nosaltres ara seguirem per aquesta formació usonenca i més que usonenca bigatana, Ballo sense tu de Mike Halis.

0: Ara estàvem sentint Mai, Ballo sense tu, de la formació bigatana Mai Halis. I ara seguirem per aquesta cançó, que es tracta d'una història, una història narrativa, que es diu Marta, és del Gorra Neta, va sortir a principis de setembre, i es tracta d'una història i una situació senzilla i peculiar, que és bàsicament que un nen es perd per la muntanya. Una cançó, doncs, fresca i dinàmica, i que donen moltes ganes de sentir-la i també cantar-la i ballar-la. Endavant.
1: Em desperta una companya perquè...

Els Amics de les Arts estan preparant un àlbum de cara al 2027 i el primer avançament que van oferir, a part de Segurament t'estimo, és Encara som aquí, que parla de la superació i també de la prevalença dels castellers i que, com podrem sentir ara amb la cançó, és l'himne oficial del 30è concurs de castells de Tarragona, que va arrencar aquest...

I amb aquesta cançó acabem avui el repàs musical d'aquest divendres. Nosaltres també acabem aquí al Territori 17 i tornem dimarts de la setmana que ve. Que vagi molt bé, bon cap de setmana.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté activat per avui el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió d'algunes pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'espera precipitacions destacades. Segons el Meteocat, es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a comarques del litoral de Barcelona i Girona i el prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'han emès avisos pel fort onatge a l'Empordà i el vent als dos extrems del país, és a dir, tramuntant al nord i mestral al sud. El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon, ha parlat avui al Notícies en xarxa.
2: Avui hem d'estar alert encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral, començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que ja segurament, doncs, passant per la costa, anirà baixant i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
1: I nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja. L'R2 Nord i l'R11 encara tenen un servei limitat a causa dels aiguats, mentre que d'altres línies han registrat retards de fins a 30 minuts. L'R2 Nord es dona servei alternatiu per carretera mentre entre Granollers i Centre i Sant Celoni, mentre que l'R11 hi ha un servei per carretera entre Portbou i Sils i entre Girona i Sant Andreu. Continuem parlant de mobilitat perquè aquest cap de setmana llarg es preveu una sortida a l'àrea metropolitana de 570.000 vehicles i un retorn concentrat dilluns de 270.000. El Servei Català de Trànsit habilitarà carrils addicionals a l'AP7 i també hi ha previstes restriccions a mobilitat de camions. Hi ha previst 1.000 controls als Mossos d'Esquadra, més de 1.000, de fet, que permetran reforçar la seguretat. I la Fiscalia de l'Audiència Nacional demana aplicar l'amnistia al CDR. Es tracta de 12 membres dels comitès de defensa de la República investigats per terrorisme en el marc de l'operació Judas. El Ministeri ha reclamat el sobreseïment lliure del procediment després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Acabem amb nom propi el director i pallasso Leandre Rivera, que ha estat guardonat amb el Premi Nacional Circ 2026, que concedeix al Ministeri de Cultura. El guardó, dotat amb 30.000 euros, aplaudeix la seva generositat, diu, a l'hora de compartir els seus coneixements amb noves generacions d'artistes. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
3: Rambla 54, amb Anna Morgades Valldosera.
4: Amb Anna Morgades Valldosera.
3: Sí, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
5: Sí, sí, sí.
6: Hola, Anna. Soc la mare. Mira, m'he escoltat el programa i veig que està molt bé. Molt entretingut. Hi ha entrevistes així curtes, que una cosa et fa una mica més de pal. Doncs, bueno, saps que passa de seguida. Està molt bé. Sí, m'agrada.

0: nosaltres, que el tornem la 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Quina gran pregunta, no, Ivan? Tu saps quina mena de sorollet fa un cocodril?
2: Ni idea. Preguntes unes coses?
1: I de què deu tenir gust?
2: Per menjar-te'l, vols dir? Anna, estic preocupat.
1: Per?
2: Per tenir una presentadora que diu coses estranyes.
1: Co-presentadora, Ivan, co-presentadora, que m'acompanyes tu al micro.
2: Amb els botons de la taula et vull veure.
1: Millor que no. De moment, pots estar tranquil, que no desvarieixo. T'ho pregunto perquè avui parlem d'aquells entrepans excepcionals que ens va dir la Carme Reverte que fan a Sant Cugat, te'n recordes?
2: Sí, i tant.
1: Doncs n'hi ha un que es diu així, cocodril.
2: Ah, d'acord, em quedo més tranquil.
1: Tenen el cocodril, però també en tenen d'altres, com el caimà, el vegetarià, el Popeye, el caloum, el baobab... El seu creador fa 37 anys que els prepara darrere la barra del Baobab, que és un bar emblemàtic del carrer Major de Sant Cugat, que durant gairebé 4 dècades s'ha convertit en punt de trobada de diferents generacions. Carme Reverte, ben tornada al Rambla. Què tenen d'especial aquests entrepans?
3: Què tal? Molt bona tarda, Anna. Doncs què t'he de dir? Que estan boníssims. I també et diré que els he tastat tots. I que tinc un favorit. Tinc un favorit. A veure si qui m'acompanya, l'Alassane Endiaye. Molt bona tarda, Alassane.
4: Bones tardes.
3: Tu te'n recordes, Alassane, quin és el meu entrepà favorit de tots aquests?
4: El vegetarià.
3: Sí, senyor. Bingo. L'Alassane és el propietari i l'ànima del bar Baobab, a qui hem convidat perquè ens parli dels entrepans i de la història d'aquest establiment a Sant Cugat. Alassane, per què creus tu que s'han fet tan populars els teus entrepans?
4: Bueno, la popularitat de les bocates, diguem, totes les bocates que faig, jo la faig, no és pensant que la faig per als clients que serveixen, la faig pensant que sóc jo mateix que tinc que consumir-lo. Llavors, el que m'agradaria menjar bé i tal, també li agradaria també als clients que tinc. Doncs, d'aquesta manera, faig els meus bocata de la manera que puc, vull cuidar les coses que consumo, crec que els clients també li agradarien aquests cuidar-los.
3: Vaja, que li poses molt de carinyo.
4: Sí.
1: És una bona filosofia, Alassane. Escolta, i amb quins ingredients fas aquests entrepans o què tenen de màgic perquè s'hagin convertit en una marca de la casa? Jo no conec molta gent de Sant Cugat, però tota la que conec et coneix a tu. I els teus entrepans.
4: Sí. Diguem, cada bocata té el seu ingredient, no? L'única cosa que dona més força a les bocates són les salses que poso.
1: Ah, és el secret.
4: Sí. Diguem, el que és, tot el que porten maionesa, són maionesa fet per jo mateixa.
1: Uh-huh.
4: I el que porten picant també faig jo mateixa el mateix tipus de picant. I doncs, de la manera que la faig, com havia dit abans, que tot el que penso que m'agrada, agradaria també als clients, doncs les coses van així.
1: I de tots aquests entrepans, quin és el que et demanen més? El vegetarià de la Carme, el cocodril amb el que hem començat aquesta secció?
4: El que se't demana més és el baobab.
1: Ah.
4: A vegades, quan el bar és a quasi la meitat ple, diguem, tots els bocats que han demanat són baobabs. Baobabs. Llavors pot entrar quasi un grup de 6 o 7 i llavors tot diuen, mira, volem 6, 7 baobabs. m'entens? Les altres també, com per exemple, el Popeye, i el Baobab són iguals. L'única diferència que existeix entre els dos és la salsa.
1: Mm-hmm.
4: Perquè el Popeye porta el picant i el Baobab porta maionesa. Però després, de tot el que, com havia dit abans, la maionesa, tots els que porten maionesa, que és el cocodril, la caiman, el vegetarià, totes aquestes també les demanen molt.
3: Alessandra, explica-li a l'Anna què porta, quins ingredients porta el Baobab, i així ja vindrà amb la recepta
1: sí,
3: preparada.
1: Sí, amb la recepta de la maionesa, però no sé què més. Sé que porta maionesa i no porta picant.
4: La Baobab o Popeye porten maionesa, però porten el pit de pollastre a la planxa, tomàquets tallades, enciam i formatge gruyère.
3: I orenga, una miqueta d'orenga.
4: Sí, orenga, quan faig, diguem, el pit a la planxa...
1: Quan el poses directament en el pit.
4: Sí.
1: Jo t'he de dir que jo seria més de Popeye, perquè a mi el picant és una cosa que em motiva, diguéssim.
4: O sigui, hi ha molta gent que preferen també molta... Depèn de la persona, no?
3: Ja veus, Anna, que són ingredients molt bàsics, molt senzills, vull dir que... Però no sabem exactament per què al final el resultat, de la manera que els fa l'Alessandra, doncs acaben tenint aquest èxit que avui volem explicar. Dèiem abans que el Baobab porta obert gairebé 4 dècades, 37 anys, exactament, a Sant Cugat, en un dels carrers més emblemàtics d'aquesta ciutat. Va aixecar la persiana el 1989, a la Sant. Jo no sé què és el que tu et va empènyer a obrir un bar. No sé si tenies experiència o et vas llançar a la piscina, vas anar a l'aventura.
4: Jo no tenia ninguna paciència per estar darrere d'un bar. És la primera vegada que entra darrere d'un bar. Diguem, la persona que tenia una mica de coneixement sobre aquestes va ser la meva dona. Perquè ells tenien una gelateria a Blanes. I llavors, una mica mesclat, fent també algunes bocates per als clients. Tot. Doncs ella coneixia moltes coses sobre tot. Inclús la majoria dels ingredients que tenim amb les bocates, va ser ella que va introduir totes aquestes coses també. Sí.
3: M'imagino que aixecar un negoci de zero, a més, en una ciutat que per tu era nova, fàcil no és. I va trigar, no?, a començar a funcionar el negoci?
4: Sí, sí. Trigar tant, perquè... La primera cosa que també va ser molt, perquè inclús t'he dit, ja, encara la tinc al costat, hi ha una veïna que jo, una vegada, un client em va demanar un frankfurt. I jo no sabia ni com se feia el frankfurt. Estava posant dos frankfurt al pan, a bocata. I quan posava el frankfurt al pan, la senyora Maria em diu, a la Santa han demanat només un bocat. Li dic, sí. Em diu, a un bocat poses dos? Jo dic, bueno, és que no sé com se fa.
3: Anava farcideta el bocat.
4: Sí.
1: Un bocat a un frankfurt. Si no faràs negoci.
4: Sí. Efectivament, ella em va explicar com se fa. I a part d'això, diguem, hi havia un senyor que sempre estava a mi, era una mica gran, però era una persona que havia tingut tota la seva vida diferents restaurants a Sant Cugat, a un altre lloc i tal, tal. I ell sempre venia, a part de que m'explicava algunes coses, com tinc que fer això, com tinc que fer això, de vegades quan entrava i em trobava sentat i tot, i em donava consell, tens que moure't. No te posis el cap ple de prou, perquè si no ve gent i tal, tal, la gent no és al principi que tindràs gent. Vindrà a poc i mirant i amb la confiança que prenen cada vegada que així tindràs els clients. I llavors hi havia molta gent també que han participat per poder ajudar-me una miqueta sobre això.
1: Són molt acollidors a Sant Cugat, no?
4: Moltíssima.
1: I per què creus que la gent, i sobretot ara la gent jove, doncs se l'ha fet tan teu, el teu bar, el Baobab? Com has teixit aquesta complicitat? Ja sabem que ells et van rebre amb els braços oberts, ens has explicat la senyora Maria i el senyor que donava consells i tal, però mantenir tot això durant tant de temps i acabar convertint-te en un referent, com ho has fet això, Alassane?
4: Bueno, no l'he fet jo només. Els mateixos joves clients de la gent, les primers gent que m'han rebut, que m'han ajudat a portar aquesta... Diguem, de la manera que passen de generació en generació, són ells mateixos que apoyen per aquí i per allà les altres que venen perquè... siguin amb el Baobab. I, però, a part d'això, de la manera que venen al bar, diguem, fins que se marxin, és com si estan a casa seva. I jo també la reben com si són els meus nens. I tota la joventut que m'han conegut d'això, no és que van per a qualsevol bar, no. És que van com al bar de casa seva. I la persona que està treballant és un familiar. I així hem portat el Baobab. Diguem, tota aquella gent diu, com ha pogut estar? Sí, però jo crec que són els clients més que han pogut portar, ajudar perquè el Baobab sigui el que és.
3: Jo dono fe, Anna, que allò per la clientela és com si fos casa seva pràcticament. De vegades, malestar que ho diguem, a lo millor t'has trobat algú darrere de la barra, no? Sí. Donant-li un cop de mà a l'Alassane. L'Alassane, que ja en un altre episodi del Rambla, si recordeu, el vam anomenar perquè ell té caparrot propi.
1: Ostres.
3: Va ser, sí, i el van escollir els santcugatencs. Va ser el 2003, Alassane.
4: Sí.
3: Ho recordes?
4: Sí, sí.
3: Quina sorpresa, va ser...
4: Va ser una sorpresa, sí.
3: Sí?
4: Sí, una sorpresa. Perquè quan em van fer aquesta proposició, aquell dia també estava sentat al bar, era un dia, una hora que no, estava al bar tancat. Llavors va entrar una noia, que se diu Imma. Em va dir, mira, Alassane, vinc a parlar amb tu perquè el grup m'han deixat de venir a proposar-te una cosa. Ha dit, d'aquí un mes posaran un caparrot. I el caparrot, sempre que fan un caparrot, és com una elecció. Proposen 3, 4, 5 persones. I llavors la gent decideix com una elecció. Cadascun diu, jo vull que aquesta persona sigui d'alta. Em va dir, aquest any em va donar els noms de tots els que estaven. I, bueno, hi havia dues o tres persones que són gent molt... No és només que són de Sant Cugat, però són molt conegut de Sant Cugat, gent, diguem, culturalment conegut i que estan fent coses molt importants per al poble. Doncs jo vaig pensar que amb aquesta gent, jo al mig, jo li vaig dir a la noia, bueno, ningú problema, jo no, si l'he decidit vosaltres, d'acord, doncs, em dic, bueno, me'n vaig, faig... dic això als amics i torno ara. Se'n va anar, una hora després va tornar. Em va dir, bueno...
3: Amb el resultat.
1: Amb el resultat, que tenies caparrot.
4: No, el resultat no. Em diu, ja he explicat als meus amics que tu també seràs com se diu?
1: Caparrot.
3: La qüestió és que el 2003 tu vas sortir elegit, no?
4: Tu també està entre les 5 persones que s'ha de, que tenim que decidir qui serà el caparrot. Diu, però per això tenim que fer-te una foto, diu, si doncs el teu nom surt, llavors...
3: Clar, s'han de construir el caparrot.
4: Bueno, però això era ja que havia aconseguit jo, estava preparat per anar de vacances al meu país. Doncs jo vaig marxar, ni me recordava de la cosa tal, tal. I estava allà, de vacances, diguem, 20 dies després, la meva filla em truca. Em diu, papa, hi ha una cosa que vull explicar-te, que no passa res. Diu, si tu te recordes del problema de caparrot que t'havien proposat i tot això, i diu, bueno, ja el resultat ha sortit. No te posis perquè entre les 5 persones que s'han proposat per al caparrot, diguem, tu has sigut el segon. I diu, bueno, per estar al segon, que no vol dir que te faran el caparrot, però està a segon de tot el corp.
3: L'Anna vol preguntar-te per una qüestió que segur que molta gent et va preguntar en el seu moment.
1: En el seu moment. M'ho estan preguntant de darrere el vidre. La Laia Micó m'ha dit per ordres, escolta'm, el bar, per què es diu Baobab?
4: Pues el Baobab és el nom d'un arbre. És un arbre, molta gent coneix aquest arbre.
1: Pel petit príncep, jo pensava que el conec.
4: Això, efectivament. En Àfrica, diguem, a tot arreu, a molts llocs trobaràs el baobab. És un arbre que viu molts anys. Uh-huh. Quan veus alguna, et diuen, aquest porta... 500 anys. Aquesta porta tants anys. Però, bueno, la meva dona, ella, com que ella és catalana, uh-huh. ella estava allà fent el seu doctorat d'antropologia, doncs ella li va agradar el baobab i de tot el que ha vist sobre el baobab. Llavors, quan vam posar el bar va
1: recuperar aquell nom.
4: Em va dir, escolta, el nom del local la posarem Baobab.
3: Doncs. I perquè segurament era l'auguri, no?, que aquell negoci havia de durar molts anys.
4: Sí.
1: I per molts anys més. Carme, mil gràcies per haver portat l'Alassana a passejar pel Rambla 54 avui. Ha estat
3: Vens un dia i fem
1: una
3: bocata.
1: I tant, un Popeye. Ha estat un plaer descobrir aquesta història. Ara ja ho tinc clar, eh? Un Popeye, jo. Ens encanta la bona gent que genera bon rotllo, com l'Alassant. Alassant, sempre que vulguis, el Rambla 54 és casa teva. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
3: Adéu-siau.
4: Adéu. Merci. Adéu. El cocodrilo. El cocodrilo.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
0: 54.
1: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
0: Pot ser que m'hagi equivocat.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54. Crec que ho hem de tornar a fer.
0: Vale, va, un altre cop.
1: Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Perfecto.

0: Estàs escoltant l'Ambla 54 a Ràdio Rosselló.
1: Maria Gateu, ben tornada al Rambla, com estàs?
2: Molt bones, Anna, doncs sí, molt bé, i de fet encantada, amb aquesta selecció musical que heu fet,
1: Avui és que m'han dit que hem de parlar de formatge, no?
2: Doncs sí, Anna, de fet avui surto d'aquí de Rosselló perquè vull que descobreixis el que fan a la Josa del Cadí, a l'Alt Urgell, un municipi situat a la cara sur de la Serra del Cadí i que té una vintena de veïns i veïnes. Doncs bé, resulta que en aquest poble, menudet, hi ha una de les formatgeries més antigues i amb més solera del Pirineu.
1: Ostres, quina!
2: Doncs mira, es diu Serrat Gros, una formatgeria nascuda al 1980 de la mà de l'Eulàlia Torràs i que des del 2006 porten el Raül Alcaraz i la Mercè Lagrava. Elaboren formatges, mató, iogurt, formatge fresc, de tot, I tot ell, i tots aquests productes, amb la llet de les seves pròpies cabres, que en tenen unes 90. Uh-huh. I et vull parlar d'ells perquè són un cas d'èxit en tot el referent al relleu del negoci.
1: Ah, sí? Per què?
2: Doncs bàsicament perquè aquest estiu la Mercè va publicar a les xarxes de Serrat Gros que buscaven un relleu pel negoci, perquè jubilaven. I, sorpresa, han tingut una allau de propostes i d'ofertes, Que ens ho expliqui la mateixa Mercè, no?
1: I tant.
2: Mercè Lagrava, benvinguda al Rambla 54.
3: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
2: Escolta, ho he explicat bé, això de l'allau de propostes, per agafar-vos el relleu. Mercè, com ha anat tot?
3: Sí, hem tingut una llau de propostes, però estem acompanyats per la taula del relleu agrari del Pirineu, que hi ha diferents entitats com els Consells Comarcals, l'Escola de Pastors, Departament de Ramaderia, Escoles de Capacitació Agrària, i ells també han publicat la informació a les seves xarxes i una d'aquestes publicacions es va fer viral i a partir d'aquí també va anar anunciat en els mitjans de comunicació i, bueno, hem tingut molts, molts contactes de gent interessada en poder fer el relleu.
1: Mercè, sou conscients que normalment això va a l'inrevés, no? Que és complicat aconseguir avui en dia que algú vulgui continuar en un ofici que és sacrificat, sí, com és el vostre.
3: En som molt conscients. Mireu, la nostra data de jubilació és a desembre del 27, i hem començat aquest any justament perquè si no hi hagués relleu tancaríem formatgeria, però hauríem de trobar una caseta per les cabres. I més que res pensem en el temps, doncs, perquè tot el que ens arriba és que negocis familiars de molts més anys, com poden ser una pastisseria al centre de Barcelona, uh-huh, o d'altres tipus de negocis familiars, acaben tancant perquè no hi ha relleu. En el nostre cas, pensàvem que, bueno, aquí dalt, a la muntanya, i a més, acompanyats de 90 cabres, que ningú voldria posar-s'hi, però afortunadament ha sigut una sorpresa molt agradable el fet que almenys tinguem molts contactes de gent jove o no tan jove, gent que ja està en el món ramader o en el món agrari, o gent que no hi és i vol fer un canvi de vida, i que han contactat amb nosaltres.
1: Perquè vosaltres també vau ser el relleu de l'antiga propietària, sí, l'Eulàlia. Com va ser per vosaltres agafar aquest testimoni? Vosaltres sabeu que com se senten i què estan vivint tota aquesta gent que us envien els missatges? Per què heu passat per allà?
3: Sí, sí, totalment. Nosaltres, mireu, la formatgeria nostra va ser de les primeres formatgeries artesanes que es van crear a Catalunya cap als anys 80. El Serrat Gros aquest any farà 46 anys i l'Eulàlia i en Jaume van estar 25 anys i nosaltres els hi vam poder fer el relleu fa 21 anys. Nosaltres veníem de ciutat, voler quedar-nos a viure aquí dalt,

0: la mà d'ells ens va fer que encara, jo crec que això ens va fer que encara estiguem ara aquí. I bé, ens posem molt en la pell de... en el lloc de qui ens vulgui fer el relleu, i la nostra intenció també és acompanyar-los i ensenyar-los el dia a dia de la nostra formatgeria.
1: Mm-hmm. I escolta, Mercè, si parlem de producte, no?, de producció, com vau fer vosaltres per canviar el negoci? No, que heu incorporat, per dir-ho d'alguna manera?
0: Què hem incorporat des d'aleshores? Bueno, uh-huh. Després, entenc que bueno, després d'uns anys d'aprenentatge, perquè clar, estàs treballant amb certs vius tant pel que fa al ramat com el tema del formatge, i el Raül i jo encara considerem que ara estem aprenent. Però mira, a mesura que vas agafant confiança, però això crec que passa en qualsevol ofici, no? Les hores de vol i la pràctica et fan que, bueno, que llavors ja vulguis incorporar nous productes, noves coses, i bé, nosaltres els hi vam fer el relleu amb que ells tenien 4 productes, i en aquests moments nosaltres tenim la possibilitat de fer-ne fins a 10. Mhm.
1: I escolta, les xarxes, per vosaltres, no, encara que sí que aneu acompanyats en tot aquest procés de, diguem-ne, de cerca, no, d'aquest relleu, han estat i són un gran suport. I no parlem només d'aquesta crida, sinó també vosaltres, o almenys tu, no, publiqueu moltes coses del vostre dia a dia. I això suposo que ha ajudat també a donar més veu encara a la vostra producció i professió i als vostres productes.
0: Sí, sí, de fet, quan estàs lluny de tot, com és el nostre cas, que físicament estem en un poblet de muntanya, tot el que és les comunicacions, les xarxes, són molt importants. És la teva finestreta al món, i t'ajuda que tothom et vagi coneguent o vagin seguint-te i vagin veient com és el dia a dia i com funciona la formatgeria, el ramat I és importantíssim.
2: Mercè, m'ha quedat una pregunta sobre aquest relleu, aquest càsting que podeu fer per substituir-vos al capdavant de la formatgeria. Quina mena de perfils us han arribat? Ens has descrit una mica de tot. No sé si hi ha més gent del sector professional, més gent d'aquesta que a mi m'agafa de vegades, de ho deixaré tot, me n'aniré, aquesta visió romàntica que tenim la gent de ciutat. I no sé si teniu avançat aquest càsting, no sé si teniu candidats o...
0: Sí, mireu, hem tingut moltíssims contactes i hi ha de tot, des del que només s'interessa pel valor econòmic que pot tenir aquest traspàs, com el qui t'explica tot el seu procés del canvi de vida. Hi ha molta gent de ciutat, però hi ha molta gent també que ja hi està en el món rural, en el món ramader, i que vol doncs donar un altre caire a la feina que està fent fins ara i ampliar-ho amb el tema del formatge. Hi ha també bastanta gent que ha contactat, sobretot amb el tema del canvi de vida. Hi ha una miqueta de tot, i pel que fa a les edats hi ha gent molt jove o gent que potser ja no és tan jove però que vol acabar una etapa laboral d'una altra manera.
2: I hi ha algú que tingui més punts que altre? Tens algú que diguis, ostres, no t'ho diré, però sí, tinc bones vibracions? O...
0: Sí, sí, sí. Es pot dir que ho tenim molt, molt avançat.
2: Ostres!
0: Sí, el que passa que, bueno, és el primer cop que ens volem jubilar i és el primer cop que estem fent aquest procés. És un procés que anem lents, anem a poc, sortosament acompanyats per les entitats de la taula del relleu agrari, que ens estan acompanyant en temes fins i tot a nivell legal i per poder plasmar per escrit tot aquest tema del traspàs. I en principi doncs sí que ho tenim molt avançat, i bueno, només cal dir que és gent jove i que ja estan en el món ramader.
2: Doncs quin gust escoltar aquesta història i sobretot saber que teniu relleu, Mercè. Mercè i Raül, que estem parlant amb la Mercè, sí. Però diguéssim, aquest negoci té dos caps. Moltes gràcies per portar-nos fins al Rambla 54, doncs, aquesta història d'aquest relleu amb final feliç. I Maria, tu també, una abraçada a totes dues i fins aviat.
1: A tu, Anna, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Un contrapàs és una dansa que ens parla d'història. Observant els passos o escoltant les notes, podem saber més de la història i la cultura d'un municipi o regió. Avui us vull parlar del contrapàs de Sant Genís de Palafolls. Bé, de fet, no ho faré jo. Ens ajudarà l'historiador local, Xavier Salicru.
2: El contrapàs és una dansa tradicional que es havia ballat a Catalunya, especialment a les comarques nord-orientals i pirinenques. Un contrapàs amb uns passos molt similars al de la sardana curta, aquella sardana curta que es ballava abans de la reforma d'en Pep Ventura a finals del segle XIX. Molt similar. Són dues danses que van evolucionar conjuntament amb la sardana.
1: Ara que ja estem situats, què té d'especial el contrapàs de Sant Genís i en la història de Catalunya on el podem situar?
2: Bé, partint que el contrapàs genèricament és un gènere de ball, arreu d'aquestes comarques on es va desenvolupar, doncs es van desenvolupar diferents contrapassos. En el nostre, el contrapàs de Sant Genís, conegut amb aquest nom, però no és realment amb aquest nom, sinó que és el contrapàs que es havia ballat tot una zona més extensa, el que coneixem com la Baixa Tordera, però el que va passar és que va ser l'últim reducte on es va ballar pel seu àmbit més rural i més apartat. I és on el van descobrir aquells folcloristes del segle XIX i principis del segle XX, i com el van descobrir allà, doncs li van posar el contrapàs que hem trobat a Sant Genís, i aquest nom s'ha perpetuat, no?, en tot el món del folclore.
1: Sant Genís va ser l'últim reducte on es va ballar, mantenint-se com a repertori de Carnestoltes fins a la Guerra Civil. Però com s'explica la seva preservació? En Xavier Salicru ens ho explica.
2: Sí, doncs aquest entorn més rural i més separat, doncs el que va fer és que aquelles noves modes de música que van anar substituint totes aquestes ballades de contrapàs, allà van tardar més a arribar i vam tenir la sort que vam coincidir que encara es ballava amb aquesta arribada de folcloristes que buscaven informació de les danses antigues de Catalunya. I és per això que es va, doncs, descobrir aquí a Sant Genís.
1: Hem parlat de la dansa i de la seva part més social. Però i si parlem de la música? Com ha arribat als nostres temps?
2: Bé, tots aquests folcloristes que van fer aquesta feina de documentar el contrapàs, el que van fer va ser escriure les partitures de la música que sentien tocar. Aquells músics de tradició oral que funcionaven sense partitura no van deixar un llegat escrit, però aquests folcloristes sí que ens el van recollir. Hi ha un moment molt especial que aquests folcloristes de principis del segle XX, no, el descobreixen, per dir-ho d'alguna manera, i el que fan és perpetuar-la en partitures i perpetuar la dansa. Hi ha un moment, aquest que deia, molt puntual, és que el 1928, per primera vegada, el contrapàs de Sant Genís puja dalt d'un escenari, i no un escenari qualsevol, sinó l'escenari del Palau de la Música Catalana.
1: En els últims anys, des del municipi de Palafolls, s'està fent una tasca important per traslladar tota aquesta informació a la ciutadania. Poder parlar en persona amb tots aquells que sabien del contrapàs de Sant Genís va ser una peça clau.
2: Sí, hi ha també un moment important, és que als anys 90, tres musicòlegs aterren de nou a Sant Genís buscant encara aquella informació original del contrapàs. Encara poden parlar amb dues persones amb més de 90 anys en aquell moment, recullen la seva informació, reconstrueixen de nou el contrapàs, tant la música, pel que els expliquen aquesta gent, com la dansa, i aquesta gent el que fa és, posteriorment, al cap d'uns anys, tornar tota aquesta informació a la gent de Sant Genís perquè puguin seguir ballant-lo, i a partir d'aquest moment, durant uns anys, es van fent uns tallers de contrapàs, una festa del contrapàs, i ara puntualment se segueix ballant. Alguna entitat d'aquí Palafolls organitza algunes ballades de danses tradicionals, i sempre el contrapàs forma part d'aquests diferents tallers que es fan.
1: I per anar acabant, una anècdota. A vegades la casualitat ens juga a favor. Ens ho explica el mateix Xavier Salicru.
2: Sí, això, ens hem d'anar una mica enrere. L'any 36 es fa un gran festival de música i assisteixen diferents, de nivell internacional, i assisteixen diferents compositors, i un en especial ve un anglès, en Britten, un gran compositor, i escolta aquestes danses, escolta el contrapàs, i queda impregnat per aquesta música i altres danses i músiques catalanes, i ell, posteriorment, passada la guerra, compon una peça musical inspirada en aquestes músiques. I la curiositat amb nosaltres ja és que, doncs, uns anys cap aquí hi ha un concert de música d'en Britten, música és un compositor molt conegut, i una palafollenca assisteix en aquest concert, això fa pocs anys, i reconeix la tonada del contrapàs, no? I a partir d'aquí, que és una cosa que no s'havia fet pública, comencem a fer recerca i descobrim, doncs, aquest lligam amb en Britten que va assistir l'any 36 en aquest gran festival de música i va escoltar, va quedar corprès d'aquesta música i se segueix escoltant en moltes sales de música d'arreu del món.
1: Qui sap si en els propers anys descobrirem, per casualitat o no, coses noves d'aquest contrapàs i de les seves ballades. El que sí sabem és que gràcies a les seves notes i la manera de ballar-lo, sabem molt més de la cultura històrica del nostre poble, de Palafolls.

0: Vinga, Jan, que tens més idees, no? Ah. Vinga, va.
1: Esteu escoltant Rambla 54.
0: No, Rambla 54. Has de vocalitzar-ho bé.
1: Esteu escoltant Rambla 54.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Joventut.
3: Dones de caràcter, nassos prominents, colors intensos i, sobretot, molt de sentit de l'humor. Aquest és l'univers pictòric de l'Elisabet Zabala, una artista barcelonina formada en Belles Arts i Disseny que fa més de 20 anys que viu i treballa a Masdenverge. L'Elisabet és la veïna que avui ens presenta la Blanca Carol. Blanca, ben tornada al programa.
4: Hola, Anna, moltes gràcies. Un plaer, com sempre.
3: Blanca, tu l'has anat a veure, l'Elisabet, has parlat amb ella, oi? Quin perfil ens en fas?
4: Així és, Anna. Si et sembla, començo una mica pel principi, perquè la trajectòria de l'Elisabet va començar fa molt. De fet, de ben jove, quan va descobrir que pintar podia ser molt més que una afició. De fet, ho recorda així.
5: Sense por i sense condicionants em vaig llançar. Això devia tindre 20 i tants i en tinc 70. I no he parat. El que passa que amb els anys vas aprenent i cada vegada, em diverteix més pintar i descobreixo més coses perquè una mica pintar és buscar, és trobar, és reflexionar amb tu, és, no sé, per mi és la meva vida.
3: Una pintura que ha anat construint a partir d'un llenguatge propi i que té, com dèiem, en el color un dels seus trets més reconeixibles, no, Blanca?
4: Efectivament, Anna. De fet, l'Elisabet explica que quan va començar a apostar per una pintura figurativa i carregada de color, esta opció no era precisament ben vista en els cercles artístics de Barcelona. Ella, però, va decidir, no?, defensar-la seguint els seus ideals.
5: Mira, jo quan començo a fer aquest tipus de figuració i a tope color, a Barcelona tot era l'abstracció i posar molt de color era de mal gust, eres una hortera. I, saps, era tot abstracte, negre, una miqueta de vermellet, blanc, saps? I llavors jo vaig anar a fer un viatge a la Xina, a Hong Kong, i me'n vaig donar compte que, ostres, que el color ben posat és d'una elegància i dona una alegria que no et dona el negre.
4: I, Anna, si hi ha unes protagonistes habituals en els seus quadres, són les dones. L'Elisabet les pinta allunyades dels cànons de bellesa tradicionals i especialment grans dones a partir dels 50 anys. Són personatges que reivindiquen l'experiència, la personalitat i la capacitat de decidir per elles mateixes.
5: No, la protagonista sóc jo. I llavors és una reivindicació, perquè a la dona, o sigui, tens que tindre unes normes. Si tu no ets prima, alta, rosa, amb ulls blaus, ho tindràs fatal. Et parlo quan jo era jove, ara ha canviat una mica la cosa, però, a veure, no som normatives. Qui no té això, té allò. Llavors, bueno, doncs llavors s'ha d'inflar i s'ha de posar tetes i s'ha de... No... O sigui, valorem pues, l'estil, la saviesa, el ritme, però a veure, cada un s'ha tocat com som.
3: Visca l'Elisabet, molt a favor.
4: De veritat, Anna, també ha buscat una manera molt pròpia d'explicar, d'aplicar la pintura en lloc de limitar-se al pinzell, treballa directament en les mans, deixa les marques dels dits visibles a sobre de la tela per aconseguir així una pintura matèrica.
5: Jo volia una pintura matèrica. M'agradava molt el Dubuffet, m'agrada molt Tàpies, bueno, i m'agrada la matèria. I, claro, si ho posàvem al pinzell em quedava massa pla, tot, i llepat, que no ho podia suportar. I llavors al fer-me jo la pintura la faig com si fos fang i llavors l'aplico amb les mans i tota la huella que queda dels dits m'encanta perquè em recorda els dibuixos que feia Talita amb els llapisos de colors que queda tota aquella línia plena, doncs aquí igual envolta doncs la figura que faig o els personatges que surten.
3: I em deies que encara conserva una part petitona d'aquell neguit, no?, que acompanya els processos creatius.
4: Sí, ella diu que començar un quadre és una barreja d'atzar, observació i imaginació. De fet, una taca sobre la tela pot acabar convertir-se just en un punt de partida.
5: Abans em posava supernerviós. Què faig? Saps allò? Era allò el rotllo en blanc. I llavors sempre embruto la tela. L'embruto i d'aquesta taca començo a veure coses. Mira, aquí sembla que vegi una cama. Ai, que si faig una dona amb la cama dalt, llavors que pam, pam, i començo allò que em va passar ahir i de la taca començo a inventar. Al principi m'era dur i ara és l'etapa que més m'agrada i disfruto i tal i qual. Pues per què? Perquè tinc més informació, perquè sé que me'n sortiré segur. No sé, és un divertiment més. Abans tenia una mica d'angoixa quan començava.
3: I el paisatge, Blanca, el fet que estigui a Masdenverge, ell es veu a l'obra de l'Elisabet?
4: Sí que es veu, sí, Anna. La seva obra incorpora el passatge de les Terres de l'Ebre, el delta, els canals, els núvols i la llum formen part d'un entorn que, diu, li ha aportat una nova font d'inspiració. Però, per damunt de tot, l'Elisabet vol que els seus quadres provoquen una reacció, que qui els mire s'hi trobe i, si pot ser, somrigue.
5: M'encantaria que cada... Mira, primer, llegir els quadros, perquè no es dona molta importància. Ja ho he vist, ja ho conec. No, cada quadre és una història. I posar-se davant i pensar una mica. Riuran i sempre en trauran alguna cosa. Dels meus i de tothom. Però, clar, jo et puc explicar dels meus. M'agradaria que la gent necessités veure algun quadre meu per... Ostres, que s'hi trobés bé, que fos feliç, si pogués posar... Pam, aquesta granet de sorra pues, de felicitat m'encantaria.
3: Doncs és un desig ben bonic aquest de l'Elisabet. Blanca, moltes gràcies per acostar-nos vida i obra d'aquesta pintora que ens vol a tots somrient, l'Elisabet Zavala. Una abraçada i tornem a ramblejar ben aviat, si vols.
4: És clar que sí, ens veiem, ens sentim i ens escoltem aviat. Moltes gràcies tant a tu com a l'equip. Moltes gràcies.
3: Fins aviat.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54. Pensa que és per un programa de ràdio.
1: Vale. I he de dir Rambla 54.
2: Ja.
1: I què he de dir?
0: Rambla
1: 54. Ah, vale. Rambla 54.
0: Perfecte.
3: Unes tisores, una agulla, un didal, una màquina de cosir i un metre. Durant dècades, aquestes han estat algunes de les eines indispensables d'un ofici que avui costa molt més de trobar, el de sastre. Fer un vestit a mida significa començar pràcticament des de zero, prendre les mides d'una persona, estudiar-ne les proporcions, dibuixar un patró, escollir el teixit, tallar-lo i aconseguir que totes les peces acabin encaixant. És una feina de precisió, però també d'experiència. I en Pere Mas en té molta. La seva història amb la sastreria, de fet, havia començat abans que ell mateix decidís dedicar-s'hi. El seu pare ja era sastre i el seu avi també.
2: Quan neixes en un d'allòs, en una casa, que, per exemple, el negoci és de sastreria, esclar, vius la sastreria des de petit. Cap allà, quan tens 11 anys, 12 anys i tot plegat, entens, comences a agafar afició perquè veus com es fa una peça de roba. El meu pare era sastre a mida, el meu avi també era sastre a mida, i jo he seguit també com a sastre a mida.
3: En Pere representa, per tant, la tercera generació d'una família dedicada a la sastreria a mida. L'ofici el va conèixer primer a casa i amb 12 anys aquella familiaritat es va començar a convertir en interès. Però ser fill i net de sastres no el convertia automàticament en un. Calia aprendre una tècnica que durant molts anys s'ha transmès entre tallers, acadèmies i generacions de professionals. I entre tot el que havia d'estudiar, n'hi havia una part especialment important que, vista des de fora, pot sorprendre: la geometria. Perquè abans de tallar la roba cal portar el cos al paper. Les mides del pit, la cintura, els malucs o l'esquena es converteixen en línies, proporcions i càlculs que permeten construir el patró. És, d'alguna manera, el plànol del vestit que després confeccionarà el sastre. En Pere encara conserva alguns dels llibres amb què va aprendre aquesta part de l'ofici.
2: En acabat, tens que anar a una acadèmia per ensenyar-te, com si diguéssim, la tècnica de la sastreria. Que la sastreria, per posar una prenda, va tot, com si diguéssim, amb geometria. Es fa un croquis, es fa sobre la peça, o bé amb patronatge.
3: D'aquell dibuix sobre el paper en sortiran després les diferents peces de roba que formen una americana. Al davant, l'esquena, les mànigues, les butxaques o els elements interiors. I aquí és on la teoria deixa pas a l'ofici, perquè el patró pot estar ben calculat, però el resultat final s'haurà de provar sobre el client, observar com cau la roba i corregir tot allò que no acaba d'encaixar. Un procés que explica per què confeccionar un vestit a mida no és precisament una feina ràpida. Una americana i uns pantalons, dues peces que podem comprar en pocs minuts en qualsevol botiga, però que, fetes artesanalment per una sola persona, poden representar tota una setmana de feina. En Pere calcula que confeccionar un vestit complet pot arribar a ocupar unes 40 hores.
2: Tot un vestit està controlat per fer només una persona que ho faci estar 40 hores, una americana i un pantalon. S'està 40 hores.
3: La manera de comprar la roba ha canviat completament. La confecció industrial ha aconseguit establir talles i patrons que funcionen per a una gran part de la població. Triem la talla, ens en provem la peça i, si ens queda bé, ens l'emportem. En Pere no renega d'aquest sistema. Al contrari, considera que la confecció actual està molt ben estudiada. El límit apareix quan el cos de la persona no coincideix exactament amb les proporcions que aquella talla dona per fetes.
2: Si tu compres un vestit, és molt diferent de fer la mida de que el compris a confecció, perquè fent la mida la fas a la mida del cos de la persona. Però si la compres de confecció, fan una mida estàndard. Llavors, si el tipus de la persona té la mida estàndard, sí que li va bé. Però si no té la mida estàndard, que, per exemple, s'inclina o es posa més dret del compte, o fa més panxa, o fa més cadera, entens, és el que varia.
3: Això és el que canvia quan el vestit es fa a mida. El punt de partida deixa de ser una talla predeterminada i passa a ser directament el cos del client. La postura, les espatlles, la cintura o la forma de caminar poden condicionar el resultat, i el vestit es construeix tenint-ho en compte. També permet una cosa, que abans era molt més habitual, conservar la peça durant anys i anar-la modificant. Si el cos canvia, el vestit també es pot adaptar. No tot, però s'ha mantingut igual al taller. En Pere ha conegut l'evolució de les eines amb què treballa un sastre. Encara conserva una màquina de pedal, però també treballa amb una d'elèctrica. I entre una i l'altra hi ha bona part de l'evolució tecnològica que ha viscut l'ofici.
2: Abans, per exemple, al segle X i al segle d'allò no tenien màquines de cosir i tot ho havien de fer a mà. I déu-n'hi-do les peces de l'època, de Jesucrist i tot plegat, déu-n'hi-do les peces que feien en aquella època també. Tot era a mà. Però, esclar, a màquina, abans només hi havia la màquina que cosia repunt. Ja en acabat va sortir la màquina que també sobrefilava. Això també era un avantatge. També va sortir l'avantatge de la màquina, que ja hi havia un motor, ja elèctrica, i anava més ràpida.
3: La sastreria a mida ha perdut bona part del terreny que havia ocupat, però no ha desaparegut del tot. Les reparacions, els arranjaments o les peces que necessiten una adaptació especial continuen requerint coneixements de sastreria. Hi ha, però, una part de l'ofici que no té gaire a veure ni amb patrons ni amb màquines de cosir. Un vestit a mida obliga el client a tornar diverses vegades al taller. Cal prendre mides, fer proves i comprovar els ajustos. I quan aquesta mateixa persona hi torna durant anys, la relació acaba sent molt diferent de la que tenim habitualment amb qui ens ven una peça de roba.
2: És propera i, esclar, el client has d'anar una miqueta, esclar, i parles normalment, entens, mentre li emproves una cosa i així, entens, i de vegades parles de futbol i de política, entens? Però hi ha d'haver-hi també una amistat, per exemple, que com que sempre tens més o menys molts que són clients que repeteixen, clar, entens, i ja saps el tarannà de cada client.
3: Després de tota una vida dedicada a la sastreria, en Pere ha vist canviar les màquines, la manera de comprar roba i també la presència del seu ofici als carrers. El que no ha canviat és el moment en què una peça està acabada, quan després dels patrons, les proves i les hores de feina, el vestit queda exactament com havia imaginat.
2: És una llàstima que l'ofici s'ha perdut. És un ofici molt maco, de creativitat i...
4: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

Aquesta setmana hi ha un tema que, vulguem o no, ens toca de prop, i és el dret a tenir un habitatge digne. La Constitució diu que tots tenim dret a un habitatge digne i adequat, però la realitat és que cada vegada hi ha més persones que tenen dificultats per poder pagar un lloguer, comprar un pis o simplement mantenir la casa on han viscut tota la vida. Joves que no poden marxar de casa, dels pares, famílies que han de fer números cada mes i persones grans que viuen amb la incertesa de si podran continuar a casa seva. I aquesta realitat avui té un nom, Mari Carmen, una dona de 87 anys que va ser desnonada el passat 23 de setembre de l'habitatge on havia viscut durant 71 anys. Ahir al vespre, la Mari Carmen va morir a l'Hospital Gregorio Marañón. I potser el més trist de tota aquesta història és que aquell mateix dia havia de signar un contracte de lloguer de 8 anys que li permetria tornar a casa seva. Però no hi va arribar. I aquí és on creiem que cal aturar-se un moment. Més enllà dels partits, dels jutges, dels propietaris, dels governs i de les diferents opinions sobre els desnonaments, hi havia una dona de 87 anys que només volia tornar a casa seva. I no hi va poder tornar. I precisament ara, enmig de tot aquest debat, tenim unes eleccions generals anticipades el 27 de novembre. Durant les properes setmanes sentirem parlar molt d'habitatge. Sentirem promeses, mesures, ajudes, regulacions i solucions. I està bé que se'n parli. Però el problema continuarà existint el 30 de novembre. Els pisos continuaran tenint el preu que tenen. Els lloguers continuaran pujant en molts llocs i hi haurà persones que continuaran sense poder accedir a un habitatge. Per això, més que grans discursos de campanya, potser hauríem de demanar una cosa més senzilla, solucions reals. Perquè una casa no és només quatre parets, ni metres quadrats, ni una bona inversió. És on vivim, on criem els nostres fills, on tenim els nostres records, on volem ser i volem envellir. I la història de Mari Carmen ens deixa una pregunta incòmoda. De què serveix reconèixer que l'habitatge és un dret si hi ha persones que no poden exercir-lo? Que la seva mort, com a mínim, serveixi perquè aquest debat no desaparegui quan passin les eleccions. Perquè darrere de cada desnonament, de cada família que no ha pogut pagar el lloguer i de cada jove que no pot independitzar-se, hi ha una persona. I això no hauríem d'oblidar mai. Benvinguts de nou al Tal com Raja.

0: Benvinguts de nou al Tal com Raja. Disculpeu-me si he dit 27 de novembre les eleccions anticipades. Són el 29 de novembre, rectifico. No sé per què, perquè mira que aquí el guió ho tinc ben escrit, però bé, coses que passen del directe. Avui, com dèiem, segon programa d'aquesta 17a temporada. Tornem amb tots vosaltres un dijous més fent una repassada a l'agenda cultural, avui amb sorpresa. Repassarem la previsió del temps de mans d'en Pep Acosta. Crec que avui molt interessant i molt important per la gran quantitat de litres d'aigua que han arribat a caure no només aquí a Sant Feliu de Guera, sinó a tota la bon part de Catalunya. Seguirem amb notícies del poble, que alguna cosa ens han dit. Notícies policials, veurem si arriben, de moment no han arribat. I anava a dir, seguirem amb l'editorial de Dani Fonoll, però no, avui és baixa, avui no es troba bé. Té una veu pitjor que la meva, i mira que avui la tinc malament. Des d'aquí li enviem una força abraçada al Dani i que recuperi ben aviat d'aquest encostipat punyetero que té. Continuarem el programa escoltant un àudio que ens ha enviat Roc Badiella, que li hem demanat, de Junts per Catalunya, on ens donarà la seva opinió sobre que el Tribunal Suprem espanyol ha decidit deixar sense efecte aquesta ordre de detenció contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. Una vegada, doncs, coneguda la decisió del Tribunal Constitucional d'ordenar al Suprem que apliqui l'amnistia a tots els dirigents del procés independentista de Catalunya. Seguirem i tancarem el programa parlant amb Arnau Ramírez, diputat sortint del Congrés dels Diputats, que ens explicarà moltes, moltes, moltes coses de l'estat actual en el qual ens trobem políticament parlant, no només d'Espanya, i aquí ho deixo, no només d'Espanya, sinó que també anirem cap aquí a Sant Feliu. Jo crec que avui es mullarà i de valent, i si no, ho farem mullar. Dit això, feta la presentació, deixeu-me presentar els membres que fan possible aquest programa. Des del control tècnic, don Pau Ibars, que no sé on vas ara mateix, ara justament s'anava a aixecar i marxar.
1: Sí, anava, perquè estava pensant que s'arriben els convidats que puguin sentir el programa des del hall.
0: Des del hall de l'estudi.
1: Que està el volum baixat. Bona nit, tot bé, tot bé. Amb millor veu que tu i que el Dani, hòstia, que ja has dit.
0: Sí, sí.
1: I amb millor nocions d'aparcament que tu també, que m'han dit que has aparcat al mig com el dijous. I no sé, poder ara et cauran alguns punyals en directe, també.
0: Jo pregunto, fins que no ha arribat dona Montserrat Vila. Bona nit, Montse.
2: Hola, bona nit.
0: Ara torni.
2: Hola, bona nit.
0: Bona nit, Isaac Cobos.
3: Molt bona nit.
0: Des que ha arribat la Montse Vila... És ella la que només m'ha vist i ja m'ha dit que et denunciaré, ho has fet molt malament, això d'aparcar. Perdona, he aparcat bé, Montse.
2: Bona nit. Vaig veure l'eclipsi des de... S'havia de dir això, no?
0: Ben tornada.
2: On havíem anat de vacances
0: ben
2: i des d'on havia vist l'eclipsi.
0: Ben tornada.
2: L'eclipsi la vaig veure des de... allà... Torre Negrell, a la dreta, on hi ha el restaurant de la Bota. No, Caldes. El Jordi Poc, que com tots sabeu és fotògraf, va fer un estudi d'on es podia veure millor per fer volar els drons i no sé quantes coses.
0: En sèrio?
2: Sí. I des d'allà teníem tot un muntatge, taules, drons, fotos, càmeres i tot. El vam veure des d'allà.
1: Va passar un
2: ulleres homologades, comprades des de feia molt de temps, amb una òptica de Caldes, que ens les van regalar. I les vacances a Sicília...
3: Ha dit comprades, oi?
2: No, comprades no, és que llavors he pensat no, que ens les van regalar amb un dinar familiar.
3: Que creu fer gasto l'òptica.
2: Amb un dinar familiar ens les va regalar una de les germanes i tenim tots ulleres. I les vacances a Sicília, per anar a veure l'Etna, molt bonic, molta calor, però molt bonic.
0: Anava a dir, ulleres noves sí que em portes.
2: Sí, també. Però aquestes me les he pagat jo.
0: Ben tornada.
2: Gràcies. He vingut avui per substituir el Daniel Fonoll, per no deixar-vos sols davant del perill.
0: I deixa'm apuntar que demà té festa.
2: Demà tinc festa. Si
3: perquè
2: no, ja
3: si no,
2: seria
3: no,
2: dormint.
3: Hagués,
2: si no,
3: hagués,
2: no,
3: hagués,
2: no ja seria dormint.
3: Que aquí.
2: Absolutament. Si no, ja estaria dormint. Però també tinc festa perquè és festa major de Caldes, recordeu. Vaig explicar-vos l'Ela Font dels Albes, on hi ha un aparcament de càrrega i descàrrega, en aquest moment ja no és de càrrega i descàrrega, on hi caben dos vehicles força grossos. El Francesc Roura, que és mecànic i no sé quantes coses de cotxes, ha aparcat al mig de les dues places.
1: Com el dijous.
3: Però que sigui mecànic no vol dir que sàpiga conduir.
2: És cert, certament. Certament. Aleshores no es pot aparcar ni a davant ni a darrere. Jo no he dit ni que el denunciaria, ni li he ratllat el cotxe, ni li he rebentat les rodes. Però potser hi ha algun vilatà que vol aparcar allà a la nit i diu, de qui és aquest cotxe vermell? Qui és aquest pip? i li punxa les rodes al ratlla, no sé.
0: Acabo de rebre un missatge del Llorenç, del cap de policia de Sant Feliu, i la Montse Vila m'acaba d'enviar un missatge amb una fotografia.
2: No tinc el seu telèfon, és perquè mentira, mira que ja haig de parlar de fa dies, eh?
0: És mentira.
2: I no tinc.
0: Una força abraçada des d'aquí al Llorenç. T'anava a preguntar una cosa, ja m'has
2: despistat. No, ja t'ho he dit, lo de l'eclipsi i lo de les vacances era.
0: Sí, no hi havia res més?
2: Sembla que no.
0: Hi havia una altra cosa, eh?
2: Me pots ara preguntar qual que vulguis.
0: M'ha marxat. Ah, canvi d'armari.
2: El canvi d'armari, el Pep Acosta ha dit que es podia fer, ens ho explicarà en el temps.
0: El que no entenc és a qui diables li encanta fer el canvi d'armari.
2: A mi.
0: És una de les coses que més odio d'aquesta vida.
2: A mi m'agrada molt i no m'agrada el meló, que és una cosa que la gent tampoc entén.
0: Això anava a preguntar. Sí, entrades, però que és gràcies.
2: No, però em pensava que m'anaves a preguntar si sóc àvia una altra vegada.
0: No, et falta poc.
2: Sí, cada dia pot ser una altra vegada.
0: Pau Ibars ja ha dit que no...
2: Em sap que anava Pau Ibars i anava a ser avi.
0: No anirà al Cas Grasses?
1: No, jo he dit que no obrir l'Instagram fins dilluns, perquè és com anar al concert de Coses Grasses.
2: Que bonic, obrir l'Instagram aquests dies. M'han vingut ganes d'anar-hi,
1: Hasta, kitikling, pago quota, hasta m'han ofert una entrada per avui, imagina't.
2: Hasta no paga perquè Hasta ens agrada.
1: Però
2: perquè el senyor Marcelí diu Hasta per saber-ho.
1: Però Hasta és incorrecte.
2: Ja, però ens agrada.
0: És que jo crec que amb el... O sigui,
1: doncs Hasta m'han ofert una entrada.
0: Amb el mareig d'entrades, de que si suspenem el concert de dilluns per aigua, no sé què, el passem a dijous i el dijous... La gent, jo crec que hi ha un guirigall d'entrades.
1: És que no soc prou fan. O sigui, no he anat a cap concert. Gràcies.
2: Quan valia les entrades?
3: Pues no 60.
0: 60, jo vaig pagar 60.
3: No, originalment.
1: No tinc ni idea.
3: En rebenta no ho sé com
0: es. Rebenta... Soc l'únic de l'estudi que anirà al concert del Cas Grasses.
2: Quin dia hi vas? 300, no. Després d'obrir l'Instagram avui,
3: Montse,
2: he pensat que m'agradaria anar-hi.
3: Dissabte fan retransmissió per TV3 del concert.
1: Oi?
0: O la 2CAT. Pots
2: triar.
1: Doncs aita.
0: Això també està molt bé. Estava pactat amb la 2CAT i TV3 ja ha dit, jo també el vull. Vinga.
2: Molt bé, doncs així no cal anar.
3: Clar.
0: No val la pena. A més, dissabte, que és el millor dia perquè la 2CAT i la 3CAT gravin el concert en directe, jo crec que serà el millor dia per poder gaudir de la veu de Montero.
3: Serà com la teva?
0: Pitjor. Pitjor, perquè com bé ha dit el Pau, aquest dematí engegaves l'Instagram, tot era Oques Grasses, per això us vull fer la pregunta, perquè jo no conec... De fet, a part de vosaltres, crec que mig Sant Feliu anirà a Oques Grasses. La de galls que ja es podien apreciar ahir, o sigui, dissabte serà brutal. Però bé...
2: Oques Grasses han vingut a Sant Feliu, anys enrere.
0: Tenien... Mira, és un de... Si llegies el programa de Festa Major, hi ha gent que són... que el titllen o el titulen de històries. Allà ho parla. Allà parla que Oques Grasses tenia un contracte firmat de Sant Feliu. I dues hores abans...
2: A mi em va agradar molt això, l'escrit del programa de Festa Major.
0: El senyor Montero es va quedar sense veu. I no va venir. I al seu lloc va venir una banda de versions així, corrents cuiteu, que estaven assentats al sofà.
3: Historietes.
0: I historietes, això. No trobava la... Historietes.
1: Historietes, diu el Cobas.
2: Assentats també paga, és asseguts.
0: Asseguts. La setmana passada, Pau Ibars en va dir una. Està gravat, eh?
2: Que sí, me'n recordo, n'hi havia una de molt grossa.
0: Mare de Déu, senyor.
1: Quina era, però...
0: No ho sé.
1: No la vaig dir, la vaig expressament, no? No voleu que vagi especialment?
0: Va sortir, perquè et va sortir de dintre. Devia ser quan parlàvem dels tècnics i que et va sulfurar i... Bueno, no sé, aquestes coses que passen. Bé, feta la presentació, anem a fer la repassada de la gent de Sant Feliu de Codines mentre la Montse Vila acaba de menjar el seu últim tros de la galeta.
3: Per cert, molt bones aquestes galetes.
2: Sí,
3: molt bones.
2: Per favor.
0: De quina pastisseria?
2: De la pastisseria Francesc Roure Fills.
0: No. Això és cosa de la sogra. Jo aquí no hi ha.
2: Ah, no has dit els teus fills.
0: Ho han fet amb la iaia i els dos nens.
3: A Can Galló?
0: A Can Galló.
2: A Can Galló. Doncs gràcies a l'Antònia.
1: Doncs molt bones.
2: Al Cesc i a l'Ona, perquè són boníssimes. Hem fet una foto que ara la Marina la penjarà, agraint. Merendola patrocinada per els fills del Risco.
1: Contundents, també.
0: I s'ha de dir que en menges una...
1: Sí, sí.
2: I aquelles tipus.
3: I ja fas.
1: No, per això
3: ja fas,
1: són contundents.
0: I ja fas, eh? No intentis menjar-ne dues perquè no
2: bé,
0: superes.
2: Jo de xocolata me les fotaria.
0: Sí? Bueno, jo la deixo aquí, en sobra una, i veurem si el convidat o qui sigui...
2: A part
0: sigui...
2: de les ulleres noves, no has vist una mica més en volum? Que deia el meu sogre.
0: No, perquè que vas amb jaqueta...
2: En volum, deia.
0: Quan et treguis la jaqueta...
2: Deia, fa un en volum...
0: Ja valorarem. Anem a fer una repassada de la gent de cultura.
4: L'agenda.
2: Punt de l'aigua al mercat. El dia 10, beure aigua de l'aixeta és bo per tu, per la butxaca i per al planeta. I perquè ho comprovis tu mateix, t'esperem als punts d'aigua. A partir de del dia 10, el dia 14, el dissabte 10, perdoneu-me, el dissabte 10, el dissabte 14 de novembre i el dissabte 12 de desembre, al mercat setmanal a la Font dels Arbres, de 10 a 1, participen les activitats preparades, excepte el recte del trivial de l'aigua. Endevina quina és l'aigua de l'aixeta en un tas a cegues. Experimenta amb l'aigua del poble i respon a l'enquesta de l'aigua.
3: Per un moment, jo crec que ho endevinaria, eh? Un tas a cegues sapient l'aigua.
0: Per un moment m'ha recordat l'agenda que vaig fer jo fa uns anys.
2: Sí, sí, sí, perdó.
3: Està molt lluny del que tu no vas arribar a fer. Més ben dit.
2: No, però realment em falta rodatge, eh?
0: Sí, sí.
2: Soc més bona improvisant. Hauré de reconèixer allò que va dir anys enrere, el risc. Si la Montse no sap llegir. Bé, continuem. Teatre familiar rere l'ombra de Wendy i Peter Pan, de Produccions Essencials. El dia 11 d'octubre, el cicle de teatre familiar de tardor comença aquest dia, que us dic. A 6:15 de la tarda, al Centre Cívic, amb aquests espectacles. Rere l'ombra de Wendy i Peter Pan, de Produccions Essencials. Pots, de Tanaka Teatre, el diumenge 15 de novembre, i Pau, la vida de Pau Casals, de Forani Teatre, el diumenge 13 de desembre. La venda d'entrades es fa entre Àpolis o a taquilla el mateix dia. Preu, 4 euros. Exposició Una llengua, moltes llengües, a la biblioteca. Del dia 13 d'octubre al 4 de novembre, a la biblioteca podreu visitar l'exposició Una llengua, moltes llengües, cedida per la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona. Aquesta exposició ens proposa un petit viatge que transcorre pel concepte de la llengua, la diversitat i la vivacitat en les llengües, la variació lingüística, una reflexió entorn a la norma lingüística i a la llengua estàndard, així com els conceptes d'adequació i els registres lingüístics en el català d'avui, en horari d'obertura al públic. L'entrada ja sabeu que és lliure. Doncs em sembla que ja està, perquè la següent activitat, és el dia 16, que el dia 16 ja ho direm la setmana que ve.
0: Perfecte, bona repassada, eh? Amb res, això ho tens, Montse, hauràs de venir cada setmana.
3: Però m'ha agradat, fixa-t'hi, hi ha hagut una petita novetat, entre notícia i notícia, el tècnic ha fet un petit detall d'anar pujant el so, que això és la música...
1: Però si ho fem sempre.
3: No, això en el Dani no li fas. Aquest detall, no l'has tingut mai amb el Dani.
1: Però perquè no para tant, no?
3: No ho sé, però m'ha agradat.
1: Jo crec que el Dani no ho sé, és com ho fem sempre.
0: El Dani l'agafa i no...
1: I tira, ja està.
0: No fa pauses. No, la Montse és molt professional, pensem.
2: Són els anys d'experiència. I d'aquí he pres el meu mentor, Francesc Roure.
0: Anem a fer la repassada de l'agenda esportiva d'abans de Pau i Bars. Una setmana que ja ve amb resultats esportius, de la lliga tu jugues, etcètera. I mentrestant li vaig donant temps perquè ell pugui buscar-ho, perquè ja he vist que tenia també... De fet, ho he vist pel grup, que n'hi ha algú que toca més quarts cores.
1: No ho tenia pas obert, no.
0: Oi que no?
1: No.
0: Doncs vinga, ara sí, va. La repassada esportiva.

0: Va, doncs, anem a repassar aquesta primera jornada de Lliga Tu Jugues primer, que és el que no tenia a punt. La gent sí que la tenia a punt, però la Lliga Tu Jugues no me recordava, la veritat. Primera setmana, passada per aigua, i per tant, doncs, de... no sé quants partits hi havia al principi, 5 o 6 partits, diria que 6, se'n van acabar jugant 3, i per tant, doncs, són els que hem puntuat. Ali Serrats puntua en tots els partits, i és líder de la setmana, perquè més encerta 2 gols exactes.
1: I ha anat al concert de Cos Grasses.
0: Bueno, enhorabona per ell.
1: Públic és.
0: Suma 11 punts. Líder de la primera jornada i, per tant, líder de la general. Seguit de Litus Codina, Raúl Jiménez, Miquel Palau i Gemma Martínez amb 10 punts. I d'Isaac Cobos, Pep Acosta, Jessica Tudela, Pep Reglà i Enric González amb 8 punts. Francesc Roure, que preguntaves aquí per via interna, sí, què havies fet.
2: Has fet no
0: 3 punts.
2: Home, mira.
0: Del primer partit, el segon no el vas apostar.
2: No.
0: I després ja vas tornar a apostar. Però tens un 0.
2: Un rasco, eh?
0: Un rasco, de l'últim partit.
3: I com encetem el tema del sopar?
0: I encetem el sopar de forma excel·lent per nosaltres, perquè Dani Fonet va parar la cartera, perquè va apostar, però té 3 roscos magnífics.
3: Ah, o sigui, no va apostar.
0: No em va encertar ni una. Que no és l'únic, eh?
3: Quina, també us ho dic. Quina constància.
0: No és l'únic. Dani Fonoll, Aina Pineda, Joana Dell i Mariona Jou, tot i que Aina Pineda sí que aposta a tots, Joana Dell i Mariona Jou no aposten a tots els partits, però bueno, és igual, tenen 3-4 roscos. Sí, sí, monos.
3: Podem afirmar que l'única persona que va apostar a tots els partits i ha tret un rosco és el nostre estimat Dani.
0: I l'Aina Pineda.
3: Ah, vale.
2: És que la Mariona també, o sigui, el nivell esportiu de la Mariona és...
0: No critiquem Mariona Jou, que és rookie d'aquest any, i per tant s'incorpora, i encara anar a dependre, i devia apostar el primer partit, no devia apostar més, i la resta ja se li van marxar el cap. Se'n va anar a córrer, o vés a saber, i ja anar d'allà.
2: Devia trobar el Marigó i es va...
0: Vale. En tot cas, aquesta setmana ve molt més carregada, que a principi esperem que el temps, ara ho escoltarem amb el Pep, però permeti jugar tots aquests partits. Comencem alerta roja Francesc Roure.
2: És alert.
0: És alert per Francesc Roure. Comencem divendres.
2: Hòstia, no, ja. No, estic a Oques Grasses. No.
0: Doncs, mira, ja, doncs, ja, doncs aposta ara. Aposta ara.
2: Ara no puc.
0: Aposta.
2: Ara em vaig a centrar.
0: Aposta ara. Comencem el divendres al vespre, perquè hem donat un canvi de calendari. Els de tercera catalana de futbol, a 2:15 de la vespre, Roda de Ter, Sant Feliu. Dissabte a les 4, Villar, Montroig, Sant Feliu. A les 5, Futbol Sala. Aquest any apostem pel futbol sala masculí i femení, que s'ha creat un equip de futbol sala femení, en aquest cas el masculí grup 2 Sant Feliu Granollers. A les 6, futbol, hora del sènior B, futbol 11, quarta catalana, Sant Feliu Aiguafreda. A les 8, futbol sala, el masculí sènior A, el grup 3, Sant Feliu contra Penya Blaugrana, Montmeló. I a 1:15 del vespre, hoquei, primer catalana masculí, Sant Feliu Monjos. El diumenge tenim 2 hoquis més. A la tarda, 5:45, hoquei, primera catalana femení, Sant Feliu Cubelles. Aquí el Dani tindrà el cor dividit. I a 6:45, el tercer catalana masculí, Sant Feliu Lloret. Tancarà la jornada cada setmana a les 7 del vespre, hora habitual del bàsquet, tercer territorial. Aquest any, malauradament, hem perdut el femení, el senyor femení de bàsquet, només que aquest tercer territorial masculí, Sant Feliu Canet. Són, doncs... 5-9 partits, que ja està, és una jornada ja prou digna i prou farcida, perquè aposteu i la setmana que ve repassem com ha anat tot això.
2: Tinc un dubte, hi ha 3 partits que no es van poder jugar, entenc jo.
0: Sí.
2: Aquests 3 partits encara som a temps de poder-los apostar, perquè n'hi ha algun que jo no vaig apostar.
0: Ai, pobret ell, eh?
2: Ja, vaig fer una...
3: Primera edició de la Lloreria?
2: No, vaig fer un comentari a veure si es podien obrir i... Ningú va dir res.
0: Vas preguntar pel grup?
2: Sí. Jo vaig dir-ho. Quan vaig dir, hosti, no he apostat. És el primer partit, sisplau, es podrà tornar a apostar, ja que no hem apostat.
0: Ah.
2: I no sé qui més va dir, hosti, jo tampoc he apostat. Però, oita, els administradors...
0: Silenci, tu. Sí, això es diu silenci administratiu. Sí, home, sí, ja deixem apostar. Pateix,
2: vinga, va. Vinga, va, com a mínim, aquests 3 puntets que...
0: Oi?
2: Va. No sé. Ai, bueno...
3: Ai, quina llàstima, eh? Des del primer moment ja intentant rascar alguna cosa, eh?
0: Llavors fot roscos com el Dani Fonoll.
2: No, roscos no.
1: Però ja només has sigut 2 jornades, no?
2: Una.
1: I el Dani Fonoll, ja tenim Dani Fonoll, prepara la cartera.
2: Sí, ja ell ja arrenca bé.
0: Ell ja arrenca amb 3 roscos.
1: Em sap com greu.
0: A mi no. A mi no, gens ni mica no.
2: Jo, com si vols... Aquest ritme a mi m'està molt bé. m'obligarà a esforçar-me si comença a sumar algun punt. En fi, feta la repassada a l'agenda esportiva, anem a fer la repassada al temps, a veure què ens explica Pep Acosta, que jo crec que té una setmana per lluir-se, eh?
0: Si ens hem ofegat o no ens hem ofegat.

0: I tot seguit, avui el presentarem així perquè s'ho mereix a Pep Acosta i el seu podcast del temps, que dura ni més ni menys que 7 minutets.
1: Hola, què tal? Molt bona tarda. Quin temps aquests dies, eh? És totalment protagonista. Ha estat un episodi de pluges molt, molt important, amb registres que superen els 300 litres a moltes zones, de molt prop de casa nostra, zona de Granollers, de Montseny, zones pròximes, més de 300 litres, també 200 litres cap a la zona de l'Ebre, també cap a l'Empordà. En definitiva, que el litoral i prelitoral ha estat extraordinari, extraordinari. Ha estat un episodi de pluges, una setmana realment espectacular, d'un temps que jo feia molts anys que no es veia. I a part, hem tingut un fenomen que no s'havia produït mai a casa nostra. Intentaré explicar, perquè sense mapes i sense estar en directe i tot això és complicat, però intentaré explicar. Teníem anticicló, sobretot de dissabte a dimarts, que és quan es van produir les tempestes més fortes, no, fins i tot a dimecres, fins ahir, que es van produir aquestes tempestes tan importants. Teníem anticicló, altes pressions. Vull dir que amb anticicló, normalment, el temps que fa és bo. És, bueno, bo. A mi el temps bo és el que ha de fer en el moment que toca. Per tant, ara toca amb pluges i fred ja, i això, i aquest seria temps bo. Però, bueno, amb anticicló ha de fer sol. Ha de fer sol, pocs núvols, nits ja fresques, dies encara amb una bonança bastant important, aquestes dates. Però el litoral i prelitoral, sobretot, va ploure moltíssim aquests dies. Què ha passat? Què és el factor que ha fet que amb anticicló doncs tinguéssim aquest temps? I que és un fenomen que gairebé, jo diria que els homes del temps, tots diuen el mateix, no es produïa a casa nostra. Que amb altres pressions plogués la manera que ha plogut. El secret està en l'estiu que hem passat. L'estiu que hem passat ha fet que el mar Mediterrani s'escalfés molt. Recordem sempre això, eh? Nosaltres, el mar Mediterrani, el que tenim aquí al costat, és com una bassa, és molt petit, eh? Comparat amb mal. Bueno, aviam, tothom el veu molt gran, però comparat amb els grans oceans que hi ha en el planeta, realment és petitíssim, és molt petit aquest mar que tenim aquí al costat. I a més, és un mar bastant tancat, poques sortides, i ha fet molta calor aquest estiu i s'ha escalfat molt. Aquesta és la clau de tot plegat. S'ha escalfat moltíssim el mar i està és com una olla a pressió que es va escalfant i la superfície del mar també està molt calenta. I què ha passat? Que a les capes més altes, encara que hi hagi anticicló, ja fa més fred, perquè és normal, estem a octubre ja, i ha entrat una mica d'aire fred, molt poc, eh? Però què ha passat amb l'aire fred? Doncs que ha servit perquè l'aire càlid pugés molts metres amunt, molt de pressa, i aquest aire càlid, arribar més amunt de l'atmosfera, s'ha refredat i ha provocat aquestes grans nuvolades i aquestes grans tempestes de convecció. No per cap front fred, simplement perquè l'aire càlid d'aquest mar tan calent que tenim ha pujat de cop i ha creat aquestes enormes núvols de tempesta que han estat autènticament una barbaritat els litres d'aigua que han deixat anar. Però tot això és perquè el mar és com una olla a pressió. És una olla que quan tu escalfes l'aigua calenta, pues veus que va pujant l'aire, l'aigua, amb aquelles gotes, amb aquelles bombolles que fa, doncs ha sigut el mateix. L'aire calent ha pujat i s'ha convertit en núvols i en tempestes realment enormes. Tot això ja ha passat. A més, a part d'això, perdó, a part d'aquest aire càlid i de la temperatura de l'aigua del mar, bufava una mica de vent de llevant. Que el vent de llevant encara ha fet més combustible perquè aquests núvols fossin més importants, i aquest vent de llevant ha portat la nuvolositat d'aquestes zones de davant de la costa catalana cap a dintre Catalunya. I això ha fet que tinguem això, aquestes precipitacions molt importants de dissabte a dimarts, més o menys. Això és història, ha canviat la situació meteorològica, està bufant vent de nord ara. A part, ja s'ha fredat una mica més el mar, no està tan calent. I aquest cap de setmana, aquests 3 dies de festa, pinten molt més estable. Però atenció, les temperatures nocturnes quedaran molt tocades. Per sota hi ha 10 graus a moltes zones, i ja estem a meitat d'octubre, i ja fa fred a les nits, i en farà aquests dies, per sota 10 graus a moltes zones, fins i tot per sota dels 5 a les zones del Pirineu. Un temps amb molt de sol, un temps amb pocs núvols, menys diumenge. Diumenge sí que hi haurà més núvols, més humitat, però bueno, no plourà a cap zona. Tampoc plourà dissabte ni dilluns. I les temperatures màximes d'aquests dies voltaran els 23-24 graus a tot estirar. És a dir, tindrem unes nits fredes ja, fredes, la paraula són fredes, però de dia s'estarà força, força bé, amb un ambient força agradable, amb temperatures força agradables i amb moltes hores de sol, pocs núvols, sobretot dissabte i dilluns pocs núvols, i diumenge sí que hi pot haver una mica més de nuvolositat. Que tingueu un gran cap de setmana, no serà tan mogut com l'anterior, que a més els mapes van veure aquestes enormes tempestes molt a última hora. Va ser també això extraordinari, que a última hora ens adonessin tots els mapes de que hi havia aquestes grans tempestes. Tot això no passarà, que aquesta setmana serà molt tranquil i podem gaudir tots d'un cap de setmana esplèndid, meteorològicament parlant. Moltes gràcies, adeu.
2: Previsió de mans de Pep Acosta, un bon repàs aquest cap de setmana que per molta gent ha sigut un engorro, això de sentir les alertes cada
3: un engorro!
2: Un engorro.
0: I això paga molt, eh? Molt.
2: I per altra gent ha sigut un autèntic calvari, sobretot la gent de Granollers, vull dir, conec molts amics que tenen en el polígon industrial, naus completament negades d'aigua.
4: Molt localitzat, Granollers, sí, sí, i Rodalies, però molt localitzat.
2: Però on ha caigut l'aigua i s'ha inundat, estan tenint greus problemes per poder seguir treballant cada dia.
3: Nosaltres vam anar a Granollers dimecres perquè un avi volia veure el riu i el riu baixava molt poca aigua. Jo no, aquesta

0: anar a veure...
1: Oques grasses.
0: La cascada de Sant Miquel del Fai.
2: Des de dintre,
1: també
2: oi?
1: També hi anem.
0: Que no sé si deu estar tancat aquests dies.
3: Sí, evidentment. Però si passa una mosca i tanquen, no pateixis.
0: Quines preguntes que... de fer. Anem a fer la repassada de les notícies del poble, si en tenim, perquè, déu-n'hi-do, en un moment hem fet un repàs important.
4: Notícies del poble.
2: Notícies, com a notícies, n'hi ha poques. Però recuperarem que la setmana passada tota la ristra...
1: Ristra, otra. Això paga.
0: Otra.
2: Això paga? Ristra?
0: Una altra.
1: Bueno, això de ajos, és una ristra de ajos.
2: Ristra, com ho diries en català, ristra?
1: No sé, acaba la frase, que contextualitzem.
2: De nous comerços.
1: Bo,
2: que no
1: una
2: ve.
1: Llista? Una llista?
2: Bueno, ens hem entès, oi?
0: Sí.
2: Ens hem entès.
1: No, si
0: hi ha coses que havíem d'haver dit la setmana passada, però com que la setmana passada vam fer un programa justet...
1: Com diu el Pep Acosta,
0: justet,
1: un bunyol...
2: Com deia el lema aquest, si m'equivoco... No, torno a començar.
3: Ristre, ho he buscat, perquè no... Enfilall.
2: Enfilall.
3: No ho hauria dit ni...
1: mira...
3: Ni sota tortura.
0: Com diria el Pàmies, vam fer un merdot.
3: Enfilall de notícies.
2: Enfilall de notícies.
1: Com diu el Ton, bunyols els justos.
0: No, això ho deia Àlex Mir.
3: Sí, anava a dir, les paraules...
0: Això va quedar a mi gravat.
3: Cap al seu d'allò.
2: Obert l'accés del racó del bosc per la carretera. L'accés de la carretera BP-1432 cap a Sant Feliu de Codines i Vigues s'ha reobert aquest dimecres.
1: 1432?
2: Sí, jo l'he dit així.
1: No era 1416?
2: És 1432.
3: Ah. Bueno, 1416 és la Gallifa, no?
0: Sí, anava a dir.
1: Ah. S'ha
2: reobert aquest dimecres, calleu. Després de que s'hagi decidit aturar temporalment els treballs que s'estan executant al vial de Vigues i Riells del Fai per replantejar la solució que permeti continuar l'obra.
0: És a dir,
3: encara no han acabat...
2: La decisió s'ha pres arran de la quantitat de roca trobada durant els treballs que ha dificultat l'execució de la solució prevista inicialment.
3: Bé, vaja, no es podia saber que trobaven roca.
2: Pites.
3: És més, quasi bé et diria que és roca codina.
0: Vols dir?
3: Quasi bé et diria
0: segur?
3: Que és roca codina.
1: Quasi bé no paga. Ostres. Quasi bé no paga.
3: Gairebé.
0: Jo diria que no. Jo diria que és granit.
3: Gairebé diria que és roca codina, la que han trobat.
2: Pel que fa als treballs a la part de Sant Feliu de Codines, es preveu que si les condicions meteorològiques, serà que no, ho permeten, en aproximadament un mes i mig s'hagin executat la totalitat del projecte en baixa.
0: Anava a dir...
2: Amb l'excepció de l'escomesa elèctrica.
0: Pau Ibarz...
3: Baixa tensió. Sí.
0: Pau Ibarz era jove, com jo, però recordarà quan van fer l'actual Ajuntament?
3: Sí.
0: Com van acabar traient i picant la roca codina que hi havia.
3: I amb el pàrquing igual.
0: Amb dinamita.
3: Amb el pàrquing igual.
2: Sí, amb dinamita?
0: Amb dinamita anaven.
2: I la plaça no es va ensorrar?
0: Bueno, en aquell moment no.
1: Sí, no s'ha ensorrat ara tampoc.
0: Però se sentien uns patecs, nano, quan patava allò que no vegis.
3: I no era amb el correfoc.
0: Amb els punxons de la màquina el partien. Vol dir que si han de dinamitar aquest carrer, jo crec que d'aquí 4 mesos encara estaran picant.
2: Continuem. Va. La capella del Sant Crist, un patrimoni que es vol recuperar.
3: I que el risc no s'apuntés.
0: Ara sí.
2: La capella del Sant Crist del cementiri és un espai de valor històric i patrimonial, construïda en un context del cementiri bastit l'any 1859, que compta amb pintures modernistes que només tenen 4 capelles d'aquest estil a la província de Barcelona. Les pintures murals, els rosetons i altres elements de la capella formen part d'un conjunt que es vol recuperar i posar en valor. La Diputació de Barcelona ha concedit a l'Ajuntament un recurs tècnic per redactar el projecte bàsic i executiu de la capella del cementiri amb una aportació de 16.000 euros. El primer pas per actuar sobre la taula serà actuar sobre la teulada amb l'objectiu d'evitar l'entrada d'aigua i les humitats i que les humitats continuïn afectant l'edifici i les pintures.
0: Jo anava a dir, Isaac, vos quantes vegades has anat a visitar el cementiri de Sant Feliu?
2: Jo vaig normalment als cementiris on tinc família. Aquí Sant Feliu no tinc família,
1: vale, no, resumim, no,
2: no he entrat, no he entrat. No.
0: Patrimoni històric.
3: Però sabia on era aquesta capella? Que tu
2: però jo sabia on
3: perquè,
2: era,
3: bàsicament, es
2: i tu no
3: sabies
2: on era aquesta capella.
3: Veu.
0: Perquè té un dron.
2: No, bàsicament perquè des de fora es veu la capella. El cementiri tampoc és tan gran.
0: Jo li proposaria a Dani Fonoll que amb l'abonament ara aquest que fan de l'exposició

0: l'excursió, la visita al museu de Can Xifreda i la pujada a dalt de tot el campanar.
1: Incloguin visita a la capella.
0: Visita patrimonial al cementiri.
2: Aneu al campanar, que és meravellosa la visita, sí. Eh? És meravellosa. Vam fer-la,
3: per cert,
2: meravellosa.
3: Hi vas anar?
0: No, perquè...
3: Et van convidar, eh?
0: Vaig rebre un SLR del Dani. Que se suspenia les visites per causa de la pluja.
2: Ara paga, que jo vaig pagar 5 pavos, tio. Paga, eh?
0: Perdó, no. És un regal
3: d'aniversari
0: que em fan.
3: És d'aniversari.
2: Ja ho vaig sentir.
3: No és d'aniversari, què cony?
0: Era el sant.
3: Ai. Ah, doncs això no es celebra, tio.
2: Bueno, però... Podem enllestir, si us plau, gràcies.
0: Però saps Vinga. Què passa? Que ara el proper dia que obren és l'1 de novembre.
2: I és el seu aniversari. Va néixer el dia dels morts.
3: Dels morts.
2: Per això no sap on és la capella. Va, sisplau, enllestim.
3: Fins aquí les notícies, però... Ara la Montse...
2: Hem fet una llista...
3: Ens farà l'enfilada...
0: El diuen.
3: L'enfilai de negocis...
0: Notícies policials...
3: Nous que han obert.
0: Deixeu-me dir que no han arribat. Per tant, no les podem tirar.

0: diuen.
1: Bé, ben bé no seria diuen, perquè tenim confirmació per les xarxes socials.
2: Absurda i oficial.
3: I de totes, i d'alguna fa un parell de mesos.
4: Per això és un diuen.
1: El que passa que estem recuperant perquè hem fet vacances.
4: Moltes.
3: Fins i perquè ens hem oblidat directament.
2: Hi ha hagut mancança de diuen.
1: Anem a veure, hi ha un escape room a Sant Feliu de Codines.
4: Yep. On?
1: On hi havia el Banc de Santander.
4: A Can Cameta?
1: No, on hi havia el Banc de Santander. Davant del Condis, una mica més amunt, la fruiteria del Javi, de Cala Rosa.
2: Davant de Cala Rosa.
1: Allà. És un escape room que la temàtica, pel que hem vist a les xarxes socials, és com que entres en un banc i has de trobar diners o una cosa així.
2: Per allò d'aprofitar la infraestructura, no?
1: Per allò d'aprofitar la infraestructura,
2: per allò de minimitzar la despesa.
1: S'ha de ser pràctic. Aleshores, tenen Instagram, ara mateix no sé com se diu, però podem buscar i...
3: Xupi algú. Es diu Xupi algú.
4: Algú en castellà. No,
2: sí, anava a dir, crec que la regidora Caral Vinyals haurà de fer una visita a aquest estimat comerç, perquè...
4: Jo crec que hi hauran de passar-hi.
3: Xupi down?
2: Ja li vaig dir, tines feina, tines
1: mentre
2: feina.
1: Mentre ho parlem, ho buscarem.
4: Ara mateix.
1: El Jack no té Instagram. Aleshores, aquest escape room, doncs, que s'hi pot anar i endavant, els escape rooms són xulos. Vale, també tenim el Mimat. Mimat. Teníem un Mimat, que era a l'Avinguda de les Escoles, que era un centre d'estètica, i ara tenim un Mimat on hi havia l'antiga La Petita, on hi havia unes antigues xutxes, allà al costat de Can Madró, que és de l'Anna, que tenia el Cucades. A veure, no sé si us vaig a fer un arbre genealògic.
4: No sé, no. M'he perdut, però no, m'he perdut.
2: Demana el risqueta, t'has perdut, per favor.
1: És a dir, allà l'Anna del Cucades ha obert un centre d'estètic on venen productes de bellesa i fan tractaments amb una companya, pel que veig.
2: Que es diu
1: Van
2: Mimat.
1: Inaugurar el dissabte de la Festa Major.
4: Però l'Anna no està treballant
1: al
4: bar de la plaça?
1: També.
2: No sé.
1: Amb això no ens hi fiquem. La gent que treballi tant com vulgui.
4: Allà també la
1: Val.
4: També hi és.
1: El camp de futbol, pel que hem vist a les xarxes socials, perquè el camp de futbol està demanant algú que pugui portar el bar del camp de futbol. Què ha passat? No sabem què ha passat, però sí que han plegat les persones que eren al camp de futbol i necessiten algú per portar el bar.
3: En l'últim ple ja es va deixar en el comentari de que hi havia hagut algun tipus d'afera.
1: Això sí que és un diuen. No,
3: això no és un diuen. Això ho van dir en el ple el regidor d'Esports, que hi havia hagut problemes amb la directiva i els propietaris del bar.
1: Val, aleshores, qui perquè vulgui...
2: Els propietaris, no, com es diu? Els
1: que regentaven. Sí, aleshores, qui vulgui doncs, regentar el bar del camp de futbol es pot adreçar, segons xarxes socials, al president del club de futbol.
2: No, junta.
1: I ja està.
4: I el pavelló seguim sense cap màquina de merchandising?
3: No. Reobriran el bar,
2: bending,
3: per cert.
2: Bending.
3: Van dir que reobririen
1: bending,
3: el bar.
1: Merchandising.
3: Reobririen el club.
4: Pots fer una mica de màquina
1: de tot. Samarreta.
4: No, estaria bé, la gent que hi va a veure un partit de hockey.
3: Vols escoltar? Yes. Les màquines de bending estan descartades. El club reobrirà el bar.
4: Però no era il·legal.
3: A mi no em preguntis. Jo et dic el que s'ha dit.
1: La legalitat no la sabem. Val. Vam veure
4: que
1: passant...
4: Que ve a eleccions, oi?
1: Passant... Sí. Deixo l'última notícia, la bomba, la deixo pel final.
4: Ah.
1: I aquest sí. Vam veure passant amb cotxe a davant de la plaça del Rellotge que estan obrint o començant a reformar una obriga...
3: Una què?
1: Una botiga. He barrejat botiga i obrir. Que es diu Buen Karma.
4: En castellà, també.
1: El Buen Karma.
2: Visita la Clau Vinyals.
1: Vale, hi havia un rètol...
2: Se t'acumula feina.
1: Hi havia un rètol petit que posava aquí solo buenas vibras. No sé molt bé què hi vendran. Sembla que falta el rètol principal de dalt. Continuarem informant, només podem dir això.
3: A l'antiga Baldufa.
2: Sí.
1: Sí. I ara sí que...
4: Pinta bé això. Diuen.
2: No tenim tambors. No tinc un redoble, Montse Vila.
1: No tenim redoble.
2: Però que el fas tu a taula.
1: Bé, hem sabut, no hem confirmat amb la persona interessada...
4: Aviam, què diràs tu ara?
1: Que el Paco del centre
4: està confirmat.
2: Està confirmadíssim.
1: Jo, és que com que a mi no se'm comparteix la informació...
2: No.
1: Que el Paco del centre cívic comença a treballar a Can Vidal, nou Can Vidal.
4: Quan?
2: Bueno, quan obrin,
4: no? Acabin a la plaça.
2: Perquè no està obert.
1: Aleshores, també val a dir que el Paco ens va dir aquí, en directe, i ho tenim gravat, que mai treballaria per algú altre, però s'ha repensat, no sabem per què,
4: Perquè li queden 3 anys per jubilar-se.
1: Doncs això. És fabulós, tothom es veu que està molt content i endavant, que tingui molta sort.
4: Doncs és veritat, és...
1: Doncs res més. Ja està, déu-n'hi-do.
4: Per cert, la foto ha fet a Mia també és increïble.
1: Tot tothom fa les fotos a Mia, ara.
4: És increïble.
2: Per arrodonir, el nom aquest d'Escape Room és el Chupi Lockdown Escape Room.
3: No anava jo desencaminat.
1: Però això no és en anglès. Això és en anglès, això de Caral no pot fer res.
4: Chupi Lockdown.
1: Ah, sí? Ha de ser en català. I aquell lloc de Punto Latino, que està allà al costat de la plaça de l'Escletxa, també és en Punto, és castellà, eh?
4: Sí, és latino.
1: Sí, i latino, també. També. Punt llatí, seria punt llatí.
3: Clar, juguen amb la O i el punt.
4: Sí.
3: Però és un punt gran i sembla que fiqui punto.
4: Ah, vale.
1: Vale. Ben doncs trobat. Vinga, després d'aquest meravellós acudit d'homes grans...
4: Tindrà feina, podem seguir. La regidora tindrà feina. Tindrà molta feina.
1: Doncs ja podem seguir.
4: Doncs vinga, va, tirem endavant. Feta la repassada de les notícies...
1: Anem per convidat o anem per la gravació?
4: Anem a escoltar a Roca Badiella, que...
2: M'has enviat?
4: No t'ho he enviat.
2: Oi?
4: Espera't, tira musiqueta i t'ho envio ara mateix.
2: Producció en directe.
4: Ràpid.
2: Producció en directe, això.
0: No tinc comptes a l'estranger. I suposo que

0: 你问的你问开车开车开车你问的
1: no tenim ni 5.
2: Vale, ara sí, Risco. Deies que... anem a escoltar. Ah, que són dos. Producció en directe màxima, eh? Vull dir... Bueno, però deuen anar els dos seguits, no? Diguem-ne. Deu anar un rere l'altre.
3: Un ha parat i després ha fet l'altre.
2: Bueno, però els tirem els dos seguits, un rere l'altre i ja està, no? Doncs endavant. Recordia ella.
4: La notícia de l'aplicació sembla ser que definitiva de la llei d'amnistia i, per tant, que pot possibilitar el retorn del president Puigdemont, des del meu punt de vista és una bona notícia, però que arriba tard. Pensem que són 9 anys d'exili, 9 anys, per una persona, pel sol fet d'haver organitzat i posat les urnes perquè la gent pugui decidir el futur col·lectiu de Catalunya. 9 anys d'exili, 9 anys de repressió, que sembla que ara tot just acaben. Per altra banda, també cal destacar que la llei d'amnistia es va aprovar pel Congrés, ara farà 2 anys i mig. Per tant, tenim un estat espanyol i uns jutges que han fet tot el possible perquè una llei aprovada en el Parlament espanyol, en aquest cas, no s'apliqui i ho han aturat i ho han demorat el màxim de temps possible fins que hi ha hagut una sentència europea que finalment els ha obligat. Per tant, seguim estant en un país, en un estat, amb una dubtosa cultura democràtica. Per altra banda, també volia subratllar i destacar que el retorn del president Puigdemont es podrà fer, diguem-ne, havent preservat la institució del president de la Generalitat, del president legítim, que no haurà pogut anar, diguem-ne, o que no haurà anat a presó, que és el que el govern espanyol volia. El que volia no era... El que volien, diguem-ne, era veure la institució de la Generalitat entre reixes, com hi ha passat diversos cops de la història. Això no ha pogut ser i això jo crec que és una gran victòria de l'independentisme, una victòria que ha costat molt sofriment, però que crec que també hem de saber valorar. I per últim, també a nivell personal i com a persona que també vaig viure els fets de l'1 d'octubre i la repressió del 155, que ara sembla una cosa llunyana, però que hem passat, diguem-ne, moments molt dolents, també m'alegro personalment per tots els exiliats que podran retrobar-se amb les seves famílies i refer la seva vida després de 9 anys de tanta injustícia. Tinc un especial record, no només pel president, sinó també especialment pel Lluís Puig, que crec que és una de les persones que, diguem-ne, li ha costat més car tot això, no? Perquè ell va ser conseller de Cultura molt pocs mesos i, en canvi, el preu que ha pagat per l'organització de l'octubre i pels fets de l'octubre, doncs crec que és extremadament cruel i elevat. I, per tant, des d'aquest punt de vista m'alegro molt per totes aquestes persones que són bona gent, que són gent que no han fet res i que l'única cosa que han fet ha sigut posar les urnes i que els catalans poguessin expressar la voluntat, diguem-ne, de decidir el futur del país.
3: Doncs aquesta és l'opinió de Roc Badiell, al qual li agraïm la seva opinió, la seva col·laboració. Li vam demanar ahir, vam també trucar-lo per poder, si podíem tenir algú de Junts per Catalunya, per poder-lo entrevistar, per poder parlar amb ell després d'aquest anunci, d'aquest aixecament d'aquesta euroordre. Va comentar, doncs, que dins del partit no volien fer cap declaració i sí que li vaig demanar, doncs, la seva opinió com a soci que és i militant que és de Junts per Catalunya. Per tant, li agraïm des d'aquí i una forta abraçada. Fet aquest àudio, anem a passar ara sí amb l'entrevista amb Arnau Ramírez.
5: L'entrevista.

0: I com heu pogut veure per les xarxes socials, aquest dematí doncs, ho hem publicat, avui volem parlar amb Arnau Ramírez, perquè, home, jo crec que dos dels temes més importants que han passat aquesta setmana, una és aquest avançament electoral, aquestes eleccions que tindran lloc el proper 29 de novembre, i evidentment doncs, aquest aixecament d'aquesta euroordre que permetrà tornar els presos polítics a casa seva. Arnau Ramírez, bona nit, què tal, com estem?
1: Què tal, bona nit. Com sempre, molt a gust aquí.
0: Com estàs? Primer de tot, com estàs després de tantes canvis?
1: Doncs molt bé i molt remogut. Una setmana molt intensa, no? Hi ha dècades que no passa res, hi ha setmanes que passen una dècada, oi?
0: Comencem per l'entrevista, tenim moltes preguntes. No sé si les podrem fer totes, perquè...
1: Contesto ràpid, vaig ser ràpid.
0: Arnau, abans de parlar de Madrid, del PSC i del Congrés, què significa per tu ser el codinenc que ha arribat més lluny políticament parlant?
1: Per mi és un honor. Per mi és un honor estar al Congrés dels Diputats. És una cosa que fins que passa un temps ni tu creus que estàs allà. I la veritat és que estic molt content. No? Per mi és un honor molt gran. Sobretot per ser el fill d'una persona que neteja cases i d'una persona que és albanyil. Que una persona així pugui arribar al Congrés dels Diputats i estar-s'hi un bon temps, per mi és un enorme honor. Estic molt orgullós. Sobretot per la meva família.
0: Bona resposta, eh? Quan ets a Madrid i dius que ets de Sant Feliu de Codines, què et pregunten? La gent coneix el nostre poble, Madrid?
1: Estic des de l'any 2019, estem acabant el 26, al principi ningú sabia què és Sant Feliu de Codines, però jo sóc un tio bastant pesat. Ara tothom sap què és Sant Feliu de Codines.
0: Fa molts anys que ets a Madrid fent política, com deies ara. Et continues sentint un polític de poble o has fet un salt més?
1: Crec que més que mai. A mi hi ha una persona... El meu pare. Els pares i les mares són gent molt sàvia. Que a mi em va dir, el meu pare, quan vaig entrar allà, em va dir, tio, tu aprèn molt, estudia molt, coneix molta gent, fes cas als teus jefes, o no. Però, sobretot, coneix molta gent fora del teu partit i, sobretot, mai t'oblidis d'on vens. I si una cosa he fet cas, és això. Jo mai m'he oblidat d'on vinc. I per mi sempre Sant Feliu és el primer i la meva família és el primer. I això ho porto sempre molt dins.
0: Què creus que es veu diferent des de Madrid quan mires Sant Feliu o Vallès Oriental o municipis com el nostre?
1: Aviam, quan tu estàs allà, tu estàs dintre d'una bombolla politico-mediàtica. I això, jo allà he fet molts amics, tenim un grup de WhatsApp, que això no es pot dir, però aquí ho direm, que es diu el Club del Barril, hi ha molts periodistes...
0: El Club del Barril?
1: El Club del Barril, Casa Manolo, just davant on el Vito Quiles ens ve a gravar. Sí. I allà anem, i no sé què, i ve el Vito, i persegueix el Rufián, i bueno, allà fem tot el peripe. Allà és on... quan tu surts del Congrés, i tu surts amb la meva llei, i parles amb els periodistes, allà és on t'adones que hi ha una part de la feina que és una bombolla politico-mediàtica. I els teus companys et diuen, home, això, el més important del dia és això. I tu tornes a Sant Feliu, i allò que és el més important del dia, ningú ho coneix. Perquè potser el més important del dia és quan val el lloguer, quan costa omplir la nevera o altres històries. Aleshores, això és el que et fa pensar que moltes vegades allà vivim en una bombolla que no correspon a la realitat de la gent. I això és el que et fa tocar de peus a terra, és a dir, fer cas al que em va dir el meu pare el primer dia.
0: I al revés, què creus que no entenen a Madrid dels pobles petits?
1: A Madrid el que no entenen, sobretot, és que Espanya no és Madrid. I això és una cosa que saps que no en tenen ni idea. Espanya no és Madrid, Espanya és molt més que Madrid. No? És que l'Ayuso, quina tia que treu majoria absoluta, ben parida l'Ayuso, no trauria una merda a cap lloc d'Espanya, fins i tot als llocs on voten el PP. Espanya és molt més que Madrid. Això per començar. I el que no tenen ni idea és el que hi ha més enllà de l'M30 i els seus anàlisis polítics normalment són molt esbiaixats perquè no saben què opinem la immensa majoria de les persones que no vivim a la seva M30, és a dir, el 90% de la població d'Espanya i tota Catalunya, sencera.
0: Canviem de bloc. Anem a parlar ara sí d'aquestes eleccions del 29 de novembre. Isaac.
2: Podríem dir que el que ha dilapidat aquest govern és al no aprovació del decret Mari Carmen. La pregunta és, si la Constitució atribueix als poders públics la responsabilitat de fer efectiu el dret a un habitatge digne, per què s'està traslladant cada vegada més aquesta responsabilitat als propietaris privats en lloc d'augmentar de manera suficient el parc d'habitatge públic.
1: Bueno, aquí hi ha diversos elements. El govern d'Espanya té unes competències i les comunitats autònomes tenen unes altres. Les comunitats autònomes tindrien les competències d'aplicar la llei d'habitatge que ha aprovat el govern d'Espanya i que, en el cas del govern del PP, no estan aplicant. Les zones tensionades. Per què la ciutat de Barcelona, encara que poc, està frenant-se l'augment dels preus de l'habitatge? Perquè s'està aplicant les zones tensionades aprovades pel govern d'Espanya. Per què la comunitat de Madrid estan pujant-se cada vegada més els preus del lloguer? Perquè no estan aprovant les zones tensionades aprovades pel govern d'Espanya.
3: No, perdó, no les apliquen perquè no volen?
1: No les apliquen perquè els governs del Partit Popular el que estan fent és boicotejar la llei aprovada pel govern espanyol. Llavors, és que aquesta gent porten 8 anys governant. Com es queixen ara del preu de l'habitatge si porten 8 anys governant? Perquè les competències d'habitatge no formen part del govern d'Espanya. El govern d'Espanya el que fa és aprovar la fiscalitat i poc més. Per tant, si les competències formen part de les comunitats autònomes i les comunitats autònomes, crec que més de 11 les governen el Partit Popular i ens les boicotegen, doncs igual aquí està el problema. Per tant, és veritat, Espanya, com a primer problema o dels primers problemes, té el tema del preu de l'habitatge, però hi ha gent que està més ocupada en comprar-se àtics de 6,6 milions d'euros per anar a viure la vida que aplicar la llei d'habitatge. I aquí està el tema. I el govern d'Espanya, i aquí faig autocrítica, hem sigut uns inútils perquè no hem sabut explicar que no tot depèn de nosaltres i que hi ha una bona part de la feina en matèria d'habitatge que l'han d'aplicar les comunitats autònomes que les governen la gent del Partit Popular.
2: Més oferta pública no ajudaria a destensionar el preu de l'habitatge, realment?
1: Sí, i per fer més oferta pública, que és el que tenen a la Unió Europea, un parc d'habitatge públic important, tu has de fer diverses coses. Una d'elles és que no pot haver-hi tanta burocràcia per construir nou habitatge públic. Això ho està fent molt bé el president Illa a Catalunya. És evident que no és una cosa que fas en mitja hora ni en 6 mesos. Estem canviant normes perquè no sigui tan complicat construir habitatge públic. I després hi ha una altra cosa que seria molt interessant, i és prohibir que aquell habitatge públic que costa molt construir, oi, és molt fàcil dir-ho, costa molt de construir, no es pugui vendre a fons buitre. L'Anna Botella, que igual us sonarà, va ser una senyora alcaldessa de Madrid, la dona del corrupte de l'Aznar, va vendre i regalar una pila d'habitatges públics a fons buitre. Nosaltres hem prohibit que els habitatges públics es puguin regalar o vendre a fons buitre, perquè hi ha prou cost de construir habitatges com perquè a sobre els regalem a aquesta gent. Per tant, sí, Espanya, en relació a la resta d'Europa, està per sota en el que fa en número d'habitatges en lloguer públic. I un dels grans reptes que tenim és això. I com un habitatge no es construeix en una setmana, doncs és un dels grans reptes que tenim pendents.
0: A mi em va sorprendre molt, Arnau. Ahir escoltava una notícia que avui l'he pogut tornar a llegir. Cholo Simeone té en propietat 180 pisos
2: ara està al·lucinant
0: en la seva propietat, amb un actiu de més de 40 milions d'euros. Suposo que tots aquests pisos estan amb un preu de lloguer maco per poder accedir a viure. Suposo que sí.
2: No seran pisos de 70 metres, precisament.
1: Ho tenim per Madrid, no?
0: Sí.
1: No hi ha zones tensionades. Se'ls pot posar el preu que li surti d'on vulgui.
0: No, vull dir que hi ha gent que, evidentment, que té molts pisos, perquè doncs s'ha guanyat molt bé la vida, evidentment, però que és una prova més que també amb la construcció amb el tot.
1: Hi ha un col·lega meu, que no és del meu partit, que és un altre, que diu que si tu tens calés, inverteix en or, inverteix en rellotges, no en pisos. No? Igual que ningú especula amb aigua. Tots tenim dret a tenir un got d'aigua a casa, no? Mm-hmm. Tots tenim dret a tenir la nevera plena, suposo. I tots tenim dret a tenir un habitatge. Per tant, si has d'especular, si has de fer negoci, que està molt bé, que la gent té dret a fer negoci, té dret a invertir els seus diners com li surti d'allà, especula amb or, especula amb rellotges, no amb habitatges, que és un bé tan bàsic com l'aigua o com la llum.
0: És un dret.
1: Sí. Ho diu l'article 47 de la Constitució.
0: Què es juga a Espanya el 29 de novembre, Arnau?
1: Aquesta vegada em sembla... jo sóc bastant optimista sempre, però ara que estem en família, que igual ningú ens escolta...
0: No.
1: Ens hi juguem molt. No, em sembla que avui, curiosament, crec que avui ens està escoltant bastanta gent. Crec que hi ha gent en un bar del poble amb això en directe. Jo crec que aquesta vegada ens hi juguem moltíssim. Ens hi juguem moltíssim perquè no és que viene el lobo, voteu-me a mi perquè viene el lobo, perquè jo sóc cutre, però els altres són encara pitjors, no. Hi ha moltes possibilitats... I el meu partit segurament em mataria si digués això, perquè s'ha de dir que no, que podem fer tot i que podem guanyar les eleccions. No. hi ha moltes possibilitats que el proper govern d'Espanya estigui presidit per l'inútil del Núñez Feijóo i pel feixista del Santiago Abascal. I aquí tenim molts problemes, però jo em centraré en dos perquè no tinc molt temps. Un, la immensa majoria de la gent normal d'aquest país el que necessita és un govern que pensi en les seves necessitats bàsiques. I dos, per Catalunya, per la nostra nació, tenir un govern d'uns feixistes com el Feijóo i com l'Abascal vol dir tornar a encendre el nostre país. I potser tornar al 2017. I potser tornar a que hi hagi molta gent que pensi que Espanya no mereix la pena. El que passa és que igual giren i ho veuen a la Sílvia Orriols.
0: Si el resultat torna a deixar un congrés sense majories clares, estem condemnats a continuar negociant vot a vot?
1: Nosaltres negociem vot a vot. Jo, com a diputat del Congrés, cada setmana, en el meu cas, amb les lleis que a mi em corresponen i tal, jo haig de negociar amb 10 grups parlamentaris que sumen més de 30 partits polítics. I jo, cada vegada que haig de parlar amb els grups polítics, haig de parlar amb la Míriam Nogueres, de Junts per Catalunya, que és bastant de dretes, o potser una mica més, i haig de parlar amb la Ione Belarra, que és bastant d'esquerres, o potser una mica més. I haig de posar d'acord a totes dues. I totes dues m'han de votar que sí, si vull aprovar alguna normativa. Per tant, el govern, el Parlament d'Espanya ja és un parlament molt divers i forma part de la nostra feina entendre aquesta gent. Aquest és el principal problema que ha tingut el meu partit polític. Nosaltres som gent bastant centrada, de centre-esquerra, però gent bastant centrada, moderada, tranquil·la, que no anem a insultar, però hem de posar d'acord a molta gent que el que va és a fer vídeos per TikTok i insultar-se.
0: Suposo que éreu conscients a l'inici d'aquesta legislatura que seria molt difícil poder tirar endavant amb tots aquests pactes que heu tingut de fer.
1: Érem conscients que era molt difícil i ho hem aconseguit, crec, fins ara almenys, i l'alternativa és que hi hagués un govern del PP i de Vox.
0: Per què creus, ara parlaves de la Míriam Nogueres, per què creus que Junts al final s'ha apartat d'aquesta llei i us ha deixat? Què ha passat aquí, segons l'Arnau?
1: M'heu dit que els polítics hem de contestar amb la veritat, per tant jo contestaré amb la veritat. Igual la liaré a part d'ara mateix.
0: Ah, pues...
1: No, però m'heu dit que... No,
0: sí, home.
1: Vinc aquí a dir la veritat.
0: Ja que et portem aquí, tal com raja.
1: Ho faré tal com raja, en honor al nom d'aquest programa, tal com raja. Jo vaig parlar amb la ministra d'Habitatge, la Isabel Rodríguez, a 48 hores de votar els dos reals decrets. També amb el Gabriel Rufián, abans de votar aquests dos reals decrets. El real decret que li deia en Mari Carmen a les xarxes socials, en Pau Descansi, no els que l'han matat, però sí ella, era un real decret que portava una pila de mesures envers l'habitatge. Algunes eren molt progres, altres no gaire progres. Eren bonificacions fiscals a propietaris, molt poc progres, un fons econòmic per ajudar la gent que tingui ocupes a casa seva i que ha d'estar pagant el lloguer i els gastos dels que ocupes mentre, no gaire progre, tot i que estic d'acord, aquí dec ser una mica de dreta, suposo. Però, en tot cas, la Míriam Nogueres anava pel pati del Congrés dels Diputats en els off, és a dir, en les converses que els polítics tenen amb els diputats, amb els periodistes, sense que es puguin publicar, dient això no és el decret Mari Carmen, això és el decret Junts per Catalunya. La ministra d'Habitatge em va dir també que a 48 hores de votar aquest decret estava pactat amb Junts per Catalunya. Què va passar? Perquè els socialdemòcrates estaven votant un decret bastant de dretes, no d'extrema esquerra, bastant de dretes. Què va passar? Doncs que igual gent, per exemple, el president de CaixaBank, per posar un exemple que em surt així a l'atzar, va trucar al Puigdemont, al president Puigdemont, i li va dir això no ho heu de votar. I de cop i volta el decret Junts per Catalunya va tornar a ser el decret Mari Carmen i ens el van tombar. Per tant, els diputats i les diputades de Junts per Catalunya el que han fet és vendre la seva pròpia gent, majoritàriament no milionaris, perquè hi ha hagut una trucada de quatre poderosos. Em sembla molt bé, però el que haurien de fer és donar la cara i explicar per què han fet el que han fet.
4: Tu no veus, Arnau, que la majoria de gent de Junts és més de la branca propietària que llogatera?
1: Van donar les dades en el ple del Congrés, de fet. Sí?
4: Sí?
1: La immensa majoria dels votants de Junts no són milionaris.
4: No, milionaris no, però segurament...
1: De fet, la immensa majoria de gent no són milionaris. No, ja... Ningú aquí són milionaris, oi?
4: No, efectivament. Suposo. Però vull dir que...
1: Han votat, Junts per Catalunya ha votat al Congrés dels Diputats en contra dels seus propis votants.
0: Arnau, fins a quin punt els pactes parlamentaris condicionen allò que realment pot fer un govern?
1: Ho condiciona moltíssim. No és el mateix tenir majoria absoluta que no tenir-la i que amb un regidor de 13 t'obliguin a fer una plaça nova.
0: Ara hem tornat a marxar de Madrid cap a Sant Feliu.
1: Perdó, perdó, se m'ha escapat, se m'ha escapat.
0: Ràpidament.
1: Està quedant molt bé la plaça, no?
0: Sí. Hi ha massa política de titular i poca política de resultat?
1: Moltíssim. Sí, és que gairebé és que t'empujen això. Jo aquí, inclús, mira, per no parlar sempre dels altres, jo faig una autocrítica aquí. Tu estàs allà en una comissió parlant de no sé quin tema i tu fas un vídeo, no sé què, dius, oh, pues mira, ha arribat un acord amb la gent d'Esquerra i de Junts i de Coalición Canària i Coalición d'Albacete i no sé què. Bueno, això no ho escolta ni te mare. I tu fas un vídeo dient que els de Vox i els del PP són una merda de gent i uns fatxes i no sé què, i tu, vinga, 200.000 visualitzacions, no? I aleshores, tu què acabes fent? No, clar, tu vols que la teva feina la vegi la gent, no? Saps tu, sense donar-te en compte, i aquí faig autocrítica a mi mateix, tu acabes volent que com la gent vegi allò que fas, acabes caient amb aquest discurs fàcil i tonto, fins i tot tonto, de cunyat, perquè la gent vegi allò que estàs fent. I aquí jo crec que tots i totes en política haurien de fer una reflexió. Però també la ciutadania que consumeix aquesta merda de producte. Haurien de fer tots una reflexió.
0: Parlem de l'habitatge. Tu mateix has defensat al Congrés dels Diputats que l'habitatge ha de ser un dels pilars de l'estat del benestar. Què falta perquè això deixi de ser un discurs i es converteixi en una punyetera realitat?
1: L'Isaac comentava abans una de les coses que em sembla més rellevant, que és tenir un parc d'habitatge públic que la majoria de països normals, governats per la dreta i el centre de dreta de la Unió Europea, tenen. Nosaltres tenim un parc d'habitatge públic molt limitat i hauria de ser molt gran. Per tant, què hem de fer? Fer més fàcil la construcció d'aquest habitatge públic. De fet, per exemple, jo què sé, aquí a Sant Feliu de Codines em sembla que es farà una variant, no? I em sembla que tindrem nous territoris. Pues igual a algú no seria cap tonteria que estigués pensant que des del límit que tenim fins la nova variant hi hagués nous solars per construir habitatge, per exemple. Nosaltres hem de construir habitatge, hem de fer que sigui més fàcil construir habitatge. I això jo crec que és un element clau. I després fer complir les lleis, fer complir les lleis. L'altre dia em deia una persona, no, és que esteu fotent unes normes que, clar, jo no em surt a compte posar a lloguer els meus 43 pisos, igual me'ls venc. Bueno, guapo, és que igual aquesta és la idea. És igual tu no tens per què tenir 43 pisos quan el del costat no en té ni un.
2: Com es pot explicar que, per exemple, aquí, a nivell local, amb les casernes que van entrar per al tema del habitatge públic, es van rebutjar, sent Sant Feliu, una de les poblacions del Vallès amb una menor renda per càpita. I dius, hi ha molta necessitat, municipi, renda per càpita molt baixa, amb un edifici pràcticament amb menys inversió, perquè ja està pràcticament... I tot i així es rebutja. No és contradictori?
1: Jo crec que aquí el president Illa està fent una bona feina.
3: No, anaves a dir-li Salvador.
1: Bueno, perdó, perdó.
3: No, està molt bé.
1: El Salvador ha estat a casa menjant xòpet i ha estat a Can Vidal, també. I tornarà ben aviat, em sembla. Aquí el president de Catalunya va demanar a tots els municipis...
0: Ha de tornar, per què?
1: Aquí el president de Catalunya...
2: Deixa'l contestar i anem per parts.
1: Tornarà, ben al municipal.
3: Perquè li va agradar molt el xop,
1: Li va agradar molt el xop. Li va posar el Rubén.
0: Potser l'Arnau té una notícia que nosaltres no tenim.
1: Això segur.
3: Ens queden 15 minuts per pressionar-lo.
1: Bé, va, escolta. Aquí, no. Aquí... M'he despistat,
2: Ara ja no són ni la pregunta.
0: Les casernes.
1: Escolta'm una cosa. No, aquí el president de Catalunya, el govern de Catalunya, el que va demanar a tots els municipis de Catalunya és que els donessin un parell o tres de solars per construir habitatge públic pagat pel govern de la Generalitat i que aquests habitatges públics es poguessin repartir a nivell d'Ajuntament. Aquí, en el cas de Sant Feliu de Codines, és un poble molt penjat, no tenim gaire solars, els que tenim són complicats, i el govern de Sant Feliu de Codines va oferir la caserna. No hi ha un acord encara molt concret sobre quin número d'habitatges hi caben, però jo estic segur, i l'alcalde que voti tot el meu suport amb la feina que està fent perquè arribin a un acord i perquè acabin fotent habitatge públic allà. I jo estic convençut que la feina que està fent l'alcalde Pol Cabotí amb aquest tema és una bona feina i que acabarà arribant a un bon acord. I, per tant, aquí el president Illa i l'alcalde Cabotí tenen tot el meu suport.
0: Un jove de Sant Feliu, Caldes o qualsevol municipi del Vallès que cobra 1.400 euros, com pot emancipar-se?
1: No pot. Sí, és molt complicat. No pot. Si la meva germana mateix, la meva germana i la seva parella els feien fora del lloguer i ni pagant trobaven lloguer. És que ni pagant. Si és una qüestió ja ni tan sols el sou. És que ni pagant. S'han d'aplicar les zones sancionades. I no, és que no és possible. O sigui, no és possible tenir aquests sous de merda i aquests lloguers tan elevats. I també una cosa que haig de dir. Perquè en el meu grup d'amics hi ha gent que no són ni joves ni vells. Que són gent de 40 i de 50 anys, que porten tota la vida treballant, pagant impostos, i per lo que sigui s'han separat, cosa que em sembla que ens pot passar a tots. A mi em va passar alguna vegada. I et trobes amb 40 o 50 anys, amb dos o tres nanos, i que no tens un duro per viure en lloc que no sigui la casa de la teva mare. I que les administracions públiques donen diners, o als nens joves o a les persones molt grans. Doncs no em sembla bé. No ha de ser en funció de l'edat, ha de ser en funció de la capacitat adquisitiva que tenim tots i totes. Perquè, clar, la Leonor, la princesa Leonor també és ben jove, no? Aquesta senyora té dret a un habitatge, a ajudes públiques, i el meu amic que s'ha separat amb 49 anys no, amb dos nanos. Igual això hauríem de fer una reflexió. No estan ben muntades aquestes ajudes públiques, eh?
2: Les zones tensionades, si no vaig errat, estan regulades, però no estan regulada la seva sanció. O sigui, és, en aquest cas, l'afectat el que ha de denunciar, pagant-se les costes d'aquesta denúncia, denunciant la situació. És més, vam tindre aquí l'entrevista, vam entrevistar aquí, ara mateix, que m'ha vingut aquí el cap, dit això, qui vendrí? Ara no me'n recordo. La temporada passada.
0: 38 programes va fer.
2: Bueno, ara no me'n recordo.
0: 38?
2: Et recuperaré el tall.
3: Però aquí vam entrevistar, a veure. Ai, però sí, de què vam parlar?
1: Algú afectat per no controlar les zones tensionades.
2: Les zones tensionades no estan regulades. No hi ha una supervisió d'aquestes...
3: Que es compleixin
2: aquestes normatives. És l'afectat el que, davant d'aquesta situació, ha d'iniciar els tràmits de manera pròpia, assumint tots els costos.
3: O sigui, a mi me pugen el lloguer i sóc jo que haig de denunciar, vols dir això?
2: Correcte. No hi ha ningú al darrere que supervisi que el teu propietari, el teu inquilí... No, perdona.
3: El propietari del lloc on visc...
2: Estigui complint la normativa de zona tensionada. A això em refereixo.
1: Bueno, pot ser, segurament, no sé. Mira, l'honest en aquest cas és cert que no sé com...
0: Radau, pregunta delicada. Com es pot protegir el llogater sense fer que un petit propietari que té un o dos pisos decideixi deixar de llogar-li el pis?
1: Jo estic a la comissió d'habitatge del Congrés dels Diputats, o un dels membres d'aquesta comissió, i vam rebre fa uns mesos a la plataforma d'Inquiocupes d'Espanya, no? I alguns de l'esquerra del PSOE deien, no parlis amb aquesta gent, que són uns feixistes. Pues jo vaig parlar amb un home, Avelino, es deia, un home viudo que tenia un habitatge en el qual ell vivia, una pensió miserable de que no arribava a 600 euros i un altre habitatge que llogava per 600 euros. Per tant, ell tenia 1.200 al mes i vivia ell sol i, malauradament, era viudo. Bueno, doncs l'altre habitatge que tenia li han deixat de pagar, eren vulnerables, tenien menors d'edat... Bueno, tot un rotllo, no? Per tant, aquest senyor no és un gran tenedor, gran forquilla, com dirien a Junts per Catalunya, sinó simplement un home doncs, que tenia una casa on vivia i una casa on complementava la seva miserable pensió. Aquest home em va dir, escolta, jo sempre he votat a l'esquerra, alguna vegada al PSOE, alguna vegada a l'esquerra, no us votaré mai més. No us votaré mai més. Perquè m'heu deixat com un fatxa que està aquí especulant, no? I aquest home, jo vaig sortir plorant del Congrés diverses vegades, soc ploraner. Aquell dia vaig sortir plorant. Aquest tio no és un fatxa, no és un gran tenedor, no és un milionari. Aquestes coses són les que hem d'arreglar, sobretot la gent d'esquerres.
3: Absolutament.
2: Ja. Passem una mica a l'actualitat.
0: Va.
2: Vinga.
3: Ens centrem en Codines?
2: Centrem-nos. Ara mateix, no llançaré. Aquesta pregunta se la deixaré a la Montse Vila. Perquè ella té ganes de fer-la.
3: No.
2: Però primer,
3: mai li faria rellets al meu
2: amic. Primer jo en llenço una altra. Ja és conegut per tots que, per exemple, dos diputats d'Esquerra han renunciat a participar, a formar part de les llistes de Barcelona. Arnau Ramírez.
0: L'Arnau fa cara.
5: La Pilar i el Jordi, bueno, sí, porta molts anys.
2: Bueno, és conegut. La pregunta és, Arnau Ramírez també ja té clar si continuarà o renunciarà a aquesta llista?
5: Sí.
2: Què farà? Renunciarà?
5: No.
2: O sigui, a les llistes hi seràs.
5: Sí.
2: Hi ha un somriure aquí, eh?
5: Sí, a més, jo no faré el que ha fet la Pilar Vallugera de criticar la televisió pública del meu país al jefe del meu partit polític. Jo no faré com la Pilar Vallugera.
2: Ara et deixo fer l'altra pregunta a tu, Montse. Va, fes-la. Jo he rascat per darrere i ara tu ja la fas.
5: Nosaltres aprovem les llistes del meu partit polític d'aquí una setmana i poc.
3: Aleshores, jo, des de la meva ignorància política, perquè hi ha moltes coses que no les sé i moltes coses que les sé per l'Arnau, no sabia si era possible, i potser hi ha gent que ens està escoltant que no ho sap, si era possible estar a les llistes del Congrés i també ser candidat municipal. És possible, això?
5: Sí.
3: Això m'ho va dir ell, i com que jo no ho sabia, penso que potser... Un dia que li vaig preguntar, és possible? Doncs em va dir...
5: Un dels meus companys a Madrid és diputat i és alcalde de Centelles, sí, el Pep. I un altre dels meus companys és diputat a Madrid i és el candidat i futur alcalde de Cardedeu, el Ferran Cardona.
3: Molt
5: de Cardona,
3: bé. Aleshores, per una tant, vegada ja sabem... Una vegada ja sabem que és possible...
2: Anem acotant, fixa-t'hi que anem acotant.
5: Sí, ja ho veig, ja ho veig. Vaig avisar que ve la pregunta a la gent que està esperant.
2: 12 minuts per anar apretant. Tanca portes amb clau.
5: Oita el grup.
0: Ara
5: viene lo bueno, diu la Mercè Picanyol.
3: Aleshores, ja que ens està escoltant tanta gent, no sabia que la Mercè ens escoltava.
5: No, i mig de cantat.
3: Farem la pregunta. T'agradaria ser alcalde de Sant Feliu?
5: M'encantaria.
3: T'encantaria. Ara o més endavant?
5: M'encantaria sempre.
3: T'encantaria sempre.
4: És que,
0: mira, per tant, et faré una pregunta directament. Seràs el proper...
4: Vinc aquí a trencar una llança. Qualsevol persona que ha anat de candidat a cap de llista a unes eleccions ha de tenir ganes de ser alcalde del seu poble, perquè si no malament anem.
3: Potser ja no en té, pot haver canviat de parer.
2: Montse, et cedia la pregunta perquè pensava que aniries al gra. No, si no la faig jo, però... i trenco jo aquí per mig, eh?
0: Arnau, seràs el
3: proper... Volia
0: ser
3: més prudent i que anés enraonant a poc a poc i potser ens diria alguna cosa
5: que
3: no hi comptàvem.
5: No és sí o no.
3: Potser ens diria alguna cosa que no hi comptàvem.
0: Arnau, seràs el proper candidat del PSC per encapçalar les llistes de les properes eleccions municipals de Sant Feliu de Codines?
3: Oi, que llarg ho fa.
5: No ho sé. El que sí que sé és que la gent que m'estima i que m'aprecia, quan hem fet aquesta reflexió, que és cert que l'estem fent, la gent que m'estima i m'aprecia em diu: Arnau, com t'has d'embolicar amb això? Tu ja tens la teva feina, estàs a Madrid, ho estàs fent més o menys bé, seguiràs a Madrid, no? Això és el que em diu la gent que m'estima i m'aprecia. La meva família i els meus amics em diuen: no ho facis. El que passa és que a mi... I tenen raó, segurament tenen raó, eh? El que passa és que a mi Sant Feliu em tira molt. He estat 11 anys regidor, estava amb el Pere, després vam partir Pérez amb el Pere. A mi Sant Feliu em tira molt. A mi el meu poble em tira molt. I a mi és veritat que m'agrada moltíssim la feina que estic fent a Madrid, però també em fa molt mal veure que Sant Feliu està perdent moltes oportunitats. I jo sóc una persona que estic profundament agraïda amb el millor alcalde que ha tingut a la seva història, Sant Feliu de Codines, que és el Pere Pla Vall, i estic profundament també agraït amb la feina que està fent el Pol Cabuti, que segurament està fent tot el que poden. Però cada dia que passa jo penso que estem perdent moltes oportunitats. Hauríem d'estar parlant de la postvariant. En 36 mesos, em diuen 30, jo dic 36, no ens passi com la plaça, tindrem la variant. Hauríem d'estar parlant amb el que Sant Feliu pot fer després de la variant, no? Nova zona industrial, és que ningú ve a invertir a Sant Feliu. Bueno, amb la variant sí podrà venir a invertir gent a Sant Feliu.
3: I tu creus que
5: voleu que es digui expectatives... sí o no, no? Voleu que es digui sí o no? No us diré sí o no.
3: Doncs matem... Deixem-ho això aquí.
2: Fes-ho per la gent, per la gent del Decantats.
0: No.
5: La gent del Decantats. Doncs pues mira, justament ho està parlant amb l'Anna, que em sembla que és una de Junts, no?
3: Sí. Tu creus que... Sí.
5: La millor regidora de Sant Feliu, per cert.
3: Tu creus que les expectatives d'estar a nivell del Pere, del Pol, tot això que dius, tu creus que les podràs superar?
5: Sí.
3: Creus que les podràs superar?
5: Sí.
3: Això és una bona predisposició. Creus
5: Sabeu per què? Perquè jo no sóc una persona sectària. El Pol i el Pere... Tinc un enorme respecte pels dos. No tenen els collons de tenir una conversa entre ells dos. Perquè són molt sectaris. Jo no.
3: Tu, malgrat haver partit peres amb el Pere, com has comentat tu...
1: I he seguit parlant amb ell.
3: Cap problema.
1: He perseguit parlant amb ell. Jo no sóc una... Jo segur que tinc molts defectes, en tinc molts, però jo no sóc una persona sectària, perquè el primer és Sant Feliu. Jo no vull anar pels carrers de Sant Feliu i hi ha gent que no puc parlar. I jo crec que podria treballar amb molta gent. A mi em deien, així fent, no?, política ficció, amb qui podries treballar a l'Ajuntament de Sant Feliu? Amb l'Anna Vilarrassa, de Junts per Catalunya, un partit molt diferent al meu. Amb el Frederic, un regidor del Pla de Vallisme, molt diferent a mi. Amb la Caral Vinyals, la millor regidora del govern de Sant Feliu.
3: Amb qui creus que no podries treballar, resumim?
1: Hòstia, però aquí, jo, si vols et contesto, però m'estàs fotent amb un problema.
3: No, no, no, doncs no. Doncs no.
1: Només hi ha una persona que és molt desagradable a l'Ajuntament i jo crec que no cal que ens posem amb això.
3: Doncs no cal dir-ho. Et presentaràs al Congrés?
1: Sí.
3: Creus, has dit que ets positiu. Creus que entraràs?
1: Sí.
3: I creus que es pot assumir les dues feines, el volum de les dues feines, si fos el cas?
1: Sí. De fet, Sant Feliu ha estat durant molts anys aïllat del món, rebutjat pel món, i el que Sant Feliu necessita és deixar de perdre diners i oportunitats. I no pot ser que amb una mateixa subvenció Caldes de Montbui tingui 4 milions d'euros i Sant Feliu 80.000 euros. Sant Feliu està perdent diners, està perdent subvencions, i aquí el que hem de deixar és de ser tan sectaris. Com tu ets d'aquests, ja no m'agrades. Com aquesta és la teva idea, ja no m'agrada. Doncs no. Doncs no. I aquí estem perdent molts diners, i estem perdent moltes subvencions, estem perdent de tot. I jo el que vull és que Sant Feliu deixi d'estar tan frustrat amb si mateix. No, és que aquest és un poble que tot ha d'estar cutre, els carrers han d'estar cutres, aquí no tenim diners, aquí no... Doncs no. Jo crec que Sant Feliu ha de tenir orgull, ha d'estimar-se a si mateix, i que pot fer amb molta gent molt diferent coses molt boniques i trencar aquesta imatge de poble eternament fracassat i decadent, perquè és el que estem, poble decadent.
0: Deixa'm que et talli, Arnau, perquè...
1: Bueno, escolta, si em pregunteu, contesto. Voleu que contestés,
2: no? És cosa meva o teniu la sensació que estem davant de possible candidat nou del PSC?
0: No té clar que si encapçalarà les llistes, però el discurs el té molt estudiat. Ja.
1: Correcte.
0: Com que aviat entrarem en campanya electoral per les municipals, ja tindrem temps d'entrar amb tot.
1: Perdona, jo he vingut a dir aquí que el Pere ha estat el millor alcalde de Sant Feliu, sí, i que el Pol ha fet tot el que ha pogut, igual, tots dos ho han fet de puta mare.
0: No,
1: jo no he vingut aquí a criticar ningú. Tots dos ho han fet de puta mare, sí. I he dit que l'altra regidora, l'altre partit, l'Anna Vilarrassa, és la millor regidora que té l'Ajuntament. Jo he vingut aquí a parlar bé de tothom.
0: No has dit la Caral?
1: Bueno, la Caral era... Bueno, bueno,
3: a veure, els decantats i l'Anna Vilarrassa, que t'està escoltant...
1: Sí, jo crec que ho tenen en directe posat.
0: Una pregunta que...
1: Quedarà bé la plaça.
0: Te la vull fer, sí o sí. La política viu un moment de molta desconfiança.
1: Sí, normal, normal.
0: Què creus que esteu fent malament els polítics perquè una part d'aquesta societat ja no es cregui gairebé res del que dieu?
1: Fotent els gilipolles. L'altre dia, fa dues setmanes, al Congrés d'Espanya, era un dia, el dia de la Mari Carmen, que una senyora de 87 anys la fotien fora de casa seva. I això era la principal notícia del país, com ha de ser, fins que una inútil del Partit Popular va decidir buidar un gas pimienta i que tot el país i totes les notícies del país... Jo estava allà al pati, per desgràcia sóc fumador, vaig sortir a fumar al pati. M'agrada molt parlar amb els periodistes de tots colors. Va canviar tot. O sigui, vam deixar de parlar d'una senyora de 87 anys que la fotia... Podia ser la nostra àvia. Podia ser la nostra àvia.
0: Sí, sí.
1: La meva àvia va morir en pau descans amb 87 anys.
0: Arnau, per acabar, bateria de preguntes ràpides. Pedro Sánchez, una paraula.
1: Resilient.
0: Salvador Illa, una paraula.
1: Transversal.
0: PSC, una paraula.
1: Molt potent.
0: Madrid, una paraula.
1: Exòtic.
0: Congrés dels Diputats, una paraula.
1: Apassionant.
0: Política, vocació o professió?
1: Totes dues.
0: Pactar, necessitat o renúncia?
1: Necessitat i necessitat.
0: Habitatge, dret o problema?
1: Un dret.
0: Sant Feliu de Codines, què significa per tu?
1: L'amor de la meva vida.
0: Crec que respon a tot, eh?
1: He dit que contestaria tot i de forma molt sincera.
3: M'encanta exòtic. La resposta exòtica.
1: És que allò de Madrid heu de venir. Ha vingut mig Sant Feliu, vosaltres no, però ha vingut mig Sant Feliu a veure Madrid i us convido a venir al Congrés dels Diputats, que no hi ha cosa que em faci més il·lusió que és portar gent de Sant Feliu dintre del Congrés.
3: El risc
1: he portat
3: sempre
1: gent de primàries, al Congrés.
3: El risc sempre diu, on podem fer l'últim programa de la temporada?
5: Jo m'encantaria si vingués aquí el Pau. Si vingués el Pau ja seria de puta mare, tio.
3: Aquí ho tens. Aquest...
4: Vam anar al Senat, però aquell dia no, tu no hi eres, no sé què passava, no?
5: No ho sé.
4: Vam estar al Senat.
5: Estaria barallant amb algú de Vox al Congrés.
0: Parlem d'algunes coses que m'han quedat del tinter. Parlàvem de, molt de la variant i què es podrà fer després.
5: Comença ara al novembre, eh? Ara al novembre.
0: És que les últimes notícies que teníem començava a, fer a finals de setembre. Estem a octubre.
5: No, bueno, però... després de 30 anys, ara no em tocava els nassos, eh? Després de 30 anys, ara...
0: No, no, tenim confirmació de que començarà al novembre?
5: Sí.
0: És a dir, acaba la plaça i comença la variant.
5: Correcte. Val. 36 mesos. Jo dic 36. Són 30, però diguem 36 per curar-nos amb salut.
0: Has dit que et tornaries a presentar
5: sí.
0: al Congrés.
5: Vull ser diputat 4 anys més.
0: Quina serà o quina seria la primera batalla que voldries afrontar si entreu? Si
5: entres? Depèn. No sabem qui governarà Espanya. No sabem si hi haurà un govern feixista del PP i Vox o si hi haurà un govern progressista. Per tant, depèn de qui governi. I si governa, si hi ha un govern feixista... normalment, un partit polític, el manual del polític et diria que tu has de dir que governarem nosaltres i que tots els aniria bé i tal. Jo vull ser molt honest. Hi ha moltes possibilitats que governi un govern feixista de PP i Vox, si no anem a votar.
3: Quina por.
5: Sí, quina por. Però jo crec que hem de ser honestos, no? El manual del polític et diria que això no ho pots dir.
3: Bueno, potser està bé però dir això perquè la gent vagi a votar i voti el contrari.
5: Cadascú que voti el que vulgui, però que assumim les conseqüències. Però hi ha molt antisanchisme de TikTok. Ah, el puto Sánchez, no sé què, molt bé. Quina és la teva alternativa? No? Ara, Miriam Nogueres, no, jo no votaré mai més al president Sánchez. Per tant, si hi ha PP i Vox... que et van fotre hòsties mentre votaves l'1 d'octubre?
0: Per tant, a més, no pactaríeu mai.
5: Amb qui? Amb qui?
0: Amb Vox.
5: No! De fet, jo tinc una norma al Congrés dels meus jefes...
0: Això queda gravat, eh? Això queda gravat.
5: No, home, per suposat.
3: Digues la norma.
5: Ni amb Vox, ni amb Vox ni amb Aliança Catalana. Aviam si aquesta pregunta li feu a la resta de polítics. Ni amb Vox ni amb Aliança Catalana. Ni amb Vox ni amb Aliança Catalana, que és la mateixa merda. Aviam si aquesta pregunta li feu a la resta de polítics que passin per aquí.
0: A veure si...
5: Vosaltres i la resta de programes d'aquesta casa. També al Taula per 5.
0: Queda
3: la Gemma els estarà escoltant.
5: Sí, jo animo a tots els programes, sobretot els polítics d'aquesta casa, ni Vox ni Aliança Catalana, que és la mateixa merda.
0: Un minut. Despedim el programa. Arnau, ha sigut un autèntic plaer.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Descansa en pau, Mari Carmen. La nostra indignació continua.
3: Minut de silenci a Catalunya aquest migdia en record de Mari Carmen Abascal, tant des de les institucions com els centres de treball. Han impulsat la Confederació de Sindicats de Llogateres juntament amb Comissions i Obreres i la UGT amb l'objectiu de mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Mentrestant, Mari Carmen continua sent objecte llancívol de la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor i des del PP, Miguel Tellado, demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
4: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
5: Y el PP, desde luego, no utilizó nunca su caso para hacer política y no lo vamos a hacer nunca. Y también creemos que nadie debería hacerlo.
3: És divendres 9 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI dels pisos turístics. Sònia Kerr.
6: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor el 2027 mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat.
3: Sílvia Paneque defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry.
6: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, un dels municipis afectats per les inundacions, i a on ha posat data a la reconstrucció del pont del riu Daura.
3: Fem, doncs, un cop d'ull al temps de cara avui i el cap de setmana, que és llarg. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. S'ha acabat el bròquil de pertorbacions, de pluges, de tempestes, d'inundacions, de temps enrevessat. I ens ha quedat una jornada molt més neta, molt més transparent, un blau elèctric. A la majoria de comarques només tindrem alguns nuvolets prims al llarg de les immediates hores, que el que faran és decorar el cel, i algun nuvolet també enganxat a l'Alt Pirineu, no gaire destacable. Compte, això sí, amb el vent, que encara continuarà xiulant amb ganes a l'Alt Empordà, sobretot al voltant del Cap de Creus. I el vent, que també aquest matí era intens en alguns indrets de l'Ebre, ha d'anar a menys, fins i tot girarà de vent de dalt cap a vent de Garbí, encara amb una mica de mala mar, especialment a Girona. La temperatura molt més renovada. El matí, de fet, ha despertat fred i a hores d'ara la temperatura és força agradable, sense pujar gaire. En vista demà, una situació també força assolellada, matí fred, tarda, vent tranquil·la també i més càlida que avui, esperant a un diumenge i un dilluns festiu que també continuaran sent de temps completament plàcid. N'estem pendents a la xarxa.
3: La Generalitat aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental.
6: El president Illa ha posat l'exemple la crisi de l'habitatge o la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica demà un nou dia mundial.
3: Un centenar de tractors surten al carrer a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris.
6: El sindicat JARC demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. L'agricultor Adrià Peretó posa xifres al problema.
8: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més. I per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina perquè d'alguna manera també hem de viure.
3: En cultura, la cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roco i Hande Editorial reben els Premis Nacionals de Cultura 2026.
6: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer en guanya Victòria Spuckberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Oller.
3: Als esports, Jordi Cervantes, Ait Sunoda fa història.
9: La judoka lleidatana es va proclamar campiona del món de judo de menys 70 quilos. La catalana es va penjar la medalla d'or en el Mundial que es disputa a Bakú després de superar l'austríaca Micaela Polerés a la final.
3: I atenció si heu de sortir a la carretera, perquè el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona per aquest cap de setmana llarg.
6: Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després dels efectes de la pluja. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i es desplegaran més de 1.500 agents.
3: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Un minut de silenci. Aquest ha estat l'homenatge per part dels treballadors i treballadores de tot l'estat a la Mari Carmen Abascal, erigida com a símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És la crida que aquest migdia a les 12 ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, amb un objectiu que va més enllà del tribut, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
10: La SEAT, el metro de Barcelona, ambulatoris com el Cap Gornal i fins i tot l'Hotel Palace són alguns dels exemples de centres de treball que avui a les 12 de la migdia han parat per sortir al carrer i homenatjar la Mari Carmen Abascal amb aquest emotiu i reivindicatiu minut de silenci a qui s'ha convertit en el símbol d'una onada d'indignació i de lluita pel dret de l'habitatge. A la capital catalana, representants del govern, com la consellera d'Economia i el mateix alcalde, amb bona part dels seus regidors, s'han sumat al tribut a la Mari Carmen a la plaça Sant Jaume, una iniciativa impulsada pel Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats han llegit als mitjans de comunicació un manifest conjunt de record i de lluita. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
11: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
10: Un minut de silenci per a Mari Carmen i el dret a l'habitatge digne i assequible que s'ha reproduït a centres de treball de tot l'estat espanyol.
3: Doncs justament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit avui en relació a Mari Carmen que considera que la mort d'aquesta dona de 87 anys desnonada a Madrid i també la de l'Olga a l'Hospitalet de Llobregat són víctimes d'un sistema injust, rebutja que es faci política amb el dolor de la mort. Pel PP és el PSOE qui està fent justament aquesta politització. Mon Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. En una entrevista al diario.es, el president Pedro Sánchez ha dit que tant l'Olga, de 54 anys, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat pocs mesos després de ser desnonada, com la Mari Carmen de Madrid, són víctimes d'un sistema injust. I ha assegurat que no se n'ha de fer política.
4: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
12: Per al secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'esquerra ja l'està utilitzant per escalfar el carrer i tapar la corrupció.
5: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupción.
12: D'altra banda, el PSOE estudia concórrer al Senat en llistes conjuntes amb altres formacions progressistes. Estan esperant veure què passa amb la composició del Front Ampli per parlar-hi i probablement afegir-s'hi.
3: Encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI dels pisos turístics. Serà un increment del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor l'any que ve mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat, que està prevista pel 2028. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns i l'abstenció de Junts, la mesura s'ha aprovat a la Comissió d'Economia i el sí definitiu ha d'arribar al ple de desembre. Aquest augment de l'impost de béns immobles en habitatges d'ús turístic està contemplat en els decrets Mari Carmen i es permeten en zones de mercat residencial tensionat com la capital catalana. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic. El recàrrec serà del 100% pels que en tinguin 2 o 3 i arribarà al 150% als titulars de 4 o més llicències, afectant a 6.000 pisos. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'Economia, i Arnau Vives, regidor de Junts.
14: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fos un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
15: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà. Tot el contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
13: L'Ajuntament calcula recaptar 7 milions d'euros cada any i es destinarien a la promoció d'habitatge protegit.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Un dia més ens fixem en les conseqüències que han deixat a Catalunya els últims temporals de pluja. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que no pas al gener arran del temporal Harry.
6: A més, ha confirmat que l'R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobús alternatiu fins que funcioni amb tota fiabilitat.
3: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, on ha anunciat que les obres per reconstruir el pont de Riudaura començaran la tardor de l'any vinent, després que les pluges torrencials del cap de setmana hagin provocat inundacions en aquest municipi. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
16: El desbordament l'embassament del riu Ridaura ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reconstruir els dos ponts que travessen el riu al seu pas per Castellplatja d'Aro i Segaró, amb l'objectiu de millorar el pas de l'aigua i evitar que aquestes infraestructures no obstaculitzin el cabal. El projecte ja està redactat i l'actuació tindrà un cost aproximat de 4 milions d'euros. Ho detalla la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
17: Els pilars que tenim han actuat d'alguna manera també d'obstructors en aquestes últimes pluges i en el pas de l'aigua. I, per tant, el pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central. Es recolzaran dos estreps laterals.
16: Aigües amunt al carrer de Tramuntana, a la carretera GI-666, hi ha un segon pont sobre el Ridaura que també està previst enderrocar i reconstruir. En aquest cas, però, el projecte encara no està enllestit i les obres es durien a terme un cop finalitzada l'actuació del pont de l'Avinguda de Segaró.
3: A Barcelona, els operaris municipals continuen retirant runa i fang del barri de Torrebaró. Aquest és un dels barris que més ha patit els efectes de les intenses pluges els darrers dies, amb més d'una vintena d'incidències.
6: Els elements caiguts i la brutícia a l'espai públic són encara visibles als carrers de Torrebaró i també es mantenen alguns problemes de mobilitat, segons ha explicat la presidenta de l'Associació de Veïns, Valeria Ortiz.
18: En las primeras horas los vecinos salieron a limpiar rápidamente para poder tener los servicios de emergencia sobre todo y poder recuperar las líneas del autobús. De momento, gracias al trabajo del sector 3 sobre todo, y hemos recuperado una línea del autobús y la siguiente aún se limita a la mitad del barrio, así que está dejando ahora mismo a muchos vecinos caminando por la zona.
6: L'Ajuntament de Barcelona ha desplegat una operació especial per retirar els elements caiguts i netejar l'espai públic.
3: I les empreses ja estan posant xifres a aquests aiguats. Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa, estima que han generat un impacte econòmic de més de 117 milions d'euros a Catalunya.
6: El seu secretari general, Josep Ginesta, també ha lamentat la inseguretat jurídica que generen entre empreses i treballadors els enviaments d'alertes als mòbils durant els temporals. Són declaracions a la xarxa.
19: Quan s'envien els alerts, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer. Es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball. I la inseguretat que produeix les alerts, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions de les empreses, no? I aquí demanem també seguretat jurídica i millors protocols.
1: Notícies en xarxa.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta, més enllà de la sanitària, als problemes de salut mental. Ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o bé la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals, als quals es dedica demà un nou dia mundial. El govern hi ha volgut posar el focus avui, amb un acte institucional. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. La salut mental és un repte de país per a Salvador Illa i advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió. El president ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims dos anys i ha admès que cal acompanyar-ho de polítiques socials que abordin causes, ha dit, d'aquests problemes.
21: El 42% de les persones de 25 a 34 anys afectades per dificultats d'accés a l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Podríem parlar també de la soledat no desitjada, se n'ha parlat a les taules rodones, de la precarietat, de les xarxes socials o de les desigualtats. Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
20: Els problemes de salut mental han deixat de ser tabús i els responsables públics ho qualifiquen de gran avenç social. Ara bé, és important parlar-ne amb precisió i distingir el malestar dels trastorns o problemes de salut mental.
3: A Tarragona, enguany, el recompte de persones sense sostre inclourà també les que dormen en vehicles o als aparcaments. L'Ajuntament busca un centenar de persones voluntàries per quan arribi el moment de fer el recompte aquesta tardor. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
22: Tarragona prepara un nou recompte de persones sense llar per obtenir una fotografia més ampla del sensellarisme de la ciutat. Serveis municipals, entitats socials i voluntaris recorren diferents zones durant la nit per identificar persones en situació de vulnerabilitat residencial. La consellera Cecília Mangini ha explicat que la principal novetat és ampliar les categories d'observació, incloent-hi persones que dormen a vehicles aparcats o altres espais no convencionals. L'Ajuntament fa una crida per reunir prop de 100 voluntaris que treballaran en grups de 3. El dispositiu també comptarà amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana.
3: I un apunt internacional, és un quart de tres gairebé, encara en relació als drets humans, però la jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau. L'Acadèmia Sueca ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional.
6: En un comunicat, l'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental per garantir que es processin els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Navi Pillay ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals rellevants. Actualment és jutgessa del Tribunal Internacional de Justícia en el cas en què Myanmar està acusat de genocidi contra el poble rohingya.
3: Tornem a Catalunya. Un centenar de tractors convocats pel sindicat JARC han sortit al carrer a Lleida aquest matí i ho han fet per denunciar l'encariment dels costos agraris. El sindicat demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i també els ajuts de la política agrària comuna. Han sortit en diverses columnes des de diverses poblacions del Segrià fins a arribar a la capital. Anem fins allà, a Ulla i de Ràdio, Carla Serrano.
0: Aquest divendres al matí s'ha convocat una mobilització de tractors per part de joves agricultors i ramaders de Catalunya per protestar contra la situació que pateix el sector. Amb el lema "Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", els agricultors exigeixen a les administracions pujar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil, reforçar els ajuts als fertilitzants i avançar la bestreta de la política agrària comuna. En aquest sentit, Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona i Conca d'Allà, ha manifestat que el dia destinen la producció prop de 300 euros més respecte a altres anys.
8: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil, a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més. I per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina perquè d'alguna manera també hem de viure.
0: La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes de Lleida i està previst que recorri diversos organismes institucionals catalans i espanyols per donar suport a les reunions que mantindrà JARC amb els representants de les administracions.
3: I atenció a aquesta iniciativa. L'Institut Joan Solà de Torrefarrera ha acollit aquest matí una prova pilot del Joc de la Veritat. Es tracta d'un escape room d'alfabetització mediàtica, pensat per ajudar alumnat de secundària a detectar notícies falses, rumors i continguts manipulats.
6: La iniciativa està impulsada per la xarxa, amb la participació de Moon i la supervisió de Learn to Check, i vol convertir l'educació mediàtica en una experiència més pràctica, dinàmica i propera als joves.
3: Ens ho amplia des de Moon FM, Maria Lara.
2: El joc proposa superar diferents proves relacionades amb la verificació d'informació, el contrast de fons, la detecció d'imatges manipulades i la identificació de desinformació a les xarxes i als mitjans. La proposta està pensada perquè es pugui adaptar a la realitat de cada municipi amb la complicitat de periodistes i emissores locals. La coordinadora de Munt, Pili García, explica que el projecte neix arran d'una comissió de continguts de la xarxa sobre educació mediàtica, on les emissores van compartir la feina que ja feien en aquest àmbit.
7: Des de Munt estem fent educació mediàtica a escoles i Institut Gent Gran des de fa molt, molt de temps, i va ser una iniciativa de Munt que vam demanar de poder gamificar aquests tallers que fèiem a escoles, instituts, etc., per fer-ho tot molt més dinàmic.
2: Aquesta prova a Torrefarrera forma part d'una fase pilot del projecte després d'una primera experiència al Prat de Llobregat. L'objectiu és ajustar el joc i més endavant poder-lo estendre a altres aules, centres, entitats i mitjans locals del territori del conjunt de Catalunya.
3: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La Ronda Litoral de Barcelona es tallarà les nits de dilluns a dijous a partir de dimarts vinent per obres.
6: En concret serà entre les 11 de la nit i 5:45 del matí en el tram comprès entre els accessos 21 i 22 a l'altura del Moll de la Fusta. Els talls s'allargaran 2 mesos per resoldre problemes del paviment. Cada matí, un cop acabades les tasques nocturnes, es restablirà la circulació habitual.
3: En Xampana-Palamós, un multireincident amb prop de 70 antecedents després de fugir dels Mossos amb l'ajuda de la seva parella.
6: Els agents ja van intentar arrestar-lo divendres passat, però l'home es va resistir i va aconseguir fugir amb l'ajuda de la seva parella. Tots dos van agredir els agents per escapolir-se i els van amenaçar un cop van aconseguir refugiar-se dins de casa. 5 dies després, dimecres, els agents van tornar a localitzar el sospitós al municipi i el van detenir.
3: I és moment per a la cultura. La cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Han de Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026. En el món del teatre s'ha volgut reconèixer també enguany a Victoria Spunsberg i, a més, ha estat premiat el director escènic Àlex Uller. L'acte de lliurament ha tingut lloc aquest matí. Ha estat a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Anem fins allà. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
9: Des del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts han destacat que l'elecció del Vendrell, Vila Nadiua de Pau Casals, com a escenari de la cerimònia d'entrega dels Premis Nacionals de Cultura, respon a la voluntat de reivindicar la cultura arreu del territori, així com els valors de llibertat, pau i democràcia associats al llegat de Casals. Ho explica la presidenta en funcions del Conca, Margarida Truguet.
10: Pau Casals sempre deia doncs, que ell se sent orgullós de ser català, de viure al seu país, i aquesta és una reivindicació que nosaltres també fem des dels Premis Nacionals de Cultura. Reconèixer que la identitat catalana és la nostra llengua i també tota la diversitat de les cultures que ara en formen part.
9: Entre els premiats d'aquesta edició hi ha la cantant i compositora Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor tarragoní Pol Guasch, el duet Cabo San Roque o l'editorial Jande, una cooperativa que dona espai a veus racialitzades i d'origen migrant i que vol ampliar els imaginaris presents en la literatura catalana. Completen els reconeixements l'actor Oriol Pla, la dramaturga i directora Victòria Spumberg i el director escènic Àlex Uller. Els premis concedits pel Conca són el màxim reconeixement cultural del país i posen en valor l'excel·lència, la innovació i la contribució dels guardonats a la cultura catalana.
3: I la Fundació Miró de Barcelona s'endinsa en l'univers d'una de les dissenyadores més influents del segle XX, a Charlotte Perriand, La llibertat de repensar el món. Fins al 28 de febrer l'exposició permet conèixer de primera mà les obres d'una dona que va treballar amb Le Corbusier, va ser amiga de Josep Lluís Sert i va defensar una arquitectura dirigida a millorar les condicions de vida dels ciutadans. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. Fa 50 anys, Charlotte Perriand assistia a la inauguració de la Fundació Miró. Amiga de Josep Lluís Sert, s'havien conegut treballant per Le Corbusier. Ara la Fundació li dedica una mostra temporal que recorre les presentacions que Perriand va fer de la seva obra a diferents exposicions internacionals i presenta algun dels prototips que va crear. Un disseny que a principis del segle XX va trencar amb les convencions i, com explica la comissària Martina Millà, va canviar la manera de projectar els espais, creant objectes i dissenyant habitatges que ajudessin a millorar les condicions de vida dels ciutadans.
23: Ella volia que fossin mobles accessibles, que tothom hi pogués tenir accés, que tothom pogués tenir un pis Perriand a casa seva i que també fossin coautors d'aquest interiorisme.
11: Així, per exemple, l'exposició mostra taules, cadires o xeslongs dissenyades per Charlotte Perriand durant tota la seva trajectòria, on la simplicitat i l'ús de materials naturals s'afegeix a la influència asiàtica rebuda durant els anys que va passar al Japó i al Vietnam. També es pot visitar una reconstrucció fidel d'un petit apartament dissenyat per Perriand juntament amb Le Corbusier i Pierre Jeanneret.
3: I el govern d'Aragó, ho hem sabut fa poca estona, ha anunciat que el proper 19 d'octubre començarà el trasllat de les pintures profanes de Sixena, que hi ha al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Tot i això, fonts del Museu Nacional d'Art asseguren que aquesta data és només orientativa.
6: Les pintures profanes són un conjunt de 8 plafons que el museu mai s'ha oposat a traslladar, donat que es troben en condicions de conservació més bones que les pintures de la sala capitular. Avui, la Comissió de Patrimoni d'OSCA ha aprovat l'inici dels treballs. El govern d'Aragó preveu que comencin el 19 d'octubre i que s'allarguin 4 setmanes. Mentrestant, el MNAC considera que aquest calendari és orientatiu perquè encara no ha rebut l'aval oficial. Tot i això, preveu que les pintures haurien de ser a Sixena abans de finals de novembre.
3: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta avui Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. La lleidatana Ai Tsunoda es proclama campiona del món de judo.
24: Bon dia, Marta. La judoka es va penjar l'or als Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Tsunoda, de 24 anys, es va imposar a la final a l'austríaca Micaela Poleres, la judoka que la va privar de pujar al podi en els passats Jocs Olímpics de París. Ai Tsunoda es mostrava feliç i parlava de les claus del torneig en declaracions a la xarxa.
25: Bueno, aconseguir el títol de campionat del món, estic molt, molt contenta. I què més dir, no? Sobretot estic molt contenta. Jo, per mi, vaig notar que vaig fer un treball seriós. Vaig poder entrar als combats amb energia i seriosament treballant pas a pas el que tenia que fer. I poder fer aquest treball seriós amb energia des del primer combat fins a l'últim combat, sense perdre la concentració.
24: En futbol, l'Espanyol juga aquesta nit a les 9 al camp del Màlaga, un partit que obre la 8a jornada de la Lliga després de 3 setmanes d'aturada. Els de Manolo González volen tornar a guanyar després de 2 derrotes consecutives. El tècnic dels Perigos avisa que l'equip té ganes de tornar a competir i retrobar-se amb els 3 punts.
26: Bueno, estem amb ganes de que arribi el partit de demà per poder fer un bon partit i intentar treure els 3 punts, que sabem que és un partit complicat, però que bueno, arribem amb ganes de competir i tornar a agafar bueno, bones sensacions que teníem abans dels darrers partits.
24: El Barça, en canvi, jugarà demà i ho farà al Camp Nou davant el Getafe a partir de 6:45 de la tarda. En bàsquet, ahir jugaven el Cadí la Seu i l'Espar Girona, van guanyar les urgellenques davant el Leganés 70-60. Ignasi Cervera, Ràdio La Seu.
4: El Cadí va sortir decidit a agafar el control del partit de bon començament i el primer quart ja dominava per 25-15, una tònica que després va saber mantenir la resta del maig sempre amb avantatges al voltant dels 10 punts. L'entrenador Pepe Vázquez, que a la roda de premsa s'estrenava amb el català, es mostra content amb l'equip i agraeix el suport de l'afició.
5: Bueno, estic molt content per el treball de les jugadores. Penso que nos mereixíem esta victòria. Molt content també per el treball del staff. M'agradaria molt donar les gràcies i merci a tothom que vingui al Palau avui. Una victòria molt important endavant d'un equipàs.
4: En aquest partit han destacat Marina Mata amb 12 punts i Marta Morales amb 11. El Cadí la Seu completarà l'intens inici de Lliga amb 3 partits en 8 dies desplaçant-se a les Illes. Diumenge a les 6 de la tarda visitaran el poliesportiu Son Moix per enfrontar-se a l'Azul Marino Mallorca-Palma, que ha tingut un inici impactant a la màxima categoria. Victòries contra el vigent campió el València i contra l'Espar Girona ahir mateix.
24: En canvi, precisament aquestes gironines van caure a Fontejau davant el Palma a Mallorca 83-89. Roberto Iñiguez, el tècnic de la Gironina, es mostrava preocupat en alguns aspectes del joc.
12: Y hemos hecho cosas bien, pero les he dicho en el descanso, con el rebote que tenemos, con la falta de pegarse en el rebote, si nos van a 90 no vamos a ganar. Es verdad que cuando teníamos la oportunidad de meternos un poquito, siempre hacíamos un error, les dábamos el balón, nos cogían el rebote, cogíamos el rebote, se la pasábamos a ellas. Bueno, siempre hemos hecho alguna cosa. És veritat que tots els partits ens falta un poc el saber competir.
24: I el Barça juga aquest vespre, quarta jornada de l'Eurolliga, al Palau, davant els Alguiris Kaunas.
3: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
4: Hola, hola. Avui us parlaré d'un parell de lectures perquè m'han encantat. Començant per Cartes imprevistes de Tina Vallès, publicada per Animallibres. Què passaria si trobessis la correspondència secreta entre els objectes d'una llar? Què pot dir un drap de cuina a una tovallola de mans? De què parlen les agulles d'estendre? De què poden discutir el coixí del sofà i el comandament de la tele? Tenen sentiments els plats? Els objectes d'aquesta casa no només es parlen, s'escriuen cartes. Darrerament troben estranya la humana amb la que viuen i tracen un pla per ajudar-la entre tots, faran el que calgui perquè tot torni a ser com abans. És impossible no connectar amb tots els personatges d'aquesta novel·la epistolar. Riureu, us emocionareu i us plantejareu què deuen estar dient els objectes de casa sobre vosaltres. A més, hem comentat cartes imprevistes a un dels clubs infantils que dinamitzo, amb lectors i lectores entre 9 i 12 anys, i va agradar molt. Una aposta segura.
5: D'altra banda, per fi he pogut llegir Tanca Espinosa, la darrera novel·la breu de Taking Fisher, traduïda al català per Helena Ordeig i publicada per Indòmita.
4: Veureu. La gripaueta custodia amb la seva màgia una fortalesa coberta d'esbarzers gegants. Ella preferiria ser el seu riu pantanós, però les fades li van encomanar la tasca de protegir allò que s'amaga dins la fortalesa. Segles després, s'hi acosta un cavaller amb la intenció de desfer el que sembla una maledicció, però la gripaueta farà tot el possible per evitar-ho. Aquesta reinterpretació del conte de la Bella Dorment té tots els ingredients de les novel·les de Kingfisher que tant m'agraden. Uns personatges molt humans, una trama terrorífica i entranyable a parts iguals i reflexions profundes i crítiques amb la nostra societat. Ideal per a joves a partir de 13 anys, però que gaudireu, tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. Fins a la propera. Adeu!
3: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural.
6: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dijous 8 d'octubre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Mollà, Castellterçol, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que Sant Feliu aprova el pla d'emergència per sequera amb l'objectiu de garantir l'abastiment d'aigua potable. Detingut un fisioterapeuta per estafar a gent gran en una residència de Castellterçol. Torna el repte Mira llibres a la Biblioteca de Sant Feliu amb un mapa ampliable pels lectors més ràpids.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'edició d'avui dijous 8 d'octubre explicant-vos que l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines s'ha dotat d'un pla d'emergència per sequera, una eina que ha de garantir, entre d'altres, el subministrament d'aigua potable a tota la població en casos d'escassetat d'aigua. El pla s'ha aprovat per unanimitat en el darrer ple ordinari i es troba en exposició pública. En té més detalls la Gemma Permanyer.
2: Sant Feliu de Codines compta amb un pla d'emergència per sequera, tot i no estar-hi obligat per llei, i s'ha aprovat per unanimitat en el darrer ple municipal. L'eina, que encara es troba en fase d'exposició pública, es presentarà en societat aquest dimarts a les 7 de la tarda, a la sala d'actes de la biblioteca, en un acte obert a la ciutadania. L'alcalde Pol Cabotí, que és també regidor de l'aigua, explicava en el ple que el pla és una eina de planificació tècnica i organitzativa que defineix de manera exacta com s'ha de gestionar l'aigua del municipi en situació de falta o escassetat d'aigua. El pla se suma als que ja existeixen d'emergència. La diferència amb un incendi forestal o una inundació és que la sequera és una emergència que té més durada i, segons l'alcalde, això fa més planificables les accions que pot fer l'Ajuntament. El pla d'emergència per sequera és obligatori en els municipis de més de 20.000 habitants i, tot i no estar-hi obligat, l'Ajuntament de Sant Feliu l'ha volgut impulsar per les singularitats de la xarxa d'aigua del poble. Pol Cabotí és l'alcalde de Sant Feliu.
3: Tot i així, creiem des de l'Ajuntament que el seu municipi, doncs, que depèn només de fonts pròpies i, per tant, no estem regulats per un sistema d'abastament com podria ser Aigües Ter Llobregat, doncs ens obliga a prendre segurament les nostres pròpies decisions i les nostres pròpies mesures en funció de com tenim aquestes fonts. No?
2: El pla es marca com a objectiu prioritari poder garantir l'aigua potable a la població i assegurar especialment el que es qualifica d'usuaris crítics, és a dir, com podrien ser l'atenció sanitària o els centres educatius. Entre els objectius també hi ha el de protegir el sistema d'aigua per evitar que es malmeti si no n'hi ha i també establir els protocols de l'Ajuntament.
3: Definir com actua l'Ajuntament en totes les seves àrees i quines mesures pren en cada escenari de sequera, els tenim establerts i aquests, doncs, el pla de sequera els recull així també, en l'escenari d'alerta, en l'escenari d'excepcionalitat i en l'escenari d'emergència, fixar objectius per cada escenari d'estalvi i limitacions d'ús.
2: El pla s'ha fet a partir de les dades recollides en l'anterior sequera i ha rebut el suport de tots els partits polítics del consistori. Escoltem per aquest ordre la regidora Manuela Jiménez, de Junts per Sant Feliu de Codines, i Laia Jordana, del PSC.
4: Bé, el nostre grup considerem necessari que Sant Feliu de Codines estigui preparat davant de possibles episodis de sequera. Tot i que el municipi no està obligat a disposar d'aquest pla, creiem que és una eina de prevenció important per garantir l'abastament d'aigua i actuar de manera ordenada davant de diferents escenaris. També valorem positivament que el pla se submeti a informació pública i a l'informe de l'Agència Catalana de l'Aigua. Per compromís amb Sant Feliu de Codines, prevenció i garantia d'un recurs tan essencial com és l'aigua, votarem a favor d'aquest punt.
5: Pensem igual. És ara quan s'ha d'aprofitar per fer el pla d'emergència de sequera i més que amb el canvi climàtic segur que el necessitarem els propers anys.
2: El pla d'emergència es pot consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament i es troba, com dèiem, en fase d'exposició pública.

0: tant la incorporació dels nous efectius per reforçar la cobertura i la presència dels Mossos d'Esquadra al municipi.
1: La moció de Junts per Sant Feliu apunta que, malgrat totes les tasques que fa la policia local, actualment la plantilla no disposa del nombre d'agents desitjable pel tipus de població, diu, que té molta distància llarga per recórrer i ha tocat dels 7.000 habitants. L'alcalde Pol Cabotí justificava així el vot favorable de Primàries Codines a aquesta moció.
2: De fet, és un dels objectius del Pla Local de Seguretat que tenim aprovat, que és planificar i fer operatius conjunts també entre la policia local i els Mossos d'Esquadra, que s'han anat fent, que evidentment amb més recursos a comissaria de Caldes en podríem fer més i hem de treballar en aquesta línia, i per tant en general estem d'acord amb el que exposa, també amb la necessitat d'anar reforçant i anar convocant les places necessàries dins del cos de policia local de Sant Feliu. Aquest és el nostre compromís i també es reflexa en el Pla Local de Seguretat.
1: La regidora socialista, Laia Jordana, expressava també la seva posició a favor.
3: De fet, nosaltres ja ho hem anat demanant des del 2022 a tots els pressupostos municipals. Som conscients que la plantilla actual i la plantilla que teníem el 2022 no arriba a tot, ni arriba a tots els torns, així que posar de manifest que la quantitat d'efectius d'una població de 100.000 habitants queda molt lluny de la que necessitem. I també ens unim a la petició de més Mossos a la comissaria de Caldes, i més aprofitant que hi ha dues promocions noves d'agents, una que s'incorpora aquest octubre i l'altra que s'incorporarà el 2027.
1: En la seva argumentació, l'alcalde també ha dit que l'augment del número d'agents és una demanda de la mateixa comissaria de Caldes i dels seus responsables. L'acord de ple es traslladarà al Departament d'Interior, a la Direcció General de la Policia i als responsables territorials dels Mossos d'Esquadra.
4: I pel que fa als successos, avui hem sabut que la policia ha detingut un fisioterapeuta per estafar 18.600 euros a dos residents de Castellterçol. En té més detalls en Jordi Givert.
5: Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Mollà van detenir el passat dilluns 5 d'octubre un home de 29 anys acusat d'estafar 18.600 euros a dos usuaris d'una residència de gent gran a Castellterçol, de 73 i 82 anys respectivament. El detingut, que treballava com a fisioterapeuta al centre, aprofitava la relació de confiança amb els residents per manipular els seus telèfons mòbils i fer-se transferències bancàries i enviaments per Bizum als seus propis comptes sense autorització. La direcció de la residència va alertar la policia a finals del setembre en detectar-se els primers moviments irregulars per valor de 16.000 euros en el compte de la primera víctima. A principis d'octubre es va identificar un segon cas que afectava una dona de 82 anys a qui havia sostret 2.600 euros més. El detingut va passar dimarts 6 d'octubre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.
4: La Biblioteca Joan Petit i Aguilar de Sant Feliu de Codines ha posat en marxa la tercera edició del repte lector Mira Llibres, adreçat a infants de primer a sisè de primària. L'objectiu és anar sumant punts amb cada llibre llegit, sigui de la biblioteca, de l'escola o de casa, fins a completar un passaport de lectura. Com a novetat d'enguany, si un participant acaba el repte abans d'hora, el joc no s'atura aquí. La directora de la biblioteca, Mireia Reverter, ens ho explica.
6: Bé, això es tracta de la valoració de la darrera edició del Mira Llibres, que clar, que molts participants, molts i moltes participants, van dir que els agradava l'experiència, però quan acabaven, doncs encara faltava molt per a la cloenda. I clar, com si es sapigués a poc. I aleshores, bueno, l'organització i tal va optar doncs a assumir aquesta demanda, i aleshores van pensar doncs, que estaria molt bé com un premi o una motivació a seguir llegint, doncs això, que el mapa anés creixent amb l'ajuda doncs, de les nenes i nens participants.
4: I és que més enllà de sumar punts o aconseguir títols, el repte vol posar el focus en la comprensió i l'hàbit de llegir amb sentit. Per això, cada vegada que cada infant acaba un llibre, ha d'anar al taulell a omplir una fitxa i intercanviar impressions amb l'equip de la biblioteca.
6: És important, sobretot jo crec que per la comprensió lectora, sobretot, no tant pel fet

0: de llegir més o llegir menys, sinó per saber el que s'està llegint. Per això, dins del repte Mira Llibres, el que a mi personalment m'agrada és la conversa que s'estableix entre les persones que estem darrere del taulell i els nens i nenes que ha llegit, no? La conversa, que puguem parlar de la lectura, tant si els hi ha agradat com si no.
1: A més, l'èxit consolidat del Mira Llibres ha servit de palanca per impulsar noves propostes lectores a Sant Feliu, com un club de lectura infantil o un projecte conjunt amb els instituts del municipi.
0: Ha sigut la llavor, aquest repte, per crear un parell de projectes més. Un és el club de lectura infantil, que ja va començar i ha tingut molt bona acollida. És per a nens i nenes de 8 a 10 anys. I després hi ha també un projecte que farem conjuntament amb l'institut, a primer d'ESO, amb els dos instituts, que es diu Laboratori de Narratives i Expressió.
1: El repte Mira Llibres ja ha començat, però els infants es poden continuar sumant al repte que permetrà acumular punts fins al 9 d'abril. I ara una informació de servei, perquè s'ha reobert el trànsit a l'accés de la urbanització del Record del Bosc des de la carretera BP-1432 que connecta Sant Feliu i Bigues i Riells. La circulació s'ha restablert després que s'hagin hagut d'aturar temporalment els treballs que s'estaven duent a terme al vial de la part de Bigues per haver de replantejar la solució tècnica de l'obra. El motiu d'aquest canvi de plans és la gran quantitat de roca que els operaris han trobat durant les excavacions, un terreny molt més dur del que s'esperava i que ha dificultat continuar amb el projecte per avís inicialment. Mentrestant, pel que fa als treballs corresponents al tram de Sant Feliu, la previsió és que les obres de la xarxa puguin estar enllestides en un mes i mig, si la meteorologia ho permet, a falta només de realitzar la connexió elèctrica definitiva. I per acabar el programa d'avui us deixem amb l'entrevista a la regidora de Cultura de Caldes de Montbui, Laia Cuscó, on conversem sobre els actes de la Festa Major d'enguany, les principals novetats i tot allò que cal saber sobre la festa que té com a lema que no s'acabi la festa. Escolteu l'entrevista que li van fer el Territori 17 a Laia Cuscó a continuació.
2: Aquest dijous arrenquen els actes de la Festa Major de Caldes de Montbui, la que és coneguda com l'última Festa Major del Vallès Oriental. Per repassar els actes, les novetats i també com s'està vivint els últims detalls, parlarem amb la Laia Cuscó, regidora de Cultura de l'Ajuntament de la Vila Termal, i ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
3: Bon dia de nou, bona. Doncs sí, estic aquí a l'Ajuntament de Caldes amb la Laia Cuscó. Primer de tot, bon dia i moltes gràcies per atendre'ns aquest matí, Laia.
4: Molt bon dia, Laia. Gràcies a vosaltres per fer-me aquesta entrevista.
3: A veure, primer de tot, enguany es dona el tret de sortida el dijous, perquè el divendres és festiu, és el festiu local de Caldes. Però a poques hores de donar el tret de sortida, literalment és demà, com van els preparatius? Ja està tot a punt? Queden cosetes per polir o ja està tot tancat?
4: Tot lo gran, evidentment, està tancadíssim. El que passa que queden sempre últims detalls. El fet de que hagi plogut també ens ha fet moure algunes coses de muntatge i avui han de quedar totes completament resoltes. Però estic molt contenta aquest any, que el que deia, crec que l'experiència és un grau, perquè enguany tinc la sensació que això, que ens falten els detalls, però els tenim controlats. I després podrem estar pendents de si surt alguna incidència. Sempre, sempre, sempre passen coses, però si tu tot l'esquelet el tens claríssim, tot està coordinat i ordenat, després tens energia i tens capacitat de resoldre aquelles urgències.
3: Clar, i jo em pregunto, aquest any el lema és que no s'acabi la festa. D'on surt aquest lema?
4: Doncs surt d'això, d'aquests dies, d'aquests 4 dies que tenim aquest any, des de divendres al matí fins a dilluns a la nit, que és com molt llarg, no? S'allarga una miqueta més la festa, i a més tenim aquesta capvuitada, que també està farcida d'activitats més que mai, i aleshores és a Caldes no es pot acabar mai la festa.
2: Clar, Laia, l'any passat vau estrenar el Vespreig dels 90 i també hi va haver alguns canvis d'ubicació d'activitats. No sé si ens pots explicar quines són les principals novetats de la Festa Major d'aquest any.
4: Doncs el vespreig el mantenim, ha quedat com a activitat consolidada, l'hem mogut de diumenge a dissabte a la tarda perquè era una de les peticions que teníem, i per tant aquest any de dissabte a la tarda serà aquest vespreig fantàstic fins a les 11 de la nit abans dels concerts. I la novetat d'aquest any segurament passaria a la capvuitada, que és aquesta baixada d'Andròmines. És l'activitat més diferent, més novedosa, que l'hem pogut ubicar a la capvuitada. Per la resta, la diferència és l'horari de divendres al matí, que ja a les 10 del matí ja començarem amb la festa gran. Per tant, era una activitat que deixàvem per dilluns al matí de normal, i enguany ja comencem de bon matí amb la festa gran, el concurs de dibuix. Concurs de dibuix superdivertit, perquè enguany hem de dibuixar, ara m'avanço, amb cotxes antics. Tindrem vehicles clàssics, bicicletes, motocicletes, i els infants i la mainada podran gaudir dibuixant els detalls d'aquests vehicles. També tindrem un espectacle ja divendres al matí. Per tant, xocolata, de tot una miqueta per començar amb energia la festa major. I després la novetat d'aquest dilluns al matí, també, que serà un dilluns fort. Normalment el festiu local el dilluns quedava una mica més diluït, i enguany tenim la Diada Castellera. I a més les Olimpíades Infantils, que també eren dissabte al matí, les hem pogut moure dilluns al matí. Per tant, tenim una festa major molt, molt esponjada i plena d'activitats.
3: Una festa major, com dèiem, plena d'activitats, amb activitats per totes les edats. Però anem a centrar-nos una mica, ara entrem una mica als caps de cartell, perquè tenim Svetlana i tenim els Catarres. Com es trien aquests caps de cartell? Perquè Svetlana toca, si no m'equivoco, divendres, i els Catarres diumenge.
4: Doncs no és fàcil de triar. Realment, jo començo a preparar, la regidoria comença a preparar la festa major del següent any, sobre el novembre, abans de tancar l'any, perquè això ho vam descobrir, que si tancàvem els caps de cartell abans de girar l'any, els podríem aconseguir un palet més econòmics. I era més fàcil tancar dates, perquè ens costava una miqueta. Molts anys anava darrere de grups que després ja no giraven, o ja no tenien la data, o ja canviaven de catxet i no podíem assumir com a Caldes de Montbui. Aleshores, des del novembre de l'any passat ja sonaven quins noms. Sempre mirem què ha passat a l'estiu, quin moviment hi ha hagut, i què ve. Quina novetat ve? En el seu moment, jo reconec personalment que Svetlana els havia escoltat, però no els tenia com a gran grup musical, però vaig voler fer l'aposta pel que suposa aquesta rumba catalana, perquè la diversió, i vaig pensar, sí, clar, després de veure tot el que han fet aquest estiu, fins i tot a la Mercè, bé, han triomfat, estic supertranquil·la i contenta d'haver triat aquest grup. I per què divendres i no diumenge, o per què no dissabte, no, també? Divendres, perquè ens semblava que era la continuïtat d'aquest correbars. És a dir, el correbars estàs com fent aquesta batucada que va ser, o el camionet en aquest any, el soundtrack amb música molt divertida, vens amb un nivell de ball de ballaruca molt alt i has de continuar a poder seguir ballant, no tant cantant, diguem-ho així. És un tipus de concert que t'acompanya molt a ballar. Dissabte vam decidir que amb una orquestra de versions ja estava bé, perquè el públic de dissabte ve d'arreu, aleshores que agradi a tothom, un grup local més un música comercial, diguem-ho així. I Catarres, diumenge, perquè era la data que tenien lliure, perquè ens va semblar que era un dia molt fort, diumenge, perquè dilluns tothom té festa, per tant tothom podia venir, i també perquè hi ha el concert d'Oques Grasses el dissabte. I clar, vam pensar, no, el públic potser ens marxa, el públic objectiu. Aleshores hem d'anar pensant en moltes variables i encaixar a dintre aquest quadrant. Però estem molt orgulloses d'haver triat això.
2: I ara, Laia, hem parlat d'activitats, hem parlat de música. Més enllà dels caps de cartell, també la programació busca arribar a públics diversos i diferents. Com heu plantejat aquest equilibri entre concerts, activitats familiars, també propostes potser més tradicionals, i activitats també per a un públic jove? També al final és un públic de festa major.
4: Sí, hem d'arribar a totes les edats, els joves ho estan esperant. Sí que hi ha una edat més jove-adolescent que bueno, m'ha arribat, que estan molt contents i contentes amb la decisió de Catarres, que esperen alguna cosa més, diguem, amb els punxadiscs, digiopis, no va dir, amb punxadisc, però els agraden els noms que hem triat. Els agrada molt la proposta de la Sontra, que aquesta activitat que fem de discoteca mòbil o d'itinerant el dissabte a la nit, farem una horeta i mitja al Parc del Bugarai, allà amb la Sontra, el de discjòquei, i després pujarem carrer Major, a Pimargall, carrer Major, fins a la plaça Taunstein, on allà ja poden tornar a entrar al parc i seguiran tenint discjòquei. Això és el que m'ha arribat amb la vostra petita que he pogut anar parlant, que això pot agradar, aquesta proposta de tenir música per tot el poble. Clar, esperen la fira. El Parc Firal és l'estrella també dels adolescents i joves. I després, a nivell de públic familiar, clar, tenim un cap de cartell que és Xiula, que aquí crec que, bueno, és inequívoc, és èxit assegurat, que això també començar divendres a la tarda, 6:45 PM, ja començar amb un concert fort. Això no ho havíem pogut fer mai. Enguany, doncs, provarem a veure com funciona. Per tant, hem intentat pensar en tots els públics, com bé deies, també per la gent gran. L'orquestra Montgrins torna a venir a Caldes, omplirem el casino per segon any consecutiu amb entrada gratuïta, que fins l'any passat era l'única activitat de pagament, i l'any passat ja la vam eliminar, perquè la gent gran també té dret de gaudir de la festa major totalment gratuïta.
2: I, Laia, tot això no seria possible sense les associacions i entitats que fan possible un programa de festa major divers i també doncs, que es dona peu, no?, a la cultura popular. Amb quin paper tenen aquestes associacions, Laia?
4: El paper protagonista, sempre ho dic. La nostra diferència, la Festa Major de Caldes de Montbui està formada per les entitats. La Festa Major la fem entre totes i tots. El paper de la regidoria és omplir amb aquests concerts i tota la coordinació, que no és fàcil, i acompanyar les entitats. Però el pal de paller de la Festa Major de Caldes de Montbui són les entitats culturals i esportives, sempre. I això crec que és la nostra essència i que no ha de canviar.
2: I Laia, Laia, anava a dir que també un altre aspecte important és una festa amb molta gent i, per tant, també és important la seguretat. El dispositiu no sé si serà similar al d'altres anys o també hi ha alguna novetat o reforç especial per aquesta època de l'any de festa major.
4: Doncs l'hem augmentat una mica. De fet, cada any hem anat pujant una mica perquè també, com ja que és l'última festa major del Vallès, doncs hem pogut observar què ha passat a altres poblacions, quins són els moviments, quina és la mobilitat, cada any hem anat augmentant una micatona. Aquest any una mica de reforç més. Per exemple, perquè es vegi clar, en la discoteca itinerant, en el camionet, també hem posat seguretat perquè no ha passat mai res, però no ha de passar mai res, i també hem posat, per exemple, reforç de punt lila en el correbars. Hem anat fent petites actuacions quirúrgiques, però per poder tenir millor control i més sensació de seguretat, sempre. Per mi, el secret de que una festa major vagi bé és que realment no hi hagi cap incidència.
3: Clar, i més enllà del dispositiu de seguretat, també hi ha tota la qüestió de la convivència, els horaris, el descans de les veïnes, un llarg, etcètera, que al final la festa dura fins a les 5 de la matinada. Quins són els principals aspectes que demaneu tenir en compte a l'hora quan comenci la festa major?
4: Respecte. Però una miqueta la nostra obsessió, en el moment que vam canviar d'ubicació de l'embalat del centre del poble al parc del Can Rius, va ser per això una mica la demanda veïnal, hi havia moltíssima queixa, i això impedia poder allargar més la festa. Fins a les 5 de la matinada doncs costa molt, perquè si l'endemà t'has de llevar a treballar, doncs costa una miqueta. El fet de traslladar-la, que va generar molta controvèrsia, sí que ara el que notem és que el centre històric, els veïns i veïnes del centre històric sí que senten soroll, sí que tenen els carrers una mica més bruts, però l'endemà els intentem tenir tots nets, però ha millorat, la convivència ha millorat. També, per exemple, l'any passat vam tenir bastantes incidències amb el tema de la sondra, no? Tant en el correbars com en la festa itinerant, i aquest any hem demanat que es reguli una miqueta els decibels, que compleixin almenys normativa i que no molestin tant, i que el camionet no s'aturi tant, sinó que vagi una miqueta més ràpid. El correbars no, farà el recorregut que ha de fer, i és una hora encara realment correctíssima, per tant no hi ha tant problema. El tema de la discoteca jove, doncs sí que hem demanat que vagi un pèl més ràpid, que no s'aturi tant. En el parc de l'estació l'any passat va causar moltes queixes, molts problemes. En el centre històric també es va aturar i va suposar com moltes queixes. Aleshores, això ho hem millorat una miqueta, regulant decibels i fent que el pas sigui una miqueta més àgil.
3: Bé, ja per últim, per tancar, però no menys important, Laia, hi ha ganes de festa major?
4: Moltíssimes, i una mica de nervis també. No, el que m'ha arribat aquests dies és que la gent té moltes ganes, vol que arribi, que tant de bo ens aguanti el temps, perquè hem tingut aquestes incidències climatològiques, però hi ha moltíssimes ganes, molta il·lusió, perquè més venim d'una festa major d'estiu, no? Aquest escaldàrium, que ens hem quedat totes i tots amb les ganes, que tant de bo ara puguem cremar també aquesta energia que tenim a dintre, que tenim ganes de conviure i de passar-nos-ho molt bé.
3: Doncs Laia Cuscó, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí, la regidora de Cultura, explicant-nos una mica com serà aquesta festa major. Moltíssimes gràcies, Laia.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gaudiu-la moltíssim i molt bona festa major. Que no s'acabi la festa.
1: I fins aquí l'Eix 59 d'avui dijous 8 d'octubre. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Mollà, Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'Eix 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies i ens escoltem demà.

0: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa de la bona música. Vivències musicals que us oferim tots els diumenges de 10 a 11 del matí, el dilluns a 1 del migdia i el divendres a les 3 de la tarda. Vivències musicals és un programa que després de les vacances tornem a enraigar. Oi, Josep Maria?
1: Bé, intentarem que, amb molta il·lusió, que els agradi tant com ens agrada a nosaltres fer aquest programa i desitgem que disfrutin, perquè ho intentem de tota forma. Perquè a vegades hi ha gent que ens diu sí, ens ha agradat o no tant, o... però intentarem que agradi a tothom. I avui començarem amb algo molt especial.
0: Em sembla que el que més t'agrada és a tu, he sentit així en veu baixa que li deies a l'Àngel. No. Àngel, vols dir que m'has posat un programa dient avui?
1: No, és que jo havia posat una cosa...
2: No,
1: això no es diu, home. Jo volia una cosa una mica alegre i és un programa molt especial. Mira, avui, a Vivències Musicals, us proposem un viatge cap a un món de contes, aventures, passions i misteris. Ho farem de la mà de Nikolai Rimsky-Korsakov. I una de les seves obres més conegudes és Xeresade, una suite simfònica inspirada en les històries de les Mil i Una Nits.
0: El personatge central de Xeresade, una jove que ha de salvar la seva vida gràcies al poder de les paraules. Cada nit explica una nova història al sultà Xerier per interrompre el relat abans d'arribar al final, obligant-lo a esperar una nit més per saber com continua.
3: Rimsky-Korsakov transforma aquestes històries en música. No intenta explicar cada detall com si fos una banda sonora, sinó que crea amb l'orquestra diferents ambients, personatges i situacions. El color dels instruments ens transporta al mar, als palaus, a les festes i a les aventures.
4: A mi no m'agrada criticar, però, Rosita, has fet una presentació fatal.
0: Fatal, oi?
4: A mi no m'has ni anomenat. No. La Maria tampoc. El Pau, tampoc.
0: He pensat
4: que
0: oferia el final,
4: avui. I el Jordi Massaguer, pobre, que podia venir.
0: He pensat que oferia el final. He pensat, mira, canviarem. Ara avui els presentaré al final.
4: No, que el Joanet t'ha omplert el cap, no sé de què, però...
0: Sí, no, doncs va, rectifico.
1: No, la culpa no és meva, eh?
0: Hi ha l'Àngel Falqués, que és el que ens porta el guió.
4: Ara, bon dia, bon diumenge.
0: I que les vacances han anat bé?
4: Sí, molt bé, perfectament.
1: Va, que hi hagi pau, eh? Que hi hagi pau.
0: Josep Maria, què? Em perdones pel que t'he dit?
1: No, sisplau, no. Jo no soc ningú per perdonar res.
0: Escolta, has tornat de Menorca?
1: Sí, he estat... Sí, però aquest any ha sigut una mica especial, perquè com que vaig anar al metge i em va donar 12 pastilles, no puc anar a banyar-me l'aigua.
0: Mare de Déu, ja no ha pogut anar a comprar l'enciamada.
1: Sí, sí, ja la portarem. En el moment que vingui el Jordi, hi haurà enciamada.
4: Penso que ha estat descongelada diverses vegades.
1: Sí. No.
0: Jordi...
1: És nova d'aquest any.
0: Jordi, posa't bé aviat, perquè si no, aquesta enciamada...
1: No.
0: La Maria Torrents, hola, Maria.
5: Què tal?
0: En l'altre programa ens has fet tard, eh?
5: Mira, no em provoquis perquè estic enfadada.
1: Ara vol arreglar que no ens
5: presentem. No podia per cap lloc.
4: Això no s'arregla.
0: Divendres va ser complicat, oi? Avui diumenge ho tenim més bé, no? Amb les carbasses has aparcat bé? Amb les carbasses has aparcat bé?
5: No sé, m'estic rumiant si baixar o no, perquè no sabré pas què fer del cotxe.
1: No es pot aparcar lloc.
0: Bueno, en el control hi tenim el Pau Ibars. Hola, Pau.
6: Bon dia.
0: Ell, com que sempre va a peu, sempre pot aparcar.
6: Sí,
0: oi?
6: Jo sempre vaig.
0: Sí.
6: Cam esquerra, cam a dreta, ja ho.
1: Bueno, Àngel, engega, sisplau. Ah,
4: continuo, eh?
0: I la que us parla, Rosita Figueres.
1: Ai.
0: Va.
4: Molt bé. Al llarg del programa escoltarem diversos fragments de Xereixat i descobrirem com la música ens pot suggerir una història sense necessitat de paraules. I també veurem com alguns temes musicals apareixen, desapareixen i tornen a aparèixer com si la mateixa Xereixat continués explicant-nos el seu conte.
1: Bé, i comencem el nostre viatge amb una de les imatges més conegudes de Xereixat, el mar, meravellós. Rimsky-Korsakov ens porta fins a les aigües d'Orient, on navega el vaixell de Simbad, ja me'n recordo, Simbad no sé què. L'orquestra ens descriu un mar que pot ser tranquil, però que també amaga aventures i molts perills.
0: Escoltarem com els instruments creen una sensació de moviment constant de les onades i entre aquestes onades apareixen els sons del vaixell i el tema de Sersade, com si ella mateixa ens anés explicant la història. Tanquem els ulls i deixem que la música ens porti mar endins.

0: Després de les primeres, de la primera imatge del mar, la música sembla allunyar-se de qualsevol perill. Les onades es van calmant i l'orquestra ens ofereix un moment de serenitat. És com si el vaixell de Sinbad avancés tranquil·lament, sense pressa, mentre el mar s'estén immens davant seu. Rimski-Korsakov aconsegueix crear aquesta sensació amb una gran riquesa de colors orquestrals.
1: Aquesta calma, però, no significa que la història s'hagi aturat. En Xerxat, el mar és gairebé un personatge més. Pot ser amable i tranquil, però també pot transformar-se de sobte. Fixeu-nos especialment en com les melodies passen d'un instrument a l'altre, en la delicadesa que l'orquestra ens suggereix al moviment de l'aigua.

0: I després de la calma, el mar continua mostrant-nos nous detalls. Aquí Rimsky-Korsakov no només descriu les onades o el moviment del vaixell, sinó que també la vida que envolta aquesta travessia. En aquest fragment, alguns passatges de l'orquestra ens poden suggerir el vol dels ocells marins que apareixen i desapareixen damunt de les aigües, acompanyant el viatge de Simbad, que per cert m'han dit que era Simbad el marino.
1: La música esdevé lleugera i delicada, com si el cel i el mar es trobessin en un mateix paisatge. Les melodies dels instruments més aguts semblen dibuixar el moviment dels ocells, mentre l'acompanyament manté la sensació d'un mar tranquil. En un moment, la bellesa serena d'aquells que conviden simplement a escoltar i deixa volar la imaginació.

0: Deixem enrere per un moment el mar de Simbad i entrem en un altre dels relats que formen aquest món fantàstic, de les Mil i una nit. Ara apareix la figura d'un príncep i la música canvia de caràcter. Rimski-Korsakov ens presenta una escena més íntima, plena de delicadesa i de misteri.
1: La música ens permet imaginar el príncep i tot l'entorn que l'acompanya. No cal que l'orquestra ens expliqui literalment el que està passant. Són les melodies, els ritmes i sobretot els timbres dels instruments els que en fan construir la història dins la nostra imaginació. És precisament aquí on la veu del gran poder narratiu de la música.
2: I ara tornem a trobar una de les grans característiques de Xeresada, els contrastos. Després de l'amplitud del mar i del moviment del vaixell, ara tenim una escena molt més personal. Escoltem com la música va canviant de color i com els instruments semblen donar veu als diferents personatges del conte. Obrim, doncs, una nova pàgina de la història.

0: La tranquil·litat del conte desapareix i la música es torna molt més agitada. Ara assistim a una lluita i l'orquestra ens transmet aquesta sensació de moviment, tensió i perill. Els ritmes són més marcats i els instruments entren amb força, creant un ambient molt diferent del que acabem d'escoltar.
1: És un dels moments en què podem apreciar especialment l'habilitat de Rimsky-Korsakov. Per fer una orquestra sencera, sembli explicar una escena. Les diferents seccions instrumentals es responen, s'enfronten i es superposen, com si estiguessin davant d'una batalla. La música accelera la narració i ens manté en tensió fins al final del fragment.

0: I després de la lluita, la història ens porta davant d'una imatge imponent. Simbad es troba enmig d'un paisatge ple de perills i apareix el poderós ocell que forma part de les seves aventures. Aquí Rimsky-Korsakov utilitza tota la força de l'orquestra per donar-nos la sensació d'una criatura enorme, misteriosa i gairebé sobrenatural.
1: I aquesta vegada la música no ens parla només d'un personatge, sinó també del paisatge que l'envolta. La roca, el mar, l'ocell formen una escena gairebé fantàstica. Poden escoltar com els sons greus aporten força i solemnitat, mentre els instruments més aguts ens suggereixen el moviment i el vol d'aquesta enorme criatura sobre el món de Simbad.

0: Després de les aventures de Sinbad i de les escenes plenes de força, la música torna a canviar de caràcter. Ara apareix el jove príncep, una figura que ens porta cap a un ambient més tranquil i refinat. La melodia es torna més cantable i ens permet imaginar un personatge jove, elegant i ple de vitalitat.
1: Rimski-Korsakov sabia molt bé com utilitzar els diferents instruments per caracteritzar una escena. Aquí, les melodies semblen moure's amb més llibertat i delicadesa, creant una atmosfera gairebé de conte. És una música que no necessita explicar-nos en paraules què està passant, simplement ens suggereix el personatge i el món que l'envolta.
2: Bé, és interessant observar com, al llarg de Xeresade, aquests canvis de caràcter mantenen viva la narració. Hem passat del mar a les aventures, de la lluita a les criatures fantàstiques i ara arribem a un moment més humà i proper. Escoltem, doncs, com aquí l'amic Rimski-Korsakov ens presenta aquest jove príncep.

0: I ara apareix una nova figura en aquest món de contes, la princesa, transportada en un palanquí. La música adquireix un caràcter elegant i delicat, gairebé com una desfilada. Podem imaginar el moviment pausat del seguici, els cortesans que l'acompanyen i la princesa avançat majestuosament entre la multitud.
1: És una escena que Rimsky-Korsakov pinta amb molts colors. Els instruments de l'orquestra semblen anar afegint detalls del seguici, mentre la melodia principal manté aquesta sensació de gràcia i distinció. La música ens fa imaginar una escena oriental plena de moviment, però alhora envoltada d'una certa calma i solemnitat.

0: I entre totes aquestes aventures hi ha una figura que ho uneix tot, Xerxad. Ella és qui explica les històries al sultà i qui, gràcies a la seva intel·ligència, aconsegueix mantenir-lo interessat nit rere nit. Rimski-Korsakov li dona una veu musical molt característica que apareix diverses vegades al llarg de l'obra.
1: Aquesta veu que ara no escoltarem, perquè no correspon a una persona que canta, és la música del violí solista, que apareix amb un caràcter delicat i expressiu. Quan l'escoltem, podem imaginar Xerxada parlant, explicant o simplement continuant el seu relat. És com un fil conductor que ens recorda que totes aquestes aventures formen part d'una mateixa història.

0: Després de totes les aventures que hem anat seguint, arribem a Bagdad. Bagdad em recorda El ladró de Bagdad, que era una pel·li que es va fer, El ladró de Bagdad. Aquí on se celebra un gran festival. La música es transforma en una autèntica celebració. Hi ha moviment, danses, alegria i una gran sensació de bullici. Aquí Rimsky-Korsakov utilitza tota l'orquestra per crear una escena espectacular i plena de vida.
1: El més interessant és que aquest festival reapareixen temes que ja coneixíem. És com si diferents moments de la història anterior tornessin a trobar-se en una mateixa escena. La música avança amb molta energia i els instruments s'entrellacen, aportant cada vegada nous colors i nous detalls a aquesta celebració.
2: Però aquesta festa no serà el final tranquil que podíem esperar. Encara ens queda un últim episodi, el vaixell de Sinbad. I tornarà a aparèixer i la música es portarà cap al desenllaç molt més agitat. Escoltem, doncs, aquest gran festival de Bagdad abans d'arribar al final de la nostra història.

0: Però la celebració no dura gaire. Tornem al mar, i aquesta vegada el paisatge ha canviat completament. El que abans era tranquil·litat es converteix en una tempesta. El vaixell de Simbad queda atrapat entre les onades. L'orquestra accelera el ritme i augmenta la tensió fins a donar-nos una sensació de vertigen.
1: I aquí Rimski-Korsakov mostra tot el potencial de l'orquestra. Els instruments entren i surten amb molta rapidesa. Les melodies es creuen i els sons greus donen profunditat a l'escena. Podem imaginar les onades colpejant el vaixell i el vent bufant amb força. És un dels moments més dramàtics de tota la Txeretsade.

0: Aquí la tempesta arriba al seu punt més dramàtic. El vaixell de Simbad és arrossegat per les onades i ja no pot mantenir el rumb. Davant seu apareix una roca i el perill és inevitable. L'orquestra concentra tota l'atenció en aquest moment, com si el vaixell avancés directament cap al seu destí.
1: I finalment arriba el xoc. La música esclata amb força i sembla que tota l'aventura de Simbad pugui acabar aquí. Però després d'aquest moment de màxima tensió, l'orquestra començarà a recuperar la calma. Escoltarem com els sons es van apagant i com torna a aparèixer una vegada més la veu del musical de Cerezade.

0: Després de la violència de la tempesta i del xoc contra la roca, arriba finalment la calma. La música sembla respirar de nou. Els sons es van suavitzant i recuperen aquesta atmosfera serena que ja havien escoltat al començament. És com si, després de totes les aventures, el mar tornés a quedar tranquil.
1: I amb aquesta calma arribem també al final de les històries de Sherezade. Durant mil i una nit ha aconseguit mantenir l'interès del sultà explicant-li nous relats, sempre interromputs abans del desenllaç. La seva arma no ha estat la força, sinó la imaginació, la intel·ligència i sobre el poder de la paraula.
2: Bé, aquí el senyor Korsakov tanca l'obra, recobrant aquella delicada veu de Sherezade que hem anat trobant al llarg d'aquest tot programa. Ara ja no sembla només una veu que explica històries, sinó la veu d'algú que ha aconseguit el seu propòsit. La tensió desapareix i queda una sensació de pau, com si finalment el conte hagués arribat al seu final.

0: Sí, fins aquí el programa d'avui, diumenge. Ens sorprendrà aviat a baix a la Fira de la Carabassa.
1: Sí. Oi? Sí, sí, que ja fa des del dissabte...
0: Fa estona que corre.
1: Que corre... Ja.
2: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Vox ha recorregut la decisió del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que deixava sense efecte les ordres de detenció que pesaven sobre l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Antoni Comín i Lluís Puig. El partit d'extrema dreta demana que es dicti una nova interlocutòria i es mantingui la vigència de les ordres fins que no resolgui el seu recurs i les qüestions prejudicials pendents davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Un minut de silenci avui ha estat l'homenatge per part dels treballadors i treballadores de tot l'Estat a la Mari Carmen Abascal, erigida com a símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És la crida que a les 12 del migdia ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres juntament amb Comissions Obreres i la UGT, amb l'objectiu de que, més enllà del tribut, es vol mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
4: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
3: I un centenar de tractors s'ha mobilitzat a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris. JARC reivindica augmentar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la PAC. La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes. Escoltem Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona.
5: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil, a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més. I per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina, perquè d'alguna manera també hem de viure.
3: El govern d'Aragó ha anunciat que el proper 19 d'octubre començarà a traslladar les pintures profanes de Sixena que hi ha al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Tot i això, fons del MNAC asseguren que aquesta data és orientativa. Les pintures profanes són un conjunt de 8 plafons que el museu mai s'han oposat a traslladar, donat que es troben en condicions de conservació més bones que les pintures de la sala capitular. I enxampen a Palamós un multireincident amb prop de 70 antecedents després de fugir dels Mossos amb l'ajuda de la seva parella. Els agents ja van intentar arrestar-lo divendres passat, però l'home es va resistir, va aconseguir fugir amb l'ajuda de la seva parella. Tots dos van agredir els agents per escapolir-se i els van amenaçar. Un cop van aconseguir refugiar-se dins de casa. 5 dies després, dimecres, els agents van tornar a localitzar els sospitós al municipi i aquesta vegada sí, ja el van detenir. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
6: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100, tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
7: Danta 54. No l'ho dic.
8: Sí, carinyo, ho hem de dir.
7: Anna Morgades.
8: Anna? Com dius? Anna?
7: Anna Morgades.
8: Morgades.
7: Morgades.
8: Morgades. Valdosera.
7: Valdosera.

0: Steamboat Willie, el vaixell de vapor Willie, va ser el primer curtmetratge d'animació sonora de Mickey Mouse. Era en blanc i negre i es va estrenar el 18 de novembre de 1928. Li falten 2 anys per fer-ne 100. Quin esglai! Des d'aleshores, Disney ha fet moltes pel·lícules d'animació, moltíssimes. L'Arnau s'ha quedat captivat amb el gall trobador de Robin Hood, cosí del Pota Blava del Prat, que va sonar l'altre dia. Arnau, des d'aquí, una abraçada i millora't. I sabem que a Lleida hi ha un col·leccionista que té més de 3.000 peces del Baratillo, l'Eridano, que vol que no deixin de jugar, exactament com a Toy Story. El que no sé si saps, jo de fet no en tenia ni idea fins que la Sabina Pedrós m'ho va explicar, és que alguns dels personatges de Disney, atenció, s'han dibuixat a casa nostra, concretament al Picat. És una història màgica, com els dibuixos. Sabina, ben tornada al Rambla.
1: Hola, què tal, Anna?
0: Avui, Sabina, ens portes un convidat de luxe.
1: Sí, avui tenim ja aquí als estudis del Picat Ràdio una persona que, com deies, ha dibuixat alguns dels grans clàssics de Disney, com ara el Mickey Mouse o l'Ànec Donald. Ell és el Marçal Abella, és dibuixant professional, il·lustrador i també humorista gràfic. Què tal, Marçal? Benvingut, com estàs?
2: Hola, gràcies, bona tarda.
0: Marçal, encantada de saludar-te, és un honor, de veritat, tenir-te aquí, deixa'm dir-t'ho. I tenim una primera pregunta que vam pensar tots quan la Sabina ens va explicar aquesta història, i és... com va anar això? Com s'arriba a dibuixar amb Mickey o l'Ànec Donald per Disney des del Picat?
2: Bé, jo vivia a Barcelona. Amb 15 anys em vaig presentar a l'editorial Bruguera amb una carpeta sota el braç. Llavors, a la Bruguera feien tot allò del Mortadelo i Filemón i tots aquests sèrie de personatges, les revistes. I bé, em van començar a preparar com a dibuixant i vaig entrar a la plantilla, dintre de la plantilla dels passadors de tinta. Allà passàvem les pàgines de tinta de Mortadelo i Filemón, de Tipitape, tots aquests sèrie de personatges. Allà vaig conèixer molts dibuixants d'aquella època consagrats i evidentment, hi teníem companys allà que també dibuixaven, més grans que jo. I ja van comentar, hi ha uns estudis a Barcelona que estan col·laborant amb revistes que fan dibuixos per l'estranger i tal, que algunes són personatges, alguns són de Disney i això. I, bueno, mitjançant tot això em vaig anar tensant en aquest món i, bueno, vaig començar a dibuixar. I vaig dibuixar Disney durant més de 30 anys, els personatges aquests clàssics, i dibuixo des del Picat perquè després vaig vindre a viure al Picat i vaig continuar dibuixant des del Picat, clar.
0: Has dit 15 anys, no? Vas arribar a Bruguera?
2: Amb 15 anys em presento a Bruguera amb una carpeta sota el braç perquè jo volia ensenyar els meus dibuixos amb algú, a veure, perquè a mi el que m'agradava era dibuixar historietes i dibuixar tot això. I bueno, i amb 15 anys... Pues suposo que els hauria de fer gràcia allò que dibuixava perquè, diguéssim, em van donar moltes indicacions i ajudes per poder després entrar a la plantilla de Bruguera. Quan ja vaig ser una mica més gran, amb 17, vaig entrar a la plantilla de Bruguera. Però aquella època jo estava estudiant i dibuixant tot el que podia.
0: I els dibuixos de Disney, és clar, quan tu fas un dibuix de Disney no pots simplement dibuixar un ànec o un ratolí, perquè són personatges que tothom reconeix claríssimament i immediatament. Això suposo que deu afegir pressió a la feina, o la fa més senzilla el fet de tenir ja uns models i no haver-se de bellugar d'allà?
2: Bueno, havíem de conèixer molt el personatge, havíem de conèixer com es bellugava, com camina. Amb això l'animació t'ajuda moltíssim, el fet de perquè els veus caminar i això. I llavors amb el còmic sí que és veritat que quan els dibuixàvem en revistes podíem exagerar moltíssim, podíem fer coses molt xules i distorsionar fins i tot el personatge, no? Que de fet amb animació també passa. El que passa que amb animació, com que són microsegons, moltes vegades és una distorsió molt gran, és un moment i no molesta, no? I en el còmic, pues, certament teníem una llibertat també, hem de dir que teníem una llibertat de que cada dibuixant teníem un estil propi. Partíem tots d'una mateixa base, estudiàvem sobretot, recordo amb l'Ànec Donald, que hi havia un dibuixant estadounidense que es deia Carl Barks, que era un dels creadors, va ser el creador de l'oncle Gilito, per exemple, o els tres nebots de l'Anec Donald, etc. I era una mica la referència, no? Era un dibuixant que va aconseguir marcar un estil en l'Anec Donald. I la referència una mica que teníem tots, però després cadascú va fent una mica el seu estil sense que l'Anec Donald perdi la pròpia essència. No?
1: Uh-huh. Clar, jo ara m'imagino, Marçal, més la logística. Estem parlant dels anys 80, no havia internet, no teníem ordenadors. És a dir, com feies tu per dibuixar un Anec Donald que ara estàs referenciant des d'aquí al Picat i després que s'acabés, doncs, això, publicant a Alemanya, França, Itàlia?
2: Uh-huh. Bé, amb els segurs, els DHLs i fent paquets amunt i avall. Ens arribaven els guions, ens arribaven per fax, llavors hi havia els fax, i ens arribaven tots els guions escrits, i a partir d'aquí nosaltres tot allò ho plasmàvem en les pàgines i fèiem uns paquets ben grans, perquè nosaltres dibuixàvem, en el format de dibuix era bastant més gran que el format que es publicava. I clar, havíem de fer aquests paquets, portar-los portar-los al DHL o al Seguro, a l'empresa que sigui, i cap al país que sigui. I així anàvem. Sí, sí.
0: I, Marçal, una cosa. La Sabina m'ha explicat, i de fet tu ho has mencionat, que també has participat en còmics del mític oncle Gilito o sí, dels tres nebots. Per mi sempre seran Juanito, Jorgito i Jaimito, perquè jo els vaig llegir així. Has treballat amb molts personatges. Dels de Disney, quin és el que més t'agrada, el que potser has gaudit més dibuixant?
2: Sens dubte amb l'Anec Donald. Per mi és el personatge més histriònic, el que podíem fer-li passar totes les malifetes que li podíem fer passar. Per mi és l'Anec Donald, clarament. És el personatge... I després l'Anec Donald i la família que l'envolta, tot el que dèiem abans, el Gilito, els tres nebots, la Daisy... el món aquest del Donald. Jo ho vaig passar molt bé dibuixant-los i al final, tants anys dibuixant l'Anec Donald, al final són, per molt que no són personatges propis, te'ls fas una mica propis. Jo ara mateix l'Anec Donald el dibuixaria fins i tot amb els ulls tancats. Vull dir que per això dic que te'ls fas propis, sí. Després em va agradar molt el Mickey Mouse, també. El Mickey tenia la seva cosa, també, molt xula.
0: I n'hi ha algun que no hagis dibuixat mai i que pensis, ostres, si demà em truquen, doncs em faria il·lusió?
2: Et diria que hi ha una pel·lícula que es diu Los Tres Caballeros, no sé en català com es titula, que hi havia els tres personatges, que un justament era l'Anec Donald. El Donald era un mexicà, un gall mexicà, que era el Panchito.
0: I un lloro.
2: Carioca, i un lloro carioca, que era el brasiler. Pues aquests tres personatges els trobava divertidíssims. Els trobava que els tres donaven moltíssim joc per fer molta paròdia, molta conya, per dir alguna cosa. No? I no els vaig dibuixar mai, però si m'arribés a arribar a la possibilitat de fer-lo, sí. Els personatges més clàssics, els personatges de la Bella Dorment i tot això, potser m'interessaven menys, si et dic la veritat.
1: Ara dius que portes quants 30 anys havies estat dibuixant per Disney?
2: Sí, més de 30 anys.
1: Més de 30 anys. Durant aquests 30 anys, ara et preguntem una mica de xafarderia, quines curiositats o quines anècdotes ens podries explicar que t'hagin pogut passar dibuixant aquests personatges?
2: Ostres, no ho sé, és que ara això de les anècdotes... Clar, pensa que era una... Jo sempre he dibuixat de manera molt solitària, perquè jo tenia la meva taula de dibuix, excepte una temporada que vam estar en un estudi a Barcelona, que era en una colla dibuixant, no era l'únic que feia Donald, o Donald Disney. I allà dibuixaven cada un les seues històries i jo recordo d'haver-me quedat allà a l'estudi aquell a altes hores de la nit intentant acabar unes pàgines. Ens quedàvem tota una colla que ens sopàvem, hasta jugàvem a futbol a dintre l'estudi i tot. Érem joves, que és el que té el ser jove, no? I llavors, Com a anècdotes dibuixants, això no sabré dir-te, perquè era jo mateix i la pàgina, com no sigui que esborrar una pàgina perquè repetir-la de nou, que això ha passat més d'una vegada, perquè de vegades he fet una pàgina i la mires, la remires, i de vegades la meva parella venia per allà i diu, bueno, què et sembla? I ella em diu, vols dir que això no ho faries d'aquesta manera? I jo defensant, no, això no, està bé així. Però clar, només falta que et digui això perquè comences a mirar-te la pàgina, i dius, potser sí, i l'acabes esborrant i l'acabes fent de nou. Sí,
0: m'ha passat, eh? I la gent aquesta de Disney són molt exigents? Us posaven moltes condicions o us deixaven fer a veure si sortia alguna cosa?
2: Jo vaig tindre bastanta llibertat, tinc que dir. He comentat abans que t'emportaves els personatges al teu estil. Hi havia dibuixants que... per exemple, hi havia un dibuixant xilè, que era el Vícar, que tenia un estil molt proper al Calvars original, però després hi havia un dibuixant argentí que es deia Daniel Branca, que era molt lliure i feia un dibuix molt suelto, molt divertit, no? Bueno, cada un li donava el seu estil. És veritat que de tant en tant et corregien alguna cosa, perquè segurament ja te n'anaves de vegades tant d'estil que et picaves una mica de cresta i dius, escolta, aquest Donald ja està començant a semblar un Mickey que no el Donald. Vull dir, ho exagero una mica, però de vegades marxàvem fins i tot una mica de l'estil de la llibertat que ens preníem nosaltres a l'hora de dibuixar, no?
1: A banda de treballar per Disney, hem de dir que el Marçal ha fet moltíssimes il·lustracions en diferents editorials i també al Farrús, aquí a La Mañana, que és el diari que tenim a la província de Lleida. Marçal, jo et pregunto, ara que dius d'exigències, que és més complicat treballar per Disney fent un Mickey d'aquests que dius exacte, que no se'n vagi d'aquests estàndards, o fer humor amb els teus dibuixos?
2: L'humor és molt exigent. O sigui, fer humor és molt exigent. M'ho vaig passar molt bé. Jo vaig arribar a l'humor gràfic una mica de rebot, però és molt exigent, perquè és cada dia. Els Farrús era una tira que feia la contraportada del diari i era més és atemporal, però el diari mateix vaig estar dibuixant altres seccions, com era la Marçalada, i la Marçalada era l'humor d'actualitat diari, l'humor editorial. I era molt exigent. O sigui, diumenges, dissabtes... m'ho vaig passar molt bé, vaig aprendre molt. I em va costar, sobretot al començament, perquè jo venia del món del Disney, el món del Disney és tot molt rodonet i molt de goma i molt així, i a l'humor gràfic has de ser un dibuix més contundent, més canyero, més... I em va costar molt a nivell d'estil, al començament. Després, poc a poc, vaig anar agafant el tranquillo i anava... Cada vegada que canviava de tema, anava canviant també d'estil. I, bueno, suposo que al començament em feia una mica de lío mental, però després ja ho vaig tindre una mica més per la mà.
0: I a l'hora de fer tires còmiques d'aquestes d'actualitat, sí, hi ha un altre tema delicat, que és que no se t'enfadi ningú, no? T'han dit mai això, no es pot publicar, o el límit de l'humor?
2: Jo, el dia de la mañana teníem bastanta llibertat. És veritat que tu mateix, quan dibuixes, també veus allà, dius, uf, això potser deixem-ho en el tinter, perquè potser m'he passat una mica, no? I... segurament tots acabem fent una mica d'autocensura, que no sé si està bé o no, però bueno, sé que la fèiem, i en principi no vaig tindre problemes. Sí que alguna vegada, amb alguna cotet, em consta que el director del diari va rebre alguna trucada en queixant-se, però el director em va recolzar sempre. Vaig tindre una sèrie, la contraportada de la revista que es feia, és dominical, el diari La Mañana, que era sobre... vaig fer 80 setmanes seguides un acudit sobre el papa de Roma. Era un acudit d'humor blanc, eh? Però tot i això, em consta que hi va haver va haver un cert rebombori, no, tampoc no massa, a nivell nacional, perquè hi havia algunes publicacions digitals que es queixaven una mica. Era l'època també en el que va haver el problema de les caricatures del Mahoma i bueno, va haver una mica de rebombori amb això perquè feia els acudits sobre el papa. Però bueno, era humor blanc, vull dir que tampoc. Si ho veus avui en dia, dius, puf, tampoc no n'hi ha per tant.
0: Marçal, i has de saber que la Sabina fa molt bé la seva feina davant i darrere del micro. I m'ha passat un informe sobre tu, de tot el que fas, que, escolta'm, jo crec que ni la CIA. M'ha dit que tens un projecte molt bonic que passa per les estacions de Lleida. Una història que comença amb un dibuix a l'estació d'Almacelles. Com
2: sí,
0: va això?
2: Això és un llibre que vaig publicar fa 3 anys, segurament, i és un projecte que a mi em va fer moltíssima il·lusió, moltíssima. Jo vaig començar... I, bueno, jo pertany al grup dels Urban Sketchers Lleida, que som els dibuixants urbans que sortim a dibuixar els caps de setmana, i ens ajuntem i dibuixem in situ els llocs. I aquell dia no teníem sortida amb el grup dels Urban, sempre vam anar tot sol a dibuixar l'estació d'Almacelles, que és un poble que està aquí a prop del Picat, i em vaig posar a l'andana i el dibuixar la solitud de l'andana, perquè dissortadament moltes estacions estan completament abandonades, no hi paren els trens, fins i tot no hi circulen molt pocs trens, algun de mercaderies i pocs, i allà amb aquella solitud vaig gaudir moltíssim pensant el que faig, com ho faig, això. I vaig fer aquella primera estació, bueno, la vaig guardar, tal. Després va vindre una segona i una tercera estació. I quan ja en vaig tindre 3 de dibuixades, vaig pensar, ostres, això podria ser una col·lecció xula per tindre-la. I vaig començar fent-ho, no pensant en fer un llibre, sinó pensant en fer una col·lecció pròpia. Bueno, aniré dibuixant estacions, que m'agrada, m'ho gaudeixo molt, i tinc temps per pensar en mi, per fer introspecció mentre dibuixo i tot això. Però em vaig creuar pel camí amb el Vidal Vidal, que el coneixia abans, és un escriptor d'aquí de Lleida, que és molt aficionat als trens, i ell em va... Li vaig explicar el que estava fent. Ah, pues és molt maco, tal i qual. Escolta, et presentaré un col·leccionista d'imatges ferroviàries, que era l'Antoni Nebot, que ja dissortadament ja va traspassar. I l'Antoni Nebot tenia una col·lecció brutal de fotografies velles d'estacions. I parlant amb ell, em deia, pues tinc tot això, si mai vols fer una cosa, pues tens tota la meva col·lecció a disposició. Llavors em va acudir a fer el llibre. Pensava, ostres, aquí sí que podríem fer un llibre xulo, pues, dibuixant totes les estacions, publicant com eren abans aquestes estacions, fent recerca en biblioteques d'anècdotes i coses que hagin pogut passar a les estacions. I així vaig estar treballant 4 anys pues això, cercant, no només dibuixant, sinó cercant molta informació, i de fet vaig trobar anècdotes força divertides i fets que van passar a les estacions que van completament sorprenents moltes vegades. No?
0: Com per exemple?
2: Sempre poso un exemple que a mi em va sorprendre llegint a Castellnou de Seana. Castellnou de Seana és una estació que hi ha a prop de Mollerussa, entre Mollerussa i Bellpuig, i llavors no hi paraven tots els trens, com ara, que no hi paren tampoc tots els trens, però llavors no hi paraven tots els trens. I passava el ràpido que li deien, que anava cap a Barcelona i passava a la matinada, a primeres hores del matí. I allà vaig llegir que a Castellnou de Seana s'hi feien... algun casament es va fer a la nit, no recordo si les 3 o les 4 de la matinada, casaments amb aquesta hora, perquè així els nuvis ja anaven directament del casori a l'estació per agafar el tren, per anar-se'n cap a Barcelona, bueno, de viatge de nuvis, no? Crec que feien xocolata en xurros com a celebracions i cap allà. I aquesta em va sorprendre per això, els casaments a les 4 del matí. I això està documentat en un llibre que vaig trobar, sí, sí.
0: I quantes històries com aquesta has anat trobant durant tots aquests anys de recerca? M'imagino que moltes. Estan totes al llibre o hi haurà una segona edició?
2: Segurament que si segueixo fent recerca en trobaré molt més, no? Em vaig trobar una també de l'estació de Vila... L'Anglesola, que està una estació a prop de Tàrrega, no? Que allà els Girona, la família dels Girona, que també van impulsar tot el que era el Castell del Remei, van impulsar que hi hagués una estació en aquest poble i tot això, no? I allà, al final, més que res perquè a Tàrrega, que és on parava el tren per anar cap al Castell del Remei, el Girona era esbroncat cada vegada per qüestions de terres i qüestions per qüestions econòmiques del temps, i les brocaven, i per això va impulsar, dir, escolta, jo aquí jo no vull, era un senyor amb molts diners, i aquí jo no vull parar, vull pujar el tren amb aquesta estació, va impulsar l'altra estació d'Anglesola, que estava ben a prop, i era l'estació que utilitzava ell per pujar i baixar del tren. Vull dir que...
1: Estació a demanda, parada sol·licitada, totalment. Sí. Escolta'm, has dibuixat 73 imatges, sí. És a dir, estan reportades...
2: Estan totes les estacions.
1: Fins
2: totes.
1: I tot algunes que no hi són o que han desaparegut des de que vas publicar el llibre fa uns 3 anys.
2: Exacte, estan totes... El llibre estan totes en color, excepte les que ja no hi són, que estan en blanc i negre. Les que estan dibuixades les vaig fer totes in situ a l'estació, evidentment les que no hi són estan fetes a partir de fotografia i les vaig fer en blanc i negre. Hi ha dues estacions que jo les vaig dibuixar en color que avui en dia ja estan al terra també. I després també tinc que dir que s'ha fet una estació nova que no està al llibre, que això si fa una nova edició ha d'estar a l'estació nova també.
0: L'has de posar al dia per una de nova que en tenim, no?
2: Sí, bueno, és un baixador, tampoc es pensa que és una estació amb edifici, és una andana amb una marquesina, no és gaire cosa més, Però bé, sí.
1: Doncs escolta, abans d'acabar, sí que no puc acabar l'entrevista sense parlar d'una altra iniciativa que és molt d'aquí de casa nostra, que és aquesta festa del llibre gegant, i aquí el Marçal té molt a dir, així que jo, si te'n recordes, Anna, del llibre gegant que m'han parlat?
0: Sí, anava a dir, és aquella festa del dibuix que ens vas apuntar quan ens parlaves de la Núria i el Manelic, no?, dels gegants.
2: Són els gegants d'aquí, sí.
1: Marçal, tu ets un dels impulsors, fa 27 edicions ja que s'està fent aquesta festa que apropa la cultura i la il·lustració aquí al poble, i ve gent de tot arreu. Explica'ns què té això del llibre gegant, perquè continuïs participant i tu il·lustrant els llibres també dels més petits després de 27 edicions.
2: Clar, quan jo vaig arribar al Picat, jo arribo al Picat l'any 94. Vaig estar 2 anys vivint a Lleida i jo venia de Sant Cugat i Barcelona, és on vivia abans. I quan vaig arribar al 94, vaig proposar a la regidora de Cultura, no sé si va ser el 94, potser va ser el 96 o el 97, no recordo l'any, li vaig proposar a la regidora de Cultura, a l'Alba Roure, que hi havia la possibilitat de fer aquesta festa. Aquesta festa la feien a Sant Cugat i la feien a Mataró, a Barcelona, una festa semblant, i vaig proposar de fer-la aquí. Primer la vaig proposar de fer a Lleida, a la ciutat de Lleida, però no sé si la ciutat de Lleida no la van entendre o no... Bueno, la veritat que no em van fer cas. I la vaig proposar aquí al Picat.
0: Doncs molt mal fet,
2: Bueno.
1: Perquè mira l'èxit, ens l'hem emportat.
0: Sí,
1: era el lloc idoni aquí.
2: Sí. I aquí al Picat, la regidora pues, li va semblar bé la idea. La idea de fer el llibre gegant pels gegants del Picat també és idea de la regidora. I jo crec que va ser un plus que es pogués fer un llibre gegant i li donar un contingut també així molt xulo de cultura popular. I sí, vam començar a dibuixar. Primer vaig tirar dels amics que jo coneixia dibuixants. Escolta, veniu a dibuixar, que farem una festa, tal i qual. I bueno, ara la festa ha crescut moltíssim. Ara encara hi dibuixo, però ja hi vaig de manera més testimonial. És que ja m'he fet gran, 27 anys, ja són molts anys. I tota la tarda dibuixant, jo ara hi vaig més, perquè és una festa que me la sento molt meua. No és meua, però me la sento molt meua perquè sóc un dels impulsors i intento anar-hi sempre, intento almenys que hi hagi un dibuix meu a cada festa.
1: Tu has proposat una festa cultural i l'Anna en Pic li va dir que venies aquí al programa, ha estat indagant les teves il·lustracions i està bé, fascinada, li han agradat moltíssim. i hem estat aquí parlant. Ens podries fer una il·lustració del Rambla perquè fos una mica la portada del programa? Què et sembla, Marçal?
2: Bé, no, no, aquí no hi ha càmeres, però bueno, ja...
1: Et fem l'encàrrec.
2: Ja farem alguna
1: cosa. I quan la tinguis, nosaltres ja li fem arribar a l'Anna o l'enviem en paqueteria, missatgeria, com fes amb els això... dibuixos dels anys 80 sí, del Miqui sí, i el Dani
0: Toral. Com, bueno, avui exactament igual. Ràpid, eh? Com, bueno, ara avui en dia amb una foto, amb un per PDF, això. Amb un...
2: Avui, no, és... avui en dia és que això és molt fàcil. Eh? Això ens va passar també, no sé si hem d'acabar ja, amb el diari La Mañana. Jo quan vaig començar La Mañana anava cada dia a la redacció i allà anava i dibuixava la redacció. Quan va començar internet allò va ser una meravella.
0: Sí, i tot és positiu d'aquestes noves tecnologies, t'ho dic per la irrupció de la intel·ligència artificial i aquestes
2: bueno,
0: coses.
2: Això és una altra cosa. Això és una altra cosa. Sí. Eh? Jo, amb la intel·ligència artificial aquí les noves generacions no sé si patiran bastant més a nivell d'il·lustració, perquè avui en dia l'intel·ligència artificial està fent molta cosa. Jo que estic de jurat en concursos, normalment em criden per fer de jurat, la veritat és que és molt difícil avui en dia en algun dibuix dir això és l'intel·ligència artificial o no. Vull dir que s'estàs fixant petits detalls i en petites coses i és complicat, és complicat. Sí, sí, per les noves generacions... No, bueno, no ho sé dir, eh? Ja en dibuixant. Suposo que el factor humà encara tindrà un plus i tindrà un... Espero, desitjo. No sé.
0: Esperem que sigui així, perquè si no ens estem fent trampes al solitari nosaltres mateixos, eh?
2: Sí, sí, sí. Sí.
0: Doncs, sí, sí, Marçal, moltíssimes gràcies per ramblejar avui amb nosaltres. Realment, com et deia, ha estat un luxe. Jo estaré amatent a veure si ens fas algun dibuixet pel Rambla 54, que serà un honor. I gràcies a tu també, Sabina, per descobrir-nos la història del Marçal. Una abraçada immensa a tots dos i fins aviat.
1: Un plaer. Adéu, fins aviat.
2: Gràcies, adéu.

0: Si parlem de gegants de Catalunya, segurament tard o d'hora acabarem parlant dels de Sallent. Va ser un dels primers pobles que als anys 80 va recuperar la tradició gegantera. Les primeres figures del municipi van desaparèixer, però l'any 1978 un grup de joves va decidir recuperar aquesta part de la cultura popular. I per repassar tota la seva història, no hi ha ningú millor per fer-ho que el cap de colla dels gegants i nans de Sallent, el Miquel Gili.
1: Que tenim documentacions de fa més de 100 anys, el que passa que durant tots aquests 100 anys hi han anat passant diverses parelles de gegants i per diversos motius han desaparegut, els han canviat, etc. Fins al moment actual, que això des de l'any 78 ha recuperat la tradició i no s'ha deixat perdre.
0: La recuperació es va fer des de zero i amb recursos propis. El veïnat va construir uns gegants casolans de guix, cosint els vestits i aprofitant materials que tenien a l'abast.
1: Entre dones que sabien cosir, perruques, etc. I llavors tot el que és escultura, que era del Sallent i Lluís Rubio, eren de guix, pesaven molt. I llavors al cap de 3 anys o així van encarregar ja uns gegants amb un escultor professional com del Casserres de Solsona.
0: L'encàrrec, com diu el Miquel Gili, va ser pel mestre Manel Casserres i va marcar un punt d'inflexió a la colla. Els primers d'arribar van ser el Gaspar i la Mariona, uns noms triats per votació popular entre els veïns del poble. L'any 1981 la família va créixer amb les dues de les figures més representatives de la vila, que són els reis Bernat i Ermessenda, amb uns noms que tenen una mica de vincle amb Sallent.
1: El nom de Bernat prové de recuperar el nom del barri on es van fer els gegants dels anys 50, aquells que deia que havien desaparegut. Com que es coneix que es van fer al barri de Sant Bernat o al carrer Sant Bernat, doncs bé, el nom de Bernat prové d'aquí, és un homenatge a tots aquells veïns. I Ermessenda porta el nom de la comtessa que va ser propietària del castell de Sallent a l'època medieval.
0: Ara mateix la colla de Sallent té figures de diverses mides i tipologies per mantenir els gegants vells originals ben cuidats i conservats al seu local. A banda del Gaspar i la Mariona, el Bernat i l'Ermessenda, també tenen els gegantons Eulàlia i Guillem i una colla de nans. Totes aquestes figures tenen el seu propi acompanyament musical creat també, com no podia ser d'una altra manera, per sallentins.
1: Sallent té una dotzena de músiques pròpies pels gegants de Sallent i totes fetes per sallentins exclusivament. Vull dir que també hi ha una riquesa musical de les figures que també quan surten o quan van fora del poble són les que s'interpreten.
0: Aquesta gran infraestructura musical i l'activitat també de la colla els va convertir, com dèiem al principi, en pioners. Als anys 80, Sallent va ser clau en el ressorgiment geganter a Catalunya. Van ser dels primers a fer trobades d'intercanvi amb altres pobles i allà es va fundar l'any 1984 l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya. Dos anys més tard, la Generalitat els va triar per portar la cultura catalana a l'Àsia.
1: Des de la Generalitat de Catalunya i des de l'agrupació, em sembla també, es va celebrar al Japó l'any 86, les primeres jornades de Sant Jordi, i volien una representació gegantera per anar allà, no?, i explicar una mica la cultura i ensenyar com es fan ballar els gegants i fer cercaviles, i Sallent va ser l'escollida per fer aquesta representació.
0: L'imaginari sallentí, però no es va aturar als anys 80. El 2023 van estrenar una figura totalment diferent dels gegants clàssics. Van construir un gegant amb braços tous dissenyat per interactuar directament amb el públic. És l'Antoñito, un homenatge a l'Antonio Valladolid, un veí d'origen andalús, que va arribar a Sallent ben jove i que al llarg de la seva vida va participar moltíssim en el teixit associatiu, esportiu i festiu del poble.
1: Es va construir el 2023 en homenatge a l'Antonio Valladolid i aquesta diferència dels altres, que són uns gegants més rígids i més seriosos, aquí el que és el voler és que fossin menotes, que fos un gegant menotes, que tingués interacció amb la gent i que, bueno, i realment també amb la música que l'acompanya, doncs, ha fet que sigui una figura totalment singular i que traspassi més enllà de Sallent.
0: Tot i aquest impacte social que té en els gegants de Sallent, com ja hem anat comentant, i també els projectes educatius que fan, per exemple, tenen l'Alça't, una festa que fan a finals de març, amb la que volen i la que aconsegueixen realment realçar la cultura gegantera del poble. Tot i això, i tot i l'energia que hi posen...

0: estan essencials per l'entremat geganter de Sallent. De fet, la seva història, de bon principi, ja és molt especial. La dels grallers ho explica el graller, justament, i també director de Ràdio Sallent, Pitu Galobart.
1: Va ser un grup de gralles pioner a la seva època, ja que estava format tot per dones, que es van engrescar a tocar la gralla acompanyant les seves parelles, els seus amics, amb els gegants de Sallent.
0: Per tant, un grup de dones que va aprendre a tocar la gralla perquè els hi venia de gust i que van compondre cançons sense ser músiques. I parlant de músiques, les de Sallent, com també hem anat dient, són molt especials. Les han anat creant diversos sallentins, entre ells el músic il·lustre Jordi Fàbregas, i que fan que els veïns del poble mirin els seus gegants i músics amb moltíssima satisfacció.
1: Hem pogut anar al Tradicionarius a tocar les nostres pròpies cançons i presentar el llibre de les músiques de Sallent, músiques que tenen més de 40 anys, perquè ja dic que les gralleres originals, que encara algunes d'elles encara toquen amb la colla, doncs és un motiu d'orgull.

Per tant, una tradició gegantera a Sallent que aguanta i aguanta forta gràcies a l'esforç de l'entitat. En l'última dècada han restaurat peces i han fet vestits nous. A banda, altres entitats de Sallent han fet gegants com l'associació Adona't o l'Ateneu Popular Rocaus, que fa uns anys van decidir fer la Joana la Negra i el Maqui, dos gegants que representen, per una banda, una dona que van penjar per bruixa a Sallent i, per l'altra, un gegant dedicat a la figura dels guerrillers antifranquistes, el primer de tot Catalunya. Per tant, no queda res més que convidar tothom a venir a veure els gegants i nans de Sallent.

0: Som-hi, Marga, on vulguis.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Pots dir meua, eh?
1: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
0: Perfecte. Molt bé.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sant Vi.
0: El nostre itinerari geganter avui també fa parada a Caldes d'Estrac. Martí Capçada, ben tornat al Rambla.
3: Així és, Anna. Què tal? Com estàs?
0: Molt bé. Martí, a Caldes hi ha dues figures, la Fàtima i el Busquets, que aquest any han fet 45 anys, i una colla gegantera que se n'encarrega i que té una dona al capdavant, visca, que és la Georgina Pou. Georgina, benvinguda al programa.
4: Hola, bona tarda.
0: Georgina, el Martí m'ha dit que sou de les tradicions més top de Caldes. Tant és així que aquest any fins i tot heu fet el pregó de Festa Major.
4: Sí, sí, aquest any, com que fèiem 45 anys, doncs ens van deixar fer el pregó.
0: I com va anar això?
4: Bé, nosaltres, a veure, fa anys que estem a la colla, però així al capdavant fa, res, 5-6 anys, potser. I aleshores el que vam fer per homenatjar a totes les persones que han portat la colla fins a aquests 45 anys, doncs vam demanar a algú que havia sigut membre de la colla, que havia sigut sempre l'speaker de la colla, i li vam demanar a ell que fes aquest pregó.
3: Anna, aquest any, que és de festa grossa, a més d'això del pregó que ens has explicat, també hi ha hagut més novetats. Explica'ns una miqueta, perquè una ha sigut en forma de llibre sobre la història de la colla, oi, Georgina?
4: Sí, aquest any, bueno, els gegants de Caldes, la Fàtima i en Busquets, tenen una llegenda com una història d'amor molt xula, i aleshores el que hem fet aquest any és editar-la amb conte infantil, amb un format així de conte infantil, i el vam editar per Sant Jordi i l'estem venent.
0: I una segona novetat són, m'ha explicat el Martí, els vestits nous dels gegants. No sé si s'han restaurat, s'han copiat, són un disseny nou. Explica'ns, Georgina.
4: S'han fet de nou. Després de 10 anys picant pedra, al final hem aconseguit uns vestits nous. Pensa que els vestits tenien ja quasi 40 anys i estaven molt malmesos, s'anaven trencant. A cada vegada que fem una sortida els hem de desmuntar, hem de plegar, i clar, es fa malbé. I hem aconseguit que ens els facin tots nous. Hem intentat mantenir l'estètica que tenien fins ara i els colors característiques de cada gegant. En Busquets i el gegantó no han canviat gaire, sí que són més elegants, ara quan els veus, però ella, la fa

0: clima sí que ha canviat molt. El color segueix sent el lila, però és més elegant ara. És nou, brilla més, molt maca de carat.
1: Dono jo raó a la Georgina, que de fet des de Ràdio Sant Vivi vam estar el dia de la Festa Major, el dia de l'estrena, i fan molt goig aquests vestits, així que animem a tothom que els vagi a veure. Georgina, anem a parlar una miqueta de la història dels gegants. Per què diries que són tan importants per Caldes d'Estrac?
0: Bueno, perquè representen una història, representen la llegenda de Caldes. Parla sobretot de les aigües termals que tenim aquí a Caldes, també, i la llegenda va lligada a això, i a més és una història d'amor.
1: I a més que, a part d'aquesta història, 45 anys donen per molt. Imaginem que darrere d'aquests gegants hi ha moltes generacions de persones que han format part d'aquesta colla. Però tu, Georgina, com diries que ha anat evolucionant durant tot aquest temps la colla? Heu vist algun canvi? Les noves generacions venen amb ganes? O com ho veus?
0: A veure, les noves generacions costa, eh? Sí que abans, clar, hi havia menys coses potser a fer, era com... Sempre han sigut molt familiar, eh? Famílies que entraven, doncs, un portava el gegant, l'altre tocava la gralla, els nens, clar, tots entrem pels nens. Ara mateix estem en un moment que noves generacions n'hi ha poques. Tots, tant tots els que estem a la colla, tenim fills petits, i gent jove n'hi ha molt poqueta. I també, com ara escoltava a la colla de Sallent, que si fan falta mans, nosaltres també ens falten mans. Clar, es necessiten molta gent per moure els gegants, per tocar, per cada sortida. I abans era molt nombrosa la colla i ara, bueno, també hi ha més estímuls externs, el jovent és diferent i costa trobar gent jove que vingui.
2: Georgina, i jo tinc una darrera pregunta mentre fem una crida, perquè, si us plau, gent, aneu a portar els gegants de Caldes. Jo deia visca... Sí, exacte. Jo deia visca quan he dit el teu nom, perquè nosaltres estem fent una tornada gegantera i encara no havia parlat mai amb cap de colla dona. És una impressió equivocada o en aquest camp encara hem de picar molta pedra? No sé, com dirien els oques grasses, com està el pati?
0: No, el pati no està malament, eh? Hi ha moltes caps de colla, sí. Quan parlem entre nosaltres, n'hi ha moltes. Sí que és veritat que tradicionalment sempre eren homes, i a vegades a mi em passa que quan parlo per telèfon així, per WhatsApp o per correu amb algú, sempre em diuen gràcies, company. Sempre es pensen que sóc un home, eh? Jo, hi ha moments que no hi entro, ja està, segueixo el rotllo i ja està. Però... sí que he vist que hi ha... aquest canvi sí que l'he vist. Hi ha moltes dones al capdavant de colles geganteres.
2: Doncs escolta, me n'alegro molt d'aquesta resposta, perquè realment doncs, ha estat simplement mala sort que encara no ens havíem topat amb alguna dona, però celebro que em diguis això. Georgina, Martí, moltíssimes gràcies a tots dos per portar la història d'aquests gegants de Caldes, la Fàtima i el Busquets, fins al Rambla 54, feta la crida perquè vingui la gent a participar de la colla gegantera. Una superabraçada i fins aviat.
0: Moltes gràcies. Fins aviat.

0: Vale, la primera, aquesta.
1: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
0: Ara aquesta.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: I ara l'última.
1: Quedem a la Rambla 54.

0: Al costat del port de Tarragona hi ha un barri que durant generacions ha viscut mirant al mar. El Serrallo és pesca, és gastronomia, és port, però sobretot és memòria, una memòria construïda entre barques, carrers i famílies que han fet d'aquest racó de Tarragona una comunitat amb una identitat pròpia. Avui recorrerem el barri i ho farem a través de les històries úniques de tres protagonistes amb perspectives ben diferents, però que a la vegada s'uneixen per teixir la unió que sempre ha caracteritzat el Serrallo. Per entendre el Serrallo d'avui, primer cal mirar enrere. El barri va créixer estretament lligat al port i, sobretot, a l'activitat pesquera. Una comunitat on les famílies, els oficis i la vida quotidiana estaven profundament connectats. Carme Pedrol, expresidenta de l'Associació de Veïns, ha viscut bona part d'aquesta evolució.
1: Abans ja hi havia una associació de veïns que lluitava pel barri. Llavors, quan van canviar les lleis i les normes, quan va pujar la Generalitat, que no hi havia Generalitat, llavors van fer una sèrie de passos per legalitzar-ho que aquí no es van fer. I llavors es va perdre l'associació de veïns que en aquell moment hi havia. I llavors es va fer com una plataforma que es titulava Salvem el Serrallo. A què vol dir això, Salvem el Serrallo? Perquè el Serrallo anava més com a part industrial, com a zona industrial, que no pas com una zona d'habitable per la gent, de lleure, era diferent. Llavors, clar, el que no volíem és que es perdés aquesta essència que tenia el barri com a barri en si i que no es convertigués en una zona industrialitzada.
0: El seu relat és el d'un barri que ha canviat però que ha mantingut una manera molt particular de relacionar-se i a partir d'aquí comencem a lligar caps, com es diu precisament en l'argot pescador. Durant anys pràcticament tot passava al voltant del mateix lloc, el port, i si hi havia una activitat que marcava el ritme de la vida al Serrallo era la pesca. Ara la Carme demana que això no es perdi.
1: S'ha de salvar d'alguna manera o altra. No sé què ho ha de fer, no ho sé, però s'ha de salvar. Però la pesquera és que s'ha de conservar perquè el barri és la pesquera. Si el barri està viu és perquè hi ha pescadors. Si això es perd, s'ha perd, no et diré tota l'identitat, però molta part de l'identitat s'ha perd. I la pesquera no s'ha de perdre mai la vida, perquè el pescador està lluitant i té ganes de que continuï. Però, esclar, avui en dia es posen molts entrebancs. També el relleu no hi és. El pescador jove busca una altra manera de viure, però jo diria que això és el que s'ha de mantindre, que no es pot perdre mai la vida. Perquè, torno a dir, el Serrallo és el que és gràcies als pescadors.

0: La pesca no és només un ofici al Serrallo, sinó que és l'ofici del Serrallo. Una tradició que ha passat de generació en generació i que encara avui es manté com la senyal d'identitat del barri. Pere Josep Núñez, o més conegut al barri com a Peret, és un dels pescadors més reconeguts del Serrallo i la seva història permet entendre què significa viure de la mar.
1: Ser pescador és una manera de viure i jo per mi s'hi neix. Hi ha molta gent que va per necessitat, però la majoria de pescadors s'hi neix. S'hi neix. És una manera de viure en tot. Tot, la manera de fer, en tot. Companyerisme, és... No sé com explicar-ho, això. No ho sé. Tio, és que és la meva vida. Vull dir que... I ara amb el meu fill, que és pescador, doncs, també encara més que més. No sé com explicar-ho, això.
0: Sortir a pescar implica molt més que una jornada laboral. És llevar-se de matinada, dependre del temps i tornar sense saber exactament què hi haurà a les xarxes i adaptar-se a tots els canvis pràcticament per no desaparèixer. Per sort, el que no canvia és el component emocional. Així ens ho descobreix el Peret.
1: A les 5 del matí, per dir-te alguna cosa, anaves a vora mar i havia una gentada. I ara se m'ha robat. Que et facis una idea. Perquè no en quedem. Perquè no quedem pescadors. I igual que abans, el companyerisme que hi ha. Perquè els quatre que quedem, doncs mira, intentes ajudar. Trobo que hi ha bastant més companyerisme que abans. Perquè com que ja estem prou fotuts, només falta que entrenar-nos se la fem. Vull dir, penso... Per buscar una cosa bona, penso que és això.
0: I de tot el que surt de la mar a tot el que acaba arribant a la taula per descobrir l'altre puntal del Serrallo, la restauració i la gastronomia de quilòmetre zero. Avui els restaurants són un dels principals reclams del barri i han convertit el Serrallo en un punt de trobada també per a persones que venen de fora. Gerard Pardo, propietari del restaurant L'Àncora, és una de les figures que encapçala des de fa molts anys el teixit gastronòmic del barri.
2: El negoci neix des de fa més d'uns 60 anys, quan el pare va fer cap al Serrallo perquè antigament no hi havia les tecnologies actuals i és a dir, no hi havia mòbils, no hi havia maneres, i llavors tothom feia cap al port quan viatjava de qualsevol ciutat i d'allí s'anava als hotels, anava als restaurants i de més. Era un punt de concentració d'arribada de gent de fora i així va començar l'Àncora.
0: La restauració ha fet encara més visible el Serrallo, però també ha canviat la manera com el barri es relaciona amb l'exterior i la imatge que transmet a qualsevol persona que hi arriba per primera vegada, tal com ho explica el Gerard.
2: És el lloc, l'espai, la mar que tens davant. És un punt a Tarragona, gràcies a Déu, molt, molt, molt, molt, molt creat. Anem a dir pels romans, per fer una mica de broma, però és un punt que te sentes, gaudeixes, tens la mar al costat, que no habitualment s'hi té, i això és un gran ganxo comercial, perquè hi ha molta gent de dins que, doncs, el fet d'estar al costat vora mar i passejar per allà, veure les barques, doncs això els hi fa una sensació, ja t'omple l'àpat, ja gaudeixes, a més el Serrallo remodelat ha quedat molt xulo. Jo també sóc de la vieja escola i el Serrallo d'abans a mi m'agradava també perquè era el nostre barri pesquer, de les xarxes per allà en terra, però clar, això tot evoluciona i s'ha de millorar.
0: Per a qui ve de fora, el Serrallo pot ser un lloc on menja peix, passeja pel bord o descobrir un dels barris més característics de Tarragona. Per a qui viu, però, és molt més que això i és aquí on les tres històries es troben. Una expresidenta veient com el barri es transforma, un pescador mantenint viu, un ofici que ha definit diverses generacions i un restaurador que ha vist com el Serrallo s'obria cada vegada més, però sense perdre la seva essència. Tres mirades diferents sobre un mateix lloc, però al mateix temps, tres formes de viure al i pel Serrallo.
3: Jo, clar, com a serrallenca, és que només te puc dir grandeses del barri. És un barri que és molt viu, molt. Té moltes entitats que fan moltíssimes coses. Evidentment, per la gent que som, repetim sí, d'altres entitats. I llavors, home, també potser perquè és el barri marítim que dona cara al mar, la gent són molt oberts. O sigui, el barri és molt obert.
1: Jo, per mi, és la meva vida. És el que m'ha donat tot. La meva dona és del Serrallo, perquè jo ben bé del Serrallo no ho soc. I és del Serrallo, és els meus avis, el meu pare. Tinc molta família del Serrallo. Però començar de pescador, doncs vaig començar a la barca amb el meu tiet i bueno, tot porta una sèrie de coses. Vaig conèixer la meva dona, fa 32 anys que estic casat. El Serrallo és la meva vida. El meu fill s'ha fet pescador i tot tinc aquí els meus amics. Donaria la vida pel Serrallo, el que convingués.
2: Tot, és que no... Tot, perquè d'allí m'he fet gran, d'allí estic i suposo que allí acabaré, perquè per l'edat que tinc ja acabaré allà, al meu barri. I el meu contorn de la gent del barri, que són collonuts. És un sentiment, és un sentiment. Jo sempre faig la broma que pel barri tan petitet que som, només ens falta ajuntament, ho tenim tot.
0: El Serrallo, un barri que ha canviat i ha evolucionat, però que continua reconeixent-se en les seves històries, amb els veïns, amb les barques o en una taula on el que acaba d'arribar es converteix en part de la cultura del barri. Perquè el Serrallo va començar al mar i ara el mar ja no és només davant del barri, el mar és dins del barri, amb la seva història i en la manera com encara avui s'explica què és aquest racó únic de Tarragona.
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
5: Solució al nostre repte. La manera directa de resoldre el repte que havia proposat el mestre de Gauss era anar sumant 1 més 2, donava 3, 3 més 3, 6, 6 més 4, 10, 10 més 5, 15, 15 més 6, 21, i així successivament acumulant la suma fins a arribar a sumar el 100. Déu-n'hi-do la feinada. Gauss, en lloc de sumar directament de manera consecutiva, com ara descrivíem, va adonar-se que podia sumar d'una altra manera. Podia agafar el primer número més l'últim, 1 més 100, i donava 101. Llavors agafava el segon número més el penúltim, 2 més 99, i també li donava 101. Després, 3 més 98, i donava 101. 4 més 97, i donava 101. 5 més 96, i donava 101. Fins a 50 més 51, i donava 101. És a dir, amb els 100 números formava 50 parelles, cadascuna de les quals sumava 101. Així doncs, tan sols havia de calcular 50 multiplicat per 101, que dona 5.050, que és el resultat correcte. Genial, no? Propi d'en Gauss.
6: La xarxa de comunicació local. Porto amb mi.

0: la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els bombers han demanat confinament preventiu de la població de Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà, pel fum d'un incendi en una nau industrial al costat de la carretera. El cos d'extinció de foc s'ha rebut l'avís de l'incident cap a 3:15 de la tarda i ha enviat 11 dotacions. Un cop el foc s'ha fet l'extinció a l'exterior per evitar que les flames es propaguessin a les naus properes. Això sí, a les 5 de la tarda s'ha informat que l'immoble, el sostre de l'immoble s'havia esfondrat, però que el foc no afectava ni la zona d'oficines ni a una nau propera amb productes inflamables. No hi ha danys personals. Més qüestions. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry. A més, confirma que la R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que funcioni amb tota fiabilitat.
3: Si el comparem amb el temporal del Harry de gener, que va causar lamentablement la mort del maquinista Gelida, fixin-se que no només la recuperació ha estat molt més ràpida, sinó que tots els elements d'infraestructura, estructura, trinxeres, talussos, han respost bé, d'acord allò que ja vam treballar en aquell moment. Vam destinar, en aquest cas a DIF, a més de 140 milions d'euros a tota la xarxa per reforçar talussos i trinxeres.
2: L'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI als pisos turístics. La mesura entraria en vigor l'any que ve mentre no s'apliqui la prohibició de pisos turístics a la ciutat prevista per 2028. Aquest augment es contempla als decrets Mari Carmen. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic, serà d'un 100% als que tinguin 2 o 3 i el 150% als que tinguin 4 o més llicències. Escoltem Jordi Valls, tinent d'Alcaldia d'Economia.
4: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fos un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
2: I el president espanyol Pedro Sánchez no descarta indultar l'exfiscal general Álvaro García Ortiz abans de les eleccions generals convocades pel 29 de novembre. Ha explicat que estan estudiant totes les lleis i mesures que han quedat pendents per veure si és factible aprovar-les, ja que a través de la Diputació Permanent o bé per part del govern en la seva condició de poder executiu es podria dur a terme. I acabem parlant de la Fundació Miró, que s'endinsa a l'univers d'una de les dissenyadores més influents del segle XX, Charlotte Perriat. La llibertat de repensar el món. Fins al 28 de febrer, l'exposició permet conèixer de primera mà les obres d'una dona que va treballar a Le Corbusier.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El foc crema des de 3:15 en una nau industrial de l'empresa Plasfi a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà. Evoluciona favorablement i els bombers han demanat que s'aixequi el confinament de la població que s'havia recomanat una estona abans pel fum. La nau està situada al costat de la carretera, al sud-oest del municipi, i els bombers han observat que la columna de fum anava en direcció contrària al poble. 11 dotacions continuen a 6:15 remullant la nau, una part del sostre de la qual s'ha esfondrat uns 16 metres lineals. Les flames també han afectat una part de la nau i un embassament de productes químics. Més qüestions. El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental. Ha posat l'exemple de l'habitatge o de la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica a demà, el nou Dia Mundial de la Salut Mental. Salvador Illa ha advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió i ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims 2 anys.
3: Aquesta acció directa no és suficient si no s'acompanya de polítiques que resolguin qüestions estructurals, com poden ser, per exemple, a causa de moltes de les dolències de salut mental. Parlo de la dependència, parlo també de l'accés a l'habitatge, sens dubte avui un dels àmbits on ens juguem tots dos el benestar de milions de persones i on ens juguem també una societat més humana, més igualitària i més justa.
2: I parlem de les pluges torrencials dels darrers dies que han agreujat també la situació del sector agrari al Baix Ebre i al Montsià, una zona molt castigada. Unió de Pagesos alerta que la collita d'oliva podria caure en un 80% i denuncia les dificultats que també pateixen els arrossaires del Delta. Davant d'aquesta situació, el sindicat reclama mesures urgents i crida a mobilitzar-se el proper 14 d'octubre a Barcelona. Escoltem el coordinador al Baix Ebre, Carlos Sanz.
4: I creiem que no es podran assumir ni continuarem ni continuar treballant les finques com les hem estat treballant, com hem estat treballant fins ara. Claro, nosaltres que ens trobem ja aiguats, preus, fauna, no ens en sortim.
2: I l'Acadèmia del Torró d'Agramunt ha celebrat avui la seva tercera edició amb 140 estudiants d'hostaleria arribats a centres educatius de Ponent i de l'Alt Pirineu, per primera vegada també de les comarques gironines. La iniciativa, nascuda en el marc de la Fira del Torró, la Xocolata a la Pedra, busca oferir als estudiants una part formativa perquè puguin descobrir la història del Torró d'Agramunt i també endinsar-se en la seva part innovadora i com es pot aplicar a la cuina.

0: is not a problem that I can't fix. Cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain.
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
3: En marxa hores d'ara una manifestació a Barcelona per la mort de Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
4: La dona també ha protagonitzat un nou enfrontament polític de precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor i des del PP el secretari general Miguel Tellado demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
5: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
6: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas.
3: L'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI dels pisos turístics.
4: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor el 2027, mentre que no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat. Jordi Valls és el tinent d'alcaldia d'Economia i Arnau Vives, regidor de Junts.
7: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fos un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
8: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà, tot el contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
3: Més de 190.000 vehicles ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona amb motiu de la festivitat del 12 d'octubre.
4: El Servei Català de Trànsit preveu que en surtin fins a 570.000. De moment, 2 accidents provoquen llargues cues a l'AP7 al Vallès i a les rondes a Barcelona.
3: I en flames, una empresa química de Santa Coloma de Queralt. El foc ha afectat el sostre de la nau, però no s'han produït danys personals.
4: Protecció Civil ha aixecat el confinament preventiu a la població per l'evolució favorable de l'incendi. Ara els bombers treballen per evitar que les flames es propaguin cap a naus pròximes.
3: I en cultura, Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Paul Guasch, els artistes Cabo San Roque i Handy Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026.
4: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victòria Spunsberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Uller.
3: I en esports, Jordi Cervantes, l'Espanyol reprèn la competició.
9: Els blanquiblaus reinicien la Lliga després d'un parèntesi de 3 setmanes i s'enfronten al Màlaga a partir de les 9 de la nit. L'objectiu perico és tornar al camí de la victòria després de sumar 2 derrotes seguides. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep al Palau Blaugrana els Argiris Kaunas a partir de 9:15 del vespre. Els blaugranes busquen el triomf per mantenir el balanç positiu a la competició.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim plana de serveis, com sempre, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. S'han acabat les pluges, però ens ha quedat l'ambient contrastat de temperatura. Al matí ha despertat més fred que no pas ahir i la tarda ha acabat sent agradable, per bé que ja amb unes temperatures com toquen per les dates. Sempre acompanyant el dia amb pocs núvols. Alguns de prims es van passejant pel cel i també destacar que el vent no se'n va d'alguns racons de Girona, sobretot de l'Alt Empordà, el vent que hi bufava cap a les Terres de l'Ebre ha anat a menys. De fet, el cap de setmana, també el dilluns, festiu per a molta gent, vindran amb molta calma i molta tranquil·litat al nostre país. De fet, el que hem de destacar sobretot és que ja no tindrem pluges, que els núvols han de ser molt escassos, començant per demà, i que la temperatura tornarà a ser dual. Matins ben frescos. Les primeres hores del dissabte tornaran a ser de força fred i, en canvi, les tardes s'aniran fent molt suaus, començant per la de demà mateix. N'estem pendents a la xarxa?
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària avui marcat per l'operació sortida amb motiu del 12 d'octubre. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. Doncs sí, estem en plena operació sortida. Evidentment, parlem d'aturades, podríem dir, habituals en una operació sortida. Per tant, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, vies com la C58, l'autovia 2, la B23, la C32, la C31, però hi ha aturades tant d'entrada com de sortida de Barcelona. Per tant, sí que és cert que l'àrea metropolitana de Barcelona està molt carregada i també les seves rondes, ronda de dalt, ronda litoral, i a més en tots dos sentits de la marxa. L'autopista AP7, que ha estat la via que segurament ha presentat més problemes, sembla que vol millorar, però encara hi ha aturades en sentit nord, per exemple, en sentit Girona, d'uns 7 quilòmetres entre Mollet del Vallès i Granollers, i en direcció sud, uns 6 entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes. A més, a l'autopista AP7 a Cambrils s'ha produït l'incendi d'un turisme, ja està apagat, ja està retirat, però encara hi ha aturades, uns 4 o 5 quilòmetres en aquest punt de l'AP7 a Cambrils i en direcció sud. De la resta de vies, destaquem l'autovia A2 a Jorba, amb retencions de més de 5 quilòmetres en sentit Lleida, i també aquestes obres de la C-17 a la zona de Granollers durant tota la tarda han complicat el trànsit en direcció a Barcelona, però ja s'han acabat. Per tant, ja parlem de normalitat en aquest tram de la C-17 a l'altura de Granollers. És tot de moment des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: En marxa hores d'ara una manifestació a Barcelona per la mort de la Mari Carmen i l'Olga, dues dones que s'han convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
4: Mari Carmen Abascal, de 87 anys, va morir aquest dimarts a Madrid i l'Olga va suïcidar-se a l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. La manifestació ha començat a plaça Universitat i està convocada pel sindicat de llogateres, que també ha promogut un minut de silenci aquest migdia arreu de l'estat espanyol en record de les dues dones. Tot plegat coincideix el dia que el sindicat ha anunciat que deixa de participar a l'acampada pel dret a l'habitatge de plaça Catalunya per destinar més forces a preparar la vaga general convocada per l'11 de novembre.
0: Anem cap allà, cap a la manifestació a plaça Universitat de Barcelona. Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
5: Bona tarda des de plaça Universitat, on tot just ara comencen a arribar les primeres banderes, les primeres pancartes en aquesta segona manifestació en 5 dies per l'habitat a la ciutat de Barcelona. Aquesta segona manifestació amb un lema molt clar, l'Olga i la Mari Carmen, el negoci de l'habitatge mata. I és que avui que s'ha aixecat l'acampada de plaça Catalunya, comença l'organització de la manifestació del 11 de novembre, la vaga general, on han arrossegat els sindicats majoritaris de Comissions Obreres i l'UGT. I per tant, parlem ara d'aquest primer escalfament, aquest intermig entre l'acampada de la plaça Catalunya per l'habitatge i la vaga de l'11 de novembre.
0: Gràcies, Pau. La manifestació és, com dèiem, un més dels actes que ha motivat la mort de Mari Carmen Abascal. Aquest matí, treballadors i treballadores de tot l'Estat han fet un minut de silenci a les 12 del migdia.
4: La crida l'ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, amb un objectiu que va més enllà del tribut, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge.
0: Carina Bellbé.
6: La SEAT, el Metro de Barcelona, ambulatoris com el Cap Gornal i fins i tot l'Hotel Palace són alguns dels exemples de centres de treball que avui a les 12 de la migdia han parat per sortir al carrer i homenatjar la Mari Carmen Abascal. Amb aquest emotiu i reivindicatiu minut de silenci, aquest s'ha convertit en el símbol d'una onada d'indignació i de lluita pel dret de l'habitatge. A la capital catalana, representants del govern, com la consellera d'Economia i el mateix alcalde, amb bona part dels seus regidors, s'han sumat al tribut a la Mari Carmen a la plaça Sant Jaume, una iniciativa impulsada pel Sindicat de Llogateres Llogateres, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats han llegit als mitjans de comunicació un manifest conjunt de record i de lluita. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
7: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
6: Un minut de silenci per la Mari Carmen i el dret a l'habitatge digne i assequible que s'ha reproduït a centres de treball de tot l'estat espanyol.
0: Un dia més, Mari Carmen ha estat també molt present a la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que tant la Mari Carmen a Madrid com l'Olga a l'Hospitalet de Llobregat són víctimes d'un sistema injust i rebutja que es faci política amb el dolor de la mort. El PP, en canvi, considera que és el PSOE qui ho està fent, Mont Carvajal.
8: En una entrevista al diario.es, el president Pedro Sánchez ha dit que tant l'Olga, de 54 anys, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat pocs mesos després de ser desnonada, com la Mari Carmen de Madrid, són víctimes d'un sistema injust, i ha assegurat que no se n'ha de fer política.
9: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
8: Per al secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'esquerra ja l'està utilitzant per escalfar el carrer i tapar la corrupció.
10: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupción.
8: D'altra banda, el PSOE estudia concórrer al Senat en llistes conjuntes amb altres formacions progressistes. Estan esperant veure què passa amb la composició del Front Ampli per parlar-hi i probablement afegir-s'hi.
0: I encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI dels pisos turístics.
4: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor l'any que ve, mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat prevista pel 2028.
0: Esther Minguell.
11: Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns i l'abstenció de Junts, la mesura s'ha aprovat a la Comissió d'Economia i el sí definitiu ha d'arribar al ple de desembre. Aquest augment de l'impost de béns immobles en habitatges d'ús turístic està contemplat en els decrets Mari Carmen i es permeten en zones de mercat residencial tensionat com la capital catalana. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic. El recàrrec serà del 100% pels que en tinguin 2 o 3 i arribarà al 150% als titulars de 4 o més llicències, afectant a 6.000 pisos. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'Economia, i Arnau Vives, regidor de Junts.
12: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fós un àmbit residencial, a diferència del món econòmic, que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
13: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà. Tot el contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
11: L'Ajuntament calcula recaptar 7 milions d'euros cada any i es destinarien a la promoció d'habitatge protegit.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més de 220.000 vehicles han sortit ja de l'àrea metropolitana de Barcelona des de les 12 del migdia amb motiu de la festivitat del 12 d'octubre, un 40% del previst.
4: El Servei Català de Trànsit preveu que surtin fins a 570.000 vehicles. Aquesta tarda, 2 accidents han provocat llargues cues a la P7, al Vallès i a les rondes a Barcelona. Des de les 12 del migdia ja hi ha activat el dispositiu especial de mobilitat que preveu 1.086 controls a la xarxa viària catalana. Trànsit calcula que el retorn es concentri dilluns i que retornin a l'àrea metropolitana 270.000 vehicles.
0: I encara parlant de mobilitat, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respondut raonablement bé el temporal i s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry.
4: A més, ha confirmat que l'R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que el tren funcioni amb tota fiabilitat.
0: Tot plegat ho ha explicat en una visita a Platja d'Aro, on ha anunciat que les obres de reconstrucció del pont del Ridaura començaran la tardor de l'any vinent, després que les pluges torrencials del cap de setmana hagin provocat inundacions al municipi. Televisió de Costa Brava, Alba Peiret.
14: El desbordament del riu Ridaura ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reconstruir els dos ponts que travessen el riu al seu pas per Castellplatja d'Aro i S'Agaró, amb l'objectiu de millorar el pas de l'aigua i evitar que aquestes infraestructures n'obstaculitzin el cabal. La Generalitat ha anunciat que les obres del pont situat a l'avinguda de S'Agaró, a prop de la desembocadura del riu, començaran la tardor de l'any vinent. El projecte ja està redactat i l'actuació tindrà un cost aproximat de 4 milions d'euros. Ho detalla la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
15: Els pilars que tenim han actuat d'alguna manera també d'obstructors en aquestes últimes pluges i en el pas de l'aigua. Per tant, el pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central. Es recolzaran dos estreps laterals.
14: Aigües amunt al carrer de Tramuntana, a la carretera GI-666, hi ha un segon pont sobre el Ridaura que també està previst enderrocar i reconstruir. En aquest cas, però, el projecte encara no està enllestit i les obres es durien a terme un cop finalitzada l'actuació del pont de l'Avinguda de S'Agaró.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental. Ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica demà un nou dia mundial. El govern hi ha posat el focus avui amb un acte institucional. Maite Polo.
16: La salut mental és un repte de país per a Salvador Illa i ha advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió. El president ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims dos anys i ha admès que cal acompanyar-ho de polítiques socials que abordin causes, ha dit, d'aquests problemes.
17: 42% de les persones de 25 a 34 anys afectades per dificultats d'accés a l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Podríem parlar també de la soledat no desitjada, se n'ha parlat a les taules rodones, de la precarietat, de les xarxes socials o de les desigualtats. Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
16: Els problemes de salut mental han deixat de ser tabús i els responsables públics ho qualifiquen de gran avenç social. Ara bé, és important parlar-ne amb precisió i distingir el malestar dels trastorns o problemes de salut mental.
0: Mollet del Vallès s'ha adherit un any més a la commemoració enguany amb el lema Teixir vincles és parlar de salut mental. Ràdio Mollet, Emma Balea.
18: A la necessitat de fer comunitat s'ha referit la representant de l'entitat local suficientment, Belén de la Torre, qui ha fet lectura del manifest.
19: La salut mental també es construeix als barris, a les entitats, als centres educatius i, sobretot, a les relacions humanes. Quan algú troba un espai on parlar sense por, es trenca l'aïllament.
18: La regidora de Salut Pública, Pepi Muñoz, ha destacat la complicitat de l'Ajuntament en matèria de salut mental amb tots els serveis municipals i de salut existents al territori, així com amb les entitats que treballen dia a dia la salut mental. Muñoz ha anunciat la celebració d'una jornada dedicada al benestar emocional i la salut mental pel pròxim 13 de novembre.
0: I a Tarragona, enguany, el recompte de persones sense sostre inclourà també les que dormen en vehicles o aparcaments. L'Ajuntament busca un centenar de persones voluntàries per quan arribi el moment aquesta tardor. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
20: Tarragona prepara un nou recompte de persones sense llar per obtenir una fotografia més ampla del sensellarisme de la ciutat. Serveis municipals, entitats socials i voluntaris recorren diferents zones durant la nit per identificar persones en situació de vulnerabilitat residencial. La consellera Cecília Mangini ha explicat que la principal novetat és ampliar les categories d'observació, incloent-hi persones que dormen a vehicles aparcats o altres espais no convencionals.
21: La novedad de este año es que se ampliará las categorías de observación. No se contará solo a las personas que duermen en la calle, sino que en general también se contará las personas que están en tiendas de campaña, en autocaravanas, durmiendo en algún coche o en algún edificio ruinoso o en algún parque, en algún aparcamiento. Eso también como novedad de este año.
20: L'Ajuntament fa una crida per reunir prop de 100 voluntaris que treballaran en grups de 3. El dispositiu també comptarà amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana.
0: I encara un apunt en relació als drets humans, la jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau. L'Acadèmia Noruega ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional.
4: En un comunicat, l'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental per garantir que es processin els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Navi Pillay ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals rellevants. Actualment, Pillay és jutgessa del Tribunal Internacional de Justícia en el cas en què Myanmar està acusat de genocidi contra el poble Rohingya.
3: Notícies en xarxa.
0: En successos en flames, una empresa química de Santa Coloma de Queralt. El foc ha afectat el sostre de la nau, però no s'han produït danys personals. Protecció Civil ja ha aixecat el confinament preventiu a la població.
4: Protecció Civil ha desactivat el pla Procicat perquè les tasques dels bombers evolucionen. L'incendi ha començat a 3:15 de la tarda i ha provocat l'esfondrament del sostre de la nau, però de moment no afecta les oficines ni un edifici pròxim amb productes inflamables. S'hi han desplaçat 11 dotacions de bombers que treballen per evitar que les flames es propaguin cap a naus pròximes. Segons els serveis d'emergències, el foc no ha causat danys personals.
0: I Manresa vol ampliar els efectius de la Guàrdia Urbana fins a 120 en els propers dos anys. L'Ajuntament ha demanat la incorporació immediata d'una quinzena d'agents de la Borsa d'Interior. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals.
1: Amb una plantilla actual d'un centenar d'agents, la intenció de l'Ajuntament és incrementar-la en 20 efectius. L'objectiu, reforçar la presència policial al carrer i adaptar-se al creixement de la ciutat a nivell de població, que en dues dècades ha guanyat uns 12.000 habitants. N'ha parlat l'alcalde de Manresa, Marc Aloi.
2: Aquí tenim un problema. Quan els serveis públics que formen els pilars de l'estat del benestar no s'incrementen de la mateixa manera en què s'ha incrementat la població, les costures estan tenses. I això acaba generant una frustració a la població. Per tant, necessitem tenir un cos musculat que permeti que puguem fer tota aquesta feina amb la màxima plenitud possible.
1: Per tot plegat, Eloi ha anunciat dues convocatòries de 10 places previstes per principis del 2027 i del 2028. Mentre no arriben aquestes incorporacions, l'Ajuntament ha demanat a Interior incorporar 15 agents de la Borsa Comuna, una petició però que encara està pendent de resposta.
0: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens arriben des de Ràdio Mollet i Ràdio Cambrils, avui sobre les Jornades Europees de Patrimoni que se celebren arreu del territori.
18: A Mollet del Vallès, en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni, aquesta tarda tindrà lloc una visita guiada al Centre Cultural La Marineta. La Marineta és un edifici renaixentista que ha viscut la història de la ciutat i coneix molts dels seus secrets. És per aquest motiu que la jornada porta per títol La Marineta, l'hostal que guarda secrets, i el assistents descobriran què amaga aquest edifici tan emblemàtic de la ciutat.
22: A Cambrils, per les Jornades Europees del Patrimoni, hi haurà una jornada de portes obertes als tres principals centres patrimonials del Museu d'Història de Cambrils, el Molí de les Tres Eres, la Torre del Port i la Vila Romana de la Llosa. A més, les persones que s'agostin a la Torre del Port podran veure l'exposició que es va inaugurar dimecres El preu d'un somni dels artistes Mariano Martínez, Luis Romero i Joan Vilar de Bo. L'objectiu és donar a conèixer la riquesa i la diversitat cultural d'Europa, conscienciar el ciutadà i les administracions sobre la necessitat de protegir aquest patrimoni comú.
0: I en cultura, Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Jan de Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026.
4: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spungberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Uller. L'acte de lliurament ha tingut lloc aquest matí a l'Auditori Pau Casals del Vendrell.
0: I Agramunt celebra aquest cap de setmana la 37a Fira del Torró i la Xocolata de Pedra. El tret de sortida ha estat la tercera edició de l'Acadèmia del Torró, que ha obert portes aquest matí. Ràdio Sió, Txell Barnaus.
23: L'Acadèmia del Torró és l'activitat dirigida a estudiants d'escoles d'hostaleria i turisme, i aquest any la novetat és l'obertura d'aquest espai a alumnes de fora de les Terres de Lleida, tal com indica la directora de la fira, Tamara Lombardo.
24: Per primera vegada obrim l'Acadèmia fora de les Terres de Lleida i enguany ens acompanyen també alumnes de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona, i superarem els 140 estudiants que avui es formaran amb nosaltres en una jornada on parlem de tradició, parlem de qualitat i parlem d'innovació i de l'aplicació a la cuina del torró.
23: La fira s'obrirà des de demà fins dilluns al públic amb les últimes novetats en el món del torró i també la gamma més tradicional de producte. Hi haurà més de 150 expositors entre torronaires i productors gastronòmics que seran presents en una fira que comptarà amb 35 activitats programades entre tastos, tallers i presentacions de productes. A dia d'avui, algunes de les sessions, com la que compta amb els tres jurats de Masterchef, Pepe Rodríguez, Marta Sanahuja i Jordi Cruz, ja tenen les entrades esgotades i, com a novetat, es dedicarà tot un dia, el dilluns, a la gastronomia lleidatana, amb una programació especial que es fa en col·laboració amb la Diputació de Lleida.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. L'Espanyol juga, reinicia aquesta nit la Lliga després d'una llarga aturada de 3 setmanes. Els blanquiblaus obren la 8a jornada a la Rosaleda davant el Màlaga a partir de les 9 de la nit. La gran novetat a la convocatòria és la presència de Javi Puado i de Roberto Banja i Javi Hernández després de passar per les seves seleccions. El tècnic Manolo González avisa que l'equip té ganes de tornar a competir i de retrobar-se amb els 3 punts.
3: Bueno, estem amb ganes de que arribi el partit de demà per poder fer un bon partit, intentar treure els 3 punts, que sabem que és un partit complicat, però que bueno, arribem amb ganes de competir i tornar a agafar bones sensacions que teníem abans dels darrers partits.
2: El Barça jugarà demà i ho farà contra el Getafe al Camp Nou, un partit que no disputarà Rafinha. El jugador brasiler descansarà tant demà com dimarts, el dia del partit de la Champions davant el Galatasaray. Escoltem el tècnic Hansi Flick.
4: The picture shows something and it's not a big injury, but
5: no, alguna cosa sí que es veu, no és una lesió important. Però sí, és una cosa que hem de reaccionar, que hem de cuidar-nos, perquè l'any passat va tenir moltes lesions, 3 lesions per això mateix, i per això volem cuidar-ho, i no estarà disponible doncs demà ni tampoc a Istanbul contra el Galatasaray.
2: En waterpolo aquest divendres comença la fase prèvia de la Champions femenina pel Sabadell, el Terrassa i el Catalunya. Les sabadellenques juguen des de les 7 amb el Dong i a partir de 3 quarts de 9 del vespre les agarenques s'enfrontaran a l'illa francès. Miqui Romagosa, Ràdio Municipal de Terrassa.
6: Repte europeu pel Club Natació Terrassa a Sabadell. Aquesta nit l'equip de Xavi Pérez debuta 3 quarts de 9 davant l'illa francès. Demà serà el torn d'enfrontar-se al Dong de Països Baixos a 3 quarts de 2 i a 3 quarts de 1 el diumenge. Tancarà amb el plat fort, el derbi vallesà, davant el Sabadell. Escoltem també a la capitana del conjunt agarenc, Noelia Cuenda.
7: Portem ja unes quantes temporades que ens quedem a les portes i aquest any estem molt preparades i estem entrenant molt bé. És el primer objectiu, passar primera si poder seguir endavant i poder classificar-nos. O sigui, parlo molt del futur, però poder classificar-nos a un quart de final ens agradaria molt.
6: L'objectiu és clar, avançar a la següent fase de grups i estar entre els 16 millors equips del waterpolo europeu.
2: Per cert, que el Sabadell està guanyant el segon quart per 12-0 al conjunt neerlandès. A l'Eurocamp masculina, Terrassa i Barcelona busquen el bitllet per a la fase de grups principal. Els agarencs disputen la prèvia a Podgorica i aquesta tarda ja s'han estrenat amb victòria davant el Primorje per 17-12. Demà s'enfrontaran els anfitrions a 6:15 i diumenge a 9:15 del matí contra el Manna hongarès. De la seva banda, els cenevistes es juguen al passi a Nàpols, s'acaben d'enfrontar al Buliak Meni i també han guanyat per 11-15. Demà a les 6 de la tarda s'enfrontaran al Posilipo i diumenge a les 10 tancaran la fase amb el Dinamo de Bucarest. I el Barça de bàsquet juga aquest vespre la 4a jornada de l'Eurolliga al Palau Blaugrana amb l'objectiu de mantenir-se amb un balanç positiu a la classificació. Els blaugranes reben els Žalgiris Kaunas a partir de 9:15 del vespre amb la intenció de sumar el tercer triomf a la competició europea.
1: Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Ona Vilà. Gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
3: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
2: La tradició es mou si la mous tu.
3: Tota la informació a firamediterrania.cat.
4: Continguts en xarxa.
5: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
6: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
7: ¿Qué problema hay?
6: Algo cambió.
8: Se han puesto borde conmigo porque son blanca.
6: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
7: ¿Y?
6: Nosotros.
5: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
7: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
9: ¡Ya basta!
7: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
10: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
5: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills, que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
11: No hay países malos. Excepto el de Doña Gritona, claro.
12: Bienvenido.
13: Creo que necesita uno más grande.
12: ¿Qué te parece?
14: ¿Mami?
12: ¿Lista para salir?
5: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
14: Intentas engañarme.
12: Bella, soy yo.
15: Soy mamá.
4: Continguts en xarxa.
16: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
17: Bona tarda, són 8:15, els parla Jordi Givert i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui divendres 9 d'octubre del 2026. Aquest és l'informatiu de Sant Feliu de Codines, Mollà, Castellterçol, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars explicant que el Consell Comarcal del Moianès reclama a la Generalitat suport tècnic i financer per al servei de bus nit de l'estiu. El ple municipal de Mollà torna a fer l'aprovació inicial del projecte de modificació urbanística del polígon del Prat. Una delegació municipal d'Ucraïna visita Caldes per conèixer les seves polítiques de desenvolupament local i joventut. I comencem la ruta per l'actualitat informativa dels pobles de l'Eix 59. Avui a Mollà, on l'Ajuntament ha celebrat un ple extraordinari per tornar a fer la votació de l'aprovació inicial del projecte de modificació urbanística del polígon del Prat, una iniciativa que va vinculada, recordem, amb la construcció d'una planta de biogàs pública municipal i la possibilitat que l'escorxador de Masia Tero pugui ampliar-se, un recurs presentat per la CUP a la votació feta el passat 26 d'agost ha provocat aquesta repetició. El problema es troba en l'ús del vot telemàtic, que des del passat mes de juliol no es pot fer servir de manera habitual degut a un canvi de la normativa aprovat pel Parlament de Catalunya. La secretària municipal ho explicava en el ple responent una pregunta de la regidora de Junts, Maria Tarté, en el ple d'aquest matí.
15: Clar, primer la sorpresa d'aquesta nova convocatòria i després, veient els antecedents de fet de la proposta, què representa que un dia veu arribar de matí i veu decidir revisar com funcionava això? Perquè, clar, aquí no hi ha constància de que hagi passat res en els antecedents que hagi fet que l'Ajuntament es plantegi el per què dos vots emesos telemàticament no són vàlids.
18: Arrel del recurs presentat per el grup municipal de la CUP, no, perquè anirà al proper ple. Anirà al proper ple perquè no s'ha de contestar, s'ha de resoldre, hi ha un mes, i llavors examinant una mica els antecedents invocats, sí que es constata que hi ha aquests dos vots que no complien amb aquesta modificació d'aquesta llei, de la llei municipal de règim local de Catalunya. Es va modificar per una llei del Parlament que va entrar en vigència el dia 14 de juliol. I és cert que aquí no es va tenir en compte aquests requisits de compliment del que diu la llei en les votacions i assistències als plens a distància. Llavors, per part de secretaria es va fer aquesta revisió de legalitat i per no arrossegar aquest vici de nul·litat s'ha de procedir a la nova votació.
17: La votació, com en el passat dia 26 d'agost, s'ha aprovat amb els vots a favor d'Ara Mollà, l'abstenció del Partit Socialista i els vots en contra de Junts i la CUP. La conseqüència d'aquesta repetició és que s'ha de tornar a comptar de zero el període d'exposició pública i el temps per presentar al·legacions al projecte. I continuem la ruta per l'actualitat informativa dels pobles de l'Eix 59 a Caldes de Montbui, perquè rep per segon any consecutiu una delegació de representants municipals d'Ucraïna interessats a conèixer de primera mà les polítiques locals en àmbits com la joventut, el desenvolupament econòmic i la projecció internacional. Laia de Déu, bona tarda, explica'ns.
19: Una desena de representants de tres municipis de la regió de Vinnytsia han viatjat a la Vila Termal per conèixer de primera mà les iniciatives locals en matèria de desenvolupament econòmic, polítiques de joventut i cohesió social. La trobada s'enmarca en un programa d'intercanvi organitzat per la Diputació de Barcelona per ajudar a enfortir les capacitats de gestió dels ajuntaments ucraïnesos. Més enllà de la teoria, la jornada ha inclòs visites a espais com les Termes Romanes, l'Espai Juvenil al Toc o la Piqueta. La regidora de Projecció Exterior, Núria Carné, destaca la voluntat dels representants ucraïnesos d'agafar idees pel futur del seu país, tot i el context de guerra actual.
20: M'ha sorprès, no?, dintre de les dificultats que estan tenint enormes, perquè estan tenint una guerra, no?, com encara doncs, tenen aquestes ganes de seguir fent reformes, d'ajudar la seva població, d'ajudar les famílies que internament estan en moviment, però també de poder venir aquí a agafar idees i aplicar-ho al seu país, no?, és una actitud admirable i estan molt agraïts, no?, amb el suport, doncs, de la benvinguda que se'ls està donant des de Caldes, des de Catalunya.
19: Per la seva banda, els integrants de la delegació han valorat molt positivament el model de gestió de la Vila Termal, especialment l'aposta del municipi per la projecció internacional i la dinamització juvenil. Així ho explicava la representant de la delegació ucraïnesa, Volodymyr Sabolina, amb traducció de Mariana Kolomiyets.
21: Nos impone y nos gusta muchísimo lo que hemos visto. De momento vemos que es un municipio histórico y también hemos conocido a los representantes del gobierno local que nos han transmitido su afán de presentar el pueblo a nivel internacional, que tiene muchas actividades tanto de juventud, de proyectos europeos y de cambio de experiencias.
19: Aquesta trobada es consolida com un espai de treball bidireccional, on a més d'oferir eines de gestió locals als municipis d'Ucraïna, també es reforcen els vincles de cooperació internacional des del poble.
0: L'entrevista.
17: Aquest estiu el Moianès ha repetit el projecte de connectar els diferents pobles del Moianès amb autobús durant les nits de festa major. Per saber com ha anat i fer balanç, avui ens acompanya el conseller comarcal de Joventut i Educació, el Ferran Jordà. Hola, Ferran, bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi, què tal?
17: Bé, Ferran, mira, primer de tot, veu comunicar, no, de les dades que hi han hagut, no, de passatgers, de gent que ha utilitzat durant aquest estiu el bus nit per connectar-se d'una festa major a l'altra, diguéssim, d'un poble a un altre del Moianès. Quina és la valoració que en feu, en general?
1: Doncs un any més, una valoració molt positiva perquè hem pogut prestar el servei, un servei que, com tu deies abans, és el segon any que l'oferim al jovent de la comarca. Un jovent que l'any passat va rebre aquesta tan bona notícia de que un servei públic pogués traslladar el jovent d'un municipi a un altre dins del calendari festiu, estiuenc, i per tant aquest any hem volgut consolidar aquest servei amb la complicitat dels 10 municipis de la comarca i per tant traient que no hi ha hagut cap incidència greu, ha anat, la veritat, que superbé. Estem contents perquè s'ha tornat a fer el mateix procediment com l'any passat d'inscripcions. Ha hagut un augment en aquestes inscripcions, tot i que és cert que en assistència ha quedat una mica més curta.
17: Perquè, Ferran, de nivell de dades, ara mencionaves una mica, de quanta gent estem parlant? De quants usuaris hi han hagut?
1: Recordem que han hagut 6 nits de servei. Aquestes nits s'han repartit

0: Clar, aquí és on hem de, d'alguna manera, ens apel·lo a, no? Ens apel·lem tots a mirar de trobar la manera de fer una mica de pedagogia, perquè és ben cert que sent un servei que ens ha costat molt d'aconseguir, de consolidar, i esperem que també en els propers anys s'ampliï el servei a més municipis i més nits. També és cert que hem d'apel·lar a la responsabilitat i que el fet de, bueno, fer una, és un servei gratuït, la inscripció, per tant, era gratuïta, una inscripció online, i per lo tant, clar, moltíssima gent es va inscriure, però després, en el darrer moment, es va donar de baixa, no? Sí que és cert que molts joves comunicaven en el darrer moment que no farien servir el servei, sigui perquè van trobar una alternativa privada que d'alguna manera doncs, els hi anava millor que no pas esperar-se a l'horari del bus nocturn, però sí que és veritat que ens agradaria que estigués més equilibrat el nombre d'inscripcions amb les de les assistències reals. I hauria, sí que voldria puntualitzar, però, que dins d'aquestes 1.586 inscripcions, la gran majoria ha fet servir el transport per la tornada a casa en els dos horaris que oferíem i que no pas per l'anada. Per l'anada potser per una qüestió, doncs, diguem, preventiva per assegurar-se una plaça, doncs el jove es podia apuntar, però potser en el darrer moment va trobar una altra manera d'anar a la festa, no? Però, bueno, mirarem de treballar per aconseguir que hi hagi aquesta complicitat i responsabilitat per part de tothom i equilibrar aquesta balança, com deia.
1: Clar, Ferran, a més, vosaltres ara com a Consell Comarcal esteu organitzant i oferint aquest servei. També demaneu ajuda d'altres institucions, sobretot de la Generalitat, no? Del Departament de Territori, que s'hi fiqui i que doni un cop de mà.
0: Efectivament, aquí sí que estem treballant juntament amb els companys des de l'àrea tècnica i política de l'àrea de territori del Consell Comarcal per mirar de fer força i alhora pues, mirar de fer passos endavant, perquè com bé sabeu, la realitat de la nostra geografia aquí a la comarca pues, no ajuda, no? A que hi hagi una comunicació més fluida a nivell de transport, de mobilitat, i entenem que aquí la Generalitat ens ha de fer un cop de mà. Hem volgut demostrar que hi ha necessitat, que el jovent necessita poder traslladar-se de manera saludable i fent servir el transport públic regular. I, per tant, aquí apel·lem també a la responsabilitat de la Generalitat perquè doni facilitats al Consell Comarcal des de l'àmbit tècnic i també econòmic com per poder mirar d'ampliar aquest servei. Nosaltres hem volgut demostrar amb molt d'esforç que hem de donar una resposta a aquest jovent. Ho hem demostrat amb aquestes dades, amb la satisfacció també real també de les famílies, que també veuen doncs, que en aquest sentit doncs, agraeixen que hi hagi aquesta circulació de jovent per la comarca. També hem d'anar una mica més enllà de no és només portar el jovent a la festa i a la disbauxa dins d'una festa major, sinó també interconnectar, no?, entre el mateix jovent, les relacions socials, que malauradament els temps que corren pues, cada vegada costa més, no? Tindre i promoure aquestes relacions en directe
1: Clar, perquè
0: fora de les pantalles.
1: Ferran, potser des de fora sobta s'estan organitzant un servei de transport públic per anar d'una festa major, portar gent a una festa major, que això potser algú pensa que potser no s'haurien de destinar diners públics. No sé com ho veieu vosaltres des d'aquí i sobretot, potser la realitat de la comarca aquí ja la coneixem, però vist des de fora potser és una cosa que xoca.
0: Nosaltres i jo des d'un primer moment, i a més per això aquest projecte neix des de l'àrea de joventut, amb la, evidentment, complicitat i treball en el que ens ha calgut amb els companys de territori, però jo també

0: com a conseller tenia molt clar que havíem de mirar d'oferir una alternativa de transport públic al jovent, que no mirem si hem de frenar aquesta opció de vehicle privat en horari nocturn, en un ambient de festa, que malauradament doncs, sabem que sovint el consum d'alcohol sol ser elevat i, per tant, no podíem continuar deixant la responsabilitat del conductor les vides del jovent i no del jovent, perquè una cosa que no he dit és que no ha hagut limitació en les edats per fer servir aquest servei. És més, aquest any s'han inscrit més majors d'edat que no pas menors, tot i que l'assistència real l'han acabat fent més menors d'edat que no majors. Nosaltres, jo quan ho vaig plantejar als 10 regidors de la comarca, sí que hi eren algun tipus de reticència perquè podíem veure-ho com si fos no? Un vehicle del botellón, no? I no, no, tot era el contrari, és mirar de...
1: De fet, Ferran, tinc entès, no?, que
0: Sí.
1: dins dels autobusos també hi ha un no és un gestor,
0: Uns
1: seria un encarregat, diguéssim,
0: agents,
1: uns agents.
0: sí, efectivament, nosaltres hi diem agents nocturns, que són els responsables de, en compenetració amb els companys del Consell Comarcal, des de l'àrea tècnica, gestionen el que són les inscripcions, qui s'ha fet la inscripció, donar, diguéssim, el repàs d'aquest jovent que s'havia inscrit per donar-li lloc a la flota, a l'autobús, i després, evidentment, mirar a salvaguardar doncs, que l'actitud fos cívica dintre de l'autocar, com també després, un cop arribats a l'indret de la festa, juntament amb els altres serveis de punts liles informadors de salut, doncs han estat treballant coordinadament per mirar d'anar salvaguardant que la festa fos segura, saludable i cívica. I, per tant, en aquest sentit, hem reforçat també aquest servei pel jovent mentre s'està fent la festa, quan ha hagut algun tipus d'incidència, que evidentment, tot i que no ha hagut cap greu, sí que s'han anat recollint pues, petites incidències que, si no fos per aquest desplegament de personal, pues, segurament se'ns escaparia.
1: En aquest sentit,
0: Llavors,
1: com ha estat l'estiu al Moianès en aquestes nits de festa, molt pensada pel jovent? Hi ha hagut, ara mencionaves, potser petites incidències. Quina valoració en feu de la gestió dels punts liles, d'aquests agents cívics? Com han anat les nits i quina valoració en feu des del Consell Comarcal?
0: va. Per acabar, l'apartat dels agents
1: Sí.
0: nocturns, hi havia dos agents nocturns per autobús. Hem de pensar que hi han hagut tres autocars, un d'ells només de 22 seients i els altres dos de 55. L'any passat va ser dos de 22 i un de 55. Aquest any hem girat, diguéssim, hem ampliat el nombre de seients perquè amb la a bon resultat de l'any passat, doncs així ho hem entès i la veritat que ens ha anat molt bé perquè ens ha estalviat viatges que l'any passat, fora de lo previst, vam haver de fer per no deixar jovent al carrer. Per tant, aquests cinc agents nocturns han pogut treballar amb els 16 serveis de punts liles que s'han desplegat en tots els municipis del Moianès, amb una recepció de persones de 1.829 assistències als punts liles. I els informadors de salut, que són parelles professionals que van circulant pels diferents indrets del municipi envoltant, diguéssim, els entorns de la festa, també s'han pogut fer 13 serveis i s'han atès 1.059 joves que ja han fet consultes sobretot de consum d'alcohol, de cannabis, de tabac, i la veritat que la figura dels informadors de salut, m'agrada molt ressaltar-les perquè a dia d'avui els punts liles afortunadament ja els tenim una mica més normalitzats, més o menys tothom ja sap quina és la funció dels punts liles, i els d'informadors de salut, que passen una mica menys, més inadvertits, en aquest sentit fan una tasca molt bona, molt xula, perquè generen complicitats amb el jovent, que de manera anònima els fan un cop de mà el que necessiten, i coordinant-se també amb els serveis d'ambulàncies, amb punts liles, amb els serveis de seguretat en cas d'incidències, i la veritat que això acaba garantint que al final de la nit no hi hagi hagut cap incidència greu. No hi ha hagut cap situació de violència masclista o LGTBI-fòbica, que això, en aquest sentit, estem molt contents. Sí que és cert que s'ha hagut de fer algun acompanyament a algunes persones amb elevat consum d'alcohol, i sí que és veritat que m'agradaria ressaltar que estem detectant, no en tots els municipis, però sí que en alguns, sobretot, on més es concentra el jovent, els municipis de Castellterçol, Castellcir i Mollà, el consum d'òxid nitrós. Sí, se li coneix com el gas del riure, sí, que a més recomano molt conèixer els efectes immediats que els provoca el jovent, i que a mig i llarg termini doncs estan veient que no és gens bo per a aquest jovent. I en aquest sentit sí que estem veient que està havent-hi un augment d'aquest consum. I a la part positiva, en aquest sentit, sí que hi ha hagut menys consum de tabac i de cannabis de manera generalitzada. Però no hem de perdre la pista a aquest òxid nitrós, que malauradament és una substància que no es fa servir per la festa, sinó és una substància que inclús la podem trobar a les ferreteries per fer feines d'obra. És que inclús en les botigues online, per no dir les més conegudes, que recopilen moltíssims productes, es poden adquirir. Al final és com el gas que es posa als globus, no? Sí, sí. Perquè quedin suspesos en l'aire, que també pues es fan servir per variar la veu, i això evidentment provoca pues gràcia i rialla al jovent, però això a nivell de salut pues no
1: té
0: és gens bo.
1: Però,
0: efectivament. Llavors, bueno, hem d'estar, no ens hem de despistar.
1: Doncs, Ferran, moltes gràcies per acompanyar-nos i fer-nos aquesta radiografia de com han estat les nits de Festa Major a la comarca.
0: A vosaltres, i agrair també, evidentment, la confiança i vosaltres com a mitjans també que pugueu amplificar de la importància d'aquests serveis, que només neixen per donar resposta a les necessitats del jovent i mirar de promoure aquesta connexió entre ells perquè no es perdin entre tantes pantalles, i per una altra banda també continuar lluitant per aquesta necessitat també que hi ha al territori, per mirar de treballar i mantenir una millor connexió de transport públic terrestre entre els 10 municipis.

0: I com cada divendres fem el repàs de les propostes culturals i festives pel que fa al cap de setmana, un cap de setmana llarg aquesta vegada. A Sant Feliu de Codines la cita principal serà diumenge a les 11 a 6:15 de la tarda al Teatre Cívic La Fonteta, on arranca el cicle de teatre familiar de tardor amb l'obra Rere l'ombra de Wendy Peter Pan, de Produccions Essencials. A Caldes de Montbui, recordem, estan de festa major i prenen protagonisme activitats com els correbars, els correfocs, castellers, gegants i el retorn de l'orquestra Montgrins i el concert de la nit del Parc de Can Rius, que tindrà l'orquestra Salvatana i els Catarres com a caps de cartell. En l'àmbit expositiu, l'Altell del Centro acull l'exposició sobre la riquesa del franquisme del patrimoni associatiu fins al 18 d'octubre, mentre que la sala d'Elger inaugura avui divendres la mostra Distorsions. L'agenda de la Vila Termal es completa diumenge a 8:15 amb el concert de Yasmina i dilluns a 12, festiu, amb l'espectacle L'Arquitecte Prohibit. La tremenda companyia organitzen el motiu del centenari de Gaudí. A Bigues i Riells del Fai trobem que a partir d'avui s'inaugura l'exposició LGTBIQ+, al Centre Cívic El Rieral. Per demà dissabte s'ha programat una visita guiada al jaciment ibèric del Puig Graciós a les 11 del matí i diumenge a la mateixa hora es podrà visitar el Castell de Montbui amb un concert posterior de la banda Badeltes. Tanquem l'agenda al Moianès, a Castellterçol. Les Jornades Europees de Patrimoni comencen avui divendres amb la presentació del llibre Castellterçol entre la República i la Guerra Civil. A l'Espai Franc i a l'espectacle musical Mercè, al Centre Espai Escènic. Dissabte, a partir de les 9 del matí, hi haurà portes obertes a la Casa Museu Prat de la Riba i diumenge a les 11 del matí i serà el moment de la pleca a l'Ermita del Castell. Finalment, a l'Estany, diumenge, a partir de 10:15 i fins a 1 del migdia, se celebrarà la trobada de dibuixants d'Sketchcrawl del Moianès, que, a més, es celebra el 10è aniversari i les 100 dibuixades. I per acabar de planificar el cap de setmana, el que necessitem és la previsió meteorològica d'en Pep Acosta.
1: Hola, què tal? Ja estem aquí a les portes d'un nou cap de setmana. Està ja a punt de començar. I ho fem amb un canvi de temps. Avui, després de molts dies, ja hem tingut precipitacions, hem tingut baixada de temperatures important, i és que hem tingut un canvi de vents, entre vent de nord, vent important a nord, fresc, que arrenca ben bé del Pol Nord. Això feia baixar la temperatura i també ha fet que tinguem molta menys inestabilitat. Ha marxat tota aquesta inestabilitat que teníem aquests dies, se l'han portat aquest vent de nord i ha protagonitzat aquesta petita, moderada, diria jo, baixada de temperatures. Què ens espera dissabte i diumenge? Què tenim per endavant aquest cap de setmana? I dilluns, que és festa, i per tant és un cap de setmana llarg. Doncs serà un cap de setmana molt, molt tranquil, meteorològicament parlant. Això sí, les temperatures de nit ja quedaran força, força fredes. Les temperatures a les zones més fredes de les nostres poblacions ja baixaran dels 10 graus, per tant, fred de nit. Sol durant tot el dia, algunes petites pinzellades de núvols prims, alguna nuvolada, sobretot demà dissabte, però poca, poca cosa. Res a veure, res comparat amb el que ha passat aquests últims dies. No plourà ni molt menys demà dissabte. I diumenge hi pot haver una mica més de nuvolositat, més núvols, molta humitat, però tampoc sense pluja, i amb unes temperatures mínimes que ja no es recuperaran gaire. Ja aviso que les nits ja a partir d'ara farà força fresca i les temperatures màximes al voltant dels 22, 23, 24 graus. Seran una mica més altes que aquests últims dies, però, vaja, no farà ja calor ni molt menys. Per tant, un temps molt tranquil i un temps ja 100% de tardor. Bon cap de setmana. Adéu.
0: I I encarem la recta final d'aquest informatiu anant cap als esports. Repassem l'activitat d'aquest cap de setmana, començant pel Club Hoquei Patins Sant Feliu de Codines. L'equip masculí de Primera Catalana rep la visita del Club Patí Els Monjos dissabte a 3:15 de la tarda. Pel que fa al femení, de Segona Catalana rep la visita del Salt el dissabte a les 6 de la tarda. El RAC amb les Arcaldes, per la seva banda, visita el camp del Maçanet. Serà dissabte per jugar l'últim partit de la fase de grups de la Lliga Catalana a les 8 del vespre. Canviem d'esport i anem a parlar de futbol. Comencem pel Caldes de Primera Catalana, que rep la visita del Palamós diumenge a les 12 del migdia, mentre que el Sant Feliu de Tercera Catalana visitarà aquest divendres a 8:45 del vespre, precisament avui, al Roda de Ter. Mentrestant, el Moià, també de Tercera Catalana, visitarà diumenge a les 6 de la tarda al Centelles. I fins aquí l'Eix 59 d'avui divendres 9 d'octubre. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, la ràdio de Moià, Ràdio Castellterçol i també per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web donacodinenca.cat i a les pàgines de Facebook i a les xarxes socials X, també als perfils d'Ona Codinenca i de l'Eix 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. Avui a la redacció hem comptat amb la Laia de Déu i la Gemma Permanyer. I els ha parlat Jordi Givert. Moltes gràcies i ens retrobem a partir de dimarts.
2: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
3: Tots els pobles del món es fan les mateixes preguntes.
4: Qui som? D'on venim? On anem? Per què som aquí?
3: Doncs sabeu què? El conte és a mig camí entre la pregunta i la resposta.
5: Si voleu esbrinar els secrets, escolteu contes.
4: Contes grans a la ràdio, cada dimarts, de 7 a 8 del vespre.

0: bon vespre i benvinguts al programa de Contes Grans a la ràdio.
1: Aquí a l'estudi som una bona colla de narradors disposats a fer-vos passar una bona estona amb l'art més antic de la humanitat, la narració oral.
2: Som la Teresa Rufat, l'Antonio Bermejo, la Maite Montpar, la Teresa Ribas...
3: Hola,
0: hola, hola a tots, hola,
1: bona tarda.
0: Hola.
1: I la nostra convidada d'avui, Laura López, una persona intel·ligent, sociable, amb actitud de servei, familiar, responsable, amable, bona amiga. Hola, Laura.
4: Hola a tots.
5: Hola.
4: Hola. Molt de gust d'estar en aquest programa i al poble de Castellterçol.
0: molt bé, perfecte. Molt bé. Bueno, farem un conte especial per tu, a mida, Te'l farà la Maite Montpar, que és la nostra especialista. Molt bé, vinga.

0: Hola, bona tarda. Bona tarda, Laura. Què tal?
1: Molt bé, gràcies.
0: No t'he deixat gaire temps de que rumiessin les tres paraules, perquè li hem dit aquí l'entrada de la ràdio, la prova.
2: L'hem escoltada.
0: Normalment truquem el dia abans i li diem que s'ho rumien, però jo crec que per tu no és cap problema. Eh? Si em dius les tres paraules, a mi m'ajuda a construir una miqueta el conte.
1: Bueno, doncs jo et diré Digue. El color blau.
0: Color blau.
1: La pluja.
0: Pluja.
1: I la lluna.
0: Molt bé. Doncs ja està. A partir d'aquí a veure què surt. Molt bé. Thank you.

0: Bé, la Maite es concentra i nosaltres anem a la nostra, a narrar històries.
1: Que jo, sincerament, no entenc com no la desconcentrem.
0: Això és veritat, és increïble. Sí, s'aïlla d'una manera...
2: Bé, també.
0: Vale, doncs vinga, va, comencem amb un conte teu, Teresa Rufat. Quin serà?
3: Avui, la distància de la lluna. Després us diré l'autor.

Fa molts i molts anys, la lluna la teníem sempre molt a prop nostra i la veiem enorme i grandiosa. Quan era plena, les nits eren clares com el dia i la lluna baixava tan a prop que quasi bé tocava el mar. Quan era nova, la lluna rodava pel cel com un gran paraigües negre. I en aquell temps, la lluna estava coberta d'escates punxegudes. I sempre hi havia un núvol de cosetes menudes, animalets, cosetes, crancs, peixets, calamarsons, que es desenganxaven del mar per la gravetat de la lluna que les atreia i acabaven enganxats a la lluna. O bé, a vegades es quedaven flotant a mig aire entre les dues gravetats. A la lluna s'hi anava a treballar. La lluna tenia els seus treballadors. Se'ls deia arreplegadors. Els arreplegadors anaven en barca fins al punt més baix de la lluna. Portaven una escala molt llarga. Un la sostenia i un altre remava fins que l'escala tocava la lluna. Llavors l'arreplegador pujava corrents per l'escala i un cop a la lluna s'agafava fort a una escata. Llavors ja hi era. Ara la gravetat de la lluna el tenia. Llavors es giraven i quedaven drets en el sol lunar. Quan el veies des de la Terra, l'arreplegador semblava penjat cap per avall. Però quan mirava ell, veia el mar lluent per sobre del seu cap, pel damunt, amb la barca i els amics penjant cap per avall com un raïm. La tornada a la Terra era més difícil, perquè de la Lluna a la Terra no hi havia escala. I l'arreplegador havia de fer un salt molt alt, vèncer la gravetat lunar, entrar a la gravetat de la Terra i caure a l'aigua de la Terra. Llavors el barca el recollia. A la Lluna els arreplegadors hi anaven a recollir llet lunar. La llet lunar era com un mató. Es formava les escletxes entre les escates per la fermentació d'aquells cossos menuts que s'havien desenganxat de la Terra i que acabaven enganxats a la Lluna, mentre el satèl·lit seguia la seva ruta sobrevolant mars i prats i muntanyes. Podia haver-hi també capgrossos, abelles, ous d'esturió, cucs, fins i tot pollets. Quan l'arreplegador feia la feina, ficava una gran cullera pala per dintre de les escates i per sota i la retirava plena d'aquell preciós fang blanc. Cada cullerada es disparava cap amunt amb força, com una catapulta, empunyant la cullera, i el mató sortia disparat cap amunt. Vencia la gravetat lunar, quedava tret per la Terra i queia al mar. Un cop allà es pescava, des de la barca. El mató després calia passar-lo per un colador, perquè allà s'hi podia trobar de tot. Ungles, claus, closques de caragols, hams de pescar. Una vegada van trobar-hi una pinta. En la història que ens ocupa avui, a la barca eren Schiff, el capità, Bellia, la seva dona, Jekyll i la petita Shilty, que tenia 8 anys. Era un grup alegre. Aquells dies se sentien una mica estranys, però potser perquè, sense voler, sense saber-ho, intuïen que la lluna ja s'estava allunyant. La dona del capità tocava l'arpa. Tenia uns braços llarguíssims, platejats com anguiles, i les aixelles fosques i misterioses com eriçons de mar. I el so de l'arpa era tan dolç i agut que gairebé no es podia suportar. I els mariners havien de cantar a crits per protegir-se l'oïda. La petita Shilty es divertia atrapant microanimalets que flotaven a l'aire. Ella feia saltirons, però una vegada la nena va estirar els bracets tan amunt per agafar un calamarsó, va fer un saltet i es va trobar suspesa ella mateixa entre les dues gravetats, dintre del núvol. Com que era menuda, li faltava pes perquè la gravetat de la Terra vencés l'atracció de la Lluna i la nena era allà, flotant, entremig d'aquell núvol de tota aquella fauna marina, amb les dues trenes primes que semblaven volar cap a la Lluna. Els de la barca remaven desesperats per atrapar-la. I ella reia. I es va posar a jugar, atrapant crustacis i peixets, i se'ls menjava.
I això era bo, perquè com més pes tenia el seu cos, més baixava cap a la terra. I a més van començar a enganxar-se-li algues, molús, plàncton, i de seguida la nena va quedar coberta de closques minúscules, i com més coses se li enganxaven, més pesava, i més s'anava alliberant de l'influx lunar, fins que al final la nena va caure a l'aigua. Després va costar Déu i ajuda a arrencar-li el que se li havia incrustat. Del cabell plovien anxoves i gambetes. Els ulls estaven tapats per conquilles. I ella mateixa, durant setmanes, va seguir desincrustant-se coses. I a la pell li va quedar marcada per sempre per menudíssimes diatomees, com si fossin pigues. Així de disputat era l'entremig dels influxos entre terra i lluna. I diré més. Un cos que baixava a terra des del satèl·lit seguia per algun temps imantat per la força lunar. Això li passava sobretot a Schiff, que tot i ser un noi alt i gros, cada vegada que tornava de la lluna els companys havien d'agafar-lo pels braços i retenir-lo a la força, mentre el Schiff seguia estirant les cames, li marxaven cap a la lluna. Agafa't! Li cridaven. I el Schiff, de vegades, agafant-se, acabava agafat a una teta de la senyora Jekyll, que les tenia rodones i massisses, i era un contacte bo i segur. Una nit de pleniluni, la senyora Jekyll va dir: «Avui jo també vull anar allà dalt». No havia passat mai que la dona del capità pugés a la lluna. I Schiff es va oferir per ajudar-la a pujar l'escala. I l'anava empenyent i sostenint pel darrere, i sentia aquelles natxes rodones i suaus a les palmes de les mans. I per fer-ho millor, va acabar empenyent amb la cara. I quan Schiff va notar que ella marxava cap a l'esfera lunar, va comprendre de cop i volta que hauria volgut retenir-la. Havia pressentit ella que aquella nit tocava acomiadar-se de la lluna? Perquè aquella nit estava passant alguna cosa insòlita. La superfície del mar, tot i que estava tensa i arquejada cap al cel, com sempre que hi havia lluna plena, s'estava afluixant, com si l'imant lunar no exercís tota la seva força. Els companys de dalt devien adonar-se'n, ja que de sobte ens van mirar amb els ulls esverats, i en el mateix moment tots vam cridar: «S'allunya!» I van començar a saltar per tornar, però es van quedar gesticulant suspesos enmig del cel. «Ajunteu-vos!» cridava el capità. Els mariners van agrupar-se movent cossos i pes i peus per arribar a la zona d'atracció terrestre, fins que de sobte la pila de cossos junts va caure al mar. «Espereu, falta la senyora!» va cridar Schiff. La dona del capità també havia intentat el salt, però s'havia quedat suspesa a pocs metres de la lluna i movia suaument els llargs braços platejats a l'aire. Schiff es va enfilar a l'escala. «No hi arribo!» Li van oferir l'arpa per veure si la senyora del capità s'hi podia agafar. «No hi arribo! Cal anar a buscar-la!» I va llançar-se sobre ella amb l'arpa a la mà. Ella, en lloc d'agafar-se, anava girant sobre si mateixa, com si ballés. «Ajuntem-nos!» cridava Schiff. I va aconseguir arribar-hi, i l'aferrara per la cintura. «Abraceu-me! Caiguem junts!» deia. I Schiff concentrava les forces a agafar-se més fort a ella i a gaudir d'aquella abraçada. Tant gaudia Schiff que va trigar a adonar-se que sortien del seu estat de suspensió per caure a la lluna. Va cridar excitat: «Em quedaré amb tu!» La caiguda havia dissolt l'abraçada. Schiff va aixecar els ulls, segur de trobar el mar sobre seu, com sempre. I el va veure al mar, sí, però molt més alt. I que petites semblaven les barques, i que llunyanes les cares dels companys, i que febles els seus crits. La senyora Jekyll havia trobat la seva arpa i tocava un acord trist, com un plor. On Schiff, en aquell moment, va figurar-se un llarguíssim mes a la lluna, fins al proper pleniluni, menjant mató llunar a cada moment i veient desfilar paisatges mai vistos sobre o sota seu. I de sobte, on Schiff es va enyorar.
cap rodonesa de la senyora Jekyll ni cap música podrien omplir aquest buit. Es va sentir exiliat en 2 segons i va tremolar de por de no poder tornar. I just llavors, des de la barca, va començar a aixecar-se una llança molt llarga, feta de moltes canyes encaixades una en l'altra. La punta d'aquella llança va fregar la lluna i es va escapar. Després va tornar a colpejar en aquell punt i de nou es va allunyar. O sigui, va quedar la senyora Jekyll, però ella tocava l'arpa i es feia el sord. El noi va veure que ella no faria cas. Però ell, quan la llança es va tornar a acostar, s'hi va aferrar amb desesperació i pujava força de peus i genolls i mans i braços, ràpid com una serp, impulsat per una força de la natura que li manava a tornar a la terra. I per fi va arribar al punt en què ja no necessitava fer cap esforç, sinó només deixar-se lliscar cap avall, atret per la terra. I en Xif va caure, feliç, al mar. Va mirar de seguida cap a la lluna, buscant-la, i la va veure. Era allà mateix, recolzada, amb l'arpa al costat, i movia la mà amb arpegis lents i espaiats. La senyora Jekyll ja era del color de la lluna. I encara ara, que la lluna s'ha convertit en aquest petit cercle xato i llunyà, tots els xifs del món segueixen buscant-la amb la mirada, i com més creix la lluna, més s'imaginen que la veuen. A ella, a l'autèntica enamorada de la lluna, la que, quan és plena, fa udolar els gossos. I qui sap a quants més...

0: Laura, quin gust té que tenir la gel lunar? Quina imaginació, no? Quin gust tindrà la gel lunar?
1: Jo em pregunto pel gust del mató. Hi ha un conte per nens que diu: quin gust té la lluna?
0: Quin gust té la lluna?
1: I tots els animals s'enfilen i llavors l'últim, sí, que és, em sembla que és el ratolí, l'últim, sí, o no sé quin és, sí, agafa un trosset, sí, i llavors va donant un trosset a tots a mesura que baixa. I després se pregunten: i quin gust tenia? I tots deien allò que li agradava. És a dir, que tots van trobar que la lluna tenia el gust...
0: El gust?
1: El seu preferit, el seu gust preferit.
0: Molt bé, molt bé. Veus? Jo pregunto una cosa i m'acompten una altra conta. Això és una meravella. Sí, perfecte. A veure, Teresa, d'on has trobat aquest conte?
1: A veure, jo aquest conte l'he trobat en un llibre d'Italo Calvino que es diu Cosmicomiques, o Cosmicomiques, perquè no té accent, però com que és italià no ho sé.
2: Ciència-ficció històrica?
1: Estaria bé que fos així, que la Lluna hagués estat tan propera nostra que la podíem tocar, Hagués estat sense que acabés a caure, que seria un desastre, clar, però és un conte. Però sí, estaria bé. I remenant, vaig trobar una petita pel·lículeta, molt curt, de 10 minuts, potser, o 15, com a molt, de Pixar. Que és aquest conte en dibuixos animats. Una meravella. És una meravella, aquell conte. I llavors, quan veus com se giren les persones i veuen la terra dalt i aquestes coses, vull dir, aquestes giragonses que fan, es veuen claríssimes, esclar, amb la imatge. Bueno.
3: Jo, si us puc interrompre...
0: I tant,
3: que sí, clar. El que us diria és que sí que estava més a prop la lluna. Fa molts i molts i molts anys estava més a prop. Però la lluna s'està escapant, s'està anant, i això fa que els dies de la Terra cada dia siguin més lents, i per tant aquests eclipsis que nosaltres ara hem vist fa poc, que la lluna era capaç de tapar el sol, d'aquí uns mil·lennis o uns centenars de mil·lennis, ja no serà possible, i arribarà un moment en què la lluna marxarà.
0: La lluna marxarà.
3: Molts de milions d'anys.
0: Que parlaven de que cada any feia un centímetre, dos centímetres,
3: sí,
0: es separava,
3: sí,
0: no?
3: Sí, exacte.
0: O sigui, això significa, per exemple, que l'espai de Guadalupe Maria s'està expandint o no?
3: Bueno, això és una teoria.
0: És una teoria,
3: sí,
0: no?
3: És una teoria. El que passa és que jo, a mi, la cosmologia arriba un moment que em costa d'entendre.
0: A tots.
3: Sí. Difícil, no? I a mi m'admira a les persones que tenen aquesta capacitat d'imaginar, que per mi és imaginar contes i imaginar mons, també, Que després ells tenen unes equacions xulíssimes, I que prediuen coses, i encara és més espectacular.
0: Sí.
3: Ells són capaços de saber quin gust té el mató de la lluna.
1: Però dic, jo igual l'Italo Calvino sabia això que acabes de dir. Jo no ho sabia, la veritat, Vull dir, per mi és un conte total. Però sí que és maco pensar això. Sí que és maco. És a dir, que aquest autor ha sigut capaç de crear un conte preciós, pel meu gust, d'un fenomen que m'imagino que deu fer poc que se sap.
0: Aquest dels contes que fem durant molt de temps aquí a la ràdio, aquest és un conte.
1: Sí.
0: És un conte.
1: Conte de creació, però conte, sí.
0: Que sí?
1: Sí.
0: Està molt bé, no?
1: I el llibre de Cosmicomiques està molt bé, vull dir, si el voleu llegir. Sempre hi ha un personatge narrador que representa que és tan vell com l'univers, vull dir que podia estar en aquests moments inicials, Que ha conegut els dinosauris i sap els desastres que han passat i el Big Bang d'on anava, vull dir, és un llibre interessant i que dona molt de gust de llegir.
0: Molt bé, pues, a veure, el temps corre a la ràdio una barbaritat i el tinc que preguntar aquí a la Teresa Ribas, què ens portes?
2: Un conte proper.
0: Molt bé.
2: Es diu El contaire i les aparicions.
0: Pues vinga, anem a escoltar-lo.
1: Endavant.
2: Hi havia un home que sempre que anava a la taverna contava unes històries molt fantàstiques, que sempre li passaven a ell. Cap al cap tard, quan es reunien tots amb la cervesa a la mà, li demanaven que els contés contes, les seves fantasies, per passar l'estona. Aquest matí passejava vora el mar i era ben cert que havia passejat. Tothom sabia que no feia altra cosa. Les ones han fet un remolí i del remolí n'ha sortit una noia preciosa que ha tret mig cos fora l'aigua i s'ha posat a pentinar amb una pinta de nacre. Quan ja ha estat ben pentinada, m'ha mirat, m'ha picat l'ullet i s'ha capbussat. En capbussar-se ha mostrat les escates i la cua de peix. Era una sirena, sí senyors! I li pagaven la pinta de cervesa per remullar la història. I un altre dia, a veure, què ens contes avui? Avui he passat pel turó. I què dieu que se m'ha aparegut? Doncs un preciós unicorn. Blanc, brillant, de la mida d'un poni, però molt més esvelt i preciós, amb una banya llarga i recargolada al bell mig del front i la crinera onejant. Quan m'ha vist, s'ha aturat i m'ha mirat amb uns ulls oberts i savis que em deien que hi ha moltes més coses al món que no sabem i que val la pena admirar i conservar. No sé quant temps ha durat aquella mirada i tot d'una s'ha girat i s'ha posat a galopar i ha desaparegut. Que n'era de vell i lluminós. Ja us dic jo que hi ha més coses de les que sembla en aquest món de Déu. I donava una altra glopada a la cervesa que ja li havien pagat. Encara un altre dia. I avui què t'ha passat? Avui he anat al bosc i quan m'hi he enganxat he començat a sentir una música suau i melodiosa, plena d'enyorança, que em trencava el cor i se m'enduia. I ha anat a parar la clariana del Gorg. Allà, set noies, nues, cantaven acompanyades d'una arpa al bell mig de l'aigua. Un raig de sol les il·luminava. M'he assegut com un babau fins que ha aparegut l'ombra i les dones d'aigua se'n fos. Aquesta visió, cap llengua és capaç de contar-la, ni cap ploma la pot descriure. Cau viure-la com jo l'he viscut. I va alçar la gerra de cervesa a què l'havien convidat per abaigar la seva emoció. Un matí, però, va anar a passejar per la platja i es va tirar sorprès en veure un remolí a les ones. I del remolí en sortí una noia preciosa que treia mig cos fora de l'aigua i es posà a pentinar-se amb una pinta de nacre. Quan va estar ben pentinada, el va mirar, li va picar l'ullet i es va capbussar. En capbussar-se, va mostrar les escates i la cua de peix. Era una sirena. Els seus peus, i no pas ell, perquè ell no hi era del tot, el van portar cap al turó, i al seu davant se li va plantar un veritable i preciós unicorn. Blanc, brillant, de la mida d'un poni, però molt més esvel i preciós, amb una banya llarga i recargolada al bell mig del front, i la crinera onejant. Se'l va mirar amb uns ulls oberts i savis que li transmetien la cervesa la certesa que hi ha moltes coses al món que no sabem. No va saber quant temps va durar aquella mirada i de sobte es va girar i va desaparèixer. Ben xocat, no sabia pas cap on anava. Quan es va trobar dins del bosc on començà a sentir una música suau i melodiosa, plena d'enyorança que li trencava el cor. Va anar a parar a la clariana del Gorg, on set noies nues cantaven a l'aigua acompanyades d'una arpa. Un raig de sol les il·luminava. Allà es va seure com un babau, fins que el sol va marxar i les dones d'aigua i la seva música es van fondre. Aquesta visió, tampoc cap llengua era capaç de contar-la, ni cap ploma d'escriure-la. Calia viure-la com ell l'havia pogut viure. Quan aquell dia va arribar a la taverna, va seure silenciós. Avui què ens contaràs? Què has vist? Avui no he vist res. I va demanar una pinta de cervesa, la va pagar i va marxar deixant una mica de propina.

0: Teresa, i d'aquest conte saps l'origen?
1: Ui, és un veritable exemple de la narració oral, de la, de la invenció i de la creació de les, de, la, de les històries.
0: Molt bé.
1: Perquè està tret a partir d'un esbós que havia fet la Marta Escudero, que és una rondallaire i estudiosa del tema, d'una versió oral de José Manuel de Prada, d'una probable anècdota d'Oscar Wilde.
2: S'arrossega aquí a la història.
0: Sí. Si vols tenir policia.
2: Cada hi posa una sirena de més, una cervesa de més. Un...
0: Sí, sí.
1: Clar.
2: Però és preciós això de que només pugui explicar quan s'ho inventa,
1: sí,
2: i que quan realment ho pot dir, perquè és la seva emoció, és el seu tot, és propi d'ell, ho ha viscut, és incapaç.
0: Laura, això passa, no? La imaginació, en principi, dona per dir molt, però la realitat a vegades te fa callar, no?
3: Bueno, jo penso que moltes vegades el camí que segueixes per buscar allò que cerques és més important que trobar el que cerques.
0: Que no trobar-lo, no?
3: Llavors, ell, quan ho troba, se li ha caigut el món. Ja, ja no té esma ni d'explicar ni d'inventar-se una altra història.
0: Perquè...
3: No? Sí. I d'altra banda, també penso que és bonic pensar que no només el que veiem o el que experimentem és real, que hi ha coses que la ciència ara no explica, igual que 500 anys hi havia coses que ara sabem i abans no se sabien. I, per tant, a mi aquesta part misteriosa de... Sí. He tingut aquesta experiència i no és explicable. Sí. Bueno, però a mi m'ha passat.
0: Passat.
3: A mi això m'agrada.
0: Això és molt maco, sí, senyor.
2: Bueno,
0: molt bé.
2: Els contes tenen uns... No diria lliçons, però vull dir... uns aprenentatges, unes experiències de vida ficades allà dintre, que sembla que no, perquè sembla una tonteria de conte, i noi, per rumiar-s'ho. La riquesa dels contes. Aquest és popular. Més popular impossible, perquè a més tenim tota la cadena de la Marta Escudero, José Manuel de la Prada, i a la millor, possiblement, d'una anècdota que devies explicar, qui sap on, l'Oscar Wilde.
1: I els que no posen.
2: Sí,
1: i els que no posen.
2: Vull dir, els contes sempre tenen aquesta cadena, sempre. I cada persona de la cadena ha posat el seu granet de sorra.
0: Sí, bueno, és l'oralitat que va passant de boca en boca. Està claríssim, de boca en boca i de boca a orella, O sigui, està claríssim, no? Molt bé, doncs comencem amb el Contamida. Posarem música ara de Contamida,

0: A veure, Laura, les paraules eren blau, pluja i lluna.
1: Sí.
0: M'ha sortit un conte molt poètic, eh? Deu ser...
2: Molt bé, molt bé.
0: A veure, clar, tanta lluna i tanta pluja...
1: Jo penso que jo sóc nascuda de la tardor.
0: Sí.
1: I, per tant, la meva infantesa, el meu aniversari, a mi m'agrada molt celebrar-lo sempre. Mm. Però, clar, sempre és... plujós... Ara, amb el canvi climàtic, ja no sé.
0: Ja no sé,
1: però
0: clar,
1: durant
0: clar.
1: Molts anys ha sigut plujós, es feia de dia, de nit, aviat, feien el canvi d'hora, i llavors, bueno, la pluja, la lluna, són coses familiars.
0: Sí. Bueno, a veure què et sembla, eh? Però vull dir, poseu-vos la mentalitat poètica, eh? Avui la Laura ha vingut cap a Castelldesol i la pluja l'ha acompanyat tot el camí. Ella notava aquell aroma de la tardor que se li enganxa a la roba. Li encanta escoltar les gotes d'aigua. Sempre se les imagina de color blau. Però d'un color blau de molts colors blaus. Ella s'imagina que aquest blau va pintant el cel en diferents tonalitats.
3: No passa res.
0: Són les gotes d'aigua. Les gotes d'aigua es van fent cluc, cluc, cluc, cluc. I la Laura se les va imaginant. Resulta que aquestes gotes d'aigua, en totes aquestes tonalitats, avui, la Laura estava tan contenta perquè arriba la tardor, perquè des de petita ella li encanta la tardor, i ha volgut que li mullés la cara, que li mullés la camisa. Perquè la Laura fa una cosa. Quan se t'enganxen les gotes d'aigua a les mànigues de la camisa... Ella no se les treu, no s'escorre la camisa. Ella el que fa, les conserva i mira que aquelles gotes d'aigua que té la camisa enganxades, una amb una de color blau de diferents colors, les fa arribar fins a casa. I quan arriba a casa, aquelles petites gotes d'aigua, que són les gotes d'aigua d'una tarda de tardor a Castelldesol, els posa en un potet. Li posa en el potet l'etiqueta gotes d'aigua de tardor a Castelldesol. Dia 29 de setembre de 2026. Penseu que aquest potet de vidre petitet, que el té petitet, el guarda en un armari. En aquell armari, ella hi té molts potets de vidre. A dintre hi té guardats el dia que va anar a Mataró i feia un sol meravellós. Es va posar allà al costat del mar i va guardar una miqueta de sal i llum del sol i el va posar dintre el potet de vidre. Un altre dia que feia tramuntana, que se'n va anar a llançar, i feia la tramuntana, doncs, també va apuntar. Dia 10 de setembre del 2025. Tramuntana suau a les 12 del migdia. I va posar en el potet. Tramuntana suau a llançar 20 de setembre del 2025. I se'ls posa en diferents potets. Però és que la Laura té aquell armariet allà que té els seus tresors guardats. Resulta que li agrada molt la música i es posa a posar música. I quan es posa a la música alguna tarda quan arriba, que ja es fa cap a nit i es fa cap al vespre, va, obre un d'aquells potets. Escolta, avui escoltaré òpera. Avui escoltaré Mozart, no, Antonio? El Mozart. Quina sí, podríem sí, escoltar? Sí, quina, sí. Quina lliga amb la tramuntana?
2: No sé, a veure, com es diu?
0: L'Aida, que fan ara, en què lligaria?
2: La flauta màgica, no?
0: La flauta màgica. Diu, posa el fràgil. A vegades escolta altres tipus de melodies. A vegades obre una miqueta, pues, té ganes de sentir-se escalfor per tot arreu i obre i posa una miqueta, obre el botet i posa una miqueta de sol. Perquè aquell dia l'ha tingut una mica així tristot i diu, saps què? Em vaig a posar una miqueta de ratxos de sol.
2: Quin armari, més bo.
0: És un armari fantàstic. I resulta que a les nits ella sempre obre les cortines i li entra la llum de la lluna. I la llum de la lluna... Ai, veu aquells potets en aquell armariet. I la lluna, amb la seva llum, s'acosta als potets i aquella llum que es va envoltant tot aquell potet, que hi ha dintre unes gotetes d'aigua de color blau d'un dia que va trobar pues, en el port de Barcelona, i la llum se l'emporta. La Laura no li sap greu perquè li agrada molt la llum i li agrada molt la lluna, però és que un altre dia la lluna s'emporta la tramuntana. Un altre dia s'emporta els ratxos, un altre dia se'n va portant coses. I la Laura es va posar molt trista perquè ha obert l'armariet, se'l mira, i tenia molts potets de vidre plens de cosetes. se n'hi queden molt pocs. I la Laura cada dia està més trista. Sí que té melodies i pot posar una sintonia, però li falta la sensació, la sensibilitat, l'aroma, l'escalfor, el notar, tindre sensacions. Tot això la Lluna se l'estava emportant. Però és que va passar una cosa, és que la Lluna, quan veia la Laura trista, també es va anar posant trista. I ja li sabia greu, però és que li agradaven molt els potets. I va haver un dia que la Laura van obrir un potet i estava buit. No hi havia res. No hi havia res, no li quedava res. I el va deixar sobre la taula i va posar una melodia, ni l'escoltava la melodia, perquè mirava el pot i no li sortia res, no tenia cap sensació. Però va passar una cosa màgica. El potet aquell va quedar destapat i la llum de la Lluna va entrant. Van entrar dintre el potet, van entrar en la llum de la Lluna, van entrant. I la Laura va anar corrents i va tapar. I una altra nit va fer el mateix, va anar tapant, i va arribar un moment que va dir, ostres, m'estic quedant tota la llum de la Lluna. I dir, res, avui posaré una melodia i l'obriré. I va obrir. I resulta que va sortir d'allà les gotetes de color blau de la llum, les gotetes de color blau de la pluja de Castell del Sol, va sortir uns ratxos de llum de com havia anat a Mataró, i van anar sortint totes les coses, a mica, que havien agafat la llum. I els tenia tots guardats. I va dir, cada vegada que estava més feliç la Laura, la Lluna també. Van anar compartint i compartien, i anaven compartint les sensacions. I la Laura va pensar, això que m'ha passat a mi, no m'ho puc quedar per mi. I tenia els potets i després va dir, ho posaré a l'abast de tothom. I com tenia un amic que era una miqueta sensible, li deia, ai, avui ve l'aniversari de la Teresa Mires, què li puc regalar? Un potet de color verd de mullar aquell dia que vam anar a menjar, no sé, alguna coseta a casa seva. I li regala. Un altre dia trobo un amic que és escriptor i resulta que no sap, li costa acabar el llibre aquell, o aquella poesia, doncs li regala perquè s'inspiri i diu, res, no hi ha res millor que la tramuntana de l'Alt Empordà. Un altre li regala. I a partir d'aquell moment, la Lluna i la Laura s'han anat connectant amb una sèrie de llums i de colors que hi ha al cel. I la Laura s'ha convertit en la transmissora. Ella no ho sabia, però és que la funció que tenia amb la Lluna era transmissora de sensacions. I ella els transmet al resta de persones. I espero que aquest conte poètic t'hagi agradat molt.
1: Moltíssim. M'agrada molt la idea de la connexió de les persones. Mira, si m'has fet plorar.
0: Ja.
1: Perquè penso que és molt important. A vegades en aquest món de mòbils, d'Instagrams, que cada veus els joves, no?, fent scroll, passant, i estan tan individualistes els missatges aquests que surten, tan individualistes, no? I en realitat el que fa progressar la humanitat és la cooperació i aquest, pues, te'l regalo. Si tu el necessites, te'l regalo, perquè jo en tinc i te'n puc donar. I m'has emocionat moltíssim.
0: És que avui era un dia de lluna.
3: És molt bruixeta, és molt bruixeta la Maite.
1: Sí, sí.
2: Molt maco.
0: Avui és el dia de la Lluna.
2: Molt maco.
0: I el dia de la Teresa Mires.
2: Sí, el dia de la Teresa Mires. Sí, sí.
0: Ja. És la més jove que hi ha aquí.
2: Sí, veritat.
3: La nena.
2: La Laura és més jove.
3: La Laura és la nena.
2: Sí, sí. Vale. Ah, molt bé. No, és que la Teresa ha fet una promesa, no parlar, no dir una paraula, no? I llavors, per tant, va i diu, senyala, saps? Si estàs aquí, senyala, saps?
3: Senyala.
2: I posa aquí. Però estaria bé, no?, tenir un armari cadascú amb potets aquests, eh?
1: Sí.
2: Tenir un armari i tal, i compartir les coses que un guarda i que pensa que té valor, no? Aquestes coses de valor estan molt bé. Sí, senyor.
1: De vegades.

0: Bé, i ara em toca a mi.
1: Quin conte és, Antonio?
0: Un que pot ser molt real. I quina culpa hi té el diable? Pareu bé l'orella. Un dia el diable va dir a Déu: tothom és injust amb mi. Mira, faci el que faci, sempre que passa alguna cosa dolenta, la gent em dona la culpa. Però jo no tinc la culpa de tot. Quasi sempre sóc innocent. Mira, ara t'ho demostraré. I li va explicar. Un dia hi havia un moltó molt fort i maco lligat amb una corda a la porta d'una casa. La corda estava lligada a una estaca. El diable va afluixar l'estaca i va dir: només faré això, només faré això. El moltó, fent coses de moltó, va anar estirant i finalment la va arrencar, l'estaca de la terra. La porta de la casa estava oberta i el moltó hi va entrar. A l'entrada hi havia un mirall enorme i antic, molt bonic. El moltó va veure el seu reflex al mirall, es va espantar i va ajupir el cap i va atacar el mirall i va quedar fet miques. La propietària de la casa, quan va sentir el soroll, va córrer escales avall i va veure el seu preciós mirall, un mirall que havia estat a la família durant anys completament esmiculat. Enrabiada, va cridar els serveis i va manar: talleu-li el cap a aquesta bèstia. I els servents van matar l'animal. Però el marit estimava molt aquell moltó. Es podia dir que l'havia criat ell i li havia donat menjar amb la seva mà quan era petit. Quan l'home va arribar a casa i va trobar el seu estimadíssim moltó mort, es va desesperar. Qui ha pogut fer una cosa tan terrible? La seva dona va cridar: Jo he matat el teu moltó. Ho ha fet perquè havia destrossat el mirall tan preciós que m'havien deixat els meus pares. El marit, furiós, va replicar: en aquest cas, em divorcio de tu. I això van sentir els veïns, que van córrer a dir als germans de la dona del seu marit. Se n'anaven a divorciar d'ella per culpa d'un moltó. Els germans es van indignar. Van reunir els parents i van sortir a buscar el marit, armats amb fusells i espases. El marit va saber que venien i va cridar els seus propis parents a defensar-lo. I les dues famílies van començar una baralla que va durar molts i molts anys, durant la qual es van cremar moltes cases i van morir moltes persones. El diable va dir a Déu: veus? Què he fet jo? Quina culpa hi tinc? Jo només vaig afluixar una mica l'estaca. Per què he de tenir la culpa de totes les coses terribles que em fan ells? Ells són els altres. Són els altres que ho fan malament. I Déu, des de dalt, va dir: vigila la teva estaca.

0: Laura, què? I això me'n recorda a mi una... Lo que sempre li dic als nens quan juguen a escacs, no? Que diuen, o sigui, sempre hi ha una conseqüència, o sigui, sempre hi ha alguna cosa. Tu mous un peó i t'ha canviat absolutament tot el que passa amb aquest taulell, no? O sigui, per petit que sigui, sempre hi ha una conseqüència. I aquesta conseqüència tens que tenir una responsabilitat. Tu ets responsable d'aquest peó, tu ets responsable de l'estaca, tu ets responsable. No sé si, Laura...
1: Sí, sí, sí, totalment. Més m'agrada el final de vigila la teva estaca.
0: Vigila la teva, perquè vigila te la poden moure,
1: perquè tu també pot ser que algú només fa

0: Sí, una coseta
1: clar, només,
0: que et precipita, no?, la vida.
1: Tot, sí, no?
2: Sí, se't carrega la vida.
0: Totalment.
1: Sí.
0: I a vegades és, i una petita cosa va portar, pam, pam, pam, pam, pam. I això és més habitual del que pensem, eh?
1: Mm. Sí, sí. Ben mirat, el que jo dic moltes vegades, de que, bueno, que aquestes guerres a vegades que n'hi ha pel mig, aquestes venjances entre famílies i tal, més allà, és una estaca que s'ha mogut, eh?
3: Sí. Mm-hmm. És un moltó entrat, eh? Ni se'n recorden del motiu de l'estaca, eh?
1: Moltes mm-hmm. vegades no se saben ni per què moren uns i els altres, no? Sí, està sí. claríssim, eh?
2: No, Antonio, sí. D'on has fet aquest conte?
1: Jo? Espera un moment. T'ho dic. Pues no ho sé. Penso que corria per casa. No ho sé. La veritat és que no ho sé. Anava a dir alguna cosa, però no ho sé.
3: És sincer?
1: Sí, no, és sincer, no? Què faré, tu? I, a més, diré una cosa més, eh? No conec el moltó. Ah.

0: Laura, a veure, jo sé que tu ets química i que, a més, has donat classes i ets, vas ser directora de l'Institut d'aquí de Mollà.
1: Sí.
0: A veure, va, resum. Com són els nens a Mollà?
1: Bueno, i els de Castellterçol.
2: Com Castellterçol. Són els nens?
1: Exacte.
2: La pregunta és com
1: els nens,
2: són els
1: com
2: nens?
1: Com són nens?
0: Són nens.
1: I a vegades se'ns oblida que tu a un adult li pots dir no toquis això i a l'adult és capaç d'aguantar-se. Però un nen no.
0: El nen no.
1: I potser hi ha algun nen que sí, eh? Però lo normal és que no tenen la capacitat aquesta, que en diuen el lòbul prefrontal, no? Sí. És una part del cervell que no acaba de desenvolupar-se fins als 25 anys, si no vaig a...
0: I més.
1: I alguns més.
0: Pregunta la meva dona i veuràs.
1: I, en canvi, a vegades els hi demanem, no?, que estiguin callats, que estiguin sentats, que estiguin... I tu dius... Els nens són difícils. Bueno, tenen moltes dificultats que afrontar a la vida. Quants estímuls reben indiscriminats que fa 50 anys no els teníem? I, per tant, els nens són nens, i quan llegeixes aquella carta, que em sembla que és d'Aristòtil, no? Que comença a dir la joventut, que molts professors llegeixen a vegades el primer dia de classe, que posen la joventut a caure d'un burro, sí. I tothom es pensa que és una cosa d'ara i és de fa 3.000 anys.
0: Sí.
1: Per tant, jo penso que la visió de les persones grans respecte dels joves és la que no canvia.
0: És la que no canvia.
1: I els nens són nens amb noves eines, perquè ara pues, tenen noves eines, eines que a vegades poden ser molt perilloses per ells mateixos. Jo a vegades penso, menys mal que els meus fills eren... Quan eren petits no tenien tot això al seu abast, no?
0: No tenien tant de pantalles, no?
1: No, sí, bueno, perquè xarxes. No controla... O sigui, com a pare vols controlar el que els teus fills veuen o no veuen o escolten o no escolten, però ara és molt difícil. Vull dir, ara la feina de pare és molt difícil.
0: Sí,
1: és i la feina de fill també, perquè, clar, tu tens un mòbil... Tu no tens un mòbil, però els teus amics sí, i ets el marginat. Perquè s'han dit no sé què pel WhatsApp i han quedat i tu no. I clar, vull dir, qui es posa a l'altre costat, no? Vull dir, costa molt posar-se a l'altre costat. I nosaltres, com a professors, el que hem d'intentar és acompanyar-los en el seu creixement, que aprenguin. Jo dic, jo no sóc una explicadora de contes de química. Vull dir, jo sóc algú que acompanya els nens a que aprenguin. Si jo explico, potser aprenen o no, perquè potser m'escolten o no. I per tant, jo penso que els nens ho tenen molt difícil, perquè ara tenen molts estímuls i és, jo diria, gairebé impossible dir que no. No poden dir que no. A la que tens el mòbil, com dius que no? I per tant, com són els nens? Pues, com sempre, aixalbrats, atrevits, valents... cruels, a vegades, amb els propis companys, porucs, vull dir, tens tota la gamma de nens, no? Brillants, també tens nens brillants, i que penses, mare de Déu, senyor, quina eminència que serà si els som capaços de cuidar-lo, no? I, bueno, o quin cuiner, o quin fuster... I de vegades es desprecia molt la formació professional, no? I els pares s'emperren, no, a batxillerat. Té l'ESO, a batxillerat. Deixa-la estar. Vull dir, si igual és un ebenista magnífic, no? Vull dir, no ho sé. O un lampista, que fa falta.
0: I tant, que fa falta.
1: L'únic que els hem de vetllar com creixen, perquè, clar, ara penses en tot el tema d'això, d'accés a coses, diguem, estranyes, per no dir el nom, i fa una mica de fredor a l'edat a què accedeixen, no? A segons quin tipus de contingut per adults.
0: Sí.
1: I quina imaginació, o quina imatge, millor dit, es pensen de les relacions entre parella, de les relacions entre amics, perquè, bueno, hi ha coses molt dures, no?, per les xarxes. I bueno, és això, són nens i els hem de cuidar, i a vegades penso no els cuidem prou com a societat.
0: Tu penses que lo maco de ser mestre és acompanyar?
1: Sí, totalment. És que, com diria jo, és com un jardiner. El jardiner no li diu al roser, has de créixer, has de treure flors, ja li pots anar dient, no? Li direm al taronger, tu ara vull fer taronges, si no et suspendré. Vale, pues molt bé. Vull dir, em sembla que necessita altres coses, no? Necessita que li facis un bon abono, necessita potser que li tapis i li cuidis les arrels, perquè fa molta calor, necessita pues, o més ombra o més aigua. Bueno, pues, en certa forma, els nens també són un ésser viu en creixement i necessita que els adults els cuidem i els acompanyem en aquesta... anava a dir aventura de créixer, no?, i de fer-se adult. Llavors, jo penso que és una feina molt maca i és una feina molt exigent.
0: Molt exigent.
1: Les dues coses. Sí. Jo l'he feta molt de gust durant molt de temps i espero ara que els joves mestres i professors pues, siguin igual, no dir igual o millor, segur que són molt millors perquè tenen moltes més eines i són ja nadius digitals, no? Vull dir, sí. Jo encara me'n recordo quan no hi havia, quan no existia internet, no? Jo ja estava viva. Sí. I en canvi, no? Pensaves, després de la tele, què poden inventar?
0: Exacte.
1: Pues estava mira, tot estava tot, no? Pues no, després de la tele, en color. Doncs no, ara n'hi ha un munt de coses, no? I aquests joves... professors i professores, jo penso que també és gent molt ben preparada que sabrà fer aquesta feina. Anava a dir, espero que millor que els altres, perquè cada generació penso que ha de superar l'anterior en qualitat.
0: Sí, senyor. Laura, molt bé. Estic per aplaudir.
2: Preciós.
1: Gràcies.
2: Preciós. Això que has dit ha sigut tot preciós de la primera paraula a l'última. Sí, sí, sí. Encertadíssimes. Estic d'acord en tot. Estic d'acord en tot, sí, senyor.
0: Sí, sí. Aquí també tenim una altra mestra i la Teresa Mires, que avui ha fet una promesa. Vides, tenir... ha fet una promesa que també està d'acord. No? Que m'està dient que sí, que molt cabre i meteu la llengua.
2: Però em sembla que els mestres també som una miqueta com l'evolució d'internet. Abans era una cosa i després una altra. Vale. Veamos. Vinga.
0: Va. Molt bé.

0: Escolta, Teresa, avui quin dia és? Quin dia del mes? 20...
1: Avui és un
2: avui
1: dimarts.
2: 29.
0: Dimarts. Moltes felicitats! És l'aniversari de Teresa Vives, el dia 29. I no dic les anys que fa, eh? No dic
1: allò que deien que se'ls ha de tancar el caparró als 25.
2: Bueno, jo he de dir a la Teresa Mires, jo penso que Castellterçol la coneixen, ha sigut sí, mestra
1: obres, per
2: molts que... anys a l'escola de Castellterçol, sí. Ha sigut directora de l'Institut de Mollà, sí, molts anys professora molts de l'Institut de Mollà, jo la considero la meva mentora. Sí, he après el que no està escrit amb ella,
0: sí.
2: I és la meva amiga i a més estic jo orgullosíssima de que m'hi consideri.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Nosaltres també, eh? Bé, se nos escapa el temps. A veure, avui deixem aquí els contes grans a la ràdio, però no pateu, teniu tots els programes a la web radiocastellterçol.com. Busqueu la sessió a la carta i contes grans a la ràdio i ens trobareu. No correu a buscar-los, que els informàtics van una mica tard.
1: Una mica de tard, si no hi són, hi seran.
0: Estan fent coses per posar-nos al dia, eh? Bé.
1: Avui hem explicat quatre contes. La distància a la lluna, el contaire i les aparicions, quina culpa en té en diable, i el conte improvisat per la Maite a mida del nostre convidat, Laura López.
3: Han fet possible aquest programa Teresa Ribas, Antonio Bermejo, Teresa Rufat, Maite Montpar i el més important de tots, l'imprescindible, el tècnic Dani Altonell.
0: I si us heu perdut algun programa, no us espanteu. A la web de Ràdio Castellterçol es trobareu tots. Busqueu a la carta. Després, contes grans a la ràdio. Ja gaudi.
1: No digueu que no us ho hem dit, eh?
0: Que sí, eh?
1: Lucas,
0: adéu.

0: Siga com
1: sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, al programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 del migdia.

0: Sigueu, doncs, benvinguts de nou en el nostre programa, en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Amb vivències, i prenem part, l'Àngel Falqués, a l'Àngel...
1: Hola, bona nit i bona hora.
0: El Josep Maria Joaneda.
2: Hola, bona nit a tothom.
0: La Maria Torrents.
3: Tornem a ser-hi. Després de 15 dies tornem a ser-hi.
0: La que us parla, Rosita Figueres, i el control avui tenim...
1: Avui tenim una sorpresa.
2: Avui tenim
0: el Jordi Massaguer.
1: Si noteu que el programa surt més clar i més lligat i tot més rodó, és perquè tenim el nostre tècnic.
0: Nostre tècnic.
1: I com que estem tan contents, la Rosita recitarà una poesia.
0: Jordi, benvingut de nou. Avui la ràdio sona diferent. Hi ha una alegria dins el nostre present. Jordi, tornes a ser al nostre costat i vivències et dona la mà de bon grat. Un accident de moto et va fer lluitar. Moltes operacions vas haver de passar, però amb el coratge has seguit endavant i avui et rebem amb el cor bategant. Jordi, benvingut de nou. Avui la ràdio canta una nova veu. Jordi, quin goig tenir-te aquí. Vivències és més viva i som tots aquí. I al Pau Ibars li volem agrair aquest any i mig que ens ha fet companyia. Ha estat al peu del canó, sempre matent, fent suplència amb estima i talent. La Rosita avui llegeix aquests versos. Joaneda, Maria, Roser, són presents. I l'Àngel també s'uneix a l'abraçada, perquè aquesta tornada és ben merescuda. Jordi, benvingut de nou. Que soni ben fort la nostra veu. Jordi, avui celebrem el teu retorn a vivències i t'esperem amb tot l'amor.
2: Jo li diré cantant. Jordi, sigues benvingut, estem molt contents, tot plegats, tot anirà bé.
1: Sí, però tenim una cançó dedicada que ara ens la posarà el Jordi. Aquesta que diu Jordi...

0: Bueno, doncs, fins aquí la intel·ligència artificial.
1: Ja m'ho ha semblat.
2: Sorprenent, eh? Per això és sorprenent el que es pot fer.
0: Sí. Oi? Bueno, mira, valgui la bona voluntat, abans no es podia fer.
2: Sí. És que no, tampoc han tingut temps de fer-li aprendre el Joanet de tota la lletra.
0: No, només havia començat, però esclar, ha sigut tan
3: bueno,
0: sobtat.
3: Una cosa espontània.
0: Sí.
3: Molt bé.
0: Bé, doncs ara comencem ja en plan normal i posem l'InfoCat podcast de la...
2: De la Gemma.
0: De la Gemma, que ens parlarà dels de les pluges, vaja.
2: Sí.
4: Hola, com va? Som divendres 9 d'octubre, Dia Mundial del Correu. Avui el sol ha sortit a les 7:56 pels cingles i s'amagarà rere Solanes a les 7:23. Jo sóc la Gemma Permanyer i això és l'Infopodcast Sant Feliu de Codines. No us espanteu que aquest d'ara no és de veritat, però és sens dubte el so que ha marcat aquesta setmana, de la mateixa manera que ho ha fet el concepte sistema convectiu de mesoescala. Quan va sonar per primera vegada dissabte al voltant de les 5 de la tarda, poc ens pensàvem que el so de l'Es Alert ens perseguiria durant més moments del cap de setmana per aquest fenomen meteorològic que, de manera simplificada, seria un conjunt de tempestes que s'organitzen per actuar com una de sola i que es poden mantenir actives durant moltes hores. El balanç de tot plegat a Sant Feliu són 110 litres de pluja només en l'episodi de dissabte i diumenge, però podríem dir que a casa nostra ens ha tocat la cara més amable del temporal. Els salts d'aigua de Sant Miquel del Fai estan esplendorosos. Algun arbre caigut i petites esllavissades, això sí, però res greu. Res comparable a les xifres estratosfèriques d'aigua de Granollers i Rodalia, que han deixat un paisatge desolador, han costat una vida, han permès espais públics i privats i han generat incomptables pèrdues econòmiques. Entre dissabte a la nit i dilluns a la tarda, a la capital de la comarca hi van caure 353 litres de pluja per metre quadrat. 164 van caure diumenge, però dilluns va ploure sobre mullat amb 105 litres més, generant una situació complicadíssima a la ciutat, però també als pobles de la rodalia. Ara l'aigua és notícia pel seu excés i fa 2 anys ho era pel seu defecte amb una sequera que va durar 2 anys. Parlem de sequera en plena època de pluges perquè el ple ha aprovat per unanimitat el Pla Local d'Emergència per Sequera, un document que estableix les eines i els passos per garantir l'abastament d'aigua potable a la població en èpoques de sequera i especialment per fer-la arribar a aquells llocs que es consideren sensibles, com podrien ser les escoles. El pla es presentarà públicament aquest dimarts a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la biblioteca. I l'aigua, a part de generar mal de caps, és també motiu d'orgull. Almenys això ho fomenta una campanya de l'Ajuntament que es titula Aigua de Sant Feliu, naturalment de casa. El consistori fomenta el consum d'aigua dels pous de Llobateres, el Fitó, el Bògit i el Flaquer, tant a nivell domèstic com en els establiments, com un element que, a banda de ser més econòmic, evita el consum de plàstic i el transport. La campanya comptarà amb la instal·lació d'un punt d'aigua al mercat els dies 10 d'octubre, 14 de novembre i 12 de desembre. S'hi faran, entre d'altres, altres tastos d'aigua i un trivial de l'aigua. I no oblidem l'altre titular gros de la setmana, que no és local però té efectes a nivell local, i és la convocatòria d'eleccions al Congrés dels Diputats pel 29 de novembre. En precampanya ja hi som i la campanya començarà el dia 14. A l'agenda, cap de setmana de 2 dies dels cingles de trial, amb 50 zones, 25 dissabte i 25 diumenge, sortida a partir de les 8 del matí. El parc tancat serà a l'AMX Golf, l'antic golf de Can Bosch. Dissabte, al mercat Punt d'Aigua, i diumenge, 5:45 de la tarda, al centre cívic, rere l'ombra de Wendy Peter Pan, la primera obra del cicle de teatre familiar de tardor. Informacions de servei. La setmana passada us dèiem que l'accés al Racó del Bosc s'havia de fer encara per Lloberes perquè les obres s'allargaven, però aquesta us expliquem que s'ha reobert l'accés habitual, el de la carretera. El motiu és que les obres que s'hi feien s'han aturat mentre es troba una solució que permeti continuar l'obra. L'Infopodcast és una coproducció d'Ona Codinenca i La Xarxa. Fins divendres.

0: Bé, ja hem sentit les notícies. Què t'han semblat, Joaneda, de les notícies?
1: Aigua, aigua i aigua. Sí. Hi ha molta gent que diu que no hi ha canvi climàtic i no hi ha ni...
0: Ha plogut per allà que esteve?
1: Mare de Déu.
0: Sortiran més herbes?
1: Aire per tot arreu.
2: Sí, quants rocs? Quants rocs t'han baixat allà? Quants rocs t'han baixat allà al camí?
1: Rocs, bueno, a la part de dalt sí, hi ha bastants que han baixat. I a casa me va entrar aigua hasta en el garatge. Però la planta de dalt no, perquè entres directe i l'aigua passava un riu increïble. Mm. Però bueno, no, vaig anar al seguro, vaig fer fotografies i diuen que m'ho pagaran.
2: Que t'han de pagar?
1: Que o que parets que han quedat fet un desastre, unes rajoles del pati que s'han aixecat amb l'aigua, ja, ja. Una sèrie de tonteries. Però bueno, com que tinc la jou, que m'ho fa molt bé...
0: I llavors encara haurà de pagar per omplir la piscina.
2: Sí.
1: Bueno.
0: Si la bé.
1: Puja, va sobre així, vaig haver de pujar una mica perquè passava per dalt de l'aigua.
0: Bé, heu sentit, doncs, el Jaume, que ens ha anunciat que hi haurà eleccions. I ara tenim el Jaume, que és el nostre contacte a Madrid, que avui no és a Madrid, però que ens parlarà des de Burgos.
1: Burgos.
0: Hola, Jaume.
3: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda. Una cosa, Jaume, abans de començar res de tot això, que estic molt preocupat perquè en el WhatsApp que em vas enviar... Vas dir que no estaries a Madrid, que estaries al poble.
3: Sí.
0: I jo pensava que el teu poble era aquí, Sant Feliu.
3: Bueno, sóc a l'altre poble, el poble de la meva mare.
0: Ja.
3: Estic fent una obra a la casa. Avui he acabat l'obra de la casa. Porto 2 anys venint. Faig una setmana sí, una setmana no, aquí treballant. Faig el programa de forma externa i avui ara he acabat. O sigui, que acabo de finalitzar l'obra. O sigui, ja he posat la bandera i ara podia anar a sopar.
0: Ah, ja, sí, millor que si plou, almenys que estigui cobert.
3: És el poble de la meva mare, Neira. És on neix el Duero.
0: Sí.
3: On, a les Lagunes de Neira. És una mica com Aiguestortes, semblant.
0: Ah, deu ser maco.
3: Sí. Ara mateix estic veient muntanyes, els cèrvols davant meu aquí fent la berrea.
0: Sí, carai.
3: Sí, carai. No està malament.
0: Hombre, això és... Poca broma.
3: Això de tenir dos pobles va molt bé. Tinc poble de muntanya i poble de Sant Feliu, que tens mitja muntanya i platja. Tens tot. Sou feliç.
0: Molt bé. Doncs, quan et vaig convocar per parlar, volia parlar d'altres coses, però de cop i volta han sortit tot això de les eleccions i de l'habitatge i tot. Potser ens en faràs un...
2: 5 cèntims.
0: Sí, 5 cèntims de tot això. Com ho veieu des d'aquí a la capital?
3: Aquí, imagina't, és... A veure, quan passa qualsevol cosa, a les capitals tot es magnifica. Barcelona i Madrid. I, evidentment, doncs, la votació que Junts va dir que no volia donar suport a una norma que canviava radicalment, bueno, canviava radicalment, agreujava la situació, segons els experts, per tots, tant pels inquilins com pels propietaris. Doncs jo pensava que no convocaria eleccions, però Sánchez ha passat de pitjors. Porta 4 anys sense convocar per decidir els pressupostos i no havia convocat eleccions. Però jo imagino que pel tema aquest de la Mari Carmen i tot el focal enrenou que s'ha creat, deu pensar que això li fa una petita empenta a la part de l'esquerra i pot agafar alguns vots. És a dir, si perd o guanya. Ara està governant sense guanyar, però... Si pot governar o no pot governar, almenys que sigui amb el resultat més alt possible. Pensa que ara arriba un calendari judicial tremendo. Tant per ells com pel PP, durant aquests propers 6-7 mesos es parlarà molt de temes judicials. I hi venen eleccions municipals, autonòmiques, i jo suposo que els hi ha interessat fer el menys mal possible. I això jo crec que enganxa malament tant a l'esquerra d'ell, a Sumar, que encara no saben què fer, a l'Esquerra del Nil i tots aquests, i llavors a Junts. Això els temes els ha deixat en calces.
0: Bueno, el Puigdemont ja pràcticament és aquí.
3: Sí, això és l'única cosa que jo crec que podran treure bona. Jo imagino que Puigdemont arribarà, si no, al principi de la campanya. Diuen que això pot trigar 2-3 setmanes, un mes, i segons sembla el seu advocat li va aconsellant a veure quan ha de venir, com ha de fer, per si... Té un dubte, si el Puigdemont arriba... No sé, deuen estar fent enquestes internes, perquè els partits tenen enquestes internes, tràquings que es diuen, per saber si és més bo. Més positiu que arribi a Puigdemont per la campanya d'aquestes estatals, tot i que ell no s'hi presentaria, o si és millor que esperi i l'endemà de les eleccions arribi. En qualsevol cas, necessiten esperonar-se una miqueta, això està clar. I jo crec que l'arribada de Puigdemont, jo no sé si canviarà molt, però almenys donarà una il·lusió en els que donen suport de Junts. No sé si això farà frenar una miqueta l'Aliança Catalana o no, però jo crec que mourà una miqueta el fitxer.
0: Sí, sí, i això que deies de l'habitatge, jo també vaig sentir aquest alçà la Martín, que sí. Aquest també va dir que, bueno, que al final l'única solució per aquest problema és fer més pisos i prou.
3: Home, està clar, mira, les dades són les dades. És a dir, si tu cada any es constitueixen 200 i pico mil famílies,
0: sí.
3: Famílies, ja no dic persones que marxin de casa a viure sols o separats que se separin i que necessiten un altre pis. Entre immigrants i parelles, cada any són 200 i pico mil famílies. Des de que va passar, va matar el totxo l'any 2008-2010, aleshores es feia 1 milió de vivendes, eren masses, hi havia molt crèdit, i allò va ser una bombolla, no? Des de llavors no s'ha arribat mai a passar de les 100.000 vivendes a l'any. Que portem 10-15 anys, abans no, jo crec que des del 11 fins al 15-16 anava més o menys empatat. Però clar, si tu tens el doble de persones que cada any necessitaran un pis dels pisos que construeixes, això és impossible. És a dir, si mires per la part de compra, imagina't que d'aquells 200.000, 100.000 voldrien comprar. Si es fan 90.000 vivendes, encara hi ha 10.000 que han de comprar. Per tant, que el que ven la vivenda té més possibilitat de fer-ho més car per dir, mira, pues escolliria qui millor em pagui. Però a la part de lloguers queden a zero.
0: Ja.
3: Llavors, no només s'ha de construir vivenda per vendre, sinó molta vivenda. Estem a un 2% i pico de vivenda de protecció social a Espanya. I Catalunya potser una mica menys encara, perquè lògicament Barcelona, per exemple, no pot créixer més, no pots fer 50.000 pisos de cop, m'entén? Però és veritat que jo, amb els experts que he parlat, a mi m'ha sortit un plano una mica diferent. És a dir, per una banda s'ha de construir molt, el que passa que aquestes grans promocions trigues 8-10 anys, i ara mateix a Madrid es parla de dues promocions, que d'una, quan jo vaig arribar a Madrid ja feia anys que se'n parlava. O sigui, tu compres un terreny, esperes 28 anys perquè et deixin construir, i pretens que d'aquí 28 anys puguis cobrar-ho al mateix preu que quan ho vas comprar? És impossible. Tot ha pujat salvatjament. Val, això per una banda. Per l'altra banda, els impostos. Els impostos van entre el 40 i el 60% d'impostos, taxes, mil hòsties que hi ha, perdó, quan compres una vivenda nova. Pràcticament el 40% se'n va a impostos i taxes. És a dir, una vivenda que valgui ara 300.000 euros et podria costar 180.000, 190.000 si traguessin les taxes. Jo no dic totes, però una part sí. I llavors hi ha una altra cosa, que jo ho veig més a Barcelona que a Madrid. A Madrid tenen terreny de sobres, no? Però jo el que faria és intentar no concentrar, o sigui, fer que la gent no s'hagi de concentrar a les ciutats. És a dir, a l'entorn de Lleida, a l'entorn de Girona, aquí mateix a Burgos, a Burgos està creixent a 20.000 a l'any. És que Madrid i Barcelona han de créixer quasi 200.000 a l'any. Llavors, si tu posessis unes bones xarxes d'infraestructura... Jo, per exemple, aquí al poble de la meva mare, podria treballar, però clar, cada dos per tres, un dia falla la llum, l'altre falla internet, m'entens? Si tu poses unes bones xarxes que la gent pugui treballar, unes bones naus i dones ajuts a empreses que montin zones industrials en puestos més petits. Allà la vivenda és més barata. Jo aquí mateix, al poble de la meva mare, ara mateix tu vens aquí, per 200 euros tens una casa de 5 habitacions de lloguer. Clar, perquè no ve ningú a viure. Llavors, si tu aconsegueixes que imagina que hi ha 200.000 persones noves cada any, no? D'aquestes 200.000, si aconseguissis que la meitat no anessin a les ciutats, ja estàs alleujant molt el problema, perquè pots construir en altres llocs. Llavors has de donar seguretat jurídica. És a dir, tots coneixem, jo conec molt de prop, persones que han tingut un pis llogat, els hi han destrossat, han trigat anys a cobrar, i ara, a més, ho han d'esperar 3 anys més, i si els arriba el burofax, poden estar, segons un dels decrets, que no crec que surti, de per vida. Hòstia, és que això és molt xungo. La senyora aquesta, la Mari Carmen, estava en un pis que pagava 190 euros, val? I quan van comprar el pis a aquesta empresa fa 17 anys, es van adonar que dels 400, o sigui, que ella pagava 180.000, però ells havien de pagar 220.000 de la seva calefacció i de les despeses del bloc de pisos. És a dir, que estaven perdent cada mes 20 euros. Home, això ja fa riure. O sigui, qualsevol de vosaltres llogaria un pis seu perdent 10 euros al mes amb una persona de per vida? És que és impossible. Llavors, home, hi ha un tema mig entre cobrar 1.800 euros o 2.000 per un pis i cobrar 200. Llavors, tu imagina't que tu fas. Seguretat jurídica, que es garanteixi que aquell pis, si els dos mesos no has cobrat, fora, aquella persona marxa, i llavors han de posar un pis social. Que en els pisos socials la gent no els pugui comprar, perquè hi ha moltes trampes amb això. Gent de pasta que fan veure que se separen i compren, i agafen un pis de producció. No, pis de producció només de lloguer. Que es controli, perquè a l'Hospitalet, per exemple, es deuen quasi, no sé si 100 i pico o 200 pisos, que no paga ningú el lloguer. Que es controli. Si no pagues el lloguer, fora. I si pagues el lloguer, quan tu millores la situació, has d'anar a un pis normal. I aquella persona se l'ha d'ajudar que aconsegueixi una feina bona, no que visqui sempre d'ajudes. I llavors, el propietari de la vivenda, vale, tu li pots dir, no pots pujar mai més que l'IPC. Vale? Molt bé, això és em sembla raonable. No que li baixis el preu, sinó que diguis tu, a partir d'aquest preu que tens, l'IPC, si tu fas fora a l'Àngel i poses a la Maria, quan entri la Maria només pot pagar el que pagava abans l'altre més l'IPC. De tal manera que el propietari d'un pis no perdria mai, però no faria mai l'usura, que es diu. No? Hi ha un munt de normes que es podrien fer, però que depenen d'ajuntaments, de comunitats autònomes i de l'Estat. I, sobretot, depèn d'una mica del cap de la gent. Tots els experts diuen que fa falta que la gent se senti i parli, però aquí no parla ni Déu.
0: Doncs...
3: Trobem casos com aquests i dius, tio, és que clar, això no, o sigui, amb el decret no ho arreglaran.
0: Doncs Jaume, presenta't a les eleccions i et votarem.
3: No t'ho dic, jo no faig conya, és que tots els experts amb els que parlo, experts en vivenda,
0: sí, sí,
3: experts en temes de sanitat, experts en temes de drets socials, experts en temes de demografia, tots arriben a això, i he moderat debats d'aquest, i et quedes amb una idea de dir, tio, si se sentessin el president del govern, els presidents de les comunitats autònomes i els alcaldes, i tinguessin ganes d'arreglar-ho, es podria arreglar. Ojo, que això cada dia que passa estem perdent anys.
0: Ja,
3: ara mateix, si tu et poses... Tu no pots construir les 800.000 vivendes que falten ara. Aquestes 800.000 arribaran d'aquí 12 anys, que tindrem un altre problema de 800.000 més. Ah. És a dir, estem fent una bola cada cop tan grossa que el dia que esclati hi haurà una revolta social. Però ho estan provocant ells.
0: Bueno, una vegada sé que la UGT va fer una cooperativa per fer pisos.
3: La PSB, sí. I va enganxar a milers de persones, els va arruïnar.
0: I era un sindicat.
3: És que saps què passa? Que construir vivendes... Bueno, aquí a Sant Feliu coneixem moltes empreses de construcció. I la gent es pensa... Jo recordo una que van començar a comprar terrenys per construir i es van enganxar els dits. Perquè tu dius, bueno, ara aquí faré 20 vivendes. Però entre permís, hostal, la cosa s'encareix. Llavors arriba un moment que un no et paga, que l'altre no sé què. Jo he vist a Mollà vivendes que han deixat tirats a la gent ja fa 30 anys, quan el meu pare, jo ajudava el meu pare amb el guix.
0: Sí.
3: És a dir, que això està inventat de tota la vida. El constructor guanya el que pot guanyar, no massa més. No? I llavors et serveixen impostos a qui construeix, a qui ven i a qui compra. Bueno, doncs poder haurien de sentar-nos una miqueta, no? És necessari que el 30-40% del cost de la vivenda se'n vagi amb taxes, amb notaris, amb l'impost de l'IVA, amb l'impost de no sé què, hòstia. Poder, no? Si vols ajudar. Llavors hi ha una altra cosa. Per ajudar la compra, ara donen, en el decret aquest, diuen, vale, fins a 50.000 euros, el crèdit ICO, que és a dir, tu no tens diners per l'entrada, jo et dono els diners de l'entrada a cost zero i així tu pots fer la hipoteca. Val, amb 50.000 euros, el 20% són 200.000 euros. Quin pis de 200.000 euros pots treure? A Lleida, a Girona, a Barcelona o a Madrid? Diu?
0: Ja, ja.
3: Fes una cosa, allibera l'ICO, digues, molt bé, tothom, sigui jove o gran, que necessiti una vivenda ara mateix per comprar, l'entrada, encara que sigui 70, 80, 100.000 euros, li dono de crèdit jo. Què passarà? Que llavors, possiblement hi haurà mig milió o un milió de persones, perquè tu ara mateix, si pagues un lloguer de 1.300, jo el meu pis ho he comprovat, eh? El meu pis, si el poso ara, si el comprés, per hipoteca em costaria uns 800 euros. De lloguer me'n dona 1.500. És a dir, que jo passaria de pagar 1.500 de lloguer a pagar 700 d'hipoteca.
0: Ja, ja.
3: D'entrada, a totes les famílies que estan collades, els ajudes. Vale, que paguin en 30 anys o 40, però almenys ajuda'ls. És tan fàcil com donar crèdits i com comptes donar subvencions a empreses i entitats d'aquestes rares. O sigui, les solucions hi ha moltes i s'han de coordinar totes, però clar, aquí ningú vol coordinar-les. Saps per què? Perquè el que firmi el decret d'aquí 20 anys no serà el que encetarà, el que estrenarà les vivendes. M'entens?
1: Sí, llavors, mira, en tot jo, aquest folló soc jo.
3: Perquè m'he de parlar jo ara a prestar diners, si d'aquí 20 anys vindrà un altre partit i serà el que surti la foto. I aquest és el problema.
0: Moment que el Joaneda...
1: No, vull dir que jo he sentit a molts propietaris que tenen por i el que volen fer és vendre els pisos perquè al final no valdrà la pena.
3: Mira,
1: aquest Mari Carmen, en pau descansi, segurament que segons com rodi, la faran santa.
3: Sí, bueno, no sé, a veure, jo crec que aquest cas és que no és el cas de les vivendes. O sigui, cap dels que coneixeu vosaltres que necessita una vivenda de lloguer no té el problema de la Mari Carmen, que porti 70 anys en una casa pagant-se 70
1: anys. Ja.
3: És a dir, és un cas radicalment diferent.
1: És no, trist, no és trist.
3: És molt trist per ella, pobra, perquè va morir i perquè la van desahuciar. Ja, però ja. Ha portat 17 anys mal assessorada.
1: No ha pogut aguantar, era... clar.
3: No, el que et vull dir és que en aquests casos, quan tu parles de temes d'aquests de vivenda i tot això, s'ha d'anar molt cuidant, perquè estem parlant de vides, de gent que necessita... Per... Si no tens vivenda, no pots viure. O sigui, tu, la gent que, els metges que han d'anar a Eivissa, per exemple, a l'estiu, han de dormir en autocaravanes, perquè no tenen lloguer. És a dir, és molt salvatge el que està passant. Però, clar, hem deixat que això mori des de fa 15 anys. I ara, pues, clar, ningú pot arreglar-ho, no? M'entens? I el que deies tu dels lloguers, quan va sortir el decret, en aquelles 24 hores, nosaltres tenim 4 o 5 clients d'agències d'aquestes que lloguen 5.000, 2.000, 3.000 pisos. Es van parar tots. O sigui, ens van arribar a una llau que van tenir el 70-80% de propietaris que van dir, paro. Feu-me del cartell. No vull llogar perquè pot ser que la cagui. I ara mateix, aquesta setmana, no sé quina província, em sembla que era Granada, No sé quin és. Hi ha una província que ha caigut el 70% de lloguer. A Barcelona el 12%, a Madrid el 20%. És a dir, des d'aquest dilluns passat fins ara, hi ha un 20% de propietaris, que poden ser 5.000, 3.000, 2.000, no sé si, que han dit, fora, paro, no llogo, i ja vendré. És que és molt trist.
0: Bé,
3: hi ha 3 milions de cases parades, a Espanya. 3 milions de vivendes parades.
0: Ja.
3: Moltes estan en llocs d'aquests, doncs, com a Sant Feliu o aquí. Que són, bueno, Sant Feliu és un lloc que hi ha necessitat de vivenda. N'hi ha moltes que estan en llocs que són surrealistes. Però si tu foteixes unes naus industrials, doncs tu imagina't un polígon, no ho sé, anant cap a... És que a Catalunya ho tenim diferent, no? Però alguna zona de Catalunya que hi hagi poca gent, no?, a la muntanya. Si tu poguessis fer que no hi hagués vida, que la gent guanyés diners i que anessin 3.000 persones a viure, no 20.000, 3.000, ja tens vivenda per 3.000. Aquells 3.000 ja no estan barallant-se per sobre per un pis a l'Eixample. És que és poc a poc. S'ha de fer molt, però molt poc a poc. Això és el trist d'aquest sistema. I cada dia que passa l'estan matxacant més.
0: Bé,
3: i això amb les eleccions no s'arregla.
0: Bé, deixem estar aquest tema, que no l'arreglarem. I parla'ns una mica de com està l'ambient electoral.
3: Doncs mira, l'ambient electoral estan sortint enquestes i resulta, paradoxalment, que qui està guanyant ara més és Vox, a nivell estatal. A Catalunya està guanyant l'Aliança Catalana i a nivell estatal Vox. I hi ha una dada que em passava en aquest matí, per trams d'edat, les persones de menys de 30 anys, i sobretot els que serà la primera vegada que votin, Vox s'estan portant més del 60% dels vots nous. Vox i l'Aliança Catalana. És a dir, la dreta més a la dreta de totes les dretes, els nanos joves estan fent... Quan jo era jove, si tu volies ser una mica radical i contestatari, et feies d'Esquerra Republicana, no? Et feies de... No hi havia Podem, els feies del Partit Comunista, no? Doncs ara es fan de Vox i d'Aliança Catalana. Per què? Per anar a la contra de tot aquest sistema que amb ells creuen que no els fan. Clar, això és molt trist, perquè vol dir que els joves... Ara mateix estan passant-se a la dreta, dreta, més dreta, perquè no hi ha ningú que els doni solucions. Mateix, llavors, totes aquestes enquestes fan que ara estan fent els programes de campanya. El PSOE vol tirar molt pel tema de la vivenda per intentar agafar vots de la seva esquerra. Saps? El tema està en que hi ha altres temes que has de proposar. I els altres temes que has de proposar, la majoria passen per... Ja els ha aprovat ells i ja els hi han sortit malament. O els altres han sigut la corrupció, per exemple. I, clar, és complicat. I per part del PP sortiran també temes de corrupció durant aquest pròxim... Bueno, temes de corrupció vella que s'han de jutjar, que al final ha sortit la foto, una altra vegada amb un corrupte, i el PP vol tirar de la corrupció, però jo no sé si això li dirà molt bé. Ara estan fent els programes i vas pillant una miqueta els missatges que van deixar d'aquí un parell de setmanes.
0: Tu te'ls llegeixes, aquests programes?
3: Saps què passa? Que els programes a mi me'ls envien. Me'ls llegeixo, però llavors no es compleix ni una cosa.
0: No, ja.
3: Són enormes. Jo, per exemple, sí. Quan estava a la patronal d'hostaleria, aquestes setmanes, abans de les eleccions, intentaves influir i feies dinars amb els responsables de cada partit perquè en el programa posessin coses per afavorir el turisme, l'hostaleria i tal. Mm. Ja no fan ni cas. O sigui, sí, ho posarem. Ja, passen de tot. Per exemple, en temes falta gairebé un milió de treballadors a l'hostaleria i al turisme. Saps? I falta formació i falten diners per inversió, perquè clar, diuen que hi ha unes destinacions que són molt madures i que ja comencen a haver-hi menys turistes. S'ha de decidir si volem passar dels 100 milions de turistes o volem tenir una menys i que gastin més, i per tant hem de preparar més els treballadors. I tot això no entra en els programes, m'entens?
0: Sí,
3: ho han de fer les empreses. I al final d'aquí 10 anys diran, hòstia, per què ens han fallat els turistes americans? Per què és que no ho hem fet? T'ho estem dient, els patronals t'ho estem dient.
0: Bueno, abans d'acabar, Jaume, m'agradaria preguntar-te una cosa. Els que ens agrada, els que ens ha agradat la ràdio, voldríem saber que, com està el Luis de l'Olmo, teu amic.
3: Perquè
0: si no surten a les notícies, esclar, se'ls perd una mica.
3: No, ell està gran, té 88 anys, i home, jo el vaig veure fa com 3 setmanes, no, 3 setmanes, menteixo, no, fa un mes, vaig estar amb el Risto Mejide, que donen un premi amb ell i amb el Risto Mejide. I per si podria estar fàcil, per caminar l'has d'ajudar a pujar a l'escenari. Jo, som dues persones que estem més amb ell i diem a la família, home, ell vol estar exposat sempre davant dels mitjans, i és millor que no. És millor que no perquè està gran. De tota manera, ell quan agafa un guió parla i o sigui, ell el convida a presentacions de llibres i entrevistes i això, i ell no para. O sigui, un cop al mes, com a mínim, està a Madrid i es diu que vinga, anem a sopar, que estic a Madrid i vaig a una reunió. Segueix movent-se. Però clar, està feixut. Ja no es pot moure tant com abans, perquè va amb una crossa...
0: Però encara té aquella veu, no?
3: Saps aquelles persones que quan es fan gran els hi queda la veu una mica més aguda, més tremolosa?
0: Sí.
3: Però sí, encara... Quan agafa el micròfon, el tio es motiva i xerra i diu de tot. I pensa i parla i entrevista i sempre té ganes de xerrar. Però quan estàs amb ell sol sí que és veritat que a vegades ja està com amb aquest aire cansat, li costa a vegades estar pendent de les coses.
0: Eh? Sí, no ens podem fer grans.
3: Nosaltres ara d'aquí 2 setmanes, perquè a Roda de Barà va muntar un museu també, tenim una Pontferrada i l'altra a Roda de Barà.
0: Sí.
3: I quedem 2-3 vegades l'any, pel seu aniversari i llavors a l'estiu.
0: Els de les ràdios, no?
3: Sí, exacte. Sí. Doncs els de l'equip d'ell, els 15 o 20 que érem el nucli, diguéssim, més proper a ell, sí, a tots, ens ho vam trobar. I em sembla que és que ens han convocat el 14 de novembre.
0: Sí.
3: Doncs que ens convida sempre. 2 vegades l'any ens convida, xerrem i canta i va. Està bé. Està bé, però ell necessita estar amb gent. No vol estar com un jubilat allà amb el... I clar, hi ha un espai gran per anar a votar.
1: Quina temperatura està? Quina temperatura teniu aquí?
3: Aquí a Neila, ara mateix, avui hem tingut la màxima de 15, i al matí, a les 10 del matí estàvem a 5 graus i ara estem a 8.
0: Allà a Burgos fa fred, eh?
3: Sí, a Madrid jo vaig sortir a 22 graus i vam tenir mínimes de 9-10.
0: Sí,
3: home, és més sec, i llavors, com que no tens tanta humitat, tampoc no m'està.
0: Recordo un dia que estàvem de càmping i vaig haver d'anar a buscar una jaqueta que...
1: Tu
3: saps com coneixes un tio de Burgos a Benidorm amb 40 graus a l'estiu?
0: Sí.
3: Perquè porta la jaqueta a l'ombro. O sigui, la gent de Burgos van sempre amb la jaqueta per si un cas.
0: Per si un cas, sí.
3: Poden anar amb pantaló curt, però duen la jaqueta perquè al final te l'acabaràs posant.
0: Bueno, moltes gràcies, Jaume. Perquè ara tenim pendent una trucada. Ara trucarem a Macedònia.
3: Ostres, que bé.
0: Que és més lluny. Hi ha la Roser, hi ha la Roser Lloberes, que no, volta
3: deu,
0: molt.
3: Deu tenir bona temperatura allà, també, eh? Deu fer fresqueta, també.
0: No ho sé. Ja li preguntarem.
1: I avui m'he menjat una Macedònia, per cert.
0: Va, doncs. Moltes gràcies, ja anirem parlant.
3: A mi m'ha parlat molt bé de Macedònia. Diuen que és una destinació molt maca per anar. I, a més, no és gaire cara, m'han dit.
0: Bueno, doncs...
1: Quina opinió teniu de la intel·ligència artificial? Que diu que hi ha coses que bé i coses que són molt perilloses, no?
3: De la intel·ligència artificial, sí. Home, jo, per exemple, nosaltres la fem servir molt. Els metges la fan servir molt. O sigui, qualsevol tema mèdic ara fan amb intel·ligència artificial.
0: I els militars.
3: Els militars també. I és veritat que, per exemple, l'altre dia estàvem uns professors d'universitat... que jo faig algunes classes amb ells, i ara es foten els treballs amb intel·ligència artificial i alguns nanos són tan totxos que ni borren ni es borren la firma. I notes que és. I llavors et posa a la bibliografia, s'inventa llibres, estava mirant un llibre, dic, però si aquest llibre no existeix, anava morant, o sigui, s'inventa llibres. I vam fer una prova, un llibre que havíem escrit cadascú de nosaltres,
0: sí,
3: el vam passar perquè hi ha una intel·ligència artificial que detecta el que és intel·ligència artificial, vale? És a dir, perquè corregeixis d'això.
0: Yeah.
3: Pues també la caga. I aquesta intel·ligència artificial ens va dir que els nostres llibres eren intel·ligència artificial. O sigui, estem ara en un moment en què ningú es pot creure gaire. Les fotos.
0: Ningú es pot creure.
1: No, és perillós.
3: I les fotos que veus a internet, la majoria són treballades amb intel·ligència artificial.
0: Sí, sí, i cançons també. Surten cançons amb intel·ligència artificial que no...
3: Jo crec que la intel·ligència artificial ben utilitzada, per exemple...
0: És com tot, és com tot.
1: Però nosaltres cantem molt natural, tots aquí.
3: Clar, no, per exemple, a la ràdio tu ara mateix amb intel·ligència artificial pots conèixer moltes més dades a l'hora de fer una entrevista. Però d'això a que enganyis, imagina't que fessis una intel·ligència artificial que imités una persona,
0: sí.
3: Estaries enganyant, no?
0: Sí, esclar.
3: Jo crec que depèn de l'ètica de la gent.
0: Sí, esclar. Mira, això és com un ganivet pot servir per pelar una poma i per clavar-lo a la panxa d'una altra.
3: Ni més ni menys. La bona va ser un d'aquests experts de les tres principals empreses d'intel·ligència artificial que es van adonar fa uns mesos
0: sí.
3: que van ensenyar amb una intel·ligència artificial a ser la millor no sé què, ¿vale? I que tingués capacitat de destruir qui s'atrevís a intentar contrastar-la.
0: Yeah.
3: I va descobrir aquesta intel·ligència que hi havia una intel·ligència xina
0: sí.
3: que estava molt a prop seva.
0: I la va esborrar.
3: Collons, la va destrossar. És a dir, s'han adonat que al final pots aconseguir que una intel·ligència artificial es carregui molts sistemes informàtics perquè cregui que li farà d'ombra.
0: Ja.
3: Perillós, eh?
0: Bueno, moltes gràcies, perquè ara sí que la Roser...
2: La tenim esperant. Ja
0: no sé...
3: Sí. Pobre Roser, que deu estar passant fred.
0: Sí.
3: Vinga, us deixo.
0: Gràcies.
3: És que quan em truqueu m'enrotllo massa. Vinga,
0: moltes gràcies, Jaume.
2: Adéu.
3: Adéu, família.
2: Adéu.

0: Bé, mentre estem esperant que connectar amb Macedònia, farem una mica de 5 cèntims d'aquest país. Que, Rosita, què ens pots explicar de Macedònia?
1: Mira, Macedònia, una terra plena d'història. Macedònia és una terra situada al sud-est d'Europa, a la regió dels Balcans. És un territori amb una història molt antiga, paisatges preciosos i una barreja de cultures que la fan molt interessant.
2: Quan parlem de Macedònia, hem de distingir entre l'antiga Macedònia, coneguda sobretot per Alexandre el Gran, i el país actual, que s'anomena oficialment Macedònia del Nord.
1: Alexandre el Gran va néixer a l'any 356 abans de Crist i era fill del rei Felip II de Macedònia. Quan va arribar al món, va començar una gran campanya militar que el va portar a conquerir territoris molt extensos.
2: Va derrotar l'imperi persa, va arribar a Egipte i va continuar avançant cap a Àsia Central i fins al nord-oest de la Índia. D'aquesta manera va crear un dels imperis més grans del món antic. I tot això ho va fer abans de morir, l'any 323 abans de Crist, quan només tenia 32 anys.
1: Però no és tot història antiga. El país actual de Macedònia del Nord és un estat independent des de l'any 1991, quan es va separar la Iugoslàvia i la seva capital de Skopje. Sí?
0: Sí, molt bé.
2: Deu ser l'amant.
1: Una ciutat amb monuments, esglésies, mesquites i un basar antic que recorda la influència de l'imperi.
2: Una altra ciutat molt coneguda és Ohrid, situada a la vora del llac del mateix nom. És un lloc especialment bonic, amb aigües transparents, muntanyes, al fons i esglésies antigues. El llac és molt important per la seva riquesa natural i pel seu valor històric.
1: Macedònia del Nord és un país muntanyós.

0: OTAN i aspira a entrar a la Unió Europea. A més de la història, ofereix monestirs, pobles tradicionals, canyons espectaculars i una gastronomia influïda per la cultura balcànica i mediterrània.
1: Per tant, Macedònia és molt més que el record d'Alexandre el Gran. És una terra on el passat i el present conviuen, amb tradicions diverses i uns paisatges que conviden a descobrir-la.
0: Aquí, oi? Doncs ja ho sabeu, si algun dia teniu l'oportunitat de visitar els Balcans, potser valdrà la pena fer una parada a Macedònia del Nord i conèixer de prop aquesta terra tan singular.
1: I fins aquí el nostre petit viatge radiofònic d'avui.
2: Sí, ja ens n'hem anat a Macedònia i ara parlarem amb una macedònia. Què tal, Roser?
3: Hola, bona nit. Bueno, ho heu explicat molt bé tot això, eh?
2: És sí. Que en sabem
3: ho
2: molt.
3: Ho heu explicat molt bé. Sí, sí. Bueno, jo ara estic, ara he sortit de Macedònia, de la Macedònia grega. Això que avui ha sigut un dia d'emocions molt fortes perquè he estat a Pela, on el 356 abans de Crist va néixer Alexandre el Man, o Gran, com sí. Diem, ja heu dit, Alexandre el Gran, crec que és el nom que en català li correspon, no?
2: Sí.
3: He estat a l'Infeo d'Aristòteles, on Aristòteles impartia classes i un dels seus alumnes era Alexandre el Magne, que no queda gran cosa, però bueno, és un lloc emblemàtic i amb unes roques, amb un racó de muntanya molt bonic, i bueno, clar, transporta, no? Això, pensar que allà fa el segle IV abans de Crist estava Aristòteles ensenyant als seus alumnes, entre ells Alexandre, doncs, bueno, per mi ha sigut un plaer poder estar i visitar un racó de món com aquest. I després, per acabar el dia, molt impressionant, he visitat la tomba de Filippo II, el pare d'Alexandre, la tomba de Filippo II i la tomba del fill d'Alexandre, perquè sabeu que la tomba d'Alexandre el Gran no s'ha trobat mai, ni se sap on està enterrant. No,
2: no estava a l'Alexandria? No estava a l'Alexandria?
3: No. Diuen, però no se sap. Ja puc dir que he estat on va néixer i on va morir, perquè va morir a Babilònia d'enfermetat.
2: Sí.
3: No lluitant, ni que va lluitar i va estar en guerres, però va morir d'enfermetat a Babilònia. Mm. I ara em trobo de camí cap a Macedònia del Nord, que encara no us en puc parlar, perquè realment encara no...
0: No hi has arribat.
2: Home, hem fet tota la propaganda de Macedònia del Nord i resulta
3: sí,
2: que
3: ara
2: no.
3: Sí, ja ho he sentit. No, m'has explicat coses que ja us explicaré la setmana que ve. El pròxim programa...
2: El pròxim programa tampoc si... podrà ser aquí?
3: No, el pròxim programa estaré a Turquia, crec, no? Sí, estaré a Turquia.
2: Revisaré les nòmines, eh? Revisaré les nòmines i...
4: Avui tenim la sorpresa del Jordi Massaguer.
2: Ah, sí?
3: Sí, ja he estat molt contenta quan m'ha trucat ell. Clar, això no m'ho esperava. Ha sigut una gran sorpresa que torni a estar amb nosaltres. Però ara ja tenim qui ens tornarà a renyar, eh, Maria?
0: Sí!
3: Sorollet, i acosta't bé el micro, eh? Que ara ens tornen a vigilar. Doncs, bueno, ara em trobo a Meteora. És a dir, he fet un salt al segle IV abans de Crist, a l'època mitjaval, on hi ha els monestirs aquests famosos a les roques de Meteora.
2: Són aquells que no hi poden pujar les dones?
3: Sí, que poden pujar les dones. Sí, el que passa és que s'ha de pujar en faldilla.
2: Ah.
3: Bueno, s'ha de pujar en faldilla, perdona. No pots pujar les escales com vulguis, però has d'entrar en faldilla als monestirs. I d'aquí, demà, vaig a dormir ja a Ohrid, que ja forma part de Macedònia del Nord. Heu explicat molt bé el conflicte i el nom d'on venia i totes aquestes coses. I ja us explicaré més. Ara no us puc explicar res de Macedònia del Nord.
2: Escolta, que fa molt temps que no et veiem, o que no vens aquí. També feia temps que el programa estava parat per les vacances. Però hi ha dos països que has estat i hi havia dos personatges que els tenien molt ben posats. Un era Alexandre el Gran i l'altre era un tal Gengis Khan. Què ens podries...
3: Gengis Khan, sí.
2: Què ens podries explicar d'aquest?
3: Home, dos grans conqueridors, no? Tant Gengis Khan com...
2: Sí, no s'estava
3: com Alexandre el Gran. Bueno, de Gengis Khan us podria explicar molt, però jo crec que això serà un programa sencer quan jo estigui a la ràdio. perquè és molt llarga la història de gent

0: Academy, té una part que m'agrada molt i us vull explicar bé, que és una mica una història de culebrón de la família de Gengis Khan i com vivien els mongols, no? Sí que és la veritat... La veritat és que és un país que va sorprendre molt pel sistema de vida, encara un sistema de vida nòmada i un paisatge espectacular. Però jo ara em pensava que em parlaries d'un altre gran viatger.
1: Marco Polo.
0: Que vaig trobar... No, un gran viatger d'aquest segle que vaig trobar...
1: Que va en bicicleta. Que va en bicicleta.
0: Fa cosa d'un mes, que és el bicicleta. És el Bicicleta.
1: I què?
0: Va ser una... Bueno, per als que no ho sabeu, doncs em vaig trobar amb l'Albert Vicenç, el meu fill, que porta des del gener pedalant pel món.
1: Sí, ja vaig veure la foto.
0: I me'l vaig trobar a Katmandú, sense cap gana de tornar i amb unes previsions de viatges doncs una mica preocupants, no? És a dir, ara el seu plan ara està a Pokhara, vol fer un trekking a Pokhara. Just em sembla que avui a Instagram ha penjat fotos de tota aquella esllavissada que hi va haver-hi fa un mes. I la seva previsió, després de fer el trekking a Annapurna, que és el que està fent ara, és passar a l'Índia, d'Índia a Pakistan. Pakistan vol travessar Iran. No li faig entendre que estan en guerra i que no podrà entrar, però hi diu que sí.
1: Deu semblar-se a la seva mare.
2: Sí, això anava a dir jo.
0: Té una retirada a la mare, sí. I la seva idea és arribar a Sant Feliu de Codines en bicicleta. Quan? No sé si l'any que ve, el 27, el 28, no ho sé.
1: Carai,
3: quin idioma tenen aquests senyors? Un idioma propi?
1: L'inglès, Joneda, és aquell que estudiem al casal.
3: No.
1: Amb l'inglès vas a tot arreu.
3: Ja, en sèrio, quin idioma parlen?
0: Ah, ja doncs he perdut. Què dieu?
3: Quin idioma parlen? Macedoni?
0: Aquí on estic ara?
3: Sí.
0: No, grec, ara estic a Grècia encara.
3: Ah, però vull dir Macedònia.
1: Saps que hi ha la Macedònia grega i llavors hi ha la Macedònia del Nord.
0: La Macedònia grega parlen al Macedoni.
3: I una Macedònia que es menja, també.
1: Sí, però amb una hi posen plàtano i l'altra no.
0: Molt bé.
1: Bueno, doncs molt bé.
0: Bueno, no sé si... Moltes gràcies. Ara he de fer jo de dir Roser Lloberes, Calampaca, Vivències, no? Ona Codinenca. Escolta, hem de reclamar un premi, perquè jo crec que cap programa té un corresponsal que volti tant.
1: No, i un dia hem de poder contactar amb el teu fill, perquè
0: a veure,
1: té molta cosa per explicar.
0: Quan estigui més localitzat, li fem una trucada. Ara ja deu estar dormint.
1: Sí, esclar.
0: Una abraçada a tots. Digues.
1: No, sí, perquè ara allà deu ser bastant... Ja...
0: Allà són quasi 4 hores més que aquí.
1: I allà sempre allà van a dormir com les gallines, oi?
0: Bueno, això no ho tinc tan clar, però sí, van a dormir d'hora.
1: Ostres, però jo per lo poc que he vist de fotos que han enviat i tot, de comoditats no masses, eh?
0: No, cap ni una. No, és un... Avui em preguntaven, no?, de què es dedicava el meu fill, perquè algú sabia que era cuiner, i dic, no, ara no és cuiner, ara és un rodamont, no?
3: I
0: mai més ben dit, no?
1: Sí, rodamont. Sí.
0: No, rodamont, roda pel món, no?
1: Sí, les bicicletes roden, sí.
2: Quina edat té el teu fill? Sí.
0: 24, ara el mes que ve...
2: És molt jovenet, eh?
0: 7 de novembre fa 25 anys. Sí, és molt jovenet encara una mica a vegades sembla encara una mica infantil, però bueno, la veritat és que té molt valor el que fa.
2: No, el que està fent...
0: Jo li deia, no vols tornar cap a casa i tal, i no. Sí. A més, quan estàvem allà a Katmandú, bueno, com es mou, parla mig amb els nepalís de nepalí, va a comprar i els hi regateja, vam anar a portar roba a rentar i li deien, tant la peça no, o m'ho fas per quilos o no et rento la roba. I tot això amb nepalí, no? I bueno, molt bé, la veritat és, em va sorprendre positivament. També l'ossar que està després d'on ha menjat, on ha begut i tot això, està sa. I forta, tan pedalar, està clar.
1: Sí, és clar.
3: Les cames fortíssimes.
0: I va començar la ruta amb una parella de nois, em sembla, no sé si eren catalans o francesos, no ho sé, i l'altre diu, què, perquè això l'ha d'anar a tornar. Diu, no, ja se n'han tornat, diu, perquè quan han vist que no es podien dutxar cada dia han marxat.
1: Carai,
0: tot això requereix l'adaptació a un medi una mica auster, no? I, és, dir, és difícil poder sacrificar totes aquestes comoditats a les que estem acostumats, no? A una bona dutxa, a un bon menjar, a beure aigua...
1: A dormir.
0: A
1: dormir bé. Perquè...
0: A dormir en un lloc, sí, en un lloc com Déu mana.
1: Ella ha dormit amb tenda? Porta una tenda, també?
0: Porta una tenda, però a vegades dorm, pues, amb... A vegades, curiós, ha arribat a muntar la tenda dintre d'alguna casa, que això no ho acabo d'entendre, ja li vaig preguntar. Però
1: home,
0: no.
1: Pagant alguna però, cosa.
0: Diu que... No, no, muntar la tenda dintre d'una casa, dintre del menjador d'una casa. És a dir, si et conviden a dormir en una casa, pots dormir al sofà, no cal que muntis la tenda al menjador.
1: No.
0: Però diu que aquell és el seu espai, s'ho sent com molt seu, saps? A més, és com molt fetitxi amb tots els objectes que porta. La bicicleta, que es diu Vicenta,
1: sí.
0: En honor a la meva iaia Vicenta, té un diari i parla d'ella com si parlés d'una persona. És a dir, avui la Vicenta està molt malament, la veig malament, no sé si podrà tirar més... de coses així, no? De fetitxes que porta, més porta la bicicleta penjada de trastos des d'un pollastre de goma
1: a
0: un peluche, bueno, 10.000 coses.
1: Clar,
0: que
1: tothom,
0: han
1: tothom li deu donar viatge, cosetes, no? I sí.
0: Sí, sí. I ell... Inclús ha adaptat la cançó adaptat la cançó d'aquella de Jennifer dels Catarres,
1: sí.
0: I ha fet una lletra que és del Vicenta.
1: Ah.
0: Ja us la llegiré algun dia.
1: I ell porta algun diari, alguna cosa que llavors pugui fer
0: sí, sí, públic? Sí, porta, bueno, ja ens va enviar un, ja ens va enviar un que havia fet una primera llibreta i ara està fent la segona. I dibuixa, fa molts dibuixos del que veu, d'experiències... de gent que es troba, inclús ha fet un TVO d'ell amb un personatge que ha creat de quan estava a Xina, una molt interessant la llibreta, ja us en ensenyaré una, us portaré una un dia,
1: sí.
0: Que ara volta amb els amics, perquè la llibreta aquesta, la primera que va arribar, us ha passat primer per la família, ara la tenen els amics, i va circulant per anar-la llegint, però és interessant, realment és molt interessant, perquè ja explica... totes les coses que li han passat, tan bones com dolentes.
1: Molt bé.
4: Bueno, molt
1: doncs,
4: bé.
1: Aviam si et veiem alguna vegada per aquí.
4: Sí, aviam.
0: Bueno, ara el pròxim és Turquia.
1: El pròxim Turquia.
0: El pròxim és Turquia.
1: Que tens molts amics, oi?
0: Sí, que tinc molts amics, els vaig veure com estan. I l'altre, estarem en un altre lloc que ja us revelaré en el pròxim programa.
1: Carai.
4: Ah, carai.
0: Jo crec que ens veurem... Ens veurem abans de Nadal, justet a l'últim programa abans de Nadal.
4: Bueno.
1: Molt bé.
4: Bon viatge.
3: Pues gràcies, tot.
0: Bona nit, bon dia a tots els oients d'Ona Codinenca.
4: Bon viatge.
1: Adéu.
3: Adéu.
0: Fins ara, gràcies, adéu. Adéu.
4: It's how...

0: Bé, doncs ja ara sí que s'ha acabat les trucades i podríem parlar. Tinc ganes de saber, Rosita, la festa major, encara va sortir la tòmbola?
1: Sí, sí, sí. La tòmbola és...
0: Però...
1: Ja és de festa major.
0: Ja, però la tòmbola era pel casal.
1: Sí.
0: Ara el casal és de l'Ajuntament.
1: Sí, però esclar, encara...
0: Aviam com ho expliques, això.
1: Quasi bé no puc explicar-ho, no? És, clar, és de l'Ajuntament. L'Ajuntament el va comprar, però esclar, la direcció del casal i tot això, doncs pensem que ha de ser per una junta, no? Però ara em sembla que hi ha com una mena de... No sé com se'n diu, com una mena d'elecció per saber a veure si hi ha algú més que es vol presentar com a junta.
0: Com a junta
1: del casal.
0: Del casal.
1: Sí, sí, perquè el casal, clar, quan vam pactar amb l'Ajuntament, clar, l'Ajuntament el que també dubtava de tenir, doncs, com el centre cívic, que han de tenir una persona allà i estar una mica així, en canvi, un altre centre cívic, els hi semblava que, doncs, que no era massa viable. I, esclar, nosaltres, doncs, ja teníem ja la junta del casal, doncs ja estàvem d'acord a poder continuar portant nosaltres,
0: sí,
1: no?
0: Gestionant.
1: No? Sí, gestionant nosaltres. Clar, doncs, com que hi ha aquest pas, doncs, representa que tot encara depenem, el casal depèn del casal. I per això vam fer la tòmbola i encara anem mantenint del casal.
0: Ja, perquè jo pensava, bueno, la tòmbola, aquests diners, que són per l'Ajuntament?
1: L'Ajuntament pel casal.
0: No pot fer tòmboles.
1: El casal encara es mantenim nosaltres, que el que és llum, el que és tot,
0: sí,
1: manteniment si es palla alguna cosa, doncs tot això encara els gastos encara els tenim nosaltres.
0: O sigui, és per la junta del casal, que també hi ha els de la rellotge, o bé per deixalles?
1: No, deixalles no hi té res a veure amb això.
0: Home, sí, que deu estar a la junta, no?
1: No, bueno, perquè se'n supega que tenim gent del deixalles en la junta. Però una cosa és casal i l'altra cosa és deixalles.
0: Sí.
1: Clar, nosaltres som a dins com ara hi som, i si es presenta una altra junta, potser nosaltres no hi som. Però si continuem...
0: Com pot ser que deixalles no estigui amb una junta del...
1: No ho sé,
0: casal.
1: Tot podria ser.
0: No.
1: Tot podria ser, tot depèn de si es presenta una altra junta. Vull dir, llavors seria l'altra junta la que la corregiria i no sabríem si nosaltres hi podem prendre part. Nosaltres en el casal paguem lloguer. Nosaltres de cada obra de teatre deixem el tant pel casal. Vull dir, els contes són ben bé casal i deixalles. Clar, què passa? Que el deixalles, com que tenim la d'allò de poder ser allà dins, doncs què es passa? Que ens toca, doncs, haver-ho de fer tot. Que dic jo, ho hem de fer tot. Si s'ha d'escombrar, hem d'escombrar nosaltres, si hem d'allò, el sol fet de ser dins, doncs ens toca tot. Ens toca tot. Clar, la tòmbola, doncs què passa? L'hauria del casal, l'organitza el casal, però, clar, deixalles com que està allà dins i som els que sempre estem a punt per tot, doncs som els que muntem la tòmbola.
2: Quins objectes importants vau donar aquest any?
1: El patinet.
2: Un patinet.
1: Patinet.
2: Elèctric, no?
1: Sí, un patinet elèctric. Després la tele hi ha, després hi ha una guia gastronòmica pels restaurants de Sant Feliu, i que poden anar als 3-4 restaurants de Sant Feliu. Llavors, què hi havia més?
2: I han sortit tots els premis aquests?
1: Sempre surten. Sempre surten, perquè nosaltres el que és, ho he explicat vegades, però ho torno a recordar, no? El patinet van 10 números, la tele van 10 números. O sigui, són 10 persones que tenen un número pel patinet i 10 persones que poden tenir el número per la tele o 10 persones que poden tenir el número per no sé quin altre aparat hi havia d'aquests moderns. Clar, de vegades tots els números no es venen. Sempre en queden perquè, clar, no pots jugar a anar a buscar l'últim premi. No saps quants en vendràs. Doncs normalment sempre en queden. Però, és clar, si en queden dels patinets a dins que no s'hagin vengut, és igual. Es rifa amb els números que han sortit. O sigui que si han sortit 4 números, amb aquells 4 es rifa. Si
2: un d'aquests serà el 5, que guanyarà.
1: Sí. Saps què vull dir? Els altres queden allà aparcats, ja no entren amb el sorteig.
0: Molt bé, doncs ja m'has tret.
1: És molt llarg d'explicar, no?
0: Sí, ja ho veig.
1: Vam fer un programa explicar tot això.
0: Jo pensava, igual la Rosita doncs sí. no sabria què fer sense anar a la tòmbola per la festa.
1: També m'agrada molt.
0: Vale.
1: M'agrada molt estar a la tòmbola. Molt bé, doncs, va, fins al pròxim dia.
0: Sí.
2: Molt bona nit.
1: Molt bona nit.
0: I ja bona...
3: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

Manel, què tal? DJs de Lleida, aquí DJ Charlie des d'Ona Codinenca, Sant Feliu de Codines. Avui us porto un dels temes oblidats dels 80, un tema de l'any 1987 d'un artista que va venir el dissabte passat a la Big Ben, és Sabrina Salerno, amb aquest gran tema que es diu Hot Girl, que per cert, tampoc el va cantar ella. O sigui que us el poso avui perquè el tingueu en compte, perquè és un dels tamarraquens de la setmana. El tema va estar en el top 20 de les llistes de França, Suïssa, Alemanya i Països Baixos. Un tema espectacular que no pot faltar mai en la vostra col·lecció. Vinga, va, una abraçada ben forta per tu i per tots els col·laboradors, i a prendre pel sac.

Què tal, DJs de Lleida? Aquí DJ Charlie des d'Ona Codinenca, Sant Feliu de Codines. Avui us porto un dels temes oblidats dels 80, concretament un tema de l'any 1987 de la gran artistassa Sabrina Salerno, que va actuar la setmana passada al Big Ben, però en canvi no va...

DJs de Lleida, aquí DJ Charlie des d'Ona Codinenca, Sant Feliu de Codines. Avui us porto un dels temes oblidats dels 80, un tema del 1987 de la gran artistassa Sabrina Salerno, que vam poder veure cantant directe a la sala Big Ben de Mollerussa. Quina passada d'artista, llàstima que no cantés aquest tema perquè és un dels temes oblidats. Es diu Hot Girl i va estar dins del top 20 de les llistes de França, Suïssa, Alemanya i Països Baixos. Déu-n'hi-do, un temàs que no us pot faltar mai en la vostra col·lecció. Vinga, va, una abraçada ben forta per tots vosaltres, per tu, Manel, per tots els col·laboradors i per tots els DJs de Lleida. I com sempre dic, salut i a prendre pel cul.

Què tal, Manel? Què tal, DJs de Lleida? Aquí DJ Charlie des d'Ona Codinenca, Sant Feliu de Codines. Avui us porto un dels temes oblidats dels 80, concretament un del tema...

¿Qué tal? Què tal, Manel? Què tal, DJs de Lleida? Aquí DJ Charlie des d'Ona Codinenca, Sant Feliu de Codines. Avui us porto un dels temes oblidats dels 80, un tema de l'any 1987 de la gran artista Sabrina Salerno que vam poder veure la setmana passada al Big Ben. El tema és Hot Girl i va formar part de les llistes de França, Suïssa, Alemanya i Països Baixos entrant en el top 20. Un tema que no pot faltar en la vostra col·lecció. Vinga, va, una abraçada ben forta per tu i per tots els col·laboradors i especialment pels DJs de Lleida. I com sempre dic, salut, tele i ràdio. Vinga, que vagi molt bé. Fins una altra. Adéu. Versos con sentido, como se cruzan dos vías. Frases palomeras que parecen especiales. Esta frase célebre busca una boca muda. Ciegos que se ponen, buscan casa con ventana. Muñecos de pesebre, borrachos como Cuba. Princesas que siempre se reconvierten en ranas.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: D'11 a 12. Disco Tour. Amb DJ Charlie. A Ona Codinenca. Al 107.2 FM. Què tal, família? Molt bona nit i benvinguts al Disco Tour, el programa que cada divendres fa un repàs dels grans èxits de la discoteca des dels 70 fins al dia d'avui. Un programa que recull els millors hits, les millors pistes que mai es poden oblidar en la vida. Salutacions a DJ Charlie, qui us parla des del control tècnic d'Ona Codinenca. Vinga, va, seguiu amb nosaltres perquè arrenquem aquest programa número 179. I sí, senyors, mare de Déu, quants litres hauran plogut a Sant Feliu de Codines? Això al final ens haurà de sumar el Pep Acosta, el nostre meteoròleg de capçalera. I nosaltres, com que ara ja ha passat la pluja, farem un recull de les cançons que contenen el terme pluja. Començarem per aquest gran tema de Creedence Clearwater. Have you ever seen the rain?

Mona de Déu, quin tamàs de l'any 1970, eh? Que això és un revival de l'any 2023. I seguim avançant, perquè l'any 1983 no plovia aigua, sinó homes. The Weather Girls, It's Rainy Men. Un gran tema que també parla de pluja, com tots els que farem avui al Disco Tour.

It's Rainy Man, 1983. Seguim el discotour cap al 1984. Mare de Déu, quins BPMs, com van augmentant avui. És com la pluja, això, eh? Una mica com la pluja que ens va caure, que Déu-n'hi-do els estralls que va fer, eh? Seguim amb aquest gran tema de Jermaine Jackson i Pia Fedora. Un tema meravellós, When the Rain Begins to Fall.

Mare de Déu, Quin tamàs, 1984, Prince cantava Purple Rain. Nosaltres posarem un remix d'aquest tema que respecta bastant, bastant l'original. I és bastant canyero, amb molt de grup. Però, mare de Déu, quin tamàs que cantava Prince, Vinga, va, Purple Rain. La pluja púrpura.

Que no em dieu que no és bo aquest, eh? Purple Rain. Prince. Mare de Déu. Més de 110 litres, eh, Sant Feliu? I ens anem al 1985 perquè arriba aquest gran tema de Tiebreak. Flowers in the Rain. Però sabeu que és el millor després d'haver plogut tant, que després de la tempesta ve la calma. I nosaltres estem aquí per alegrar-vos, en aquest cas la nit, Disco Tour, el programa Remember per excel·lència d'Ona Codinenca amb DJ Charlie. Vinga, va, som-hi!

super tema de Tie Break, Flowers in the Rain, que podíem trobar al DJ Mix de Mike Platines i Javier Usía. Igual que aquest tema que ve ara, el tema de Silent Circle, Stop the Rain. Això és el que desitjàvem tots, que parés de ploure. I sort que ja ha parat, Sort que ha parat. Ara tenim uns dies fins dijous, més o menys, de treva i esperem que s'allarguin més. Perquè el dia 17 d'octubre, dissabte, el binomi equestre de Castellà del Vallès, Dani Romero i un servidor estaran punxant a la festa Bada 80s. I esperem que la pluja no ens vingui i ens mulli a tots plegats. Així que amb aquesta cançó el que demanem

I ara quan arribem ja a l'equador del programa, passem de l'any 1986 a l'any 1994, perdó, amb aquest gran tema de Ice MC i Alexia, It's a Rainy Day. Mare de Déu, quin tema, quin tema, quin tema, eh? Ja ho podeu ben dir, it's a rainy day. Han sigut uns quants, eh? It's a rainy day. I Déu-n'hi-do la patacada que ha fet, eh? Sobretot a la meitat est de Catalunya, eh? Déu-n'hi-do. Vinga, va, anem a celebrar que això de moment s'ha acabat i arriba una treva molt bona. Vinga, va, seguim amb aquest It's a Rainy Day, i en aquest cas, Infernal Mix amb l'Exorcista per Kill Beach.

0: o serás también tomado.
1: Mare de Déu, eh? Mare de Déu, mare de Déu, quins tamarracos que hi ha i que parlen de pluja, eh? Ara parlarem de les gotes d'aigua, les que van caient del cel i que alimenten els manantials, dels quals ens alimentem nosaltres. Bevem aquesta aigua que tant ens fa falta, perquè no hem d'oblidar que som un 80% d'aigua i que l'aigua és vida, com el riu, com el mar. Vinga, una cançó molt bona de Sash, featuring Stunt, de l'any 2008, Raindrops, amb l'encoga enfuada a fons. Encore une fois.

Seguim el mateix any, el 2008. Jen Cuneta va treure aquest gran temàs de house com Rain, com Shine.

Avui temes de la pluja, eh? Pels que acabeu de connectar el Disco Tour, sapigueu que avui sonen temes relacionats amb la paraula pluja. Escolteu això perquè és una autèntica meravella. Any 2010, som-hi!

I el 2011, com no podia ser d'una altra manera, Pitbull, en col·laboració amb Marc Anthony, ens van treure aquest Rain Over Me. Som-hi!

Sí, senyors, deixeu que plogui sobre meu. Això és el que ens deien Marc Anthony, Pitbull, l'any 2011. I passem al 2012 perquè Courtney Ark en Pitbull, Make It Rain, feu que plogui.

Mare de Déu, quin tamàs l'any 2012 de Pitbull i Courtney Act, que per cert tenia una veu semblant a Britney Spears, I és que aquest tema, aquest ja és de 2020, Lady Gaga, Ariana Grande i Purple Disco Machine es van ajuntar per fer aquest gran tema. Un remix que va fer l'alemany, Rain on Me.

I acabem amb un tema de farà un parell d'anyets. 2024, un tema d'Adele. Set Fire to the Rain. Una edició de Jesse Selm. I amb aquest tema ens acomiadem fins la setmana que ve. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos, sigueu on sigueu. Quinta Mas, Mare de Déu. Vinga, va, salut i bon cap de setmana. Fins la setmana que ve.

0: sona l'àrgica del poble. Quin conte?
1: Som sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim classe, els agrada massa. I la de grup jove sí, perquè són joves. Sí. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí, sou. Jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: Sis noies, eh?
6: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
7: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
8: No teniu pas la llengua, que això segurament us ho dit més d'una vegada.
9: Aneu amb la bandera de Girl Band.
8: Deies Maria, oi?
10: Creu com sí. Una de Girl Band?
11: Que mola.
8: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
12: Hi ha un no, no i no.
11: Sí.
8: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony?
11: Hi ha moltes boy band, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
13: Han venit a escoltar el discursito.
14: A Catalunya tenim la sort que tenim una boy band i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al pont.
15: ICAT Weekend.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Andrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

Watchmen. Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. Tancat, els migdies ens advem per convertir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.